0: cap al que es coneix com el massís de roca, no? La muntanya pròpiament, però a l'entorn, per exemple, en el llibre, doncs parlem també de 25 municipis. I aquests municipis són del Baix Llobregat, del Bages, de l'Anoia, o del Vallès, eh? Però, clar, també hem de fer una mirada més àmplia i més cap al nostre entorn, de quilòmetre zero, no? Del nostre territori, que avui dia el tenim potser més oblidat, no? I és una... El llibre també permet fer una reflexió de tornar-li a fer una altra mirada, no? Una mirada interior una altra vegada, per entendre'ns.
1: Doncs és tornar endins i descobrir, perquè tots aquests escaladors, turistes, excursionistes, és una gran eina per portar al damunt. Heu de portar la motxilla una miqueta gran, que és molt bonic, però és una mica gran. Però, Imma, jo sé que tenia una pregunta per la Imma, perquè cada vegada que anava passant pàgines i veient les il·lustracions, m'entrava un dubte. Has il·lustrat moltíssim i molta diversitat de llibres, però per tu, què ha estat il·lustrar l'Atles Natural del Montserratí? Què has descobert, què coneixies, què no? I la feinada que has fet, perquè has dibuixat aquí el que no està escrit.
2: Sí, hi ha un tou d'animals aquí i de plantes. Al principi, quan el Quim em va proposar el projecte, clar, jo sempre he fet il·lustració infantil i contes infantils i això era un projecte que no volia ser una il·lustració científica, però havia d'estar entremig d'una il·lustració científica i una il·lustració infantil. Llavors, clar, va ser com fer com una mena d'estudi de fer esbossos i tal, a veure si trobava una manera d'il·lustrar tots aquests animals sense perdre la seva identitat, que fossin reconeixibles, perquè havien de ser-ho, però sense aquest detall que potser moltes vegades a la il·lustració científica quasi arriba a ser com una fotografia. I havia de ser un dibuix més amable pel to del llibre. I el bo és que vaig fer dels primers esbossos que vaig fer, els hi vaig passar i em van dir tots que sí, que perfecte. Jo, uf, menys mal, dic, si no, ja no sé què, no s'incorria, què podia fer, o sigui, perfecte, perquè els hi va agradar el to i jo també em sentia còmoda dibuixant així, no? I de descobrir, he descobert, o sigui, una meravella, perquè jo m'encanta anar a la natura, m'encanta anar a la muntanya, estic que quasi cada cap de setmana a la muntanya, i he descobert una quantitat d'animals que no tenia ni idea que els teníem aquí. O sigui, per mi, ara, clar, ara surto a la muntanya i els vaig buscant a veure si els trobo, perquè no, és això, és descobrir molts animals que dius, ostres, això ho tenim aquí? No ho sabia, no tenia ni idea.
1: Això també ho he pensat jo, eh? A mesura que anava llegint, pensava, mare meva, les vegades que he anat jo a peu i quants animals m'acompanyaven i jo sense veure'ls, hi hauré de tornar. Ara fa una mica de mandra ja, caminar tant, però hi hauré de tornar. I m'agrada molt que diguis que s'havien de reconèixer i buscar-los, perquè precisament el llibre, Quim, suposo que tu com a director d'orquestra, l'has acarat molt a interactuar. Les preguntes, no? Tota una sèrie de preguntes. Trobar els animals dintre de les il·lustracions, perquè tenim el dibuix del riu, o del bosc, de les muntanyes, però a més tenim les il·lustracions de cada un dels animals i d'aquestes plantes, com pinassa, el teix, el boix grèvol, o la geneta, la merla brava. Vull dir, és perquè grans i petits interactuïn.
3: Sí, és que de fet aquest és una mica el segell de l'editorial. Tu, quan el primer text que veus quan obres el llibre, precisament diu prepara unes botes, posa la motxilla, una cantimplora, uns binocles, una brújula, un llapis i una llibreta, marxem d'excursió. I el llibre no deixa de ser una excursió. No deixa de ser anar a Montserrat sense anar a Montserrat. I totes les interaccions que hi ha al llibre, el que permet ser un llibre que pot veure un nen sol, pot veure un adolescent, pot ser una interacció entre pares i fills, entre avis i nets, pot ser un llibre per a les escoles, permet, precisament això, és un procés

0: Funciona perfectament per mirar-lo una vegada ara, un nen de 7 anys, quan en tingui 14 el pugui tornar a mirar, quan en tingui 15 el pugui tornar a mirar, però quan en tingui 25 o quan sigui pare el podrà tornar a mirar, perquè és un llibre que no s'esgota d'una lectura. Un llibre recurrent per anar mirant amb diferents mirades segons tu del teu moment o segons en qui interactuïs. I a més, com ja saps, perquè ens coneixes moltíssim, un dels segells de l'editorial és d'aquesta part didàctica que no es queda només amb el llibre. A part de fer el llibre, hem fet làmines, hem fet totes les il·lustracions només en línia perquè es puguin acolorir, perquè es puguin pintar, farem un joc de cartes, és a dir, pots jugar a descobrir amb així de moltes maneres, sense anar-hi, però també anar-hi portant el llibre a la motxilla i anar amb tot el respecte per l'entorn, anar trepitjant el terreny i anar veient i anar descobrint.
1: Colla, perquè avui som colla, eh? Això de tenir tants convidats no sol passar habitualment, tot online, però molt contenta. Gràcies a tots per la feinada que heu fet, per fer-nos arribar el llibre també. Imma, enhorabona, t'ho haig de dir.
2: Gràcies.
1: T'ho han dit molt i jo t'ho torno a dir una altra vegada. I, escolta, que tingui molta sortida, molta volada i que ens apropi i, sobretot, ens conscienciï de cuidar tot el nostre voltant, perquè si no cuidem, ho perdrem i és tan necessari. Gràcies, de veritat.
0: Gràcies a vosaltres.
3: Jordi Fenosa Tatai és il·lustrador de llibres infantils i còmics. L'any 2014 va començar a escriure. Ja ha publicat 10 llibres, entre ells El jardí pudent del professor Frisbee i L'Alícia i la fredor d'alta mar. S'ha format a l'Escola d'Arts i Oficis i a l'Escola Josu. Ara i aquí estàs escoltant El Calaix, més estiu, amb Mònica Socies.
1: Un viatge històric. És una novel·la juvenil, però és una novel·la per adults, també. Hi ha les dues mirades. I per què me n'he enamorat? Per la part històrica. Jordi, benvingut.
4: Moltes gràcies, Mònica.
1: Jordi Fenosa, Tatai, l'estació sense trens, publicada per Cruïlla. I quina estació i quantes sorpreses que no es poden explicar! I que meravellós, un final apoteòsic. Però el viatge, Jordi, al final és el que importa, és aquest viatge, no? I m'agradaria començar-lo pel principi, per la llavor, per una fotografia, que això és molt bonic.
4: Sí, l'estació sense trens neix d'una manera bé casual. Jo un dia em trobo al Voló, a la Catalunya Nord, estic en un pavelló d'esports, estic esperant que comenci un concert. Llavors, jo soc dibuixant, jo soc il·lustrador de llibre infantil des de fa molts anys, abans que em posés a escriure, i els dibuixants tindrem molts defectes, però tenim una entre cometes, qualitat, és que som uns xafarders i uns drapaires. Ens fixem en moltes coses perquè tot això alimenta el nostre... és el material amb què després dibuixem i al final també escrivim, no? Bé, el cas és que jo vaig i em trobo un tros de cartró. I en comptes de prescindir, de passar d'ell, doncs vaig i m'ajupo i l'agafo, un trosset petit de cartró, el giro i era una foto antiga, una foto probablement de principis del segle XX, on es veia els cossos d'una parella, d'una mare i una dona, i clar, el primer que se m'acut és, ostres, li falten els caps. I si estaran per aquí a prop? Doncs sí, miro 4 o 5 metres més enllà, veig un altre trosset de cartró, el cullo i efectivament hi ha els caps d'aquella parella, d'aquells, potser nuvis, perquè podia ser una foto de casament. Les encaixo, encaixen perfectament, i no és una reproducció, un paper de diari, no, és una foto original de probablement 1900-1910, bé, jo, naturalment, me l'enduc a casa, la tinc en un calaix, me la miro sovint, i se m'engega alguna cosa, no? I començo a pensar qui serien aquelles persones, com podria haver estat la seva vida, però clar, jo no tinc cap lligam en el Voló, ni en aquella zona. Visc a l'Empordà, però no a la Catalunya Nord, no tenia manera d'investigar qui podien ser, així que vaig dir, doncs, imagina, home, passa-t'ho bé. I vaig agafar aquells personatges, els vaig convertir en personatges meus i els vaig col·locar en el meu escenari, allà on jo volia explicar la meva història. I els vaig convertir en els protagonistes de l'estació sense tren.
1: Una família que al final, bueno, ens portarà alguna sorpresa, però sobretot les protagonistes, les que ens van portant per aquest camí, són una mare i una filla. O sigui, van

0: de la història, que és molt interessant, ara parlarem de punts importants, es parla també d'aquests canvis de l'adolescència, de la relació entre pares i fills, en aquest cas, mare i filla, que no és una relació fàcil perquè la mare tampoc ha tingut una vida fàcil.
1: No. No, és una història doble. Tu abans has parlat de que tenia molt de tema històric, efectivament, però clar, jo la història la situo en l'època postpandèmia, 2022, que de fet és quan jo estava escrivint la novel·la, i agafo una protagonista, que és la Joana, una noia de 15 anys, molt enfadada amb la vida, que s'està buscant a si mateixa i no troba res, però és que té una mare que fa 40 anys que també s'està buscant a si mateixa. Una mare, mare soltera, molt arriada, que diem aquí, una mica hippie, i que ha agafat a la seva filla, ha decidit fer un canvi de vida, sortir de Barcelona i anar, tornar al poble de la seva infantesa amb la filla, com si fos un paquet més de la mudança. Cosa que a la filla, la Joana, no li fa cap gràcia. Tanta gràcia que he preferit no dir el nom del poble, primer per comoditat, perquè els escriptors sempre ens dona molta llibertat treballar en pobles imaginaris, perquè si vols poses mar, si no, no poses mar. Si vols poses una estació de tren, si no vols no la poses. I et quedes tan ample. Però és que, a més, el poble surt una mica malparat, no? Perquè la Joana li diu un mal nom bastant desagradable. És clar, jo no voldria que ningú del Tarragonès s'enfadés amb mi, que me'ls estimo molt. El poble, la Joana li diu merda, poble.
0: Està enfadada amb el món.
1: Està molt emprenyada, esclar.
0: I és el merda poble, i ja veurem com anirà evolucionant el tema del merda poble. El deixem aquí. Mm-hmm. El que passa que ella, a poc a poc, penso que aquest merda poble l'anirà enamorant i anirà descobrint que hi ha moltes més coses i serà una sorpresa. I a mesura que van passant els dies, s'anirà fent gran. Has dit una cosa important, el tarragonès. Jo m'hi he sentit molt identificada. Jo jugo a casa, Sant Vicenç de Calders, la forma de parlar, moltes expressions i frases fetes.
1: Bé, he de dir que jo no em vaig atrevir en un principi a recrear la parla de la vostra zona perquè no gossava, perquè jo no parlo així, no? Jo soc barceloní i visc a l'Empordà, imagina't, no? Jo vaig passar la infantesa entre Creixell i Torredembarra, aquella zona, però, clar, jo era un barceloní trasplantat i és difícil que se'ns enganxin gaires coses perquè hi ha aquesta distància, no? Però vaig comptar amb l'assessorament d'una persona, de la Elena de Cruz, professora de la Universitat Rovira i Virgili, que em va ajudar molt a donar versemblança als personatges, sobretot a la gent gran. Els joves jo no em vaig atrevir gaire a convertir-los en... a moure'm de l'estàndard aquest una mica juvenil, no? Perquè ja era prou difícil per mi parlar com si tingués 15 anys, que ja els tinc molt lluny, els 15 anys. Doncs a sobre, 15 anys de Tarragona, no vaig gossar, no? Vaig deixar-ho només en la gent gran, això sí. I en els personatges històrics també, suposo, uns quants.
0: Doncs a mi, jo he gaudit i hi ha hagut paraules, jo què sé, Concu. Ara feia molts dies que no llegia, no?, el Concu.
1: Home...
0: I no l'havia sentit tant, de petita l'havia sentit, no excessivament, però m'ha fet molta gràcia el de Concu. Feia molts dies. Però, escolta'm, toques ponts molt importants perquè hi ha una cosa que m'ha agradat molt i és la Guerra del Rif, que no està tan coneguda perquè es parla molt de la Guerra Civil, que també surt, però la Guerra del Rif va ser molt... Bueno, això és dramàtic, jo he fet alguna entrevista i és absolutament dramàtic i no és tan coneguda. I ho poses en un llibre juvenil, que això vol dir que estem traspassant la història en aquests joves. És molt important,
1: clar,
0: també.
1: Jo, si et sembla, parlem ja de l'Elvira, que és l'altra noia protagonista. Sí. La història és doble, com no sé si ja ho hem dit. La Joana, en el seu aclimatament, en la seva arribada al poble, troba uns quaderns de dibuix i descobreix una noia com ella de 1909. S'imagina la seva vida, no? Més o menys. L'Elvira, i aquí jo crec que és una cosa que m'importa de cap. El fet de que la humanitat tenim grans talents, no? Músics, pintors, científics, però el desenvolupament d'aquests talents, d'aquestes obres, ha anat molt lligat a les circumstàncies favorables que s'han trobat, no? Naturalment. I qui és que no ha trobat quasi mai circumstàncies favorables? Les dones. Quants Mozarts, quants Beethovens, quants Einsteins, dona, ens hem perdut perquè, com tinc per aquí un retall de la Montserrat Roig que diu ve a dir, si Beethoven, Einstein i Miquel Àngel haguessin hagut de canviar bolquers i donar el pit cada 3 hores, no haguessin fet les seves obres, no? Doncs aquí és on volia portar jo els meus personatges, no? I la Joana descobreix que l'Elvira va ser una noia amb un gran talent pel dibuix, però va ser noia i pobra l'any 1909 amb unes circumstàncies com eren les dels nostres avis i besavis, duríssimes, que no ens podem imaginar com cada pocs anys hi havia una guerra, cada pocs anys hi havia una mala collita, cada pocs anys hi havia una epidèmia, i la gent anava... Bueno, van tenir una vida molt dura, realment.
0: Molt, molt dura, eh? Mm. I m'agrada molt bé aquest paral·lelisme i parlar de les dones, sobretot perquè la Joana, que és jove i té totes les eines al seu abast, encara que estigui enfadada amb el món, és capaç de ser conscient precisament de que té totes aquestes coses, no? I de dir, no puc queixar-me tant, em puc queixar i m'haig de reivindicar, però potser no tant, no?
1: Home, jo no volia fer un sermó, jo no volia que la lectura fos... Nois i noies joves avui dia, que mira que teniu de tot i l'Elvira pobra no... Home, no, no. Aquí no, aquest moralisme no el volia, però en fi, vulguis que no, es pot interpretar també que això és, no? I no només val per joves, també val per nosaltres, eh? També val per nosaltres.
0: Bueno, va per tots perquè a vegades se'ns oblida la història i la literatura fa que toquem una altra vegada de peus a terra de dir no oblidem tot el que hem passat. No és moralisme. A mi m'agrada molt la mirada que hi has posat damunt de la Joana perquè és una mirada de curiositat i de fascinació. I això és molt dels joves. No s'ha perdut, afortunadament.
1: Sí. I bé, perdó, ara hem anat a ficar de peus a la galleda perquè hi ha coses que no es poden dir. Però, esclar, aquest descobriment del poble la porta per uns camins molt inesperats, no? Tal com ella arriba i que fingeix que no sap res perquè està en guerra amb la seva mare i no sap ni el que és una garrofa, que ja és el colmo, que és mentida, però bé, ella s'ho fa.
0: Bueno, és que hi ha moltes coses que no es poden explicar. Hem d'anar hem de posar molt bé els peus a terra i no posar els peus a la galleda, com ha dit en Jordi, per no explicar coses que no toquen. El que sí és tot aquest retrat històric i l'has fet sempre des de la mirada, no?, d'aquests anarquistes, des de la mirada del poble, a més a més. L'has fet des de tocant de peus a terra, no? Ens obligaven a anar, han agafat els reservistes... O sigui, sí, com patia la base,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. Sí, no, realment van ser èpoques, bé, et podien cridar a anar al Marroc a fer una guerra que ni anava ni et venia amb unes condicions infernals, perquè l'exèrcit espanyol estava molt mal equipat i molt mal preparat, però les oligarquies ordenaven que allò es fes i per això contínuament hi havia guerres colonials del Marroc, una cosa que va durar moltes dècades, no? I clar, això va tenir conseqüències a Catalunya, com sabem. Bé, hi ha molta història, crec jo. A mi m'agrada molt la història contemporània. Veig, a més, que vosaltres toqueu molts llibres que hi ha tema històric, cosa que també m'agrada molt de les vostres entrevistes. A mi m'agrada molt i jo volia que sortís això. I, de fet, hi ha alguna anècdota, hi ha alguna cosa que és de la meva família. Vull dir que no m'he pogut estar de remenar i explicar alguna batalleta, no particular meva, però sí, de la meva.
0: Bé, això sempre sol passar. No se sap mai quina part, però sol passar que sempre hi ha algun punt... Bé, per això és el que vivim, no? I per això és el poble. Hi ha un fragment, són molts els que hi he notat al quadern de lectura, però m'ha impactat aquest, no? Diu, veure'ls és encara més trist del que s'havia imaginat. Semblen un ramat dòcil. Són fills de pagesos i jornalers sense terra. Molts van calçats amb espardenyes i porten farcells de roba. Dibuixes exacte. És que magníficament, no? Sí. Cada una de les escenes.
1: Aquesta descripció la vaig escriure després de veure un apunt de Ramon Casas, que ben bé retratava això. Un grup de nois, de reclutes, que s'anaven a la Guerra d'Àfrica i feien cua, no sé si a l'estació de tren o a l'oficina de reclutament, i anaven així. I és que realment les guerres les feien els pobres, perquè a més... Sabreu que hi havia una taxa que els rics podien pagar per eludir el reclutament. Sí. Cosa que, evidentment, els pobres no podien, perquè era elevadíssima, no? Era molts diners per un pagès, per un jornaler. Però els fills dels rics no hi anaven, i això era encara més escandalós. No?
0: Bé, a Can Panisello ja trobareu també aquest món dels rics, no? Aquesta confrontació entre els privilegis que tenien uns i com arribaven a patir els altres. I penso que aquí també, amb aquesta família, has dibuixat molt bé aquest plus de superioritat. Les escales.
1: Sí.
0: Oh, quin símbol més símbol magnífic, el de les escales.
1: Mm-hmm. Aquestes escales de marbre, sí.
0: Que havien de netejar les minyones.
1: Sí, he volgut retratar una família de noms rics, no una família amb aquella noblesa de l'aristocràcia rural que a Catalunya en quedava poca, una família de noms rics que es construeix en una gran casa i fiquen a dintre unes escales de marbre una mica desmesurades, fins i tot, no? I obliguen a les minyones a que estiguin impolutes i brillants i perfectes perquè és com el seu símbol, no? El símbol del seu ascens. És la família Panisello, que tenen un fill que més vol ser artista. I aquí és on la cosa encaixa amb la presència de l'Elvira, de la minyona, que accidentalment aterra en aquella casa amb el seu talent. És un diamant en brut, és una noia que, si la deixessin, seria una gran artista. Però llavors allà descobreix l'estudi del senyoret. Per mi és una pàgina que m'ho vaig passar molt bé, perquè, a més, ja, com he dit, jo soc dibuixant. El material de dibuix és una cosa que a mi em cau la bava quan veig. No ho puc evitar, però quan veig aquarel·la, quan veig pincells, allò és tan bonic. I l'Elvira allà té una revelació. No?
0: Mireu, ara el Jordi m'ho ha deixat molt ben filat tot, perquè llegir la novel·la, L'estació sense trens, és una miqueta... És com si ell hagués agafat aquestes aquarel·les, aquests dibuixos, aquests esbossos en carbonet i els hagués passat a paraules. Hi ha escenes escrites que són absolutament visuals i hi ha moments àlgids, bé, quan descobreix aquest estudi i després el moment, no?, de veure l'Elvira, no?, que com es fa conscient de la vida. No us podeu perdre quan llegiu la novel·la. El moment en què les senyores de l'aristocràcia se'n van a donar estampetes o medalletes al soldat. Jo això, sí. Aquesta escena és monumental.
1: Tu saps que aquesta escena és real, eh?
0: Què dius?
1: Sí, això va passar al port de Barcelona durant la Setmana Tràgica. Bueno, no durant la Setmana Tràgica, va ser un dels episodis previs a la Setmana Tràgica, del juliol del 1909. Unes senyores de la bona societat, amb la, entre cometes, tota la bona fe d'aquella manera, en realitat amb tota la hipocresia, se'n van anar al port a donar estampetes i tabaqueres als soldats per animar-los en la guerra que anaven. I, a més, aquell moment, aquell dia, s'anava al batalló de cazadores de Reus. Era un batalló del Baix Camp, no? Perquè els batallons, les unitats militars, portaven el nom d'on estaven reclutada la tropa. Hi havia tropa de Reus, tropa de... En fi, de diferents poblacions. I, clar, la gent estava molt indignada, perquè aquells soldats que s'anaven eren pares de família i nois pobres, la majoria, i s'anaven a un escorxador. I més o menys ja ho sabien, perquè no era la primera ni seria l'última guerra. I, esclar, trobats amb aquella mena d'insult... Bueno, això sí, això està relatat que va ser així.
2: Ràdio Arenys. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.
3: Són sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit.
4: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
5: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
2: Nom.
3: Felicitat Gasa Nadal.
5: Dia d'entrada al camp de concentració.
3: Camp de concentració de Ravensbrück. 18 de maig de 1944.
5: Matrícula.
3: 39.297.
6: Estábamos en una cola y se presentan dos niños pequeñitos, no sé la edad que podrían tener, ¿eh? Eso me quedó tan clavado, ¿eh? Aquellos niños tenían de estatura, una estatura de 6 años, más o menos, ¿eh? Pero la cara la tenían de viejos, porque vamos, vejez más marcada que la cara de aquellos niños, aquello es lo que a mí me quedó. Y iban a buscar sopa también, claro, como nosotros, estaban muertos de hambre. Y llevaban un pote de conserva vacío, de kilo, para llevar la sopa. Claro, a los chiquillos nadie les hizo hacer colas. Todo el mundo los deja pasar y entraron ellos a la cocina directamente. Yo, mira, aquello, se me clavó de ver aquellos dos críos que yo me decía, bueno, ¿qué han hecho estos niños para estar aquí? Hay que ser inhumano, pero a un punto para mantener a aquellas criaturas en un campo tan horrible como el de Belzén, porque era un campo de exterminación. Y salir, siempre me parece que los veo salir de la cocina con el pote lleno de sopa, así. Lo contaban así, en el pecho y en las dos manos, que aquellos niños no veían, no tenían más ojos que para ver aquella sopa. Aquello, yo no sé, pero se te queda que no... Que no.
7: És la veu de la Felicitat Gasa Nadal, supervivent del camp de concentració de Ravensbrück. És el primer cop que la seva veu veu la llum i hem de donar les gràcies a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i al Fons de la Neus Català Pallejà, que custodia les converses enregistrades per la seva camarada, la Neus Català. La Neus va recollir el testimoni de 50 dones espanyoles deportades al llibre de la resistència i la deportació.
8: Al camp de concentració de Ravensbrück hi van ser tancades 132.000 dones i infants. 92.000 no en van sortir amb vida. La Felicitat Gasa Nadal va ser una de les poques supervivents. Però com hi arriba Ravensbrück? Quina és la seva història abans de ser deportada a aquest infern? Som la Pili García i l'Anna Gasol i en aquest podcast recuperem la biografia i escoltem per primer cop la veu de la Felicitat Gasa Nadal.

0: Capítol 1. Felicitat Gaza Nadal. L'antifeixista.
1: Aquesta història comença el dia de Nadal de 1905. El 25 de desembre neix la Felicitat Gaza Nadal, filla del matrimoni format pel mestre Jacint Gaza Tocó i la Dolors Nadal, dos pallaresos originaris de Rivert. La Felicitat, però, neix al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, perquè al ser la filla de mestre, la família fa nombroses destinacions per petites poblacions del Pirineu.
2: Per explicar-vos la vida de la Felicitat Gaza, contem amb una veu ja coneguda en aquests podcasts, la del Josep Calvet, historiador i cap de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
3: La Felicitat va néixer a Pont de Suert, però hi va estar poc temps perquè jo crec que el curs següent, ja també el mateix 1905, el pare va ser traslladat a un altre indret.
2: De la infantesa de la Felicitat no en sabem gaire cosa més. La seva biografia està en construcció. Per això és imprescindible la tasca dels historiadors i historiadores com el Josep Calvet per recuperar la trajectòria d'aquestes dones.
4: No és una recerca fàcil, doncs les fonts documentals són disperses en arxius de diversos països i en algunes no són encara accessibles.
1: La informació que tenim d'ella la situa dels Pirineus a Barcelona fent de modista als anys 20. I és a Barcelona que la Felicitat coneix el seu futur marit, el Gildo.
3: La Felicitat va casar-se amb Hermenegildo Porcar Palomo, un senyor nascut a Barcelona l'any 1903. El Gildo Porcar, que posteriorment va donar el cognom a la Felicitat, perquè a França, quan va passar a França, la Felicitat a l'exili, doncs va adoptar el cognom del seu marit. Era fill de Barcelona, havia nascut a Barcelona el 1903, i era fill d'un conserge, d'un bedell de la Universitat de Barcelona, de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, de la plaça Universitat.
1: El matrimoni es casa el 1928 i a finals dels anys 20, la Felicitat i l'Hermenegildo, la Feli i el Gildo, es traslladen a la zona on s'ha criat la Felicitat, al Pirineu, en concret al Mas d'Eroles, a l'Alt Urgell.
3: Hermenegildo era mecànic i en aquell moment sembla que treballava a la central tèrmica de Drall, molt propera al Mas d'Eroles. I fins i tot, la memòria oral de la comarca recorda que havia estat alcalde pedani durant un temps del nucli i fins i tot alguns veïns o ja d'edat avançada recorden que va ser una persona que durant el seu mandat doncs va manar a construir uns safaretjos perquè els habitants del nucli poguessin rentar la roba. Això és el que ha quedat dins de la imaginària popular en aquells anys.
1: De la Felicitat hem de suposar que continua treballant com a modista, però és cert que és una informació que no s'ha pogut constatar. Quan esclata la Guerra Civil, el matrimoni continua a Drall, a l'Alt Urgell, amb una adversitat afegida. El Gildo es posa malalt.
3: Un fet molt, molt significatiu que el Gildo, Hermenegildo Porcar, estava malalt. Havia patit o patia la tuberculosi. A través d'unes cartes que es conserven d'un familiar llunyà, fins i tot en època de la Guerra Civil, 1937, Hermenegildo feia alguns viatges a Barcelona per tractar-se d'aquesta malaltia de la tuberculosi i necessitava una medicació que en aquell moment era molt complexa, molt complicada de trobar en època de guerra.
1: I més a muntanya. De fet, s'han trobat cartes dirigides a la família del Gildo a Terrassa en què els demana que intentin aconseguir la medicació per tractar el bacili de Koch, que és el bacteri que causa la tuberculosi. El Gildo no supera la malaltia i mor.
4: Durant tota la seva vida va dur el cognom del seu marit, Hermenegildo Porcar, que havia mort l'any 1937 en plena Guerra Civil a Drall, on vivien.
5: Cuando se lucha en las trincheras como se lucha, cuando se muere en los frentes como se muere, cuando se defiende España como la defienden falangistas, requetes y soldados, hay una raza y hay un pueblo.
6: ¡El más pueblo!
5: A esa lucha, a esa sangre generosa, a ese heroísmo, tiene que corresponder la retaguardia vibrando, animando al centinela, animando al combatiente.
2: El cop militar franquista expulsa la Felicitat cap a França. És una de les 400.000 republicanes i republicans que fugen d'Espanya i del franquisme, en l'anomenada Quarta Onada, la més populosa, causada per l'imminent caiguda de Barcelona.
3: El fet és que en acabar la Guerra Civil o els últims mesos, la Felicitat passa a França, com tants milers de catalans, de catalanes, d'espanyols, camí de l'exili, aprofitant l'espenta que les tropes franquistes doncs, feien sobretot l'Alt Urgell, que havia quedat com els últims reductes a favor de la República.
1: I ho deixa tot enrere. S'exilia empesa per la necessitat de seguir endavant en un territori on no sigui castigada per la seva ideologia. Quan la Felicitat arriba a França, col·labora amb el Partit Comunista Francès.
3: Cert és que tant la Felicitat com el Menegildo, doncs, diguem que eren d'idees comunistes, no sabem fins a quin punt militaven el PSUC. El PSUC es va crear, doncs, tot just a començar la Guerra Civil, el juliol de 1936, però sí que apareixen ja a França com la Felicitat apareix com a militant comunista i, posteriorment, la condició de militant comunista, tant del PSUC com, posteriorment, del Partit Comunista Francès, és evident amb la documentació que consulta.
2: No és el mateix ser exiliat que ser exiliada. El paper de moltes dones ha quedat invisibilitzat, sovint amagades darrere la figura del cap de família. La història les ha reconegudes molt menys que els homes, malgrat que alguna d'elles va tenir un paper igual o més destacat en la causa antifeixista. La França, que ha de salvar desenes de milers de refugiats que fugen de la fúria totalitària del franquisme, només és un miratge.
3: La segona part de la història de la Felicitat, doncs, ja la situem a França, ocupada pels nazis. La Guerra Civil acaba a l'abril del 1939. Pocs mesos després, l'1 de setembre de 1939, s'inicia la Segona Guerra Mundial, després de l'atac de l'exèrcit nazi contra Polònia i la victòria, doncs, progressiva d'aquest exèrcit alemany en diferents territoris, Bèlgica, Holanda, ja el 1940, i la primavera d'aquest 1940, l'arribada a França, la desfilada que fa Hitler per sota de la Torre Eiffel de París, simbòlicament, i la partició de França en dos parts, la part, diguem, que estava en mans dels alemanys, i la part de la França que es deia lliure, doncs, dirigida pel mariscal Pétain. Tota la part, diguem, tocant a l'Atlàntic, doncs, va quedar en mans alemanyes, i la part més tocant a la part est, en mans de Pétain, però Pétain va ser col·laboracionista també amb els nazis.
2: El mariscal Pétain signa un armistici de pau amb els nazis. El general de Gaulle, però, es rebel·la i no accepta la derrota. Fuig a Londres per continuar la guerra en nom de l'anomenada França Lliure, o França Combatent, i des dels micròfons de la BBC arenga els francesos a resistir als nazis invasors.
6: Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés et nous sommes résolus à le faire. Nous espérons qu'un jour, une force mécanique supérieure nous permettra d'avoir la victoire et de délivrer la patrie.
2: De Gaulle diu a la ràdio britànica: creiem que l'honor dels francesos rau a continuar la guerra al costat dels seus aliats i estem decidits a fer-ho. Esperem que algun dia una força mecànica superior ens permeti tenir la victòria i lliurar la pàtria. I conclou: passi el que passi, la flama de la resistència no s'ha d'apagar i no s'apagarà.
1: I no s'apaga, gràcies a persones com la Felicitat, que respon a la crida i ajuga la pell treballant per la resistència antifeixista.
3: Això provoca que moltes persones, doncs, s'impliquin en aquesta resistència i altres persones, doncs, sobretot els nois, decideixin fugir de França per passar cap a territori espanyol i des d'aquí, doncs, anar cap al nord d'Àfrica, Marroc i Algèria per incorporar-se a l'exèrcit aliat que es preparava, o que el mateix de Gaulle preparava al nord d'Àfrica. Però a l'interior de França hi va haver un moviment molt important de resistència, resistència als nazis, i la participació dels exiliats catalans i de les dones, que també és un paper molt important i desconegut.
2: El paper de les dones en la resistència francesa ha estat essencial, però sistemàticament subestimat. Les dones realitzen tot tipus de missions. Donen refugi als jueus, als resistents i als pilots aliats. S'ocupen de la transmissió de missatges, de difondre propaganda clandestina, de recopilar informació i d'organitzar activitats subversives, aprofitant que per la mirada masclista de les forces ocupants, la seva presència generava menys sospites. Algunes dones van liderar xarxes d'informació i d'evasió claus i van organitzar fugues de presoners. moltes van afrontar interrogatoris brutals, presons i camps de concentració, com és el cas de les nostres sis.
1: Encara avui es considera que aquestes tasques són menys importants. Són rols que han estat menystinguts, mentre que la realitat demostra que han estat decisius. La resistència no hauria estat possible sense la implicació femenina.
3: El paper de les dones de la resistència és un paper oblidat. Quan pensem d'un resistent, pensem en un maquis o en un guerriller, però darrere de tots aquests protagonistes, com s'explica molt bé, o explica molt bé les trajectòries de les sis deportades lleidatanes, doncs hi havia persones que s'encarregaven de fer de correu, s'encarregaven de donar menjar, s'encarregaven d'amagar a casa seva els deportats i fins i tot alguna doncs, amb repartir propaganda o alguna fent accions més importants.
2: Una manera de traure de l'oblit aquestes dones és rescatant la seva memòria. Entitats com el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, des del 2009, treballa per recuperar la història individual i col·lectiva d'aquest període. L'historiador que ens acompanya per explicar la biografia de la Felicitat, el Josep Calvet, és el cap de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic.
3: Va ser una institució pionera a l'estat espanyol. Quan es va crear encara, doncs teníem en vida molts supervivents de la deportació, molts supervivents de la Guerra Civil. Es va fer també una tasca importantíssima d'enregistrar, d'entrevistar aquests testimonis. I continuem fent tot un seguit d'actuacions en aquest àmbit i en concret amb el tema de la deportació doncs des de l'any 2009-2010, quan es creia el memorial, ja es comença a treballar amb la creació d'una base de dades, un cens de persones deportats i deportades als camps de concentració nazis catalans i espanyols.
1: El Memorial Democràtic és la institució encarregada de coordinar el projecte de les Stoppelsteine, les pedres que fan ensopegar. Segur que n'haureu vist alguna tot passejant per algun poble o ciutat. Cada llamborda es personalitza amb el nom i la història de cada víctima del nacionalsocialisme, com a recordatori de la magnitud de la tragèdia. Però és el ple de l'Ajuntament de cada municipi qui ha de sol·licitar el memorial que gestioni la col·locació de la llamborda al poble de naixement de les persones que hagin estat en un camp de concentració nazi.
2: Al web del memorial trobem un mapa de les Stoppelsteine que hi ha a Catalunya.
3: Actualment ja s'han posat des de l'any 17 més de 500 llambordes a tot Catalunya, visualitzar el que va ser la deportació, treballar fonamental amb els grups escolars perquè doncs, investiguin, tracin les biografies d'aquestes persones deportades, que això no quedi amb la simple col·locació d'una llamborda, sinó que es treballi a l'aula, i perquè creiem fermament que és la... que són les accions de futur, de poder conscienciar i poder engrescar els nostres alumnes a que coneguin tot el que va representar negativament el feixisme i el nazisme alemany i també doncs, la part positiva, recuperació de les llibertats i d'oposició al franquisme.
2: De les més de 500 llambordes que trobem als carrers catalans, només una dotzena són de dones, entre elles la de la Neus Català, als Guillemets. De les nostres dones, de les sis de Ravensbrück, de moment només en tindrà la Coloma Serocosta a l'Albagés.
1: Tanmateix, sí que s'han fet homenatges als pobles on van néixer la generosa Cortina Son i la Conxita Granger a Capdella. I l'any 2025 se celebra l'any Granger per commemorar el centenari del naixement de la Conxita.
2: El més important és posar-les en un primer pla, treure-les de la foscor. I encara queda molt per investigar.
3: Felicitat Gassa, filla d'una família de mestres que va rotar per tot el Pirineu, inicialment se la situava nascuda a Lleida, a la ciutat de Lleida, quan realment no va néixer a Lleida, sinó va néixer al Pont de Suert, i la família era una família doncs, pallaresa, de Socarrel. Per tant, calia doncs, donar a conèixer aquestes trajectòries i sobretot posar noms, posar foto i posar cara i intentar d'una manera doncs, contribuir a el tema de l'homenatge, potser, o de la llamborda, esto, pues, tens un tema doncs, puntual, però sí el reconeixement i que se sàpigui que milers i milers de catalans que van estar a l'exili doncs, van contribuir moltíssim a l'alliberament d'Europa, a combatre el feixisme, i no només aquests, que n'hi ha molts més, moltes dones que van estar a la resistència en primera línia, que van tenir la sort de no ser detingudes i que també estan oblidades.
2: Aquest és l'objectiu d'aquest podcast, visibilitzar-les.
3: El fet és que la Felicitat, militant antifeixista, militant comunista, en un moment donat, com tantes i tantes persones franceses, sobretot exiliats catalans que van anar a viure al sud de França, es van involucrar a la resistència als nazis.
1: La Felicitat treballa per la resistència instal·lada al departament de la Gironda, prop de Bordeus, a la mal anomenada Zona Lliure.
3: No sabem com va arribar, si va passar per algun camp de presoners del sud de França, Argelers, Barcarès, tots aquests camps que es van habilitar, els francesos van habilitar per acollir els exiliats espanyols, però el fet és que la situem a la zona de propera a Bordeus. En concret, vivia una població que es deia Castillon, de Dordonya, que estava situada a 50 quilòmetres a l'oest de Bordeus. I es va registrar com la seva professió de modista.
2: És habitual que entre les dones exiliades la professió principal que hi figuri sigui la de modista o costurera, ja que cosir és una habilitat per a la qual totes les dones han estat formades, perquè es considera una tasca pròpia del gènere. Tant és així que un terç de les exiliades es declaren cosidores, amb oficis diversos com el de modistes, sastresses, brodadores i professores de tall i confecció. Algunes resistents utilitzen la seva destresa amb el fil i l'agulla com a canal de difusió de missatges secrets. Cusen petits missatges de paper als doblecs de les faldilles o als folres dels abrics per transportar-los sense que ningú sospiti. Com hem explicat, fer d'enllaç i moure informació és una de les feines de les dones dins de la resistència perquè no aixequen sospites al no ser considerades una amenaça.
1: Aquest camuflatge permet la Felicitat fer d'enllaç, però també amagar i moure refugiats i resistents de manera clandestina.
3: Ajudava a creuar la línia de demarcació als resistents. O sigui, ella estava en zona ocupada i ajudava a aquests resistents que allotjava al seu domicili a que passessin a la zona lliure. La Felicitat estava implicada en un moment més genèric que es coneixia com a Front Nacional i la seva actuació, diguem, està homologada a partir del mes de setembre de l'any 1943. Des del mes de setembre de 1943 va començar a col·laborar amb aquestes xarxes de resistència creades a l'estat francès.
1: Però el 29 de desembre de 1943, tot just acabats de fer els 38 anys, detenen la Felicitat Gasa Nadal.
3: I va ser una detenció mixta. Per un costat, la secció d'assumptes polítics de la policia francesa i la Gestapo.
1: La detenen a casa seva, al seu domicili de Castillon, a Dordonya. Segons la investigació de Josep Calvet, la Felicitat té amagades a casa seva 5 persones.
2: La Míriam Roma, la historiadora autora de Les 6 de Ravensbrück, el treball que inspira aquesta producció, explica que la detenen per haver robat cartilles d'alimentació a l'Ajuntament de Castillon la nit abans. Això podria quadrar amb el fet que té moltes persones allotjades a casa seva i que necessita més menjar. França travessa un moment polític i econòmic molt complicat i escassegen els aliments.
3: Quan la detenen, tenia a casa seva, sembla ser, a 5 persones dormint, que també van ser detingudes. No es coneix, en cap document s'ha trobat quines eren aquestes persones, si eren pilots americans, si eren pilots britànics. Aquest detall no es coneix. Aquell 29 de desembre de 1943, la Felicitat va caure en mans ja de la Gestapo i va començar el seu peregrinatge que posteriorment la va conduir al camp de Ravensbrück i a la deportació.
1: La Gestapo la deté, a ella i als 5 camarades que té amagats a casa seva, i comença el seu periple per diverses presons.
3: Va passar, com totes les deportades, per alguns centres penitenciaris, presons franceses, abans de ser enviada cap a Alemanya. El primer lloc on se la va portar va ser a la mateixa Bordeus. A Bordeus hi havia un gran centre d'internament que era un fort militar i durant l'ocupació nazi va fer aquestes funcions de presó. Va estar en aquest fort militar de Bordeus un mes. Posteriorment se la va portar al nord, a una presó també de Llemotges. Allí va estar també un altre mes, fins que va acabar a prop de París, al fort Romainville, que era, diguem, l'antesala de la deportació cap als camps de deportació.
2: Hi ha dos grans centres d'internament prop de París des d'on parteixen els combois cap a l'infern. Un és del de Fort Romainville, on és internada a la Felicitat. L'altre és Drancy, el camp provisional on es detenen els jueus, l'última parada abans de ser enviats a un camp d'extermini.
1: Per Romainville hi passa també la Coloma Seró, la Maria i la Pepita Maranges i la Lola Casadella. A la Felicitat la tenen 3 mesos tancada al fort de Romainville.
3: El 13 de maig de 1944 va sortir en un comboi, el comboi 567, des de l'estació de ferrocarril de l'est de París en direcció a Ravensbrück.
2: Els convois que transportaven dones deportades cap al camp de concentració de Ravensbrück a l'Alemanya nazi eren un infern sobre vies. En vagons de bestiar, tancats hermèticament i sense espai per moure's, les dones eren amuntegades en condicions inhumanes, sense ventilació, amb poca o gens aigua i només un cubell com a letrina. Des de França, el viatge podia durar diversos dies. La Felicitat va trigar-ne 5.
3: Va arribar a Ravensbrück 5 dies després, el 18 de maig de 1944.
2: Arriba a l'infern. I així ho descriu la mateixa Felicitat Gasa. És la seva veu, el seu testimoni, en l'entrevista que li enregistra la també deportada i combatent antifeixista, la Neus Català. Uns àudios que hem recuperat i que ens cedeix l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona del Fons Neus Català Pallejà.
7: Lo mismo a nosotras, las mujeres, que lleváramos esos cadáveres allá abajo también. Y no lo quisimos hacer, dijimos que no. Y allí vinieron que amenazándonos, ¿eh? que si no íbamos, que nos iban a dejar sin comer. Si al final dijimos nosotros, ya no nos dan de comer, ¿qué más da? Total, cuando nos daban una taza, de aquello que llamaban sobo, una taza, ¿eh? Nada, para eso no vale la pena, que no nos den nada, es igual, por eso no lo hacemos. Nosotros no arrastramos nuestras camaradas. Y ellos se pusieron furiosos, nos hicieron salir. Yo salí por la ventana para no recibir un latigazo, porque tenía la tía, que ella tenía un látigo en la mano, y estaba en la puerta, y a medida que íbamos saliendo, nos hicieron salir, pues latigazo limpio. Yo, como estaba cerca de la ventana, pues me apañé para saltar por la ventana y evité el latigazo. Nos hicieron poner en fila y allí afuera y nadie quiso llevarlos, los cadáveres.
1: Tota la maquinària nazi destinada a deshumanitzar les presoneres. I tot i així, elles aferrades al sentiment d'humanitat.

0: amb veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Ràdio Arenys. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.
3: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada divendres de 11 a 12 ens porta un viatge apassionant pels esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
4: Molt bon dia a tots els oients que pacientment espereu setmana rere setmana que us expliquem històries i que les amenitzem amb música. Fets que van passar ja fa molt de temps i que ens agrada recordar any per any. La setmana passada vam acabar amb 1973 i aquesta encetem 1974. Per nosaltres acabava sense saber-ho encara el temps de la dictadura, però potser perquè estàvem al final. El règim ens ensenyava la cara més dura i més fosca.

0: L'any 1974 era un any de canvi i d'incertesa. El món encara patia les conseqüències de la crisi del petroli iniciada el 1973, amb pujades de preus, restriccions energètiques i una economia occidental tocada. Als Estats Units esclatava definitivament l'escàndol del Watergate, que acabaria provocant la dimissió del president Richard Nixon l'agost d'aquell mateix any. Un fet històric sense precedents. A Europa, el Regne Unit, vivia inestabilitat política i vagues, mentre que a Portugal, la revolució dels clavells posava fi a la dictadura. A Espanya, el franquisme entrava en la seva etapa final, amb una societat que començava a intuir el canvi.
1: I, malgrat tot, culturalment, era un moment vibrant. El pop i el rock dominaven les llistes. ABBA guanyava en Eurovisió amb Waterloo i començava a consolidar-se una cultura juvenil global marcada per la música, la moda i una necessitat clara d'evasió. El 1974 era, en definitiva, un any de crisi política i econòmica, però també d'explosió creativa i sonora. Ara què penso, per cert, i la nostra urbanitat?
0: Ah, jo ho pensava.
1: Ai,
0: ja.
1: Sí, noi,
0: ja
1: sí.
0: Ho tenia en ment, pensava, ara li diràs.
1: Bon dia, Anna Cucurull.
0: Bon dia, Montse Comí.
1: Molt bon dia, Joan García.
0: El nostre tècnic i director musical. Bon dia.
2: Brillante en los ardientes caminos del imperio americano, a través de la herida que sangra en la frontera del desierto. Un salvaje, un indómito, un auténtico tonto.
0: La pubilla d'aquell any va ser Elisa Palau i Pont. L'Elisa, que sempre recordarem quan la seva mare, la Ramona Palau, la cridava. Elisa! Iau, la noia anava corrents cap a buscar la mare. Música mestra, que hem de començar.
3: La banda sonora de la nostra vida. Any 1974.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys.
1: El 1974, The Rubettes, una banda britànica formada el 1973 i coneguda per la seva imatge de vestits i gorres blanques, consolidaven el seu èxit després de Sugar Baby Love, amb aquest tema que acabem de sentir, Jukebox Jive, escrit pels seus productors Wayne Bickerton i Tony Waddington i publicat per Polydor Records, que arribaria a número 3 de les llistes britàniques. La seva proposta combinava el glam rock propi dels 70 amb una clara mirada cap al rock and roll dels anys 50, especialment en les harmonies vocals d'estil doo-wop, un ritme ballable i una clara vocació de les jukebox americanes, però produïda amb el so brillant i comercial del pop britànic de mitjans dels anys 70.
2: Es pot dir sense cap gènere de dubte que The Rubettes era una banda de glam rock?
1: Doncs la resposta curta és no del tot, s'ha de matitzar. S'acostuma a incloure els Rubettes dins de l'òrbita del glam rock perquè van aparèixer en el mateix moment, 1973-1974, compartien l'escena britànica, l'estètica cuidada i el format de cançó molt comercial pensat per les llistes. Però musicalment no eren glam pur, com en David Bowie, T-Rex o The Sweet. El glam més emblemàtic tenia també una càrrega teatral provocadora i fins i tot andrògina. Penseu en David Bowie. The Rubettes, en canvi, apostaven per una imatge retro. Vestits blancs, gorres, però no trencadora. I musicalment estaven molt més vinculats al revival del rock and roll dels 50 i el doo-wop que no pas al glam contundent o al hard pop brillant de Sweet o de Slade. Ui, quan posem Slade. Ja podeu tremolar, eh?
2: Doncs aturem-nos en el que preponderava en l'escena musical europea en aquest moment, el glam rock, que va ser un corrent musical que va néixer al Regne Unit a inicis dels anys 70, aproximadament entre el 71 i el 75, caracteritzat per cançons directes, tornades molt enganxoses i una producció pensada per a l'èxit comercial, combinada amb una posada en escena espectacular. Maquillatges, plataformes, roba brillant i una clara teatralitat.
1: Oh, m'encantava tot això,
2: sí?
1: Eh?
2: Sí.
1: Aquelles cares pintades,
2: sí.
1: Aquelles malles brillants de brilli-brilli.
2: Qui eren els d'aquí?
1: Bueno, és que ja, després ja ho comentarem.
2: No és que anaven amb els Banus, com els deien?
1: Ui, molt més modern, això, Anna, on vas a parar?
2: I després n'hi havia, sí, havia un altre... No me'n recordo els noms, però sí, ja me'n recordo. Musicalment, bevia del rock and roll clàssic, del pop i del hard rock lleuger, però simplificava estructures per fer-les més radiofòniques.
1: Entre els seus exponents més carismàtics hi trobem figures com David Bowie en la seva etapa de Ziggy Stardust, Mark Bolan en T-Rex, així com bandes com The Sweet o Slade. Tots ells combinaven una forta identitat visual amb himnes pensats per corejar, convertint els concerts en autèntics espectacles.
2: El fenomen s'explica també pel context social. El Regne Unit vivia una etapa de crisi econòmica, vagues i incertesa, i el glam rock oferia evasió, fantasia i una ruptura amb els rols del gènere tradicionals. Era provocador, però accessible. Comercial, però transgressió en la seva imatge. I el 1974 es trobava en el seu punt àgil de la popularitat, convertint-se en la banda sonora brillant d'uns anys marcats per la necessitat d'escapar de la realitat.
1: I Espanya, que era el que tu preguntaves abans. Doncs el glam rock a Espanya no va existir com una escena pròpia, amb una identitat forta entre el 1971 i el 1974. Hem de recordar que el país encara estava sota el franquisme, amb censura, control mediàtic i una indústria musical molt més conservadora que la britànica. Vaja, l'ambigüitat sexual, la teatralitat exagerada i la provocació visual del glam encaixaven molt poc amb el context polític i social del moment. Alguns artistes van incorporar elements estètics o sonors del glam, com en Tino Casal.
2: Aquest.
1: Aquest ja era sobretot de finals dels 70 i començaments dels 80. Mm-hmm. O en Miguel Bosé en els seus inicis.
3: Seré tu amante bandido, bandido.
1: Amb amb una imatge també cuidada i una certa ambigüitat visual. Tampoc no sabia si anava o venia, tot i que musicalment era més pop melòdic, no? El 1974 el mercat espanyol estava més dominat per la cançó melòdica, el pop lleuger i el rock progressiu incipient com el de Triana. Cada noche mi vida es para ti. També es consumia molta música internacional importada, de manera que el glam es consumia sobretot britànic, però no es generava amb força pròpia dins de l'estat espanyol.
3: La banda sonora de la nostra vida, any 1974.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida.
1: Hem anat d'un estil a un altre, del glam a un rock més dur. El 1974, els americans Grand Funk Railroad van sorprendre amb la seva versió de Locomotion. Un èxit original de 1962, escrit per Carole King, que transformaven amb el seu estil potent i cridaner de hard rock, ple de riffs, de guitarres marcats i de ritme explosiu. La cançó, que arribaria fins al número 1 de les llistes nord-americanes, mostrava perfectament la capacitat de la banda de convertir un clàssic pop en un èxit contemporani i ballable.
2: Bé, aquesta notícia, escolteu-la bé, que parlem de música, però de la música de casa nostra, del nostre petit municipi. El casal parroquial, organitzat pel grup d'escoltes pioners dins les festes de Nadal, es va celebrar un entranyable festival de cançó infantil que va animar

0: també a tots
1: són
0: els coneixem.
1: Són de la meva edat. Sabem any amunt, any avall...
0: També es van otorgar premis de consolació a Immaculada Puigverd, Maria Mercè, Maria Teresa Jaurés i Xavier Salvanyà.
1: Ah, aquest sí que aquest... no el coneixem.
0: No, eh, que no?
1: No, la ràdio no, no el coneix ningú.
0: No. Reconeixent així l'esforç i el talent de tots els participants, molt lligat a l'esperit de comunitat i de cultura popular que vivien moltes entitats de joventut del moment.
2: La banda sonora de la nostra vida.

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: Aquesta és una de les cançons que més m'agraden d'en Lluís Llach, Vaixell de Grècia. Seria capaç d'escoltar-la i cantar-la una vegada rere l'altra. Aquí el vaixell esdevé una metàfora de les societats sotmeses a règims autoritaris, com la dictadura dels coronels a Grècia o la dictadura franquista a Espanya, amb els seus pobles atrapats entre por i dolor, intentant inflar les veles per navegar cap a la llibertat. Una imatge molt potent que parla de la mateixa pena i esperança compartides entre tots dos pobles i del desig de veure's i avançar cap al mateix port. I m'agradava, perquè aleshores jo ja tenia consciència política i entenia perfectament la metàfora. I per mi, sí, efectivament, era i és un himne de llibertat.
2: Exactament. Sí, senyora, no hi afegeixo res més. Durant els primers anys 70, la censura del règim franquista a l'estat espanyol seguia molt estricta, especialment amb els missatges polítics i en llengües pròpies com el català. Això obligava els artistes compromesos a utilitzar metàfores o imatges poètiques per expressar crítiques o reflexions sobre la repressió i la manca de llibertat. Cançons que parlaven de por,

0: de cadenes o de vaixells que navegaven. Sovint amagaven, sota una aparença lírica, un desig de canvi social i de fi de la dictadura.
1: El 1974, Llach va publicar I si canto trist, un disc que recollia cançons seves i on la peça que dona nom al treball és un bon exemple d'aquesta expressió metafòrica. Està inspirada en la condemna a mort d'en Salvador Puig Antich. Parla en paraules senzilles de dolor, de por, de memòria, però també de la resistència de les persones que, malgrat tot, estan lluitant. De fet, aquella cançó i d'altres del disc que van ser interpretades amb gran complicitat del públic, que vivia conscientment el context de repressió i de censura de l'època i que ho entenia perfectament, per molt que hi hagués censura.
0: Llach mateix havia passat 4 anys a l'exili a París per escapar de la prohibició que el règim havia imposat als seus concerts i cançons, després d'un inici de la carrera on la censura li va causar greus problemes. I va tornar a actuar al Palau de la Música de Barcelona el 2 de febrer de 1974, justament per presentar Ins i si canto trist. Aquell retorn va ser un moment molt important. No només va poder cantar de nou al seu país, sinó que ho va fer amb cançons carregades de significat social i polític, en un context de final imminent del franquisme, quan encara la repressió seguia ben present.
1: De veritat, Anna, que al llarg de les properes setmanes tindrem ocasió d'escoltar les millors cançons d'aquest disc.
0: Sí, sí.
1: Per mi, tan extraordinari. M'agraden totes, i quan dic totes vol dir totes. Però, mira, ara canviarem de registre per girar la vista i fixar-nos en el començament de la música disco.
2: La banda sonora de la nostra vida. Any 1974.

0: banda sonora de la nostra vida.
1: El 1974, el trio femení americà LaBelle, amb LaBelle al capdavant, va sacsejar les llistes amb Lady Marmalade, un himne de disco i soul que combina ritme potent, harmonies femenines i una lletra atrevida sobre seducció i desig nocturn a Nova Orleans. Ah, amb aquella famosa estrofa en francès, "Voulez-vous coucher avec moi ce soir?" La cançó no només va ser un èxit comercial immediat, arribant al número 1 a les llistes nord-americanes, sinó que també es va convertir en un símbol de força femenina, sensibilitat i llibertat d'expressió, tot mantenint una actitud descaradament festiva i provocadora que definia l'energia del disc i del moment. Jo, a mi, en aquesta cançó hi ha un tros de la cançó que sembla que digui molta xocolata hi ha, No sé exactament el que diu, però a mi em sona
2: molta xocolata que hi havia.
1: Bueno, aquesta és la gràcia de no saber idiomes i així la imaginació pues va que vola.
2: Era el 23 de juliol de 1974. Badia Masabdi va morir a Zale, a Líban, lluny de les escenes vibrants del Caire que havien marcat gran part de la seva vida i llegenda. Nascuda com a Wadiga Masabdi el 1892 en una família libano-siriana, la seva trajectòria va ser tan intensa com els escenaris on ella mateixa va triomfar, des de buscar un futur entre París i Buenos Aires de jove fins a convertir-se en una de les figures més influents de l'entreteniment de l'Orient Mitjà.
3: Ma habitch el ras el mubtazel. No, zaman kan ras, kullu ras batn. انا نوعت الرقص دخلت عليه اسبانيولي ودخلت عليه التركي ودخلت عليه العجمي دخلت عشان يبقى مش ممل.
1: Segur que fins aquí no sabeu de qui parlem, oi?
2: Potser sí, potser
1: no. Potser no. Qui era Badia Masabdi? A principis de la dècada de 1920, amb el Caire com a epicentre cultural cosmopolita, Badia va obrir el famós Casino Badia, o Casino Òpera, un cabaret que va transformar completament la dansa del ventre en espectacle professional. Allí va introduir coreografies, moviments molt més amplis, vestuari com de Hollywood i un ús escènic sofisticat que van convertir aquest local en una mena de Broadway del Nil, on es llançaven les futures estrelles de la dansa i el cinema egipci, com Samia Gamal i Taya Carioca, dues reines de la dansa del ventre i actrius, i on les varietats musicals i teatrals atreien molts turistes, intel·lectuals i també celebritats de l'època.
2: De fet, durant la Segona Guerra Mundial, el Casino Badia va esdevenir un punt de trobada inusual on militars, oficials, espies i societats cosmopolites es mesclaven entre les cadires i el fum del Margilé, cosa que va alimentar rumors i propaganda. La màquina nazi va acusar Badia de ser una espia britànica i traïdora per l'afluència de personalitats occidentals en el seu club. Quan Nasser va assumir el poder a Egipte, els temps van canviar. Els cabarets van ser perseguits i Badia va acabar venint al seu imperi i retirar-se al Líban, on va viure els darrers anys lluny de l'escenari que havia dominat durant dècades.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: El 1974, el grup britànic Paper Lace va publicar The Night Chicago Died, la nit que Chicago va morir, un single que es va convertir en número 1 al Billboard Hot 100 als Estats Units, va arribar al número 3 al Regne Unit i el 2 al Canadà. 1, 2, 3. La cançó, escrita i produïda per Peter Callender i Mitch Murray, és una narració dramàtica que ens situa en una nit fictícia, aquesta és la clau, fictícia, de 1920 a Chicago, ocupada pel mafiós Al Capone, i descriu un tiroteig entre gàngsters i la policia, vist a través de la veu del narrador, que recorda com la seva mare prega mentre la ciutat es troba en guerra i el seu pare, policia, torna finalment a casa sa i estalvi. Fins aquí la ficció. Ara, la realitat.
2: El cert és que els autors mai havien estat a Chicago quan la van escriure i van confessar que es van basar més en les pel·lícules de gàngster que en els documents històrics. Però és innegable que es basa en un fet que sí que va passar, la massacre de Sant Valentí de 1929.
1: Doncs vinga, va, la realitat. La massacre del dia de Sant Valentí va tenir lloc el 14 de febrer, clar, era Sant Valentí, de 1929 a Chicago, en plena llei seca, que prohibia la venda, producció i transport d'alcohol als Estats Units. Aquestes prohibicions van crear un mercat negre molt lucratiu que va donar peu al crim organitzat i a bandes que es disputaven territoris i rutes de contraband. Les prohibicions mai són bones. Aquell dia, 7 membres de la banda dels Moran van ser assassinats a trets davant d'un garatge al nord de Chicago, presumptament per ordre del famós gàngster Al Capone, que buscava eliminar la competència i consolidar el seu control del negoci de l'alcohol. Els assassins van arribar disfressats de policies, fet que va afegir dramatisme i confusió sobretot a la massacre. I l'esdeveniment va impactar tota la ciutat i es va convertir en un símbol de la violència sense control dels anys 20.
2: Aquells anys 20 dels Estats Units, coneguts com els bojos o eufòrics anys 20, estaven marcats per una combinació de prosperitat econòmica, innovació cultural i crisi social. Molta gent freqüentava locals clandestins, casinos i clubs nocturns, on es podia veure i socialitzar en secret, mentre bandes criminals com les d'Al Capone controlaven aquests establiments i generaven una atmosfera carregada de tensió i violència. La llei seca, lluny de frenar el consum, va alimentar conflictes armats, contraband i assassinats, fent ciutats com Chicago es convertissin en epicentres d'inseguretat i llegenda urbana. Una atmosfera que inspiraria després pel·lícules, cançons com La nit que va morir Chicago i una fascinació mundial pel món dels gàngsters.
1: La llei seca, que va començar el 17 de gener de 1920, es va acabar oficialment el 5 de desembre de 1933, 13 anys després, quan es va ratificar la 21a esmena a la Constitució, que el que feia era revertir la prohibició i permetre de nou el consum legal de l'alcohol. Ara, els grups criminals, no que no van acabar, no. Em temo que encara són allà i, de fet, a tot arreu.

Adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Ràdio Arenys viatgem al passat, amb històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
1: L'any 1974, Richard Cocciante, cantautor nascut a Saigon i criat a Roma, amb arrels italianes i franceses, va fer el seu gran llançament internacional amb Bella sense ànima, el primer single del seu àlbum Ànima. La cançó va arribar a número 1 de les llistes italianes i va ser un dels temes més venuts de l'any a Itàlia. Es va consolidar com una de les veus més potents de l'italopop dels anys 70 i va establir el seu estil dramàtic i intens. La lletra, jo no sé si la recordeu, parla d'una relació trencada i parla des de l'amargor i el desencís, amb frases que reflecteixen dolor, confrontació, però també un lirisme directe que va despertar el debat en aquell moment, fins i tot amb crítiques de certes organitzacions feministes i censura a la televisió italiana per algunes línies considerades, diguem-ho així, controvertides. La veritat és que aquestes lletres d'aquestes cançons italianes de començaments dels 70 més masclistes no podien ser. I aquí vull fer una consideració. Les crítiques feministes que es comenten avui majoritàriament són posteriors. És a dir, no eren aquestes crítiques un fenomen destacat als anys 70. Quan Bella sense ànima es va publicar el 74, la societat italiana i mediterrània en general tenia uns valors molt diferents i la cançó es veia principalment bé com una balada dramàtica d'amor i ruptura, plena d'emoció, i no hi havia gaire consciència pública sobre aquest masclisme en aquestes lletres de les cançons pop. És que en aquesta lletra quasi que al final s'esdevé una violació. Els adolescents, sí, l'has d'escoltar, Anna. Els adolescents i joves de l'època només sentíem la intensitat i el patiment emocional, però no aquest component de desigualtat o de dominació que ara, amb una certa perspectiva, doncs ja ho percebem. En fi, canviem de tema.
2: Som-hi, doncs. En el 1974, en l'Ajuntament d'Arenys de Mar, en un ple municipal extraordinari, es va acordar obrir un expedient per a la cessió de terrenys al Ministeri de Justícia destinats a la construcció d'un edifici que acollís els jutjats de primera instància i instrucció i el jutjat de districte. La idea era oferir un servei judicial centralitzat i modern que donés cobertura no només a Arenys de Mar, sinó a tots els municipis del partit judicial número 6 del Maresme i Baix Montseny, que aleshores formaven part del nostre districte judicial. Els terrenys escollits estaven al carrer Santa Clara, just al costat del convent de les Clarisses.
1: On són ara? El que passa que aquell era un edifici llavors modern, perquè es va començar a construir a partir del 74 o 75, i ara ja són els nous i els, esperem, o no, definitius,
2: o no.
1: Ja ho veurem.
2: Ja ho veurem.
1: Abans
2: si
1: la...
2: més no, els hauran sí. d'ampliar.
1: Oh, és possible, és possible. Abans de la construcció, el jutjat estava a la Casa de la Vila, és a dir, on està l'Ajuntament, a les dependències de l'Ajuntament. El nou edifici judicial estava pensat per acollir un jutjat de primera instància i instrucció amb els corresponents habitatges pel jutge d'instrucció i per l'agent judicial que havien d'estar de guàrdia permanentment. Això no ho sabíeu, eh? Això
2: no,
1: dels habitatges?
2: No.
1: Sí. I un jutjat de districte per judicis de faltes i cognicions de baixa quantia. Aquesta configuració amb habitatges incorporats reflectia les necessitats reals del servei judicial i l'organització típica dels anys 70 a municipis cap de partit judicial. Això, sí, després ja es va reestructurar, ja no van ser habitatges per als jutges.
2: Ara deuen ser...
1: Igual que aleshores es feien també les cases dels mestres al costat de les escoles.
2: Sí, exacte. La construcció es va completar més tard, permetent concentrar tots els serveis en un edifici propi, modern i funcional. Aquell projecte va posar les bases de l'administració de la justícia a Arenys de Mar durant tota la dècada dels 70 i 80. Amb els anys, l'edifici va evolucionar. Es van afegir més jutjats, com el jutjat número 2, a finals dels anys 80, moment en què els habitatges interiors van passar a ser exclusivament per als jutges.
1: Sí, sí, l'agent judicial ja estava fora. Dos jutges, dos habitatges. Amb la modificació de la llei de planta judicial de 1989, el jutjat de districte va passar a ser el número 3 de primera instància i instrucció, se'n van fer 3 més, en previsió que més endavant en fossin 8, i s'hi van afegir també 2 penals. A manca d'edifici per encabir tots aquests jutjats de més, es va habilitar l'edifici Xifré, perquè hi poguessin anar els jutjats 4, 5 i 6 i els dos penals. Ara jo, un altre dia, ja explicaré la història de com vam haver de sortir d'allà per potes el 1990.
2: Finalment, el 2004, es va inaugurar la nova ampliació que encara avui acull el Tribunal d'Arenys de Mar i altres òrgans judicials del partit.

0: sonora de la nostra vida. Any 1974.
1: L'any 1974, l'artista espanyol Manolo Otero va causar un gran impacte amb aquesta cançó que acabem de sentir, Todo el tiempo del mundo, una adaptació amb lletra del tema instrumental Soleado, que es va convertir en un autèntic fenomen de vendes a Espanya i a Llatinoamèrica i va passar setmanes senceres al número 1 de les llistes a finals de 1974 i a començaments de 1975. Otero havia nascut a Madrid el dia 25 de juny de 1942, era fill d'un baríton d'òpera i una actriu i ja havia desenvolupat una carrera com a actor de teatre, de cinema i de televisió abans de triomfar com a cantant. També era llicenciat en filosofia i lletres. Va utilitzar aquesta veu profunda i seductora, tant cantant com quan recitava, per donar un to molt personal i molt emotiu a Todo el tiempo del mundo, un tema romàntic a mig camí entre la balada i el pop recitat. De fet, tot i que Otero no es va convertir en una gran estrella global, va tenir diversos èxits arreu del món hispanoparlant durant els anys 70 i 80, com Què he de hacer para olvidarte, Bella mujer i María no más. I va arribar a actuar i viure fora d'Espanya, especialment a Brasil, on va establir la seva residència i va mantenir una carrera activa fins ben entrat al segle XXI.
2: La banda sonora de la nostra vida.

0: Doncs fins aquí ha arribat el nostre temps avui. Ja no tenim més temps per recordar històries passades o per escoltar més cançons d'aquell temps en què encara tenim la mirada adolescent o descobríem el món dels adults. La setmana que ve, més. Passarem per la fundació d'un partit polític que ha estat clau tots els anys de la transició. Convergència Democràtica. Ja us ho explicarem.
1: Ja ho trobarem la setmana que ve. Aquests i d'altres temes. Ara ens conformem amb dir-vos adeu i en desitjar-vos un bon cap de setmana. En directe ens trobareu tots els divendres a les 11 del matí. I, naturalment, teniu el podcast a radioarenys.cat. Només cal clicar a la carta i buscar el programa La banda sonora de la nostra vida. Ara sí, que passeu un esplèndid cap de setmana.
0: Adéu-siau, a reveure.
2: La banda sonora de la nostra vida.
3: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada divendres d'11 a 12 del migdia teniu una cita amb nosaltres, amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, per seguir descobrint més moments inolvidables. Fins a la propera setmana.

i com us catalans, un altre cop en la vostra companyia. Cavalcant sobre les zones de l'FM Tot Country, el programa dedicat a la música que ens agrada escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona a tots plats. Una producció de Canal 20 Radio per a la xarxa de comunicació local. Aquest programa el fan possible l'Armand a les vies tècniques. Thank you, company. I a veu de micro, traslladant els millors desitjos des de la ràdio fins tots vosaltres. Aquest que us parla, el Frank. Esperem que us ho passeu força bé amb la selecció que tenim preparada avui. Així que... let's go, companys!

Benvinguts a una nova edició de Tot Country. Si teníeu les botes una mica dormides, segur que la Foster Martin Band us ha fet ballar de valent amb aquest A Little Country Rockin'. Aquesta banda canadenca sap perfectament com barrejar el rock de carretera amb l'essència més rural d'aquelles que et fan venir ganes d'agafar la camioneta i no mirar enrere. Una curiositat d'aquest grup és que, a diferència de moltes bandes que neixen a la gran ciutat, ells es van criar literalment entre camps de blat i ranxos. I diuen que van compondre aquest tema després d'una nit de festa tancant un autèntic honky-tonk. Pur esperit redneck per obrir la boca. Però no baixem el ritme, que aquí no estem per romansos. Des del cor de la pista de ball ens arriba una d'aquelles veus que toquen la fibra. Ella és la Holly Benton i ens porta el seu tema Wedding Day. Ara bé, no us penseu que és la típica cançó dolça de casament amb violins ensucrats. No, senyor. La Holly ens parla d'aquells nervis de veritat, de quan el barret de cowboy no s'ajusta bé, les mans suen i l'enteniment t'està dient «Corre!», però el cor et lliga ben fort a l'altar. Una cançó molt empenta, ideal pels amants de la bona línia de ball. Així que, som-hi, ajusteu-vos al cinturó i a gaudir de Wedding Day.

I tant que sí, una autèntica meravella aquesta Holly Benton. Però ara, companys, farem una petita parada a la carretera, d'aquelles on apagues el motor de la camioneta, baixes la tapa del darrere, t'asseus... així, ben posat, eh? I obres una llauna ben freda mentre es pon el sol. I és que parlar de country modern és parlar d'un autèntic fora de sèrie, un cowboy de West Virginia que no només té un sentit de l'humor genial, sinó que fa parlar la seva guitarra Fender Telecaster com ningú. Us parlo de Brad Paisley. Avui ens porta un dels seus grans èxits en una versió molt especial, nua, directa i acústica, Nua in Beer. El títol ja és tot en una declaració d'intencions, un joc de paraules molt redneck que ens recorda que en la paraula beer, cervesa, no hi ha la lletra I, que en anglès sona igual que jo. El significat és ben clar, companys, les cerveses es prenen en equip, compartint amb una colla el porxo del cas al voltant d'una foguera o després d'una dura jornada de feina. En Brad va llançar originalment aquest tema durant el confinament del 2020, fent videotrucades sorpresa amb fans de tot el món que s'estaven prenent una copa a casa per animar-los. Avui ens quedem amb aquesta versió acústica, més íntima, ideal per assaborir cada nota.

Tot Country amb Frank Colom. Ara pugem a bord d'una autèntica bogeria sobre l'aigua. Ells són els Blackjack Billy, una banda que defineix el seu propi estil com a redneck rock, i ens porten el seu èxit més gran, The Booze Chris. Aquest tema és un autèntic himne a la diversió de l'estiu americà. Aquell que es parla exactament d'això, d'ajuntar una colla, pujar un pot o un pontó al llac o una balsa, desconnectar del món i passar-ho bé sense complicacions. Com a curiositat, aquesta cançó va tenir tant d'èxit de manera totalment independent que els va convertir en disc de platí a països com el Canadà, abans i tot de sonar a les grans emissores de Nashville.

Ara ens posem el barret de cowboy de veritat amb el texà Jason Eddy, que s'ajunta amb la gran veu de la Courtney Patton, que a més és la seva dona a la vida real. Això ens porta aquest We Might Just Miss Each Other, una cançó curta, íntima i amb molt de gust, que ens parla de retrobaments i de com, de vegades, per culpa de l'orgull, dues persones que s'estimen poden passar de llarg. Història pura de honky-tonk concentrada en 3 minuts.

Quina delícia de cançó, companys. El country en estat pur sempre té aquest punt que et posa la pell de gallina. Però no ens aixequem de la cadira encara, eh? Que viatgem cap a una col·laboració que és història viva de la música. Ajuntem el geni de la guitarra i ex-líder de Dire Straits, el gran Mark Knopfler, amb la reina indiscutible de la veu celestial de Nashville, la senyora Emily Harris. Junts ens porten aquest meravellós Red Stagger Wing, una joia extreta d'aquell àlbum conjunt tan aclamat que van batejar com a All the Road Running. Una cançó que és un diàleg d'amor i flirteig supersimpàtic, ple de metàfores molt americanes, on un home es compara amb un Stagger Wing vermell, que és un avió clàssic dels anys 30, un biplà preciós per convèncer la seva dama de volar junts. Com a curiositat, heu de saber que el Mark Knopfler, tot i ser escocès de naixement, sempre està

totcountry.cat, el portal del country a Catalunya. totcountry.cat. Entra i troba la història de la música country, articles, biografies, country Catalan style, ràdios online, events i molt, molt més. I si vols, col·labora amb nosaltres a info@totcountry.cat. Gaudeix de la música que t'agrada escoltar i ballar. Ens veiem a totcountry.cat. I així, gairebé sense adonar-nos-en, companys, arribem al final del nostre viatge de 30 minuts d'avui. Però no marxarem a les fosques, no senyor. Per tancar la cavallerissa sense estar-nos de res, ens acomiadem amb la canya enèrgica del canadenc Dan Davidson i el seu Barn Burner. Un autèntic terrabastall que, tal com diu el títol, és d'aquelles cançons tan potents que són capaços de cremar el paller de tanta festa. Ideal per deixar la pista de ball traient fum. Des del micròfon us saluda en Frank. Recordeu que tot l'equip que fem possible aquest Tot Country som una colla de bojos voluntaris que robem hores al rellotge i ho fem per pur amor a la música country, al rotllo cowboy i a les botes de canya alta. Si us heu passat bé, vaja, la meitat de bé que nosaltres, ja haurà pagat la pena. Ens retrobarem la pròxima setmana a la mateixa hora i a través d'aquest mateix canal amb més botes, més barrets i molta més música de la bona. Fins aleshores, ja ho sabeu. Sigueu bons. I que soni en Dave Davidson amb Barn Burner.

0: Ràdio Arenys. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.
1: In olden days, a glimpse of stocking was a look on a something shocking, but now God knows anything goes.
2: Tot ens va bé, amb Jordi Serra Ribugent.

0: Bona nit i benvingudes i benvinguts al Tot ens va bé, el programa de Ràdio Arenys dedicat a les músiques i a les cançons del teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre. Si esteu escoltant aquest programa és perquè, o bé per motius tècnics o bé per temes personals d'aquest que us parla, avui no hi ha programa temàtic en directe, i això que avui escoltareu és el que nosaltres anomenem programa comodí, un programa per ser emès en aquests casos en lloc de tornar-ne a emetre un d'antic o connectar directament amb la xarxa. Al igual que altres programes comodí que hem emès prèviament, el programa d'avui l'hem dividit en quatre blocs, i cada bloc l'hem dedicat a un o una lletrista de musicals, en lloc d'un compositor o compositora, com havíem fet fins ara. El primer bloc seran temes de musicals, les lletres dels quals van ser escrites pel lletrista novaiorquès Fred Ebb. En aquest bloc escoltareu cançons dels musicals Chicago, Cabaret, El petó de la dona aranya i New York, New York. El segon bloc tindrà com a protagonista a un destacat lletrista també de Nova York, l'Alan J. Lerner, de qui escoltarem uns quants temes que pertanyen als musicals My Fair Lady, Camelot i Gigi. El tercer bloc seran cançons escrites per una lletrista de casa nostra i molt jove, l'Alicia Serrat, les que ens acompanyaran i que pertanyen als musicals El temps que no tindrem, El fil invisible i Tot el que no ens vam dir. I acabarem el programa amb temes musicals, les lletres dels quals van ser escrites per la Dorothy Fields, una de les més prolífiques dones lletristes de l'època daurada dels musicals. Escoltarem cançons que pertanyen als espectacles de Broadway, Annie Get Your Gun, Sweet Charity i Red Head. Us deixem ara ja amb aquesta selecció musical que podeu escoltar i podeu gaudir, si us agrada el teatre musical, per descomptat, des d'ara i fins les 10 de la nit aquí al Tot ens va bé de Ràdio Arenys. Que gaudiu de les cançons i ens trobem de nou ben aviat al proper programa.
1: Gentlemen, the keeper of the keys, the countess of the clink, the mistress of Murderer's Row, matron Mama Morton!

I vet aquí que un dia es va omplir una petita escletxa amb un núvol negre. Això és un petit conte de Tomàs Molina que també parla del cel.

Era un foradet molt petit, però el sol el va aprofitar de seguida per ficar-hi un dels seus rajos. Les gotes de pluja van veure com per la petita escletxa del núvol entrava el llamp més bonic i silenciós que havien vist mai.

0: Va ser un raig enlluernador que no s'apagava i que feia una llum clara i brillant. Totes les gotes de pluja van anar a veure el corrents. Quan el raig de sol va veure les gotes i la va trobar per primera vegada, va aparèixer un raig molt fort. Va aparèixer tota la seva llum i es va desfer d'admiració. Va ser un amor a primera vista. I tant es van enamorar que el cel es va omplir de colors entre la foscor del núvol i la claror del sol.
1: ¿Por qué encontraste la razón en la vergüenza? ¿No ves?
0: I així va néixer l'arc de Sant Martí, que és un fill d'una gota d'aigua i un raig de sol.

veure el seu fill. Segur que descobriràs el cel entre els núvols i les gotes de pluja, un preciós arc de colors, prodigi del cel, l'arc de Sant Martí.

El sol les il·lumina i es gronxen amb les ones. Ella voldria ser la plàcida barqueta d'una cala. Vol ser serena i plàcida, com la barca ancorada. En comptes de tenir veles al temporal, en comptes de tenir les veles esquinçades. No haver de vèncer el vent i ser la bona amiga de l'airet de la cala. Hermínia Mas.

Ara parlaré d'un article que va escriure el Josep Maria Espinàs al diari Avui, el 1990. I es diu Núvols. No parlem de drons ni parlem de res, perquè en aquell moment no existien. Però és un article que fa pensar molt, com sempre feia pensar el Josep Maria Espinàs.

Quin temps aquell, fixeu-se. Diu, un belga ha tingut una idea rarament excepcional. Fer publicitat als núvols. Diu l'Espinàs, si no ho entenc malament, es tracta d'aprofitar els núvols com a pantalles i projectar-hi des de terra imatges o textos publicitaris. La lluita és des de fa molts anys. La lluita és administrativa, perquè tècnicament sembla que ho té resolt. Les autoritats hi van posar obstacles i es basen sobretot en la pertorbació d'aquestes projeccions que podrien causar en el trànsit aeri. Diuen que el projector hauria d'estar a una mínima distància determinada d'un aeroport. L'inventor diu que aquesta distància no cal que sigui tan llarga per garantir la seguretat. Aquest home és molt tossut. Al meu entendre, el govern belga s'equivoca entrant en aquest joc. I fa temps que hauria hagut de publicar un decret prohibint, ras i curt, la publicitat als núvols. Potser els ha fet vergonya una llei amb aquest títol. La idea és bona, des del punt de vista publicitari. En els països de nebulositat constant, vol dir disposar d'una enorme i permanent pantalla de televisor sobre els caps de la gent. Els preus d'aquests anuncis es posarien pels núvols.

també és cert que es tracta d'una publicitat molt inestable, perquè els núvols van i venen, i si plou es deu liquidar l'anunci, però el belga ho deu tenir tot estudiat. La idea és bona, però inadmissible, clar.

0: could share.
1: Observar els núvols és un espectacle de privilegiats. Quan dic privilegiats, no penso en els que no tenen res a fer, sinó en els qui tenen la sort de no haver perdut la capacitat adolescent d'estreure's en un moment determinat d'allò que ens envolta. Observar els núvols hauria de ser pels adults una pràctica periòdica. Potser algú ja ho ha dit abans, però jo sempre he vist el cel com una immensa pissarra. I els núvols són els esborradors màgics que van modificant el que hi ha escrit. I al mateix temps van escrivint. Escrivint què? El que cadascú hi sap llegir? D'una altra manera, la pissarra és també el nostre cervell. I els núvols hi esborren i fan néixer pensaments i records i preguntes. Per això, diu l'Espinàs, deixeu per tant els núvols tranquils. La seva domesticació publicitària seria infamant. Deixeu-los que diguin que són inútils.

també aquells que no creies que mai s'abaratissin han abaixat el preu, s'han guarnit de garlandes i han venut el somrís. Això és el preu de cadascú.

Que boniques les cançons d'abans cantades per la gent d'ara. És molt bonic. Fa recordar. És molt bonic. I la pluja pels topants de sempre. Cada cosa en el seu lloc. Però resulta que no hi ha un lloc per cada cosa. Per comptar fins a 10, em sobren dits, l'escuma de la tarda vessa del vas. Tots els records plegats són una gota d'aigua dins d'una mar immensa. I el violí, que no se sent, deu plorar algun amor que jo encara no sé.

Mercè Rodoreda, la gran escriptora, va escriure moltíssims llibres, molts, molts, però ella va dir en una roda de premsa que salvaria aquell llibre, Flors i viatges. Aleshores, com és un llibre molt complet, jo a vegades llegeixo fragments i parla de les flors. A cada flor li ha posat un nom. Llegiré un fragment, el fragment de la flor ballarina. Mira com descriu aquesta flor. És groga i molt escabellada. La tija té quatre cirgells. Es va del pic de l'estiu a l'alba amb el sol. Els pètals neixen en petites envergides, prims i rodons, i pengen cap avall. Escampa un perfum entre buscar, o sigui sec, d'herba callada, o sigui humit. Així que aboca tot el seu esplendor, fora els cirgells, es despenja i s'enrotllen a les branques més properes, quedant tibants com a filferros. Jo crec que és la flor ballarina, però com és el Don Diego de Noche, que es diu en castellà? No ho sé, és que no posa el nom ella. On s'en souvient, on s'en souvient. Lentament gira damunt d'ella mateixa, dona petites estrebades a la dreta i a l'esquerra, endavant, enrere i prova. I quan després de paciència i pena tot el que ha aconseguit és estar cargolada, cessa tot esforç i comença a cargolar-se a l'inrevés, es descargola, s'escabella i els pètals estesos. Com pot ser que no digui el nom d'aquesta flor? Hem d'endevinar-ho. Això ho feia la Mercè Rodoreda amb viatges i flors. Ella li diu flor ballarina.

Recorda quan encara no arribava a caronar els serrells a la llum de l'eixida. Era molt baixeta, estava amb les flors. Feia saltironets i en tocava les puntes. I pensava, potser de gran hi arribaré. Ara hi passa la mà i fa moure els serrells. És més gran que les plantes. I ella encara se sent com la nena aquella. Aquella nena que jugava amb els serrells de les llums de les eixides i agafava flors i les arrencava.

Campaneta daurada del meu carret de fira, cavallet de cartró, de mig pam, tot pintat, havent caminat tant pels camins sense ira, que ara ens cal reposar i agrair nostre fat. Ja no tornaré més fent «Osca! Osca!», corrent a carregar amb palets el teu quadrant de fusta. Campaneta daurada, tu em sabies content? Ara em mena la gent i tot hora t'injusta, i sóc infant encara, i no puc fer-ne esment. Cavallet de cartró, tu em sabies la joia. Si ara jugués a córrer, què diria la gent? Trobaran molt millor que estimi alguna noia, tant si és vella com no. Cavallet tot pintat, campaneta daurada, i que us deixi al terrat.

La història d'un estel. M'han portat un estel de Bangkok. Representa una serp i té una llarga cua clapada en verd i vermell. Hi ha estels que són paons, papallones, dracs. Jo no sé d'on venia l'estel de Nazaret. I aquí diu que es tracta d'una aparició d'un cometa o d'una conjunció astral. El que sembla clar és que els estels estels són al cel. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. Jo mai no oblidaré els estels de Hong Kong, ben diferents als tailandesos. Parlo dels estels que jo vaig veure, diu l'Espinàs, en un suburbi misèrrim, on unes patètiques barraques, construïdes damunt una barreja d'aigua bruta, de llot, de residus i quitrans, i enfilats damunt les teulades d'aquestes cases on vivien, uns infants feien volar els estels. Among the garbage and the flowers there are heroes. Era com si d'alguna manera es volguessin desenganxar de la misèria que tenien sota els peus. Eren estels modestíssims, improvisats amb deixalles. Retallats en la grisor del capvespre, els marrecs miraven en l'aire aquella petita superfície que mirallejava, que recollia l'últim raig de sol al capdamunt del fil que ells retenien fermament amb les mans. I vaig pensar jo que aquests nens esperaven el miracle d'enfilar-se ells mateixos cor damunt cap a l'estel.

I tot plegat no és res més que un miratge. Un món que no pots veure en cap mirall, però que els anys, l'àspera solitud, han ben configurat i els prens, si vols, i adopta formes convincents i clares. Secretament, la vida que s'esfulla fecunda els pous. Pels clars camins de l'aigua, tots els silencis, novament, amb el vent que s'aixeca amb claps de boira.

Contar un fet sovint té mals acostaments. Les fetes s'afuen. Passa que una persona explica les coses. Les paraules arriben molt després de les fetes. Quan un conta una cosa, sap prou, com a mínim, que és mentider o venut. Les fetes no són coses. Un fet són moltes persones que et desitgen. Jo puc contar el que els altres han fet de mi. Si dic jo mirava, tant el pronom com el verb són una malifeta de la veritat. Contar? No. Recordar. Recordar significa donar el cor. Acostar les coses al cor. Això és contar un fet.

un passatge del Petit Príncep. A l'asteroide on habitava el Petit Príncep estava infestat de llavors de baobab, però el jove personatge d'Antoine Saint-Exupéry es tractava d'unes llavors terribles, perquè d'un baobab, si no ets a temps, ja no te pots desfer mai. Ocuparà tot el planeta. Et foradarà amb les arrels. I si el planeta és massa petit i hi ha masses baobabs, el rebenten. Això explica que als matins, un cop llevat i arreglat, el Petit Príncep arregli també el conte del planeta. T'has d'obligar regularment a arrencar els baobabs així que els distingeixis. Al Senegal i d'altres puntes d'Àfrica Negra, el baobab és un arbre sagrat. La fruita del baobab, per exemple, és utilitzada per fer minvar els mals de panxa i altres malestars. Saint-Exupéry va exercir d'aviador anant de la Seca a la Meca i ens fa observar que allò que és beneficiós i estimat en un indret no necessàriament és beneficiós i estimat a tot arreu. Al contrari, pot causar estralls irreversibles en altres varals, especialment quan creix de forma indiscriminada. Això ho diu el Petit Príncep.

Quan torno de sol, d'enlloc, tot em sorprèn i descobreixo nous esclats de vida. No som mai tristos els retorns, si amb ells recuperem allò que tal vegada consideràvem ja perdut per sempre. Per això vello fites i camins, i no em són gens estranys a la mirada. Sols dic l'estricta solitud que m'envolta des d'un angle discret d'aquella tarda. Martí i Pol.

El color de la pell, el color dels ulls, els llavis vermells, el color d'una síndria, la intensitat colorant del safrà, els boscos de fulles caduques, daurades, el cel, aquest cel immens que ens acompanya sempre, cada dia diferent, amb blaus intensos i la generosa esplendor del capvespre. He passat al llarg de la meva vida moltes hores mirant les postes de sol. Mai dues iguals. Un degradat de matisos omple el cel des de l'Orient fins a l'Occident. Uns delicats colors acompanyen l'horitzó al final del dia. I quan els núvols són presents, les seves formes i colors dibuixen capricis imprevisibles. L'art de Sant Martí.

La sang de paper. De vegades m'agrada seguir el cantell de la vorera i caminar a grans passes com si comptés les pedres. Així deixo el cas a pavellones i em trec la barba postissa. El camí té una bandada de planura i a l'altra el matoll espès amb un bosc de pins secular al fons. Joan Brossa.

0: Buscant coses antigues, Ciceró el va escriure quan tenia 62 anys per ajudar amb un amic seu, que en tenia 65, per suportar l'edat que tenia. És un llibre divertit i ple de contradiccions. És molt bona la contradicció. Ciceró explica que un dels grans mèrits de ser vell és que ens deslliura de l'apetit dels plaers sensuals en el moment en què ell acaba de casar-se amb una noia de 14 anys. És que no es deu existir cap molla que faci tots els vells iguals, com no existeix cap que ho faci els joves. Com deia aquell home, només els papes i els reis encara poden parlar en plural. I nosaltres potser per això també diem que Ciceró deia que li agradaven els vells, els vells que tenien alguna cosa d'adolescent i els adolescents que tenien alguna cosa de vell. Hem tornat bastant enrere. Fins aquí, Pluja d'Estels. Avui tenim un oient molt especial que es diu Anan, que és el meu amic. ¿Te ha gustado el programa, Anan?
1: Mucho, me gusta mucho.
0: ¿Te has divertido un poco?
1: Sí.
0: Aunque las músicas son un poco de mayor, ¿verdad? Pero te gusta todo a ti.
1: Sí, me gusta mucho.
0: ¿Y a qué colegio vas?
1: Yo a Maragall.
0: Me alegro mucho de que hayas venido. ¿Volverás otro día, Anan?
1: Sí.
0: Yo te quiero mucho, ya lo sabes. ¿Vale? A ti y a tu mamá, a Samira. Un beso grande para todos. Guiant la música amb tot el carinyo, Elena Soldate, gràcies. Disseny musical, Carla Ricard. Amb el suport del nostre director, Joan García. Adéu, amics, moltíssimes gràcies. Adéu.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.

0: Benvingudes i benvinguts a un nou programa de La Línia Vermella. Us parla Joan Carles Martín des de l'estudi 2 de Ràdio Arenys, amb l'Albert Estengre, els controls, que fa que tot això sigui possible. Come on, baby, we'll make it all right. Avisem a l'audiència que avui parlarem de sexe, del que ens agrada. Per tant, ja sabeu allò de les possibles ferides, de la sensibilitat. I avui tenim una tasca complicada, perquè, com un aficionat a la ràdio, hagi d'entrevistar la persona que tinc al davant, a la dona que tinc al davant, és com a mínim pretensiós. I per què dic això? Perquè aquesta dona és de l'ofici. De l'ofici periodístic, està clar. I no és una periodista qualsevol, no. I sense anar-me més per les branques, us vull presentar a la Daia Teruel, periodista, escriptora i moltes coses més que us aniré explicant i que ella mateixa ens explicarà. Molt benvinguda a La Línia Vermella, Daia.
1: Moltes gràcies per convidar-me. M'has fet posar vermella amb aquesta introducció.
0: Ai, per què, eh?
1: Ai, sí, no sé.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
0: Per què a la gent li ofereix la sensibilitat de parlar de sexe?
1: Doncs és una cosa que em qüestiono molt i molt, i a vegades, sobretot, amb el tema aquest de les xarxes, que m'arriben alguns missatges d'odi forts, i penso, per què a la gent li ofereix tant alguns comentaris, sobretot quan, a més, no van bé ells? No ho sé, crec que encara tenim molt de tabú al voltant del sexe.
0: Mm-hmm. Bueno, no t'ho he dit, però bueno, t'agraïm la teva presència i sobretot la teva disposició a venir. Vull dir, a la Daia la vaig conèixer a través del seu compte d'Instagram, la vaig estalquejar una miqueta, vaig veure el que feia i el que deixava de fer, el seu últim llibre, i bueno, li vaig entrar per privat, i vaig explicar, i cap problema. A més, jo seré per aquí, total, que s'ha totalment disposada a venir a la nostra ràdio. A veure, m'havia preparat una petita introducció a la teva persona i a la teva trajectòria. Bueno, ja ens diràs si és veritat o no, si hi ha alguna cosa a dir. Però et volia preguntar, jo ja ho sé, perquè ho he mirat, el nom de Daia, d'on te ve?
1: Mira, el nom de Adaia, que jo l'escric amb una D, però originalment és amb dos, és un port de Menorca. A mi els meus pares em van posar el nom d'un port. Cosa que m'ha portat moltes situacions divertides a la vida, perquè no hi ha manera de que la gent, o molt poca gent, a la primera l'entén. Llavors m'han dit Laia, Adelaida, Adela, Ada, i un sinfín de nombres més. Bueno, pues, al final, aquest és el meu nom. Mm-hmm. En realitat és un nom hebreu, també, que es diu, significa adorno de Dios. ¿Cómo te quedas?
0: Toloco, que diuen, no? La Daia va néixer a Barcelona el 1978, que amb això ja, diguéssim, la premissa de no parlar de l'edat dels altres, doncs se'n va fent
1: a mi m'és igual, porto molt dignament la meva edat, les arrugues que porto i les taques de la cara són meves, i amb això sí que és lo personal és polític, no?, que diuen. Mm-hmm. Doncs em nego a intento fer esport i cuidar-me i tinc la meva crema, però ja està, aquesta és l'edat que tinc i a molta honra estic aquí.
0: Mm-hmm. Bueno, com ja hem comentat, és periodista i escriptora i ha aconseguit moure's amb èxit entre el rigor de la crònica i la sensibilitat de la narrativa. Cosa que haurà pogut comprovar qualsevol que hagi llegit algun dels seus llibres o articles. S'ha dedicat i es dedica al periodisme de proximitat i d'actualitat. Té una llarga experiència en mitjans públics i és una cara i una veu coneguda a 3CAT, TV3 i Catalunya Ràdio, on ha treballat com a redactora, guionista, des d'informatius fins a programes de tendències i cultura. I a la vessant literària va debutar amb la novel·la, diguen si és cert això, Això no és un conte de fades?
1: No.
0: Vale. Malament.
1: Perquè jo el primer llibre que vaig fer es diu Como puta por rastrojo. Aquest llibre és una mica un viatge existencial on jo vaig en busca de les meves arrels. El meu pare és nascut a Almeria, va arribar aquí a Catalunya molt petit. La meva mare és de Malgrat de Mar. Jo sempre he viscut a casa la cultura catalana, les tradicions catalanes, el menjar català, la llengua catalana. Jo no sabia res, o molt poc, d'aquesta vessant més del sud. I vaig fer una road trip, no? Un viatge amb cotxe amb el meu pare per anar a buscar aquestes arrels, que va acabar com el rosari de l'Aurora.
0: Per què?

0: si era tot el que jo volia ser. La criança està com molt desvalorada també a la nostra societat. I vaig tenir un moment de dir, bueno, qui sóc jo? Qui és Adaya a seques? I aquest llibre és una mica aquesta búsqueda.
1: Bueno, també haig de dir que si voleu fer un tast d'aquest llibre, a Amazon et pots descarregar un petit fragment, cosa que he fet. Recentment has publicat el teu últim llibre, Sexe a la meva ciutat, Sexe en mi ciutat, està escrit en castellà. Has pensat que es tradueix a català?
0: Mira, això sempre m'ho diu, perdona, i ara et faré una cosa que no. A l'anterior llibre, que es diu Mujeres que follen,
1: sí,
0: sempre em deien, l'has de fer en català, l'has de fer en català. I el Calvo, que és la meva parella, em diu, és que jo el veig, aquest llibre, Dones que carden. I sempre fem la gràcia, però bueno, no ha sortit. I no el problema, jo sóc catalana i parlo la llengua català habitualment, però jo em vaig aficionar amb la lectura anant, la meva tieta tenia una botigueta i jo l'anava molt a veure. I al darrere, a la trastienda, que es deia, ella sempre quan no tenia clients llegia. I tenia piles i piles i piles de llibre. I així és com jo vaig entrar en el món de la lectura i ella llegia en castellà. La qual cosa em resulta més fàcil, tinc molt més vocabulari. La llengua catalana és difícil per escriure-la.
1: Sí, és cert, sí.
0: I llegeixo en català, però em costa escriure en castellà.
1: Doncs parla'ns una mica de la teva obra.
0: Aviam, et parlo de... Mira, que la gent... Tinc dos llibres de sexe. No en faré cap més, eh? Però la gent moltes vegades em pregunta per què t'interessa tant el sexe? M'interessa el sexe perquè m'interessen les persones. I crec que el sexe està travessat per moltes coses. Per la raça, per la classe, per el gènere. Tot sembla que el sexe és una cosa frívola, no? Però jo crec que amaga darrere moltes coses, no? De traumes, de pors, d'inseguretats, i tot el que nosaltres som o hem viscut, ens ho emportem al llit. I a mi m'interessa aquest subfons, no? Aquest subtext, el que hi ha darrere, no? Més enllà de veure quines són les pràctiques, o què li agrada a la gent, o les fantasies, no? M'interessa com una cosa que és universal, cadascú de nosaltres la pot viure tan diferent a la seva manera.
1: L'anterior és aquest que comentes?
0: Mujeres que follen era un llibre d'entrevistes. És un llibre on jo vaig fer de periodista, perquè vaig fer gairebé 100 entrevistes a dones.
1: Sí.
0: Però sí que jo no vaig voler escriure, vaig voler que fos la seva pròpia veu qui expliqués la seva història. Són 27 dones que jo vaig escollir entre casades, solteres, separades, heterosexuals, bisexuals, lesbianes, dones que practicaven un tipus de sexe més vainilla, que li diuen, que seria el sexe més convencional, o dones que feien un tipus de pràctiques més alternatives, per dir-ho així.
1: Sí.
0: Llavors, és un llibre d'entrevistes. Cada capítol és una dona explicant la seva història sexual. Aquest últim llibre, Sexo en mi ciudad, que també és un llibre periodístic, va néixer d'una petita notícia molt, molt tonta, podríem dir-ho així, però que a mi aquestes coses a vegades em criden l'atenció, que deia que Barcelona és la 12a ciutat més sexual del planeta. I clar, et preguntes, com calculen la sexualitat d'una ciutat? Això per començar, no? Dius, no sé. Bueno, era una cosa molt, molt tonteta, com dic, no? Però sí que havien avaluat, doncs, quants hotels per hora hi han, quants clubs sexuals, quantes festes sexuals o fetichistes, quants esdeveniments BDSM. I jo, que m'agrada molt el carrer, com t'has dit, vaig pensar, doncs vaig a fer-ho, vaig a veure una mica, vaig a explicar aquestes coses i em vaig dedicar durant un any doncs anar a això, a festes, a trobades, a parlar amb gent, amb sexòlegs, amb treballadores sexuals... Bueno, per saber una mica què s'amagava o què hi havia en aquest subtext de la ciutat que a vegades passes pel carrer i tu potser no saps que aquella hora, a les 6 de la tarda, que tu te'n vas a treballar, a darrere d'aquella porta que posa magatzem, s'està donant a terme una festa de dominació sexual, per exemple, no? Que és que a mi és algú que em va explotar el cap. I dic, ostres, de cop i volta aquí entres, passes aquesta porta i és un món de fantasia. Al llibre explico periodísticament totes aquestes coses, però també explico part de les meves vivències, no? Perquè, bueno, em sembla que aquest periodisme que pretén ser totalment objectiu, jo crec que no és possible, perquè al final tots venim d'on venim, jo tinc una educació, tinc unes vivències, veig les coses a la meva manera. I també em semblava més honest explicar coses personals, no? Quan li estàs demanant a l'altre que expliqui les seves intimitats, no?
1: Està clar.

0: Ha estat un any que ha donat molt de sí, perquè és molt dens. Com et comentava abans, he llegit algun capítol, potser una mica en diagonal, he pres diverses notes, però clar, o sigui, doncs, com et deia, ahir a la nit, abans de dormir, doncs, vaig estar llegint el capítol, un fragment del capítol 4, que és El beso que lo cambió todo, ¿vale? Que allà apareix una figura recurrent durant tot el llibre, fins i tot li has dedicat
1: al
0: llibre,
1: sempre.
0: Que és el Calvo. El Calvo.
1: El Calvo. A més, et diré una cosa, perquè ell sempre surt...
0: Calvo, perdó, amb K.
1: Amb K. Mira, t'explicaré. Quan jo vaig anar al Marroc a viure. Jo vaig viure 5 anys al Marroc, amb ell. I al principi vaig tenir aquesta crisi existencial que et comentava. Però com que no sóc una persona de posar-me quieta ni posar-me a plorar, dic, doncs jo ara escriuré un blog. I jo vaig posar-li el nom de Expatriada por cojones. Llavors jo em vaig proposar durant un any escriure una peça al dia. Mm-hmm. Llavors explicava, doncs, unes senyores que treballen en el mercat de no sé on, un senyor que cultiva marihuana a no sé on, pues una cosa periodística, però és molt difícil fer una cosa periodística al dia. I al final acabava posant-hi també fragments de la meva vida personal, on evidentment el Calvo surt perquè és la meva parella. Mm-hmm. Doncs, noi, llavors jo sortia al carrer i em trobava la gent, sobretot la comunitat d'expatriats espanyols allà, que em deien, ostres, això que vas explicar al Calvo l'altre dia, oi, com m'he rigut amb el Calvo. I vaig veure que era un personatge...
0: Home, i tant, dona joc.
1: Sí.
0: Dona joc.
1: I, doncs, en aquest llibre, on jo investigo coses, events que passen a Barcelona, a vegades li proposo que m'acompanyi. A vegades em diu que no, eh? Em diu, mira, escolta'm, la periodista ets tu, saps què? Jo aquí no hi vull anar. Però a vegades m'acompanya, no? Per exemple, vam anar a un taller de cordes, de bondage, que es diu. I el feien a Barcelona i vam anar-hi tots dos. Semblàvem una mica dos astronautes, no dos... dos extraterrestres que havíem aterrat allà, que no sabíem per on ens venien les coses. És divertit veure també la mirada d'una persona que no és periodista, no?, quan de cop i volta es troba en un lloc d'aquests amb gent que fa o practica coses que no són lo habitual, no?, i les seves respostes. Sí, em serveix per connectar amb l'humor.
0: I ara, endinsant-nos una miqueta en el teu últim llibre, el capítol 3, concretament a la pàgina 40, que porta per títol Suck the Best, Eat the Rest... Vale. Dic, ostres, vaig a tirar una mica del Google, del traductor, no? I, bueno, té dues traduccions, una molt explícita, que és xucla el millor, cruspeix-te la resta. Llavors hi havia una traducció una mica més polite, no?, que és aprofita el millor i queda't amb la resta. Clar, llavors, bueno, li preguntaràs amb quina et quedaries, però després, ja endinsant-me en el
1: capítol,
0: ja vaig veure quina era la traducció. Es fa 5 cèntims d'aquest episodi, així es fa com que es fa tràiler, i també a l'audiència potser l'enganx.
1: Vaig anar a un club masculí, que vaig poder-hi entrar perquè sóc periodista, que és una de les coses que m'agrada del meu ofici, no? Poder entrar en aquests mons que, si no, d'una altra manera no seria possible. I era com entrar a la cova de l'Ibaba. Era un passadís daurat, amb figures daurades d'homes practicant postures, amb un terra com de mirall que reflectava. Ho havien dissenyat, em sembla, un estudi d'Eivissa, crec, que són molt famosos,
0: sí.
1: Realment havien aconseguit un ambient, una atmosfera, no?, que donava com joc a somiar i a la fantasia. Tenien una pista de ball a la part superior, amb la típica, pues, sala, cabina, però llavors baixaves aquestes escales a la planta inferior, que és aquí on apareix aquest cartell, Suck the Best, Eat the Rest, i això és com una mena de laberint amb cabines, amb columpio sexual, amb quarto... No sé, jo vaig entrar allà i pensava, això és com la pel·lícula aquesta del Kubrick, no?, de Ace Wide Shut. Saps aquesta que feia el Tom Cruise amb la Nicole Kidman?
0: Ah, sí.
1: Que anaven en aquell... Que... Sí, a mi em va recordar una mica això,
0: així,
1: no?
0: Sí, amb les
1: sí.
0: Màscares...
1: I jo em vaig preguntar, caram, per què no hi ha llocs així per als heterosexuals? Yeah. O potser hi són i jo no els conec, eh? Però, sí. Clar, em va fascinar. I això, bueno, ve una mica d'aquesta cultura cruising, de la cultura homosexual. I clar, què passa? Que és el fet que aquestes trobades antigament estaven perseguides per llei. Mm-hmm. Llavors la gent que li agradava a persones del mateix sexe, als homes, clar, es veien abocats a trobar-se en espais públics que fossin foscos, pues, parcs, estacions, llocs així, no? I aquesta cultura s'ha portat al dia d'avui i ells tenen com bastant això integrat el tema del cruising, de trobar-se en un espai i és sexe i ja està. No? Mm-hmm. Llavors, una mica, aquest espai ells sí que l'han fet amb molt de glamour, amb molt de disseny, és una cosa molt bonica, molt maca, però que convida la fantasia i el més enllà.
0: Sí, perquè en aquesta ruta que feies, recordo que posa que algú et va aturar i va dir, diu, vines a practicar sexe oral? Oi que sí?
1: No, això li va comentar el noi, perquè aquest és un noi que és sexòleg, que em va portar aquí, i ell feia uns tallers de sexualitat masculina. I clar, es deia d'aquesta manera, no? Taller de sexe oral. I diu, escolta'm, aquí acabarem fent sexe oral. I va dir, Pep, no t'equivoquis, no? Aquí parlarem de sexe. I és una mica per gaudir-ne més, no? Perquè a vegades també el que ha passat amb aquesta comunitat homosexual és que s'ha perdut aquesta part de tendresa o d'intimitat o de connexió, no? Perquè històricament aquestes trobades havien de ser ràpides, no hi havia temps, no?, per conèixer-nos, tot estava perseguit i era només sexe. Diu, no, anem a treballar també aquesta altra part de la sexualitat que és tan maca, no? Mm-hmm. I a vegades potser hem passat per alt.
0: Ja. Yeah. Trobes que en aquests entorns que has estat visitant hi ha sordidesa?
1: Doncs mira, et diré que no. Pots trobar sordidesa a tot arreu, perquè el món és sòrdid. Però jo crec que la gent a vegades tenim prejudicis, no? Perquè potser no hem anat mai a un lloc d'aquests o no hem conegut a ningú, o no hem conegut a ningú que ens ho diu obertament, que ho practica, i llavors la imaginació et posa un plus, que és a través de les pel·lícules, de coses, i t'ho imagines molt sòrdid. A l'hora de la veritat, crec que a vegades pot ser més sòrdida una discoteca convencional, on un tio qualsevol em pot tocar el cul, sense haver-me demanat permís, saps? O amigues meves que han anat i entren al lavabo i hi ha un que se li vol colar. Quan entres en un club d'aquests, habitualment el tema del consentiment i de la comunicació és una premissa. I si no te'n vas fora, eh? Mm-hmm. Vull dir, jo, el primer club que vaig anar d'aquestes característiques no va ser aquí a Catalunya, va ser a Berlín, a Alemanya, que tenen una cultura sexual, diguéssim, que els hi ve de llarg. I em va sorprendre, no?, perquè jo anava molt espantada. Clar, de dir, ostres, què em trobaré, no? Em picava la curiositat i volia anar, però pel mateix temps pensava, tinc por, no?
0: Sí.
1: I després et trobes allà que la gent simplement comparteix una manera d'entendre la sexualitat. Ningú t'obliga a res, evidentment. Mm-hmm. Pot ser que no facis res encara que tu vulguis, perquè això de lligar també, escolta'm, a vegades en tens ganes i no acabes triomfant. Ah. Però després sí que és veritat que em va sorprendre, no?, que en un moment donat jo estava amb el meu home, estàvem practicant sexe, un senyor va venir, com se'ns va com acostar, com volem dir, vull participar. Nosaltres vam fer que no, però així un gest molt lleugent. I ell se'n va anar, no va insistir, no? I aquest respecte em va sorprendre, no? I és algo habitual en aquests llocs. La gent té molt clar que el consentiment és una cosa bàsica per començar a jugar. Mm-hmm.
0: Cosa que potser en aquest país nostre no succeeix. No tenim prou educació encara.
1: Per això et dic, no? Després, amb el llibre anterior, vaig parlar amb moltes noies i em va sorprendre, perquè jo era un llibre que volia parlar sobre sexe, no?, i fantasies i tal, i al final acabava sortint molt de trauma, molta inseguretat i molts temes d'abús. De noies, això que et comentava abans, no? De, bueno, és que un dia tornava cap a casa i un tio quasi se'n posa al portal i no sé què. I l'altre, no, una vegada estava a la discoteca i, ostres, empujant la porta perquè el tio em volia entrar. Vull dir, en àmbits que considerem normals, no? Yeah. I aquí s'havien trobat aquests traspassos, no? De dir, aquest és el meu espai, t'estic dient que no l'invaeixis.
0: Mm-hmm. Sí. Tornant a en Calvo, de la vostra relació, i segur que a més d'algú o d'alguna persona li faci una miqueta d'enveja aquest tipus de relació, perquè tu creus que hi ha hipocresia a les relacions de parella actualment?
1: Home, això no és una pregunta, és una afirmació. Hi ha molta hipocresia, hi ha molta infidelitat, hi ha molta gent amargada, hi ha molta parella que està doncs, per aguantant per una situació econòmica, perquè si em separo també és difícil com faig jo la meva vida. Crec que la gent dona per fet que una parella pensa exactament igual com si fos una unitat. I jo crec que hem d'entendre que una parella està formada per dos individus, que poden tenir el mateix projecte de vida, i això és lo maco, que poden compartir els mateixos valors, però són dos individus. I a vegades les seves necessitats sexuals o les seves fantasies no coincideixen, perquè no tots som iguals. Tots som éssers sexuals, però hi ha gent que té més necessitat que d'altres, hi ha gent que li agrada unes pràctiques concretes. No té per què coincidir. En aquesta teoria o aquesta imatge utòpica del que és la parella, ho creiem, però no és la realitat. Jo crec que no és la realitat, almenys amb les parelles que jo veig al meu voltant, amb les dones que jo he entrevistat per aquest llibre. Veig que la gent és, cara a fora, cara a la galeria, mantenim aquesta imatge de parella tradicional, però ens guardem les nostres veritats o secrets d'una manera molt oculta. Jo crec que per tenir una relació sana s'han de tenir converses incòmodes.
0: Mm-hmm. Sí.
1: Saps? Vull dir, jo crec que amb el Calvo, ell és el meu company de vida, ell és el meu millor amic, tenim un projecte de vida comú, tenim uns valors comuns, però hem pogut tenir aquestes converses, no? I jo sóc honesta, no? Llavors, clar, jo necessito poder expressar, però també m'he trobat amb una persona que té la capacitat d'escolta, no? I que després hem pogut tenir aquesta conversa. Tampoc no és fàcil, no tothom ho té. Mm-hmm. Tenim una societat molt hipòcrita a molts nivells. El sexual o el de la parella seria un més.
0: Però tu creus que això és a nivell nacional o hi ha països que estan més evolucionats?
1: No et sabria dir, perquè no tinc aquesta dada, no he fet aquesta recerca en concret, però sí que hi ha dades en el llibre, per exemple, en un capítol on parlo de la infidelitat, perquè és que, escolta'm, últimament totes les meves amigues es separen. Mm-hmm. Unes perquè estan avorrides, les altres perquè diu jo, doncs, no estic ja enamorada i perquè haig de compartir pis amb un senyor, encara sóc jove. Sigui pel que sigui, cada amic hi ha un degoteig de les meves amigues. Arrel d'això, jo hi ha un capítol on parlo d'aquest tema de la infidelitat a Espanya. I hi ha dades, i hi ha molta gent infidel. I després és curiós això de la hipocresia, perquè deien, hi havia un estudi que comentava, la majoria de gent diu que no perdonaria una infidelitat de la seva parella, que això seria una situació, però al mateix temps li preguntes, si tu poguessis ser infidel, sabent segur que això no se sabria, ho faries? I diuen que sí. Yeah. Llavors, aviam, amb què quedem, no? Després està el tema, què consideres tu infidelitat? Mm-hmm. Perquè, clar, per exemple, un home et diu ah, és que jo puc xatejar i enviar-me missatges pujats de to amb la companyera de feina, però no hi ha contacte físic. No estic sent infidel. Però potser li preguntes a la seva dona i la seva dona consideraria que això és una gran infidelitat. Hi ha gent que diu, escolta'm, jo me'n vaig amb una treballadora sexual i això és sexe per satisfer una necessitat, això no és infidelitat. Pregunta-li a la seva dona què en pensa. Vull dir que el tema de la infidelitat també varia en funció de les persones. També et dic que més edat, més tolerància. Yeah. És diferent per homes i per dones, no? Però n'hi ha molta.
0: La línia vermella. Això de que augmentin els casos de separacions i de divorcis, justament, que està a l'ordre del dia, és un senyal de que ja no ho aguantem tant o és un senyal de maduresa a les persones?
1: Crec que hi ha moltes causes aquí, que s'ajunten moltes coses. No es pot dir una única. La gent se separa més només perquè, no aguantem. Aviam, estem molt millor que abans. Antigament la gent, no?, ja socialment una separació semblava que estaves condemnat. Si el teu pare o la teva mare se separaven i eres l'únic nen de la classe, ara, gràcies a Déu, això no és així. Les dones també ara tenen més accés al mercat laboral, treballen, tenen ingressos, escolta'm, doncs si em vull separar no vull tenir... No tinc per què aguantar potser una relació que no m'aporta, però també crec que ens hem tornat una societat més individualista, no? I que a vegades també, clar, construir una parella a vegades necessites sacrifici, a vegades has de posar l'altre davant, les necessitats de l'altre davant de les teves, vull dir, és una mica un toma i daca, no? Llavors també s'ha de fer aquest exercici, clar, si tot ho volem ràpid, fàcil i maco a la primera, a costa de res, així no es construeix res que tingui uns fonaments forts per aguantar, no? Vull dir, crec que és una suma de moltes coses. Diuen que el 2000, ara estem al 2026, crec que vaig llegir una dada que era el 2030, el 45% de les dones viuran soles i sense fills. Mm. Anem una mica en aquesta tendència, no? De l'individu, no família, jo pel meu compte... bueno, a veure on ens porta, no? Perquè els països nòrdics s'estan començant a trobar amb aquest tema de la soledat, no? De que econòmicament poden, de que tenen molts serveis i tal, però la gent viu sola a casa seva i s'acaben morint sols a casa seva i passen dies fins que no els troben. Yeah. Perquè, clar... llavors estan intentant començar a fer activitats una mica amb la gent del barri, perquè la gent es trobi... Hem perdut una mica aquesta connexió, no? I al final som éssers socials. Necessitem la nostra comunitat per tirar endavant, no? Vull dir, hem entrat en un capitalisme econòmic, de relacions, de tot, no? Tot per tu, per l'individu, per un mateix, i tot és consumir, no? I consumir persones, i consumir llocs, i consumir experiències, i consumir, no? I ens hem deixat una mica de l'ésser, de l'estar, del simplement gaudir del moment, de la presència, no? Ens està abocant a un món frenètic, molt ràpid, on no tenim temps de pensar ni de processar, no? I només a veure què és lo següent, no?
0: El sexe mai és només sexe?
1: Crec que el sexe és una cosa més, o a la manera en què vivim el sexe a vegades es pot veure com un resultat més d'aquest capitalisme que ha abarcat totes les àrees de la nostra vida, no? I a vegades amb el sexe, per exemple, el llibre parla de pràctiques que són alternatives, no? Com pot ser el fetichisme, com pot ser el BDSM, i estan bé com un extra. Però no oblidem que la sexualitat, la intimitat, la confiança, la complicitat, el carinyo, això és, no et diria molt millor, però evidentment que pot arribar a ser-ho que fer un trio, per dir-te alguna cosa, no? Vull dir, un trio per si mateix, doncs al final és una performance, no? És fer gimnàstica, clar. Vull dir, no? Està bé quan tu ja tens una base, no? Jo crec que la verdadera sexualitat, la sexualitat sagrada, no? Que jo dic... Quan dues persones es troben, quan dues persones es miren als ulls, uau, puges a la lluna, no? Vull dir, llavors, si tens una relació de temps i ja ho has parlat, i hi ha consentiment, i hi ha comunicació, i dius, escolta'm, doncs aquesta nit anem a un club. Doncs perfecte, no? Però al final, el sexe pel sexe, sigui del tipus que siguis, no ho sé, no? Crec que al final ens deixa una mica buits.
0: El capítol 7... pàgina 98, concretament, que porta per títol El futur serà no binari i en xandall,
1: com diu. M'encanta.
0: Com diu Javier, el seu protagonista, que és ser no binari.
1: Ser no binari ve amb un discurs polític que hi ha darrere, que diu que el gènere és una construcció social, que jo no sóc home o dona, bé, hi ha una part biològica, evidentment, tinc aquests genitals, soc home, soc dona, però clar, ara hi ha gent, bueno, sempre n'hi ha hagut, que neix amb un cos que no reconeix com a seu, no? I diu, bueno, jo puc tenir aquests genitals, però el meu sentiment, la meva essència, el que a mi em neix, és una altra cosa, no? Llavors, aquestes llistes que s'han fet de, no, l'home com a productor, la dona com a cuidadora, l'home com a ésser menys sensible, la dona com a més sensible. Al final, diu, no, és que això és una construcció social, és que al final tots som persones. I també és un tema d'energies. Jo puc ser una dona i em considero una dona i tinc genitals de dona, però jo tinc una energia masculina molt elevada i això és així, m'ho reconec en moltes parts del meu caràcter. Llavors, el no binarisme el que defensa és no perquè jo, home, em pinti les ungles, has de donar per fet que sóc homosexual. Mm-hmm. Perquè puc ser un home que m'agraden les dones i simplement em passo pel forro aquesta construcció social de les dones que porten les ungles pintades i jo me les pinto també, per dir-te alguna cosa. No? Aquestes... Tinc amigues que porten el cabell curt i em diuen, ostres, és que contínuament em confonen per lesbiana. No? Perquè tenim aquesta imatge de la lesbiana com a camionera. Escolta'm, el món de les lesbianes és amplíssim. Hi ha lesbianes que són superfemenines i mai ho diries que són lesbiana, perquè aquesta construcció social t'ha posat al cap que la lesbiana és una noia ruda que vesteix amb camises de llenyataire i porta el cabell curt. I no és així.
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
0: Continuem viatjant pel teu llibre. Hi ha un capítol que m'ha cridat l'atenció i que m'agradaria desenvolupar una miqueta, no? El capítol 6. Justament és un capítol que el títol està en català, ¿vale? Que és el carrer de les mosques. El carrer de les mosques, no? Hi ha sí. Funció a les fosques i va de fer putivoltes. Vale, i amb la Violet Ferrer,
1: sí.
0: Que pel que he llegit és una noia, una dona que practicava la prostitució. Com va anar aquesta putivolta?
1: Va ser fantàstic, perquè caminar per Barcelona, bueno, suposo per totes les ciutats, però Barcelona, que és la meva, és com obrir un llibre d'història. I a vegades anem tan ràpid i caminem només amb el cap a les nostres coses que ens oblidem de mirar a dalt. I a vegades els edificis parlen, no? I parlen de la història de la nostra ciutat. En aquest cas, ella, com a treballadora sexual que havia estat, ho relaciona tot, evidentment, amb això. I llavors, clar, viatjar amb ella... Bueno, vam fer una ruta de 2 hores per al casc antic i, clar, et dones compte, no?, de que mires amunt i hi ha les carasses, que només en queden 3. Són aquestes petites escultures que feien en forma de dimoni, sàtir, que indicaven on eren els prostíbuls de la ciutat, perquè, clar, la gent era analfabeta, però allà hi havia mariners, hi havia soldats, hi havia homes, hi havia de tot, no? I llavors hi havia molts edificis que donaven sortir d'aquestes necessitats, i, a més, amb el beneplàcit de l'Església, no? Perquè millor això que una violació. Vull dir, llavors dius, ostres, que fort, no? Així ja s'anunciaven d'aquesta manera, i això és de fa 300 anys, no?
0: Carasses.
1: Carasses, es diu, és aquest, el nom concret que tenen. Però després també, no?, vam passar per al carrer de les Egipciaques, i ella ens va explicar, no?, com durant la Setmana Santa l'Església feia que les treballadores sexuals estiguessin recloses aquí, no?, perquè la Setmana Santa era una època d'expiació i de, no?, de treure'ns, de posar-nos purs, i elles havien d'estar recloses, no se les havia de veure, no? I, en canvi, després, com les monges, moltes que havien sigut treballadores sexuals i després ho havien deixat i havien entrat en el convent, ajudaven, no?, s'ajudaven entre elles, aquesta sororitat entre dones, no?, perquè sabien lo difícil que era la seva vida, no?, i aprofitaven aquest temps que estaven recloses, doncs, per també cuidar-les i que descansessin i mimar-les una mica, no?, mimar el teu cor, no?, la teva ànima, no? Sí, és que Barcelona té molta història, no?, i després parlàvem d'això de les carolines, no?, les primeres travestis, no?, que els hi deien carolines perquè la gent se n'enfotia, no?, de com es maquillaven, que amb molta vermellor, no?, i semblaven un ocell, que es deia Carolina, no?, però com aquestes travestis van ser molt valentes sortint al carrer, sent qui eren, no?, i evidentment la gent els hi tirava pedres i els escopia i els insultava, no?, i diuen, bueno, aquesta va ser la primera manifestació de l'orgull que hi va haver realment a Barcelona, perquè se'ls ha de tenir ben posats per sortir al carrer d'aquesta manera i exposar-te, no?, a l'or. Llavors, bueno, és una ruta molt interessant que aquesta noia fa... No diré de manera gratuïta, però sí amb taquilla inversa, que es diu. Uh-huh. Ella no posa un preu. Tu vas, fas la ruta, i a l'acabar, en funció del que tu t'hagi agradat, li dones el que tu creus convenient.
0: Uh-huh.
1: És una ruta molt divertida que recomano a tothom.
0: Encara es fa en aquesta ruta.
1: Sí, aquesta noia té llista d'espera. És molt curiós. Hi ha gent que s'ha llegit el llibre i em diu, ja m'he apuntat a la ruta de la Violet. I dic, doncs gaudiràs, perquè és una activitat que et fa conèixer la ciutat d'una altra manera. I també et fa pensar moltes coses.
0: Uh-huh. Bueno, a veure, podríem estar parlant amb tu hores. Hores, perquè tant tu com la teva obra hi dona peu. Però ja per anar acabant i tancant aquest tema del teu llibre, hi ha un capítol, el capítol 10, que porta el per títol Porno en primera persona. I més que parlar específicament d'aquest capítol, parlem de la pornografia una miqueta, ¿vale? A mi em dóna la impressió, potser, no sé, potser és una impressió personal o per ja la meva edat, que ja no estic tan receptiu, encara que molta gent diu que tot està hipersexualitzat, a mi em dóna la impressió de que ha anat a menys, no? La sexualització en general. Vull dir, tu no creus que el porno ha anat a menys?
1: A menys en quin sentit? Què vols dir? Quan dius a menys, concreta'm amb què?
0: Que no està tan a l'abast.
1: De tothom?
0: O, si més no, no t'entra. Abans entraves a, què sé, qualsevol xarxa, Twitter, bueno, Instagram no, perquè és especialment conservadora, i de seguida et trobaves, t'entrava el sexe, vull dir, anaves per...
1: Però tinc un fill de 15 anys que, per mirar els partits de futbol, aprofita, no sé com es diu això, però d'una manera com il·legal, que es punxen i poden mirar els partits. I li apareixen anuncis de prostitució.
0: Ja. Yeah.
1: No?
0: Ja. Yeah.
1: I dius, caram. I la prostitució o el treball sexual ha migrat. El porno ha canviat la manera des de que nosaltres tenim internet al mòbil. Tu abans havies d'anar-te a comprar una revista al quiosc, abans havies d'anar a un videoclub on tenien una secció, i d'aquesta manera, no, hi arribava la gent adulta, no? Jo no estic ni a favor ni en contra del porno, eh? T'estic parlant una mica de com ha sigut aquesta evolució. Des de que tenim internet al mòbil, i els nanos amb 14 anys se'ls dona el mòbil per anar a l'institut, no som conscients de que tenen a l'abast de la mà una entrada a un món que potser no estan preparats, o potser no està fet per ells, no? Perquè, com jo dic, el porno és per gent gran, no? Per gent adulta, i pot ser un més a més. Clar, llavors ara ens estem trobant amb nanos joves que tenen curiositat, cosa que és normal en aquesta edat, i tenim les hormones revolucionades, i accedeixen a un tipus de contingut cada cop més violent. Però ja no parlem només de violència. Pensa un noi amb 14 anys que veu un vídeo amb cossos perfectes, on no s'utilitza preservatiu, on no hi ha frustració del desig masculí, i ara suma-li lo de les pràctiques violentes. T'agafo pel cap, et fot una bufetada, t'ofego, bla, bla, bla. Clar, aquests nois s'estan formant en la seva sexualitat. Llavors es troben amb noies i la idea que tenen al cap del sexe és aquesta. Vaig entrevistar un sociòleg, doctor de la Universitat de les Illes Balears, que ell porta molts anys estudiant l'impacte que té la pornografia en els adolescents. Mm-hmm. I és esgarrifós. Perquè, tornem al tema, no jutgem la pornografia com a tal, quan tu un dia pots estar amb la teva dona a casa i dius, va, vinga, doncs anem a posar-nos un vídeo de tal per animar-nos i això et pot donar peu a no sé què. No, pensem en això, no? En l'impacte que té el cervell de l'adolescent que busca, perquè és normal, no? Clar, una nena petita, la meva filla va anar a casa d'una amiga, no? I diu, ostres, mama, és que clar, tenen la tablet a discreció, sense cap mena de control parental, i la nena busca polla. Què li va aparèixer?
0: Polla.
1: 12 anys. 12 anys! Clar! I dius, és que no és això, no? Però llavors, algú potser els hi hauríem de donar, no?, aquesta canalla, perquè si tenen aquesta curiositat la puguin satisfer d'una manera sana. No ho sé, no tinc la resposta, no sé quina és la manera, no? Però potser s'hauria d'invertir en educació social, en fer alguns vídeos on es parlés o on es mostressin pràctiques sexuals amb tot tipus de cossos, no? Amb gent més grassa, amb gent més prima, amb tot tipus d'orientació sexual, amb tot tipus de gustos, que es parlés del consentiment, que es parlés del desig, que es parlés de la libido, que es parlés de la intimitat, mm-hmm, de la confiança, perquè és normal tenir curiositat. Però, clar, la pornografia, i a més la pornografia, qui la fa? qui hi ha darrere de la pornografia, que és aquestes grans webs, bueno, no, plataformes, no, el YouPorn i tot això, no, que són homes blancs, caucàsics, amb diners. És un tipus de pornografia molt concreta. Yeah. Saps el que et vull dir o no? I les dones aquí apareixen com a objecte. I hi ha molta violència. Clar, si això és el que nosaltres els estem donant a la ment dels adolescents, què esperem després? Com seran aquestes relacions sexuals?
0: No creus que, els nois són més receptius a la pornografia?
1: Totalment d'acord, i a més això és una... Això et puc dir que he llegit dades, aquest senyor me'n va proporcionar moltes. Els nois, sobretot els joves, hi ha una gran diferència entre el que consumeix pornografia entre nois i noies. Evidentment és abismal. També et diré que després quan creixen aquesta xifra potser, no diguéssim que està 50-50, però potser s'iguala una mica més, no? Potser quan la dona és més gran, no? Mm-hmm. Doncs escolta'm, jo tinc amigues que són separades o són solteres i són grans, i diu, mira, escolta'm, doncs jo a vegades un dia en tinc ganes, escolta'm, em poso un vídeo, agafo el vibrador i ja està, no? I és com una descàrrega, no? I aquí no ha passat res. Però sí, i vaig parlar també amb el clínic, no? Ells són un centre de referència d'agressions sexuals, i ells diu que cada cop hi ha agressions i són més violentes, no? I una de les causes, no totes, però també ho diuen, no? Diu, jo crec que és el tipus de pornografia que estan consumint els joves, no? Que els porta a creure que el sexe és això.
0: Bueno, doncs, déu-n'hi-do.
1: Ens hem posat intensos pel final.
0: I tant, i tant. Anem tancant l'entrevista. Estàs contenta amb la vida que t'ha tocat viure?
1: Estic molt contenta amb la vida que m'ha tocat viure, tot i que no tot ha sigut un camí de roses.
0: Has estat tu qui l'ha construït?
1: Sí, clar, no ens queda una altra, que fer-ho nosaltres mateixos. Jo, no sé, sempre a la gent, a vegades, a amics o amigues, quan m'expliquen, no? Tots tenim problemes. Però jo sempre responc... El problema no és el problema, és la teva actitud davant del problema.
0: És cert, és cert. Bueno, després d'aquest llibre, bueno, que s'ha sortit ara, el 2025, quins projectes tens entre mans?
1: Aquesta és una pregunta que em fa tremolar. Mira, saps què passa? Que l'escriptura d'un llibre, sobretot d'un llibre d'investigació, que té un treball previ... És un projecte molt llarg, és molt de temps. Jo, per a fer aquest llibre, he estat uns 2 anys i mig. Un any d'investigació, fent carrer, un any d'escriptura, tancada, jo sola, a la meva cova, i pràcticament 6 mesos treballant amb l'editora a la correcció d'estil, reescrivint, perfeccionant, retallant, després la portada, tal... Després et toca fer la promoció. Estic, no esgotada, perquè estic contenta... Però ara mateix no tinc cap projecte en ment, no? Perquè quan sé que quan trobo un projecte és una implicació emocional i energètica tan forta i una carrera de fons a llarg termini que necessito tenir-ho clar. I per escriure primer haig de viure, no? Ja. Llavors, ara no tinc res en ment. Sé que alguna cosa sortirà, però no tinc pressa. Estic aprofitant per llegir molt, que és una cosa que m'agrada, per veure els meus amics... per fer coses, per viatjar, que tinc algun viatge pendent, i ja es veurà.
0: Molt bé. Bueno, a part de demanar-te que recomanis alguna cançó, que és el que fem amb tots els nostres convidats i convidades, també, ja que has tret els llibres, recomana'ns algun llibre. Ja sé que és una mica difícil, perquè hi ha gustos per tot, no? Però, a veure... Així, en random.
1: Mira, un llibre que he llegit últimament i que és en català, perquè m'agrada llegir en català quan els autors són catalans, es diu Jo era un noi, d'en Fer Ribas, i m'ha volat el cap.
0: Uh-huh. Prenem nota. I ara digue'ns amb quina cançó podem tancar el programa.
1: Doncs una cançó que m'agrada moltíssim és Qualsevol nit pot sortir el sol.
0: Uh-huh.
1: La que canta aquesta versió de l'Albert Pla que fa de la cançó... No, tota la vida aquesta catalana tradicional, la trobo preciosa, maca i m'agrada molt. O sigui que si em demanes, doncs et diré aquesta.
0: Molt bé. I bueno, i ara el que sí que et demanaré, sisplau, és que em dediquis i que ens dediquis aquest llibre.
1: I tant, amb un plaer. Moltes gràcies per convidar-me, ha estat molt...
0: I moltes gràcies a tu, bueno, per la teva disposició i per tot l'ensenyament que ens has donat. Moltes gràcies, gràcies. A Daia.
1: Gràcies, Joan Carles.

0: Bona nit, senyor King Kong.
1: Bona nit.
0: Senyor Astèrix i el Taxi K. Roberto Alcázar i Pedrin. L'home del sac i el patufet. Senyor Charlotte, senyor Obelix.

0: 12 van arribar la fada bona i la ventafocs i el Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick. I l'emperatriu Sisi i en Mortadelo. I en Filemón, i en Guillem Brown, i en Guillem Tell,
1: i en Guillem Matreveso.
0: La Caputxeta, Marmalleta, el Llop Ferotge.

0: La línia vermella.
1: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. Ràdio Arenys.

0: en Ràdio Arenys.
1: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
4: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
3: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
4: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
3: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
4: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
3: Daima, es tanqui papereria.
4: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
3: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
4: 93 792 53 44.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
0: Ràdio Arenys.

0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
2: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
1: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. Ens encanta la bona música. Ràdio Arenys, la primera.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Homes. Fem camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Homes és un programa per posar sobre la taula, connectar, veure i parlar sobre què és ser home avui, d'on venim i cap on volem anar. Reflexionem sobre maneres de pensar i sentir que potser s'han de revisar perquè siguin més útils per tothom. Una aposta per una millor qualitat de vida com a persones. Homes, cada diumenge a partir de les 7 de la tarda a Ràdio Arenys. La primera amb la igualtat.
3: Ànimes és un programa de reflexió. Et presentem relats, poesia i música. Un espai per tal d'endinsar-nos dins el cor. Gaudeix amb Josep Torrents i Rafael Caro cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Arenys.
4: Dones és un programa sobre dones fet per dones. Participa i amb missatges de veu sobre el teu dia a dia. Què et mou, on vas, què t'agrada. Farem camí juntes amb mirada de dona. I trobarem aquell espai més adequat per a nosaltres. Dones, cada dijous a partir de les 9 del vespre, amb Rim Garcia.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Ràdio Arenys.
5: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: Avui obrim el nostre llibre d'històries viatjant fins a Vilacromada del Camí, un poble de conte on cada any es fa una trobada molt especial, organitzada per l'Associació de Personatges de Contes i Llegendes.
0: Sí, però atenció, perquè aquest any els toca el torn a uns convidats una mica particulars. Parlem dels qui sovint els fan fer els papers de dolents i dolentes de la història. Dracs que treuen foc, llops de dents molt afilades i bruixes amb berrugues al nas. I d'entrada, la gent del poble no els fa una bona acollida, precisament.
1: En aquest relat es posaran en joc les habilitats socials i els prejudicis de la gent de Vilacromada, que rep els convidats de mala manera i faltant-los al respecte pel simple fet de ser diferents. Però el conflicte es començarà a resoldre quan aquests personatges puguin compartir com se senten, despertant l'empatia de tothom.
0: Perquè a vegades les aparences enganyen i tothom es mereix una oportunitat, oi?
1: I tant. Bé, expliquem el conte, que de ben segur ens ajudarà a tots plegats a ser una mica millors cada dia. Obriu bé les orelles, que arriba Dracs, Jobs i Bruixes.

0: Vilacromada del Camí era un poblet de conte, amb els seus carrerons ondulats de pedra rogenca i aquelles cases tan blanques, amb les portes i els porticons de mil colors, semblava tocat per la màgia. De les seves fonts en brollava una aigua ben especial que, amb la llum del sol, anava canviant de color, convertint la vila en un preciós arc de Sant Martí. Era el lloc ideal per fer-hi la trobada que organitzava, un cop l'any, l'Associació de Personatges de Contes i Llegendes, coneguda també com la APCL. Estava tot a punt per rebre els convidats i les convidades i el llegendari Flavio, l'unicorn alat, esperava, majestuós, la seva arribada. De sobte, entrant pel carrer Major, van aparèixer quatre llops enormes caminant a pas ferm en direcció al centre del poble. Al seu pas, els vilatans de Vilacromada tancaven portes i porticons i tot eren corredisses per amagar-se a les seves cases. Encara desconcertats per aquella aparició, el pànic es va apoderar de tot el poble quan, del cel, van començar a baixar dracs de tota mena i també alguna draga, que es deixaven caure sobre taulades, places i carrers, fent bategar les ales i aferrant-se ben fort amb les seves ungles. Mentrestant, en Flavio, l'unicorn alat, corria nerviós pels carrers empedrats.
1: Com m'he pogut oblidar d'una cosa tan important? A veure com l'arreglo jo. Ara, tot aquest guirigall.
0: I llavors van arribar elles, les bruixes, i també algun bruixot, empaitant-se les unes a les altres a gran velocitat, enfilades a les seves escombres voladores, enriolades i trapelles, voleiaven per sobre de les teulades presumint de llibertat. Llops, dracs i bruixes es dirigien al mateix indret, a la plaça Major, que, a poc, es van omplint i els van anar reunint a tots i a totes. Feia temps que no es veien, i tot eren crits, udols, esbufecs i rialles, mentre l'unicorn intentava posar-hi ordre. La bruixa de Hansel i Gretel va preguntar:
2: "Diria que falta algú, oi?"
0: I el llop de les set cabretes va afirmar:
3: "I tant! Ja saps que sempre arriben els últims."
0: Va ser dir això, i el terra va començar a tremolar. Es podia sentir a cada tremolor. Semblava que la fi del món hagués arribat a Vilacromada del Camí, però no. Només eren alguns gegants i algunes gegantes que s'afegien a la trobada. Flavio va fer un gran sospir i va dir:
1: "Ara sí que ja hi som tothom. Seguiu-me."
0: L'unicorn els va guiar fins a Can Picarol, una masia que hi havia als afores del poble i on conviurien durant un parell de dies. Segur que els vilatans i les vilatanes ho agrairien. S'havia oblidat d'explicar-los quins eren els personatges que ocuparien el poble aquell any i estaven ben espantats. Al cap d'una estona, l'alcaldessa, acompanyada per una comitiva de gent del poble, es va presentar a Can Picarol i va trucar a la porta. Atent, va obrir i els va convidar a passar.
1: "Sigueu benvinguts i benvingudes. Com veieu, hem inaugurat la 13a trobada de personatges de contes i llegendes de l'APCL. I demà, com fem cada any, hi haurà el dinar de germanor a la plaça Major."
0: L'alcaldessa, amb cara de preocupació, va dir: "D'això venim a parlar. Hem hagut d'anul·lar el dinar."
1: "Com? El dinar? Què ha passat? Com és que no es pot fer?"
0: "Que la gent del poble ha vist els personatges que anaven arribant. S'han espantat i, un a un, s'han anat esborrant del dinar. Al final, no ha quedat ningú."
4: "No en volem de bruixes aquí! No en volem! Som mala gent!"
5: "Ni de llops tampoc, que encara es cuspiran algú."
0: "Aviam, és que a qui se li acut convidar tota aquesta patuleia? Potser ens ho hauríeu hagut de consultar abans d'organitzar aquesta trobada." Al voltant de la comitiva i d'en Flavio, l'unicorn alat s'havia anat formant un cercle amb alguns convidats i convidades que escoltaven amb atenció la conversa i s'anaven entristint.
2: "Nosaltres també som personatges de conte igual que els altres a qui convideu cada any.
0: Dona, iguals, iguals, no sou.
4: Vosaltres sou dolents.
0: I, molt indignat, el drac de la llegenda de Sant Jordi, que també hi era, va afegir...
6: No hi ha dret. Així és cosa de que es creï els comptes. A tots i totes nosaltres sempre ens toca la pitjor part. Quantes princeses i surten fent malifetes, eh? I a mi el que ve és sempre la madre. I matar no està gens bé, eh?
4: Home, vist així...
6: Què seria dels contes sense personatges com nosaltres, eh? A tothom li agraden els contes on surten dracs i dragues, bruixes i bruixots, gegants, gegantes, o llops i lloves.
0: A l'escoltar les paraules del drac, el llop de la caputxeta vermella, de sobte, va saltar i va dir...
4: Lloves? On has vist que hi surtin lloves als contes? Sempre som nosaltres, els llops, els qui ens toca conspir-nos, àvies, nens, nenes, cabretes. Això tampoc és just.
2: És veritat. De bruixots també n'hi surten ben pocs. I nosaltres, les bruixes, sempre som velles, tenim berrugues, som lletges i peludes. És desesperant.
0: La comitiva de vilatans i vilatanes de Vilacromada del Camí se'ls escoltaven amb sorpresa i amb certa empatia. Molt intrigat, un botiguer va exclamar...
5: I tot això? Ja ho heu dit a qui escriu els contes? Segur que si els hi dieu, ho entendran i faran alguna cosa.
4: Ui, si ens fa d'anys que ens queixem al nostre sindicat. Ara sembla que ens comencen a fer una mica de cas, però...
7: Però què?
4: Sempre us faran més cas a vosaltres, que sou qui llegiu i expliqueu els seus contes.
0: L'endemà, al final, es va celebrar el dinar de germanor. Van ser menys que altres anys, però molt ben avinguts. Diuen que va ser la trobada més enriquidora de les que s'havien fet fins llavors. Canviarien moltes coses a partir d'aleshores en el món dels contes.
7: Després de tantes aventures, és el moment de fer un viatge molt i molt llunyà. Creuem l'oceà i viatgem enrere en el temps fins a les grans planes de l'oest americà, terra de tribus de nadius, de fletxes, de cavalls i de grans caps indis.
0: Allà, entre tipis i fogueres, hi havia una llei sagrada que tothom respectava per sobre de tot, el valor de la paraula donada. Quan un indi deia que faria una cosa, era més sagrat que qualsevol paper signat. Però la història d'ara ens presenta un personatge ben diferent. Un indi que tenia la mala llet de no complir mai la seva paraula.
7: Un indi trapella que prometia coses. I després, si t'he vist, no me'n recordo. Però en el món de les llegendes, les promeses trencades sempre porten conseqüències. I el nostre protagonista rebrà una lliçó d'aquelles que no s'obliden mai.
0: Prepareu el vostre plomatge. I pareu bé l'orella al so dels tambors. Ja arriba l'indi que no complia la seva paraula.

0: Al començament del món, quan encara no hi havia gaire gent, el gran esperit podia acostar-se a cada indi i donar-li allò que necessitava. Però quan sobre la terra ja hi havia molta gent i no podia escoltar-los a tots, va col·locar a la terra dels Ugagles una roca en forma d'home i els va dir:
1: "Hi ha indis per tota la terra, així és que jo he de viatjar per tot el món. Si algú de vosaltres necessita ajuda, que vingui aquí i li demani a la roca. Aquesta roca té el poder de comunicar-se amb mi."
0: Llavors, els Uglales es van acostumar a parlar amb aquella roca i quan escassejaven els bisons o hi havia molta sequera, li demanaven ajuda i la roca resolia els seus problemes. Hi havia un indi anomenat Ratlla Trencada, a qui no li agradava caçar i vivia molt pobrament. Un dia que no tenia res per a menjar, es va acostar a la roca i li va demanar:
2: "Sé que ets tan poderosa com el gran esperit. Ja veus que sóc pobre i desgraciat. Em podries ajudar?"
3: "Des que et conec, no t'he vist caçar mai."
2: És que tinc un arc molt dolent. La meva llança no té punxa. He perdut la meva destral. I a més, les meves cames són dèbils i no puc córrer darrere els cèrvols."
3: "I per què no vas a pescar?"
2: "La darrera vegada que vaig atrapar un peix, se'm va escapar i s'endugué l'arpó. Un gos s'ha menjat els meus hams de nous i les formigues s'han instal·lat a les meves xarxes."
3: "Què vols, doncs?"
2: "Voldria un cérvol. Petitet, petitet. En canvi, jo et taparia amb la meva manta de pell de bisó. A l'hivern les nits refresquen i deus tenir fred."
0: La roca li va dir que es guardés la manta, que ell miraria de concedir-li el seu desig.
2: No. Jo vull regalar-te-la. És segur que tu la necessites més que jo."
0: L'indi va tapar la roca amb la seva manta plena de forats i va marxar. Quan l'indi tornava cap a la seva tenda, va ensopegar amb un cervató mort. El va agafar, li va treure la pell i el va posar al foc a coure. Mentre el cérvol estorrava el foc, va començar a fer molt fred i Ratlla Trencada va pensar: "Per què li hauré donat la meva manta a una roca? Em sembla que he fet una estupidesa. Una roca tapada i jo aquí passant fred." Deixant el cérvol torrant-se al foc, l'indi va anar fins a la roca i li va agafar la manta i se la va posar sobre les espatlles. Va marxar cap al seu tipi, va menjar part del cervató i se n'anà a dormir. Al cap d'uns quants dies va tornar a tenir gana i va pensar:
2: "Ja sé el que faré. Tornaré a la roca i li demanaré que em doni menjar."
0: I així ho va fer.
2: "Tinc gana, molta gana. Podries donar-me una mica de carn?"
3: "Què has fet amb el cervató que et vaig donar?"
2: "Era un animalet molt petit i m'ha durat molt poc temps."
3: "Encara no has arreglat els teus atuells de cacera."
2: "La corda del meu arc s'ha espatllat. Necessito pell de bisó per fer-me'n una. Si em proporcionessis un bisó, tindràs el meu agraïment."
0: La roca semblava dubtar i l'indi li va dir:
2: "Agafa la manta, aviat plourà i amb ella estaràs coberta."
0: L'indi tornà cap a la seva tenda i en arribar va ensopegar amb un bisó. Ratlla Trencada va arrencar la pell al bisó, la va posar a secar i a continuació va posar la carn a coure. Però l'indi havia agafat molt poca llenya i el foc no era suficient per coure un animal tan gros. Al cap de poca estona va començar a ploure i a fer un temps molt fred. Calat fins al moll de l'os, l'indi va dir:
2: "Que estúpid que he estat en donar la meva manta a la roca. La roca pot aguantar el mal temps sense cap perill, mentre jo puc morir de fred."
0: Amb aquest pensament, l'indi va anar cap a la roca i li va prendre la manta. Després van prendre el camí de tornada amb la manta a les espatlles. En arribar al seu tipi, va veure que el bisó havia desaparegut. Al foc només hi quedava una mica de llenya. i a l'ambient una agradable oloreta de bisó cuit. Ratlla trencada, va comprendre que la roca l'havia castigat per no haver complert la seva paraula. L'indi va tornar davant de la roca i demanar que l'ajudés. La roca no va fer-li cas i no va fer aparèixer més menjar. Des d'aquell dia, Ratlla Trencada i els indis Oglales han après que per mereixer els favors del gran esperit cal guanyar-se'ls amb esforç personal. I si no, és millor no demanar res i que, si per casualitat els regala alguna cosa, li ho agraeixen.
1: I després de viatjar per terres de bruixes, llops, dracs i grans tribus índies, tornem a aterrar a la realitat amb una història que, estic segur, farà que més d'un dels nostres oients s'hi senti ben identificat.
0: I tant! Anem a conèixer la Martina i la Cristina. Són dues germanes bessones que s'assemblen gairebé en tot. A totes dues els encanten els macarrons, el color taronja, els animals i a jugar a futbol. Però tenen una sola diferència, que ho canvia tot. La Cristina fa els deures de seguida per poder anar al parc. I la Martina... Ui, la Martina... La Martina els detesta.
1: De cap de les maneres els vol fer. Cada tarda, mentre la seva germana corre a jugar amb la pilota, la Martina es queda a casa fent rebequeries, plorant o queixant-se. Fins que li toca fer les feines a última hora, quan els nens ja tornen de la plaça.
0: Però un bon dia, els avis els fan un regal d'aquells que fan saltar d'alegria. Una pilota de futbol de reglament. La Martina té tantes ganes d'estrenar-la que s'haurà de plantejar si val més la pena continuar plorant o bé agafar el llapis, concentrar-se i aprendre una lliçó de les que serveixen per a tota la vida.
1: Aconseguirà la Martina acabar a temps i anar a jugar? Descobrim-ho amb l'últim relat d'avui a l'hora del conte. La Martina no vol fer els deures.

0: La Martina i la Cristina són dues germanes bessones. Les dues tenen els mateixos gustos i aficions. Menjar macarrons, el color taronja, els animals, jugar a futbol... Només es diferencien en una cosa. La Martina detesta fer els deures. Les dues saben que si fan cada dia aviat les seves tasques, podran anar a jugar al parc que es troba davant de casa. Després de dinar, la Cristina obre la seva motxilla, treu els llibres i les pintures de colors i seu a la seva taula tranquil·lament a fer tots els exercicis. Encara que de vegades les matemàtiques li costen una mica, ella posa la seva obstinació i resol aviat les seves tasques. Sap que d'aquesta manera podrà anar a jugar al parc. Una vegada que acaba els seus deures, se sent contenta i feliç. Ja ha complert per avui, així que tanca els llibres i agafa la seva pilota per anar al parc a gaudir amb els amics. Però amb la Martina la història és totalment diferent. Igual que la seva germana, obre la motxilla i treu els llibres. S'asseu còmodament, però en lloc de començar a fer els deures, la nena comença a jugar i a entretenir-se a la més mínima oportunitat. Li avorreixen els deures. Li ve molt de gust anar al parc, però no vol fer abans les tasques escolars. Els seus pares li recorden cada dia que si no les fa, no sortirà de casa i molt menys anirà al parc. El primer són els deures. La Martina no suporta escoltar això. Ella només vol anar a jugar. Després d'escoltar diverses vegades els advertiments dels seus pares, la petita comença a sentir les rialles i veus dels nens jugant al parc i la ràbia s'apodera d'ella. En aquell moment, igual que tots els dies, la Martina comença a plorar, a cridar i picar de peus amb totes les seves forces per aconseguir el seu objectiu. Els deures no estan fets, així que els seus pares deixen que plori el temps que necessiti fins que comprengui que amb les rabietes i plors no aconseguirà absolutament res. Com sempre, entre llàgrimes i protestes, acaba els deures a última hora, quan la seva germana ja torna de retirada del parc.
1: Si haguessis fet els deures aviat, t'ho haguessis passat de meravella al parc.
0: Li repetia constantment la seva germana. Diàriament, l'escena es repetia i la Martina es quedava a casa plorant desconsoladament mentre que la seva germana sortia a gaudir i a jugar amb els altres nens al parc. Però un dia, els seus avis els havien regalat una pilota nova, ni més ni menys que una pilota de reglament. Les germanes estaven com boges de contentes. No podien pensar en res més que no fos en anar a estrenar-la al parc juntament amb els seus amics. Aquell dia la Martina havia d'anar al parc com fos i quan abans millor per aprofitar al màxim la llum del dia. Va veure com la seva germana començava a fer els deures, així que va pensar que el més ràpid era fer-los ella també. Va treure els seus llibres i el llapis i, concentrada com mai, va aconseguir acabar les seves tasques gairebé a l'hora que la seva germana. La Martina ha fet els deures. Repetien tots a casa aquella tarda. La petita se sentia orgullosa. Per fi ningú la renyava, no acabava plorant i, el més important, podria anar al parc a estrenar la pilota. Des de llavors, la nena va comprendre que hi ha temps per a tot, si se sap aprofitar, i que de res li servia enfadar-se i queixar-se, ja que l'única cosa que aconseguia era enfadar els seus pares i quedar-se a casa. La Martina va aprendre una bona lliçó.
2: I un cop hem après amb la Martina que hi ha temps per tot, si sabem aprofitar-ho bé, arriba el moment de tancar el nostre llibre de les històries per avui. Però no marxarem de qualsevol manera, Mercè. No, no, senyor. Marxarem ballant.
3: I tant que sí, Lluís. Ho farem amb una de les artistes més marxoses de casa nostra, la Lali Bigut, i la seva cançó, La cuca i el grill.
2: Prepareu-vos per moure l'esquelet, saltar ben alt i encomanar-vos de tota l'energia positiva del Kindy Rock d'aquesta cançó.
3: Olé.
2: Una manera genial d'acomiadar una setmana plena de dracs, bruixes, indis i deures fet a temps.
3: Nosaltres marxem a buscar un grill per fer-li els cors, però recordeu que us esperem la setmana que ve a la mateixa hora, a la vostra emissora local gràcies a la xarxa de comunicació local d'arreu de Catalunya i d'Andorra. Ep, no hi falteu!
2: Gaudiu molt dels dies que teniu al davant. Aprofiteu bé el temps i ja ho sabeu. Mentre no ens trobem a trobar,
3: us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més bonic.

Ajax.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat per ara a les 9 el Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta. La trobada arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. L'executiu declararà la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà el Consell de Ministres. És un organisme que liderarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. I les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Tarragona i el Camp de Tarragona van ser una de les zones més afectades, amb carrers inundats, arbres caiguts, desperfectes en habitatges i també afectacions al trànsit i al servei ferroviari. Els bombers van atendre un total de 490 serveis relacionats amb les pluges. A Ponent, la pedregada també va afectar diversos municipis del Segrià, com Almenar, Corbins, Albatàrrec i Lleida, amb danys especialment preocupants als cultius de fruita. També hi va haver pedra de grans dimensions al Priorat, la Ribera d'Ebre i la Cerdanya al Vendrell. La pluja va tornar a inundar el pas sota la Nacional 340 i els serveis d'emergència van haver de rescatar també un veí atrapat dins del seu vehicle. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, una variant, la 2 Esparreguera, sentit Lleida, deixa un carril tallat en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari per robatori de cable entre Riells i Viabrea, Breda i Massaret Massanes, s'estan produint retards a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies. I un home va resultar ferit ahir després de ser atacat per un altre individu dins d'un vagó de la línia 4 del metro pel vol de les 11 del matí a Barcelona. La víctima va patir talls al coll i a l'esquena i va ser traslladada posteriorment a l'hospital, tot i que no estem per la seva vida. Els Mossos van detenir poc després el presumpte agressor a l'estació de Joanic, acusat d'un delicte de lesions i un altre de desobediència. Segons fonts policials, els dos homes no es coneixien. I el conductor d'un vehicle ha mort en una sortida de via, la C-58, a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental, després de caure per un terraplè. A banda, també, la passatgera d'una motocicleta moria en un altre accident a la C-260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, també per una altra sortida de via. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principis d'any, 88 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 33 de les quals eren motoristes. I pel que fa al temps, avui es presenta com una treva meteorològica després de les tempestes d'ahir, amb més sol i una pujada clara de les temperatures. Tindrem un dia força assolellat, tot i que amb alguns núvols, ara al matí a la Costa Brava i a la Catalunya Central, i núvols d'evolució de cara a la tarda al Pirineu sense pluja.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: ens traslladem a una pel·lícula, una comèdia, un western de comèdia, nord-americà, era l'any 63, 1963, una pel·li que es diu Four for Texas, 4 a Texas. Suposo que es devia traduir de la mateixa manera, almenys l'original, el títol original és aquest, Four for Texas. Pel·lícula protagonitzada per Frank Sinatra, i en aquesta pel·li Frank Sinatra deia una cançó, deia una frase, no? Tipo, em diuen que aquestes botes no són per caminar. Lee Hazelwood va agafar un compositor de cançons, va agafar doncs aquesta frase, es va inspirar en això i va composar aquesta cançó tan xula que acabaria enregistrant Nancy Sinatra. Nancy Sinatra l'enregistraria l'any 66 i esdevindria ràpidament número 1 en el top 100, sí, dels Estats Units i també de les llistes de singles doncs, de la Gran Bretanya. Diuen les males llengües, això és l'oficial, diuen les males llengües, he sentit en algun lloc, ho he llegit en algun lloc, que Frank Sinatra li va encarregar aquest tema a Lee Hazelwood, li va dir, fes-me un tema per la meva filla, perquè està una mica despendonada, està una mica bandarreta, per entendre'ns si li hem de donar un èxit musical, a veure si li encarrilem el camí i la vida. Bé, doncs això, avui parlem de botes i d'altres qüestions. De fet, parlem de calçat, perquè la pregunta del dia ens diu, o us interpel·la, a veure si preferiu a l'estiu portar sandàlies, xancletes, bambes... Ai, Jordi Mariscot, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: O botes de pluja, és el que ens va passar ahir.
1: Jo he de dir que ahir vaig fer una mica de... vaig voler fer una mica el graciós, vaig dir, no, vinc descalç, i avui veient la que va caure ahir per Cardedeu... he hagut de venir amb bambes.
0: Vinga, va caure fort a Cardedeu, sí?
1: Va pedregar i tot, sí.
0: Mira,
1: sí.
0: Mira, és que jo em pensava que només n'havíem tingut a Tarragona i a Lleida d'això, de fenomen meteorològic. A Cardedeu també, eh? Us va per fer aquí... molt bé moltes coses o què?
1: No tan malbé, però va ploure i va... em consta que fins i tot va pedregar en algun lloc.
0: Molt bé. I avui us heu despertat com naltros, amb tot de fulles per terra... O hi ha sensació de tranquil·litat?
1: No, bueno, jo he vist arbres caiguts, de fet, un arbre bastant gran, sí. Mm. Però no es perceben desperfectes generalitzats, per dir-ho així. No, hi ha més tranquil·litat del que em descrius.
0: Molt bé, molt bé. Fantàstic. Doncs, no res, això us preguntem, a veure quin tipus de calçat prefereixen els nostres oients, veritat?
1: Jo et faig ja una mica d'espoiler. Tenim moltes varietats. Hem preguntat si preferiu dos sandàlies, xancletes, hawaianes, anar descalços, portar botes, bambes, crocs... En fi, avui tindrem debat.
0: Coneixerem potser més tipus de sabates dels que pensem ara mateix, perquè me n'has dit unes quantes que dic, ui, què és això? A més, que és xulo allò de les sabates perquè en cada territori es diuen a vegades de canviar el nom, la nomenclatura, que sí?
1: Exacte, sí, sí. Jo l'única cosa que espero és que avui no tinguem algú indecent que vagi amb el cul a l'aire com l'Adrià d'ahir.
0: Els peus a l'aire sí, el cul no, sisplau.
1: Molt exacte, anem a controlar-nos.
0: Molt bé, doncs gràcies, Jordi. Fins ara mateix.
1: Fins ara.
0: Aquesta és la pregunta del dia, acompanyats de la música de Nancy Sinatra, que sens dubte ens fa pensar en les botes que molts ens vam haver de posar ahir per poder arribar als llocs, per no mullar-nos tant els peus. Però tindrem altres continguts, no només parlarem de les pluges d'ahir, parlarem d'altres qüestions en aquestes dues hores a l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: A part de fer un repàs de l'aigua i la pedra que va caure ahir en diversos punts de Catalunya, el que farem també serà proposar-vos lectura, novel·les, això ho fan molt bé des de Torredembarra, des d'on a la Torre, amb aquest territori lectura, i avui amb un gènere que a mi personalment, mira, em distreu molt, que és el cozy crime. Són aquelles novel·les negres, entre cometes, amb crims amables, amb crims que no et fan patir gens. Trobem l'assassí entre tots aplegats. Després marxarem cap a Barcelona per conèixer l'estat de salut del comerç tradicional, que diuen els titulars que està en retrocés. També a Premià ens proposen trepitjar platja avui per conèixer com treballen els socorristes de platja. Intentarem nedar entre tonyines, això serà cap a baix, cap al Delta de l'Ebre, i a l'espai de jardineria us explicarem quines plantes heu de tenir a casa perquè us ajudin a suportar la calor. Vinga, va, i comencem avui la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.
0: La comencem, com dèiem, a Tarragona, a casa. Marina Pérez Got, bon dia. I és que us hem de parlar de la forta tempesta empedregada que ens va deixar ahir carrers plens d'aigua, passos inundats, no només a Tarragona, a diferents municipis de la demarcació. Les pluges més intenses van durar uns minuts, però van estar suficients perquè l'aigua baixés per carrers de la ciutat, del Serrallo, carrers de Ponent, del centre de la ciutat, vaja, de Llevant, a tot arreu.
3: Doncs sí, a hores d'ara encara es poden veure arbres caiguts i vehicles danyats, per sort sense danys personals. Alguns testimonis parlen que va ser com un esclafit. Els desperfectes es podien resseguir per tot el terme, de punta a punta, pel traçat de l'antiga Nacional 340. També van caure arbres de grans dimensions que van obligar a tallar el trànsit. El pont per accedir al càmping Les Palmeres va quedar completament negat d'aigua, així com els accessos al barri mariner de Tarragona, al Serrallo. Carme Pedrol, l'antiga presidenta veïnal del Serrallo, ens ho explicava així.
4: Estava comentant amb la meva neboda i la veritat és que jo no me'n recordo d'haver viscut una cosa així. A veure, evidentment ha durat molt poquet, no? Però és que si dura una mica més, vull dir, jo me pongo de los nervios perquè és que no tinc memòria d'haver viscut un fenomen així barrejat als tres factors, no? L'aigua, el vent, perquè ha fet una ventada. A més, s'ha posat fosc, bueno, tothom ho ha vist, no cal dir-ho, no? S'ha posat fos, i la pedra, els tres fenòmens.
0: Ha sigut com un segon eclipsi, eh? Es va posar més fosca durant l'eclipsi.
3: Sí, sí, es va posar fosc. De fet, veies el núvol que s'anava apropant i tal com s'anava apropant, s'anava enfosquint tot,
0: tipo
3: la veritat.
0: Tipo pel·lícula, sí, sí.
3: Sí, sí. També hi va haver afectacions a terrasses de bars, de restaurants, que òbviament en aquesta època estan totes instal·lades en diferents punts de la ciutat i també d'altres municipis. I en aquest sentit, Gerard Pardo, propietari del restaurant L'Àncora, diu que tot va ser molt ràpid i que pràcticament no van tenir temps de desmuntar les terrasses. Per sort, no hi havia clients i assegura que les reserves es van anar anul·lant pràcticament totes per les dificultats d'accedir al barri.
5: Al restaurant, doncs, les bones, tot l'hostal 2 de la part exterior, n'hi han 4 de trencats, perquè ha tingut molta pressa, no han tingut temps d'acció o reacció, perquè quan ha caigut la primera pedregada sí que ens ha fet mal. Hi ha algun vidre que altre, però bueno, més o menys ho salvarem. Hi havia, sí, 3-4 tauletes, que mira, tots uns aquí ens hem arropat sota les bones i hem esperat que mai ni, i després ja poquet a poquet han pogut marxar, però que tampoc podien, que els ponts estaven negats. Hi ha dos cotxes dintre. Estan els dos ponts molt, molt plens. Si ara mai una mitja horeta se'n va a l'aigua, doncs intentarem obrir. Les reserves s'han anul·lat quasi totes.
3: Mm-hmm. En aquest sentit, també hem de dir que la pedra no afecta només a Tarragona, també a altres municipis de la demarcació. Si anem fins a Prades, fins a Vinyols dels Arcs, etc, hi va haver pedres que van caure del tamany de casa, de quasi pilotes de tenis.
0: A Falset, hem vist allò, la pedra ocupant tota la mà, eh? Sí, sí.
3: A les platges també hi ha afectacions, mobiliari afectat i runa, òbviament, que ha arrossegat l'aigua. Les platges estaran brutes aquests dies. I la pedregada també va trencar vidres de finestres i la ventada va tombar diferents arbres que es poden veure. Les pluges van deixar 77 litres en 3 hores a Tarragona, 34 litres en 30 minuts. I a Vinyols i als Arcs en va deixar 88,6. Són els dos municipis amb més litres acumulats. I també es van poder viure a la demarcació de Tarragona ratxes de vent de fins a 117 km per hora.
0: Tot això passava ja a la tarda, a vora les 6, veritat? Deien ser quarts de 6, les 6,
3: sí,
0: Marina.
3: Sí, sí. No, sí. No sé si arribaven a les 6, però a vora les 6, sí, sí.
0: I avui ens hem aixecat això, amb bé tots els carrers plens de fulles i de branques d'arbres per terra i, en fi, neteja i ordre una miqueta. Però tenim sol.
3: Tenim sol i tindrem sol, eh? Tot apunta que tindrem sol.
0: Marina Pérez Got, moltes gràcies.
3: A tu.
0: Seguim amb la ronda d'actualitat.

0: L'agrupació de defensa vegetal Terres de Ponent, aquest ha estat el vuitè dia de la campanya de fruita estiuenca en què s'ha registrat pedra a la zona d'estudi, però la d'aquest dilluns ha estat de moment la pedregada més virulenta de la temporada, tant per mida de les pedres com per la superfície afectada. Encara és aviat per saber amb exactitud quins danys ha provocat la tempesta, però les conseqüències de la, com diem, les conseqüències de la pedra sovint es fan més visibles unes hores després de l'episodi. Tot i això, Jaume Gardenyes, responsable de fruita fresca d'Unió de Pagesos, explica que la tempesta ha deixat afectacions en cultius com la pera, la poma, la figa, el préssec i altres varietats de fruita de pinyol, però, sobretot, demana que les assegurances agràries puguin començar els peritatges com més aviat millor. L'escoltem.
1: Ahir vam tenir una gran pedregada a la zona de Ferraz Almenar, amb unes afectacions del 80%, que ens afecta préssec tardà, figues i alguna pera que ens falta veure collir. A part, diferents calamarsalls més puntuals a nivell municipal, i el que demanem des del sindicat és que hi hagi uns peritatges ràpids i que la gent pugui acabar entrant a les finques a treballar.
0: En aquest sentit, preveuen que les afectacions no siguin devastadores, ja que una part important de la producció ja estava collida. Com ja va ser habitual aquests darrers anys, la campanya s'avança i això ha provocat que el 70% de la pera i més del 85% de la fruita de pinyol ja s'ha recollit. En paral·lel a la pedregada, també explico que els bombers han hagut d'atendre diversos incidents pel temporal. A Lleida Ciutat, els bombers de la Generalitat van sanejar un balcó al carrer Salmerón i van actuar per la caiguda d'un cable al barri de Pardinyes. Pel que fa al 112, fins a mitja tarda s'havia rebut 373 trucades relacionades amb l'episodi de pluges a Catalunya, de les quals 19 procedien del Segrià.
2: I el Pirineu, fa el Pirineu, sí, ara
0: correcte.
2: T'ha de preguntar a la muntanya, sí.
0: Anem a parlar del Pirineu perquè llavors sí, al Pallars Sobirà van haver de bombar l'aigua acumulada als baixos d'un habitatge i després també va haver-hi actuacions per arbres caiguts a les carreteres de la Vall del Cardós i a la Torre de Capdella i finalment també va haver-hi un desprendiment a la C-13 a Talarn.
2: Molt bé, esteu bé ara?
0: Ara estem bé, ara estem
2: sí,
0: bé.
2: Núria, ja,
0: estem
2: ja bé. Fa solet, ja?
0: Sí, fa, comença a fer solet, ja està superat i ara, com dèiem, a mirar les afectacions, clar. Tot i que, com ens diuen no, els experts i responsables sindicals, sembla que la cosa doncs, no quedarà tan devastadora, per dir-ho així.
2: D'acord, d'acord. Doncs, Arnau Vilà, moltíssimes gràcies des de MunFM. Una abraçada.
0: Igualment.
2: En canvi, qui no han tingut pluja és en terres barcelonines, així en general. Va, des de Cugat Mèdia, saludem la Tina Forest. Tina, bon dia. Hola, Tina. A veure, intentem contactar amb Cugat Mèdia, a veure si tenim fàcil accés
3: sentiu?
2: A la Tina. Ara sí, Tina, bon dia.
3: Ara,
2: bon dia.
3: Hola, què tal, bon dia.
2: Ahir repassàvem i dèiem, no, si és que aquí no ha plogut.
3: No, és que, a veure, en general, la pitjor part crec que us l'heu endut vosaltres aquí. En general, sí, ha sigut molt més tranquil·let.
2: I no era la previsió, eh? Ara,
3: no,
2: ara
3: exacte.
2: Parlarem. Doncs vinga, amb vosaltres parlem d'altres qüestions. Mira, parlem de política. Els comuns, diuen, lamenten el fracàs del govern en educació, salut o rodalies. Demanen d'aquesta manera la dimissió de Manel Nadal.
3: Sí, el portaveu parlamentari dels comuns, David Cid, lamenta que el govern no està aconseguint posar Catalunya en marxa i remarca que alguna cosa està fallant perquè l'executiu té més recursos que mai amb el pressupost del 2026. Per a Cid, no és només una qüestió de gestió, sinó també d'orientació i de prioritats polítiques. El partit demana la dimissió del secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, pel desastre èpic, diu, de Rodalies durant la jornada de l'eclipsi solar.
4: Una persona que és l'encarregada de gestionar la mobilitat de Catalunya que diu, en passiva, que s'hauria d'haver previst millor la gestió de la mobilitat durant l'eclipsi, qui l'hauria d'haver previst? Sinó ell. I el govern Illa actua d'una manera sorprenent, és a dir, l'eclipsi és un projecte de país i Rodalies és no, com un fenomen natural, el caos de Rodalies és un fenomen natural. No? Per tant, crec que té una prioritat equivocada, que és un govern que viu obsessionat amb l'asfalt i amb les carreteres, quan el que hauria de fer és prioritzar el tren.
3: Un altre dels àmbits de gestió contra els quals carreguen els comuns és educació. Cid critica que el departament no hagi negociat amb els sindicats convocants a la vaga per al 8 de setembre, el primer dia de curs, que segueix en peu, com tampoc amb altres actors, inclosos els grups parlamentaris, per assolir un gran pacte de país sobre l'àmbit educatiu.
2: I us expliquem també que ha mort el conductor d'un turisme en una sortida de via, això a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, tot plegat quan va caure per un terraplè.
3: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 7 i 6 d'ahir dilluns. L'accident ha estat al quilòmetre 14,7. Arran de l'accident s'han activat 5 patrulles als Mossos, 4 dotacions dels bombers i diverses unitats terrestres del sistema d'emergències mèdiques.

0: públiques. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des del principi d'any, 88 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 33 de les quals eren motoristes o passatgers d'una motocicleta. Entre les víctimes mortals també hi ha 10 vianants, 5 ciclistes, 4 conductors de tractor i un de patinet.
1: Vinga, tanquem amb una notícia més amable. Parlem de les festes de Sants, que ja tenen guanyador del primer premi dels carrers guarnits. És el carrer de Valladolid.
0: Sí, exacte. Se l'han portat per segon any consecutiu amb un guarnit dedicat al tema de la Ruta de la Seda. En canvi, el segon premi d'aquesta edició del concurs se l'ha endut al carrer de Sagunt amb el seu decorat geomètric, que també ha obtingut una menció especial del jurat al millor sostre. El tercer guardó ha anat a parar al carrer de Guadiana amb el seu guarnit amb pastissos i bombons sota el lema "Com més sucre, més dolç".
1: Doncs vinga, amb aquesta dolça notícia tanquem la connexió amb Cugat. Tina Forés, moltes gràcies.
0: A tu, Núria, que vagi bé.
1: I a Girona és que és un refugi climàtic, és que no passa res tampoc. Pau Llafanya, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria.
1: Tampoc us ha plogut per aquí, eh?
2: No, la veritat que no. Van créixer una mica les nuvolades. Va ser una mica més l'amenaça que altra cosa.
1: Molt bé, perfecte. Doncs ens alegrem, mira, que no hagueu pillat en aquest sentit. Vinga, va, que comencem parlant d'un sistema d'intel·ligència artificial per evitar ofegaments a la platja. Això s'està aplicant a Platja d'Aro i Roses.
2: Sí, en el cas de Platja d'Aro s'ha col·locat una càmera a la zona de Riu d'Aura, al sud de la platja gran del municipi, i a l'Alt Empordà el sistema s'ha fet amb una prova pilota a la platja adjacent a la Bocana de Santa Margarida, que és una de les més concorregudes del municipi. Els dos projectes estan gestionats per l'empresa Proactiva Serveis Aquàtics i les càmeres envien les imatges a una central que té l'empresa des d'on fan l'avís, el servei de socorrisme corresponent en cas d'emergència. El sistema de vigilància amb intel·ligència artificial, en tot cas, no substitueix la presència humana de socorristes, sinó que l'objectiu és complementar-la.
1: I us expliquem també que han interceptat a la Jonquera un conductor amb 21 quilos de haixix i mig quilo de cocaïna al maleter del seu cotxe.
2: La droga intervinguda hauria tingut un valor de més de 55.000 euros al mercat negre. La matinada de dimarts passat, la Policia Nacional feia un control rutinari i preventiu al municipi quan una patrulla va veure com el conductor d'un turisme intentava fugir fent maniobres evasives. El sospitós va fer cas omís dels senyals de parada dels agents i va modificar la trajectòria per intentar evadir-se. Els agents el van interceptar i durant l'escorcoll del vehicle van localitzar un doble fons al maleter ple de droga.
1: Molt bé, doncs encara una darrera notícia ens porta cap a Santa Coloma de Farners, que conserva l'únic taller artesanal de barreteria medieval de les comarques de Girona.
2: El seu responsable és en Lluís Ginestà, un artesà que es dedica a fer barrets des de fa anys i que s'ha especialitzat en la temàtica medieval, si bé també en fa d'altres estils. A més de barrets, en Lluís també elabora tota mena de decoració de l'estil, com les antigues carpes d'acampament on es refugiaven o vestimenta medieval típica. Ginestà assenyala que una de les claus per fer tot aquest material és la documentació històrica, que és tan important com l'elaboració de les peces que li demanen.
3: A l'imaginari col·lectiu diem com a barrets medievals, que de fet no es corresponen exactament a com eren aquells barrets a l'època. I això ho han fet doncs els còmics o les pel·lícules o etcètera, no? Per exemple, el barret de Robin Hood, no? Que empunta amb la ploma i això, que a tothom li vindrà a la imatge, doncs realment no eren exactament així. Eren uns barrets amb unes orelleres que s'abaixaven, es tapaven l'orella per poder tirar amb els arcs.
2: L'atractiu turístic que suposen les fires medievals, a més, ha fet que cada vegada tingui més feina, tant a Catalunya com quan surt a vendre a fires a França o, per exemple, a Itàlia.
1: Doncs té una entrevista, això, Pau, eh?
2: Doncs mira,
1: ho apuntem, tot i que ens queden poquets dies, però podríem fer una entrevista que déu-n'hi-do, una barreteria artesanal. Moltíssimes gràcies des de Girona, Pau Villafanya, una abraçada.
2: A reveure.
1: A reveure. Hem invertit la ronda d'actualitat, ja ho veieu, perquè hem suposat que potser la notícia estaria més a comarques de Tarragona i de Lleida. Passen coses, evidentment, a la resta de Catalunya, i així us expliquem cada dia. Nosaltres ara doncs ampliem aquesta informació, parlem de pluges, parlem de canvi climàtic, parlem d'aquest estiu tòrrid i aquest setembre que es preveu encara calorós i potser un octubre mullat. No ho sé, que ens ho expliquin els experts. Entrem en la primera entrevista de la jornada.
4: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Doncs, com dèiem, entrem en matèria i volem saber, volem parlar de meteorologia i de climatologia, també. L'estiu meteorològic, allò que marca el calendari, està arribant a la seva fi, però ens ha deixat un rastre de rècords i calorades excepcionals, que ben segur que passaran a la història climàtica, no només de Catalunya, sinó de bona part d'Europa, que ja sabeu què ha passat, també, no? Les temperatures altes en països en què no estan gens acostumats. Avui, a l'Obert per Vacances, en volem deixar constància i, per això, en volem parlar en propietat, des del punt de vista climatològic i més enllà, amb el Sergi Corral, que el tenim als estudis de Ràdio L'Escala. Sergi, bon dia.
1: Molt bon dia,
0: Núria. I meteorològic, volia dir, que és diferent,
1: exacte.
0: I això ens ho explicaràs.
1: Oh, i tant, oh,
0: vinga.
1: I tant.
0: Sergi, sembla que tenim convidat al cap de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, el Marc Prohom. El saludes?
2: Doncs sí. Molt bon dia, Marc.
3: Hola, bon dia.
2: Aviam, una mica de feina, no?, aquest estiu, en podríem dir, en tema meteo, encara que el bon temps sembla que no dugui feina meteorològica i climàtica, però déu-n'hi-do el que ens ha passat per sobre i aquest, mira, amb rabiosa actualitat, aquests dos parells d'episodis encara més.
3: Sí, déu-n'hi-do, ha estat un estiu mogut, com deies, especialment per les calorades persistents que hem tingut, i finalment doncs la traca final d'aquestes tempestes, que per altra banda ja és habitual, no?, que a partir de la segona quinzena d'agost tinguem tempestes de finals d'estiu, però sí que han assolit algunes intensitats molt elevades, no? Per tant, sí que està sent, bé, encara no s'ha acabat, però està sent un estiu bastant mogut, i tant.
2: Marc, entre els observadors tenim una mica el mite de que... tenim una mica la sensació de que ens ha caigut un mite. Parlo de l'estiu de 2003. Segurament serà així, no?
3: Doncs sí, serà així, i a més el superarem amb escreix. De fet, les dades que portem recopilades fins al dia 20 de mes d'agost, i que farien tots els 3 mesos d'estiu, ja ens marquen que estem en una anomalia, és a dir, una diferència respecte a la temperatura normal del període 91-2000.

0: perquè els núvols puguin créixer i, per tant, puguin provocar pluja, no passarà res. Això va passar el 2022. Vam tenir un estiu molt càlid, però a la tardor no vam tenir cap llevantada o cap situació de gota freda que potenciés aquest efecte de...
1: Sí, ui, se'ns ha tallat la comunicació. Estàvem parlant amb el climatòleg, intentem molt bé. Bé, se'ns ha tallat la comunicació, però mira, Sergi, nosaltres sempre tenim un pla B, i si ara parlàvem sí. amb un climatòleg, ara et proposo conversar amb un meteoròleg.
2: Em sembla perfecte.
1: Bueno, m'hauries d'explicar per mi la diferència. Jo diria, per mi la gran diferència és que els meteoròlegs sempre pillen, en el sentit de que són els que fan les prediccions, i si no l'encerten, els hi van els pals. Seria això, no?
2: Núria, t'ho posaré fàcil. O sigui, la diferència és que ara mateix, un 25 d'agost, a les 9:34 minuts del matí, Tarragona té una temperatura de, posem, de 24,5 graus. Però... Si mirem a la mateixa hora d'un 25 d'agost dels últims 30 anys, la mitjana de temperatura de Tarragona aquesta hora potser és de 22,3. Per tant, podem dir que avui estem 2 graus per sobre de la mitjana. Mm-hmm. Aquesta seria una mica la diferència entre meteorologia, que és el que està passant en un momento dado, que deia aquell, o la climatologia, que és l'històric d'aquest arxiu, d'aquest patrimoni meteorològic i climàtic que tenim en el nostre país, com ens en formava ara mateix mm-hmm. en Marc.
1: Doncs ho has explicat supercorrectament. Molt bé, ho hem entès perfecte. Molt bé, mira que saludem el Lluís M. Pérez, el meteoròleg de la xarxa. Lluís M., bon dia.
3: Hola, molt bon dia, companys.
1: La primera pregunta deixa-me la fer a Sergi. A veure, què va passar ahir a Tarragona, mare de Déu, que no ens ho esperàvem, que no estàvem dins de la previsió, que aquí no havia de ploure massa. Què va passar?
3: No.
1: I és normal que de sobte es descontroli la previsió?
3: Deixa'm dir una paraula que és molt barruera per començar. El que va passar ahir a la ciutat de Tarragona i Rodalies va ser una cagada de la previsió. Tan fàcil com això. Dit això, que no és tan fàcil i tampoc es pot dir una previsió així tan a la... Bla. A veure, és un exemple molt clar que ahir les previsions ens donaven que sí que cap al camp de Tarragona hi podia haver tempestes fortes, sobretot més cap a l'interior, es veia més cap a les muntanyes de Prades, al Montsant, fins i tot arribant a Llaveria o fins i tot ja més cap a l'interior i tot, cap a la banda de les Garrigues, però aquestes tempestes es van desmadrar, van ser més extenses del previst i sobretot es van moure cap a una banda que no estava en aquestes previsions. Ahir, la situació en altura, per tant, allò que la gent coneix com a cap a on van els núvols, doncs bàsicament és cap a on els empeny el vent, sobretot on els empeny a cotes una mica més altes, a partir dels 2.000, 4.000, 5.000 metres d'altitud, doncs ahir els models ens donaven, i models són previsions, ens donaven que la corrent de vent era del sud-oest, per tant, que aquestes tempestes interiors tarragonines s'anirien movent més cap a la Catalunya central, a banda de les que ja van caure, que aquestes van estar molt ben doncs, situades de les comarques de Ponent o del Pirineu. Què va passar? Que es va formar el que es diu una supercèl·lula. El que vam tenir ahir al camp de Tarragona, inclosa, com no, la mateixa capital, va ser un mesocicló, que també se li coneix d'aquesta manera, des del punt de vista doncs, meteorològic, podríem dir que és com una mena de... És un núvol que és una mena de rentadora. És un núvol que va fent una centrifugació total i que es mou en direcció erràtica, així de clar, que si els vents són de sud i, per tant, els núvols s'haurien de moure cap al nord, que és el que passava ahir, segons les previsions, aquestes tempestes literalment van a la seva bola i, per tant, es van desviar d'aquest trajecte que es movia des de la Ribera d'Ebre i el Priorat i van acabar entrant directament per tota la vall del Francolí i la vall del Gallà i van entrar fins al mar. De fet, es van situar una mica més al nord i tot, van arribar al Garraf. Aquestes tempestes, supercèl·lules que se li coneix, són tempestes molt severes. Són tempestes que tenen molta energia.
1: Però no
3: molta
1: és habitual, no és habitual aquí a Catalunya.
3: No. De fet, a veure, sí que són habituals. T'he de dir que són habituals aquestes supercèl·lules. Són així com a molt a pel·li de sèrie B o potser pel·li de ciència-ficció, una supercèl·lula, un mesocicló, un vòrtex mesociclònic, també se li coneix així. Aquestes estructures de tempestes són bastant típiques a Catalunya. I, de fet, a Catalunya hi ha fenòmens severs d'una forma recurrent. També, com bé comentava Marc, i ho tenen molt estudiat des del Meteocat i des dels serveis climatològics generals, doncs aquest tipus de situacions, d'una forma sempre molt aïllada, és probable que siguin més freqüents a Catalunya, bàsicament per això que també comentava el Sergi, no? Que tenim inputs de més energia, com per exemple un mar més calent, que no té per què traduir-se en pluja sempre. Dit això, Aquestes supercèl·lules l'hem tingut a Catalunya. És una terra de supercèl·lules, l'Aragó encara més. Però sí que és cert que al Camp de Tarragona no es reportava una com aquesta, des de fa molts anys, amb aquesta ventada tan forta. I sobretot, penseu una cosa, en aquestes supercèl·lules, molt sovint el que sol passar és que plou molt o bé fa molt de vent. Però combinar molt de vent amb molta pluja i, sobretot, calamar-se grossa, pedra, com que hi ha ahir, i en grans quantitats, això és el que és complicat. Tenim pedregades molt grans a Catalunya. Hi ha hagut registres en la història, recent, de fet, dels últims 20-30 anys, t'ho diré demà, 20-30 anys,
1: sí.
3: De pedres de més de 10 centímetres. Recordem, malauradament, la de la Bisbal d'Empordà, per exemple, que va ser luctuosa en aquest cas i tot. Més de 10 centímetres de diàmetre. Això succeeix, però el que és molt estrany és que hi hagi pedra molt grossa i a la vegada abundant. Això és el que va passar ahir al Camp de Tarragona.
1: Lluís, em sembla que coneixes el Sergi, no? Perquè tots dos som meteoròlegs.
3: Sí, el Marc, també el Marc, eh? A més, tots estem vinculats a la geografia, el Sergi pelen menys a la biologia, però vaja, la geografia, també els geògrafs tirem més a la climatologia que a la meteorologia, però mira, alguns acabem tirant més cap als mitjans de comunicació i ja ens acabem dedicant a això més de la comunicació meteo, que com bé ha comentat el Sergi, doncs aquesta diferència respecte a la climatologia. Però sí, ens coneixem prou bé els tres.
2: Lluís, encantat de poder xerrar amb tu aquí ara a l'Obert per Vacances. Volia fer un parell de precisions que abans li s'ha treballat comunicació, no l'he pogut dir en Marc. No sé si te'n recordes de l'estiu aquell del 2002, que veníem també de calorades, sí, i d'un estiu excepcionalment càlid, que va ser l'estiu de la pedra. O sigui, es van produir pedregades com la d'ahir de Tarragona, al Garraf, a l'Empordà, al Maresme, fins i tot a Barcelona. O sigui... I jo volia fer un punt de la diferència, que l'altre dia també ho discutíem en petit comitè, de, mentre a la primavera els grups aquests, les tempestes, es queden en terra, la pròpia massa d'aire mediterrània, aquesta que hem comentat abans, i el mar en escalfor, fa que en aquesta època de l'any les tempestes no morin a l'arribar a la costa. I això s'ha de tenir especial atenció, fins i tot se reactivin, com tu deies.
3: Sí, de fet, a veure, està demostrat que a banda que la temperatura del mar va pujant, en el moment que està més alta, o potser en el moment que és més perllongada aquesta pujada, també això crea el que es diu una subsidència. I és el que comentaves, aquesta subsidència que no s'ha de deixar, perquè la nostra audiència també ho entengui, una subsidència és una caiguda d'aire des de l'atmosfera cap al terra, d'una forma pausada, d'una forma, com si diguéssim, anticiclònica, o sigui, és com una mena de llosa d'aire que va caient cap al terra. En el moment que va caient, aquest aire es fa estable, o sigui, que no es pot remoure, no hi ha turbulència, no hi ha formació de grans tempestes. Per tant, podríem dir que la mateixa tapadora d'aire tan calent que té la Mediterrània inhibeix les tempestes que es puguin apropar. És com si diguéssim que és com un escut, el que tu dius. Les tempestes s'apropen. Però sí que arriba un moment en el que justament això acaba tenint un efecte contrari, que les tempestes que arriben des de l'interior, des de, per exemple, el que dius tu, els grups de Girona o les tempestes de Tarragona, des dels ports, molt sovint, quan arriben a la costa no es desfan, sinó que encara el que fan és esclatar més. Això es va presenciar i es va copsar prou bé el divendres passat, amb aquella convecció càlida que la coneixem. I també, molt probablement, ahir, perquè ahir les tempestes arribaven des de l'interior amb molta potència, va ser curiós perquè arribaven a la Ribera d'Ebre amb molt mala bava, amb aquestes pedregades tan grosses, per exemple, a Móra d'Ebre, Móra la Nova, amb Vinebre, Flix... I després van arribar al Priorat, van quedar com una mica més esmicolades i va ser travessar tota la Serra de Prades i el Montsant i tornar a agafar molta més potència. De fet, quan van arribar al mar és quan van acabar esclatant una altra vegada. Per tant, està molt bé aquest fenomen que comentes, que dura la primavera inhibeix la mateixa mar, principis d'estiu també, però després la mateixa mar que està tan calenta ajuda en que en un moment donat, que sol ser, doncs ara, el mes d'agost, es reverteixi la situació. Per tant, si les condicions són bones com ahir, potser fenòmens com els d'ahir, justament, no seran pas tan estranys aquest mateix any.
2: Doncs, Núria, ja veus que bé, aquest caldo mediterrani, aquests fenòmens... Sempre hi han estat, perquè jo dic que la Mediterrània és un clima una mica d'estirabots, d'esparracat, que diem aquí dalt, amb aquests els i baixos. Però bé, els meteoròlegs continuarem suant per afinar les previsions aquestes, i sobretot en aquesta època de l'any. I el meteoròleg que teniu a Tarragona, suposo que quan ve Santa Tecla o quan ve Festes Majors, ja apreta a córrer.
1: No, sí, és que aquí el que fem és posar un Siri directament i ja està. I no passa res. Mira, està molt bé posar etiquetes. Jo em quedo amb aquestes supercèl·lules o mesocicló, sí. Perquè pel que diu el Luismi, no serà la primera vegada que ho escoltem. Sí, molt interessant. És. I mira, ens passarà potser com amb l'eclipsi, que per culpa, entre cometes, d'aquesta meteorologia canviant, no, d'aquests fenòmens, al final acabarem mantenent una miqueta més de clima i de meteorologia, que potser ja ens toca, no? Saber una miqueta més, mirar cap al cel, clar que sí.
3: Són converses d'ascensor i les hem d'anar aplicant.
1: Clar que sí.
2: I de geografia, el que deia el Luismi, sobretot importantíssim.
1: Sí, doncs mira, avui hem conversat amb el Marc Prohom, el cap de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. No l'hem pogut acomiadar com toca, però vaja, moltíssimes gràcies al Marc Prohom per acompanyar-nos. I ara just estàvem conversant amb el Luismi Pérez, el meteoròleg de la xarxa, que aquests dies em sembla que t'enredarem bastant, eh? Et demanarem algun altre moment, val, Luismi?
3: Cap problema. Això, al cap i a la fi, qui té passió per això, aquest masoquisme li va bé.
1: Molt bé. El Sergi se sent identificat, no?, amb això.
2: Oh, i tant, mare de Déu.
3: Home.
2: I al final de l'estiu ja tinc callo de masoquisme.
1: Nois, moltíssimes gràcies. Una abraçada forta.
2: A vosaltres, que vagi bé.
3: Que vagi molt bé.
1: Una entrevista avui, hem parlat començant de climatologia, de meteorologia, una entrevista conduïda pel Sergi Corral, el company de Ràdio L'Escala. Va, que seguim endavant, ara sí, canviem de tema totalment i anem cap a terres barcelonines. Parlem ara de comerç tradicional. Ens diuen els titulars que Barcelona ha perdut una de cada quatre merceries i drogueries, això entre l'any 2016 i el 2024, i també un 30% de les sabateries i negocis de pell, segons els censos municipals de locals comercials. Les dades il·lustren un retrocés, com veiem, del comerç tradicional i el detall, que en l'àmbit de l'alimentació també pateixen negocis com les peixateries, i és que n'han tancat 141 en aquests 8 anys i quasi el 25%. Les botigues d'ous i aviram, i un 15% menys, eh? Fins i tot les carnisseries, 10% menys. Bueno, xifres a la baixa, ja ho veieu. I això a Barcelona, que és un clar exemple d'aquest retrocés, però el fenomen també es fa extensiu, diria jo, a la resta del territori. Després d'aquesta introducció amb moltes xifres, en volem parlar de tota la repercussió que té, eh? Per una banda, amb la nostra companya de Cugat Mèdia, la Tina Forest. Tina, bon dia.
4: Bon dia, Núria, de nou.
1: Acompanyada del Jaume Buscallà, president de Sant Cugat Comerç, veritat?
5: Sí, bon dia. Bon dia.
1: Bon dia.
4: Crec, Núria, que tenim un petit problema perquè no em sent a mi el convidat, perquè estem... O sigui, aquests dies estem sense tècnic, llavors estic amb un problema una mica...
1: Farem una cosa, Tina.
4: El faig venir aquí amb mi a control, no pateixis, estem aquí...
1: Sí,
4: tots dos benvinguts, sí. I així ja li vaig fent preguntes i parlem els dos amb el mateix micro.
1: Molt
4: aquí
1: bé.
4: Se solucionen les coses ja d'aquesta manera.
1: Són unes xifres que, en fi, quan les posem sobre la taula, no ens fan estranyes, perquè tots ho veiem, que a casa nostra, en el nostre barri, tanquen un tipus de comerços, no?, i no obren uns altres. Però és això, ara des de Sant Cugat veurem com ens ho expliquen.
4: Sí, exacte. Doncs ara sí que podem saludar en Jaume Buscallà, que és president de Sant Cugat Comerç.
5: Sí, bon dia, bon dia.
4: Doncs, Jaume, et començo preguntant jo, si et sembla, ho estem veient, aquest retrocés passa a tot arreu. Què creus que ho fa que tanquin aquest tipus de comerços? Per què costa tant de mantenir-los?
5: Bé, efectivament, el que constatem, i les dades ens ho diuen, i a més també la vida del carrer i els clients i els comerciants, és que efectivament hi ha un retrocés, i a més no només és un retrocés d'un sector en concret, sinó que és un retrocés del comerç, però també aquest comerç tradicional. Jo crec que parlar d'un únic factor seria un error i alhora seria més fàcil. I s'ajunten una sèrie de factors. Alguns tenen molt que veure amb els hàbits de consum, altres tenen que veure amb que potser per part de l'administració cal prestar més atenció i veure més quin és el paper actiu i què pot fer per acompanyar que aquests tancaments no hi siguin. I hi ha una tercera que hi és i que, evidentment, el comerç ja pren nota. Hi ha coses a millorar, coses a canviar, que el mateix comerç, el mateix comerciant ha de fer. I que jo crec que, en definitiva, aquesta diagnosi ja l'ha feta i fa per canviar i per evitar aquests tancaments.
4: Ah, Aquest retrocés del comerç tradicional va acompanyat alhora de la proliferació de diferents cadenes, no? Estic pensant, per exemple, en proliferació de locals d'ungles o d'estètica, que aquí a Sant Cugat, per exemple, és un bon exemple d'això. No sé si això treu personalitat als municipis, aquest retrocés d'aquest comerç més local tradicional i aquesta proliferació de més cadenes.
5: El problema de les cadenes i la proliferació d'aquest tipus de comerços és que de vegades són molt volàtils, són molt passatgers. És a dir, els trobem, però de la mateixa manera que hi ha hagut un, podríem dir, boom, o una capacitat de penetrar perquè hi ha una demanda, amb molta rapidesa també desapareixen. És a dir, no queden consolidats perquè es belluguen molt al voltant de el que en aquell moment és el que es demanda. Això no és dolent en el sentit de que avui dia tots els hàbits de consum també són així. És a dir, la gent, i penso també molt amb la gent jove, també funciona d'aquesta forma. És a dir, els productes, les modes, les tendències són ràpides i canvien amb molta rapidesa. Però això no hauria d'anar en detriment de que el comerç tradicional continués. És a dir, una cosa no treu l'altra. Tenim espais, tenim capacitat les ciutats per absorbir des del tipus d'activitat comercial de moda, entre cometes, fins al tradicional. Aquesta és una feina que, com deia, hem de fer tots plegats, i els primers que han de prendre consciència també és l'administració pública, que moltes vegades podem dir que fa una diagnosi, opina, però no acaba de potser fer l'acompanyament necessari, que és el que deia.
4: S'està monopolitzant, potser d'alguna manera, seguint amb el tema de les cadenes, el tema del comerç, potser en un únic sector, diguéssim, s'està monopolitzant en aquest sentit, o segueix havent-hi una diversitat?
5: Hi ha diversitat, el que passa és que hi ha alguns comerços que literalment desapareixen perquè no tenen aquesta cabuda en els hàbits de consum. El comerç s'agrupa naturalment, per exemple, quan trobem moda, la trobem molt agrupada i la trobem en els carrers on cal, és a dir, és la forma que ja fa molts anys van tenir per competir amb els espais i centres comercials tancats, que també travessen un moment que, tot i que pensar que van molt bé, també s'han vist afectats per determinades tendències. Això no és difícil de combatre, o entre cometes, perquè el comerç ja s'agrupa, és a dir, penso en moda, d'acord, moda sempre està ubicada als mateixos llocs. Penso en alimentació, també, perquè també s'agrupa. El que passa és que, per exemple, com tu dius, tenim aquestes cadenes, que moltes vegades, quan pensem en cadenes, tampoc és algú negatiu, en el sentit de que moltes vegades són franquícies. Franquícies vol dir que un determinat petit empresari o comerciant fa una aposta ferma per no haver de crear una marca, sinó que aprofita tota l'estructura i la marca que hi ha, no? Però és veritat que això fa que tanquin moltes d'aquestes. Jo no sé si podríem dir que monopolitzen, però és veritat que jo no donaria tant la culpa a aquestes cadenes i a aquestes grans marques i a aquestes tendències. Crec que pot sobreviure el comerç local tradicional, entre cometes, però amb una sèrie de deures, no? Que és el que et comentava. Per exemple, tots són, quan parles amb els comerciants, tots diuen que tots són males notícies, en el sentit del que els ajuda. Efectivament, les qüestions relatives als tributs municipals, per exemple, hi ha, per desgranar coses que potser podríem canviar, no? Cada vegada són més exigents amb una sèrie de coses que ningú qüestiona, per exemple, la gestió del residu, aquests canvis que hi ha, qui rep més l'impacte és el comerç. L'espai local i les decisions a prendre sobre l'espai públic han de ser més participades per l'activitat econòmica. Penso en la mobilitat. Parlem dels canvis en mobilitat, que poden ser benvinguts, però mai se situa l'eix de l'activitat econòmica en aquestes decisions. L'espai públic ha d'acabar d'estar més pensat en pro del comerç, i després accions comercials que també poden haver-hi, que han d'anar de la mà per canviar més hàbits de consum. Una altra de les potes principals és el de l'ocupació. Les dificultats per poder tenir una ocupació de qualitat i fins i tot ja tenir-ne. No? El petit comerç és un autònom que moltes vegades ell és qui tanca obra i està sol, o com a molt l'està acompanyat per algun treballador. Les dificultats són reals, no? I això tampoc ajuda, perquè demana un esforç increïble perquè una persona pugui ser capaç d'engegar, no? L'emprenedoria també hauria de ser algun dels factors a primar. És a dir, si una cadena pot fer-ho, perquè no ho pot fer un petit? però és, les dificultats hi són. Aleshores, ja és una aventura real poder començar i engegar, sí, sí.
4: Des de diferents ajuntaments es fa molta campanya, no?, per intentar que la gent consumeixi el comerç local i de proximitat. No sé si caldria fer més cosa en aquest sentit o s'ha de buscar alguna altra fórmula per intentar que la gent en faci més ús d'aquest comerç.
5: Les campanyes de dinamització moltes vegades són dintre d'una temporalitat. Penso en el Nadal, penso en accions específiques. Aquí a Sant Cugat tenim una de les accions, que és la Nit en Blanc, que està molt consolidada. El Nadal també està molt treballat a través de l'associacionisme comercial, creant una marca, creant dinamització al carrer. Tothom és conscient que el carrer en aquelles dates és molt important, però potser sí que caldria fer campanyes més de dinamització. Fa temps, per exemple, que parlem i comentem d'accions de la traslladar el que deia de l'eix de l'activitat comercial. Per exemple, s'ha parlat molt del bo cultural, no?, quan algú fa 18 anys, doncs fer afavorir que consumeixi cultura i espectacles en tota la seva dimensió. Per què no, per exemple, posar el focus en que hem de fer que aquesta gent que comença a consumir se n'adoni que l'espai públic és on trobarà segurament companys, amics, familiars, i també hi trobarà a l'altra banda. Ajudem-lo a que també tingui una empenta per fins i tot tenir diner per poder-lo dedicar això amb una sensibilització,
4: Tot i així, comentaves, no?, que hi ha comerços que segueixen resistint. Aquí a Sant Cugat, sense anar més lluny, n'hi ha algun de centenari, no?, d'altres que també s'hi acosten o que porten molts anys encara doncs, donant servei. No sé quina seria la fórmula perquè encara tinguin la persiana oberta després de tant de temps.
5: Tot té a veure amb acompanyar-los i amb que se sentin part ja no tan sols del comerç, sinó de la ciutat. Si són referents, si són motors per tenir-los a prop i tenir-los acompanyant el nou comerç i el que ja existeix, doncs és molt millor. També és veritat que aquests comerços tenen continuïtat gràcies a que no han de començar, no han d'arrencar amb espais comercials, lloguers, compres, començar a haver de tenir gent que no ha treballat mai en el comerç i que l'has de captar, etcètera, etcètera. Se'ls ha de fer participar més amb les decisions i, com et deia, jo crec que l'eix té molt a veure amb posar en el focus les decisions amb l'activitat econòmica del centre.
4: Doncs, Jaume Buscallà, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a l'Obert per Vacances i haver-nos explicat una mica tot aquest tema del comerç local i tradicional.
5: Gràcies a vosaltres i quan vulgueu. Parlem de comerç, quan i on calgui. Gràcies.
1: I Tina Forés, companya de Cugat Mèdia, també moltes gràcies per l'entrevista. Fins aviat.
4: Fins aviat, Núria, que vagi bé.
1: Fins demà mateix, La Tina, amb la Tina connectarem demà, de nou cap a Cugat Mèdia, però nosaltres, en fi, seguirem ara a la segona hora del programa a partir de les 10 i 3 minutets parlant d'altres qüestions. Ens cal, o us preguntem, quin tipus de calçat preferiu per dur a l'estiu?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc.
2: Ràdio Arenys és informació.
3: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
4: Marta.
5: Ei, hola, com estàs?
4: Superbé, cada dia em sento millor.
5: I el secret?
4: Doncs ho tens ben a prop.
5: Sí?
4: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
5: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
4: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
6: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
7: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
8: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
7: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
8: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
7: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
9: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissats, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
10: Ràdio Arenys és informació.
11: Notícies en xarxa.
12: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Pendents avui de la reunió del Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta, la trobada que ha començat fa una estona arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. L'executiu declararà la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà també el Consell de Ministres. És un organisme que liderarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. I les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya, amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Tarragona i el Camp de Tarragona van ser una de les zones més afectades, amb carrers inundats, arbres caiguts, desperfectes en habitatges i afectacions al trànsit i també al servei ferroviari. Els bombers van atendre un total de 491 serveis relacionats amb aquestes pluges. A Ponent, la pedregada va afectar també diversos municipis del Segrià, com Almenar, Corbins, Albatàrrec i Lleida, amb danys especialment preocupants als cultius de fruita. També hi va haver pedra de grans dimensions al Priorat, a la Ribera d'Ebre i la Cerdanya, i al Vendrell la pluja va tornar a inundar el pas sota la Nacional 340 i els serveis d'emergència van haver de rescatar també un veí atrapat dins del seu vehicle. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident múltiple a l'AP7 a Freginals, direcció Barcelona, deixa només un carril obert i provoca retencions importants. A banda, també una avaria a l'A2 a Esparreguera, continua deixant un carril tallat direcció Lleida. A més, la ronda de dalt recupera avui també el carril que estava tallat en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda Vallcarca. Pel que fa al servei ferroviari, per robatori de cable entre Riells i Viabrea, Breda i Massanet-Massanet, Rodalies. Hi ha retards a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies. I un home va resultar ferit ahir després de ser atacat per un altre individu dins d'un vagó de la línia 4 del metro de Barcelona pels vols de les 11 del matí. La víctima va patir talls al coll i també a l'esquena i va ser traslladada a l'hospital, tot i que no estem per la seva vida. Els Mossos van detenir poc després la presumpta agressor a l'estació de Joanic, acusat d'un delicte de lesions i un altre de desobediència. I el conductor d'un vehicle mort en una sortida de via a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental, després de caure per un terraplè. A banda, també la passatgera d'una motocicleta moria en un altre accident a la C-260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, també en una altra sortida de via. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principis d'any, 88 persones han perdut la vida en accidents, 33 de les quals eren motoristes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
11: Notícies en xarxa.

0: Doncs sí, de sandàlies, però també de xancles, de bambes, de sabata convencional, de tot això. Va, la pregunta que us fem avui dins l'Obert per Vacances, el tema del dia. Quin és el calçat més adequat per aquest estiu? I em sembla que a Cardedeu estan recollint les vostres impressions, les vostres opinions, i ens ho explica tot plegat el Jordi Mariscot. Jordi, bon dia, com ho tenim?
1: Bon dia de nou. Doncs, aviam, les xarxes estan que cremen. Estem rebent moltíssims àudios i he de dir que jo m'estic indignant.
0: És polèmic.
1: És molt polèmic.
0: Per què t'indignes?
1: Jo m'estic indignant. No. Anem a fer una cosa. Anem a escoltar un àudio primer de l'Aina Barbany, que hem tocat un tema que li interessa. Anem a escoltar un àudio de l'Aina i després t'explico la meva indignació.
0: Ep. No hi és l'Aina. És que està de vacances.
1: Està,
0: jo anava a dir, els companys de Cardedeu no sabeu fer vacances, és que quan no esteu treballant, feu coients.
1: Exacte.
0: Que no tenim l'Aina, no.
1: No tenim l'Aina, no tenim. Fem una altra cosa, et passo a posar-te l'àudio de la meva indignació. Vale?
0: Vale.
1: Perquè...
0: Super descontextualitzat, però va.
1: Sí.
0: A veure...
2: Hola. Mira, jo a l'estiu prefereixo anar descalça. Si estic per casa i així, descalça totalment. I si haig de sortir, crocs. Crocs que són supercòmodes.
1: Aquesta és la Júlia que ens ha enviat un àudio des de Banyoles.
0: Sí.
1: I aquí vull portar el debat al meu terreny. Ho diu les crocs. Ja està, ja ho he dit.
0: Sí, però...
1: En popular opinió.
0: A veure, entenem crocs com allò tancat que té foradets, no? Perquè després
1: sí,
0: de crocs n'hi ha de més obertes i tal. No, les tancades.
1: Les tancades amb foradets, que la gent es fica pins o se les personalitza...
0: Sí.
1: No puc amb aquest tipus de sabates.
0: Per
1: I no és l'únic àudio que hem rebut en aquest sentit, eh?
0: Sí.
1: Molta gent és pro-crocs i no ho entenc.
0: Què et passa, tu, amb les crocs? Quin trauma tens?
1: Amb suen el peu, rellisca, fan aquell soroll tan desagradable que és com... Oh, no,
0: però
1: no
0: a veure, val a dir, si és de goma xula, de goma bona, en principi van bé, perquè el problema és que hi ha moltes imitacions de crocs i, clar, la goma és important aquí. Però, bueno, tu has provat les originals i et
1: suen. Jo ho he intentat tot. Les originals, les diu, no, comença amb les d'hivern, que són com amb així forrades de dins, amb llana, que són calentet. No
0: tampoc,
1: puc, les odio amb totes les meves forces.
0: Tampoc, val.
1: No és una sabata que estigui feta per mi.
0: No, ja està, és la vida. No passa res.
1: Sí.
0: Però saps que estàs en minoria, que la gent diu...
1: Ho sé que està dient això en directe,
0: bé,
1: és una unpopular opinion, però ja està.
0: M'ho apunto quan fas l'aniversari, Jordi, que te n'encarrego unes...
1: 17 d'octubre, no em regaleu unes crocs, sisplau.
0: Molt bé. I l'Aina què venia a dir?
1: L'Aina deia el mateix, deia que era molt pro-crocs, que s'acabava de mudar i que anava amb crocs tot el dia. Jo, un moment... Podeu ja parar amb les crocs, si us plau?
0: És que el que tenen les crocs és que, en principi, si és que no et sua molt el peu i tal, vas amb el... et tapen els dits, però igualment et dona espai, perquè el fotut de les xancles o de les sandàlies és que tens els dits al descobert. A veure, això t'agrada o no t'agrada? Llavors les crocs
1: també,
0: tenen una
1: tampoc
0: protecció.
1: M'agrada.
0: Tampoc. Jordi,
1: començo a veure que el problema sóc jo, eh? Estic veient aquí un patró.
0: Tu que ets de bambes,
1: patró.
0: No? Bueno, quin dia amb bambes? No sé si dieu quets o tenis o com en dieu vosaltres.
1: Jo vaig... Bé. Tot l'estiu amb espardenyes d'espart. Tot l'estiu.
0: Ah, això resseca els peus, Jordi.
1: Potser per això no m'agrada.
0: A tu ja et va bé,
1: A mi ja em va bé. Mira. Les trobo supercòmodes, fresques.
0: Sí.
1: Sí.
0: Molt bé. I no passa mai de moda, això és veritat.
1: Exacte.
0: Està molt bé. Escolta, mira que havíem de fer la connexió curta, Jordi, però és que ens enredem.
1: ens enredem una mica.
0: Com en dieu aquí a Cardedeu, o com en dius tu, bambes, quets, tenis...
1: Jo sempre n'hi he dit bambes, però he sentit d'això, tenis, quets, de tot.
0: De tot,
1: dir,
0: sí.
1: Ja per escollir.
0: Però sabem de què volem.
1: Ens acabem entenent.
0: Sí. Molt bé, Jordi, doncs si tenim temps, que no sé si en tindrem, vora les 11 acabem de recollir missatges que vagin més enllà de les crocs, per favor. A veure, penseu en aquestes sandàlies o les típiques xancletes, que abans n'hi has dit hawaianes?
1: Sí, són les típiques xancletes hawaianes, xancletes del dit, aquestes que tenen com un palet entre el dit gros.
0: Sí.
1: I així, doncs aquestes.
0: Molt bé, doncs digueu-nos més coses. Va, crocs ja, de crocs ja no parlem, que si
1: descartem
0: no
1: li agafo
0: picària,
1: gràcies.
0: Jordi. Molt bé. Doncs vinga, ara connectem. Fins ara, company.
1: Fins ara.
0: Fins ara. Nosaltres el que fem és donar-vos més arguments i anar a tenir més opcions per triar el calçat correcte. Un dels grans problemes de l'estiu, ara ens ho deia el Jordi, és la suor, la humitat. I anem a saber què li podem donar a un calçat, com el podem seleccionar, perquè realment ens sigui pràctic i no ens porti ja no només comoditat, humitat, sinó que ens eviti problemes als peus durant l'estiu. És un reportatge que ens ofereix Ràdio Arenys.

0: Efectivament, Núria. Mira, així d'entrada, hem preguntat al carrer què preferim portar als peus durant l'estiu.
1: Bàsicament sandàlies, perquè són més còmodes i més fresques.
2: Obert, perquè toqui el sol i et ventilin els peus.
3: Sí. Xancles. És més còmode. Durant l'any ja portem bambes, així aprofitem, no sé, que els peus respirin.
4: Doncs a mi m'agrada anar amb sandàlies a l'estiu, ja que així tinc els peus fresquets. Això sí, si vaig a les muntanyes, llavors amb un bon calçat, amb unes bambes.
5: Bueno, pues sandàlies o que estiguin obertes, perquè si el peu descansa, respira. I l'està tancat, pues, com que sembla... I hem de portar ni mitges, ni mitjons, ni res, pues, millor sandàlies, no?
6: Perquè és més fresquet i llavors pues, corre l'aire, llavors pues, respira una mica més al peu.
7: Jo també, perquè és més còmode, perquè amb les bambes com... fa més calor.
0: Ja ho veus, hi ha diverses opcions preferides, tot i que la sandàlia guanya la palma d'or, eh? I és que hi ha diferents tipus de calçat que poden ser ideals per l'estiu, des de xancletes fins a sabatilles esportives. Això és el que ens sembla, perquè cada opció ofereix avantatges i desavantatges que cal avaluar en funció de l'activitat i de les necessitats de l'usuari. L'elecció inadequada pot provocar problemes, butllofes, lesions, malestar en general. Per tant, a l'hora d'escollir calçat d'estiu, no hem de, potser, només mirar el que ens agradi d'un aparador, sinó parlar amb gent que hi entén. Per tant, escoltem a la podòloga Anna Cucurull, d'aquí d'Arenys, que ella ho té clar. A l'estiu, en general, no anem pas ben calçats.
8: A l'estiu, tothom va calçat mal calçat. Com que tothom té calor, doncs de cap a peus anem tots mig despullats, anem tots al nostre aire i amb el que ens agrada portar. Veiem les coses que ens captiven, veiem aquella cosa en l'aparador, aquell calçat en concret, i ens el posem al peu. Això no vol dir que anem ben calçats. El calçat hauria de ser, en aquest cas, hauria d'estar sempre agafat per la part del taló, perquè quan fas el pas, el taló, el calcani, no desplaci el peu d'un cantó a l'altre i sempre caigui de forma neutral en la sabata perquè puguis fer un pas correcte i no desviar el taló i evitar accidents perquè se doblega la sabata.
0: Parlem del tipus de calçat. Les xancletes són un tipus de calçat clàssic. A l'estiu, per anar a la platja, per anar a la piscina, són simples de manejar i permeten una ràpida entrada i sortida del peu, eh? Són pràctiques, però el seu ús prolongat pot ser perjudicial per als peus perquè no aporten el suport necessari. L'ús constant pot generar dolor al taló i també a la planta del peu. També poden causar esquinços en caminar de manera insegura sobre superfícies irregulars. Com que estan dissenyades de forma minimalista, les xancletes no ofereixen suport per l'arc del peu ni estabilitat. La manca de subjecció pot provocar el que dèiem butllofes i també alguna rascada. Per tant, es recomana limitar-ne el ús per anar a la platja, per anar a la piscina i poca cosa més.
8: Aquestes fatals, fatals, però són còmodes. Amb elles aixequem, anem a la platja i el peu està fresc, el notem fresc. És la diferència, no vol dir que estigui ben calçat el peu. Si hem de ser estrictes, no les hauríem de dur, però la societat pot més que no pas el que tu puguis dir i recomanar pels peus. No es pot lluitar contra les publicitats i contra la societat en si, en aquest sentit, de calçats i de vendes. Tots som pecadors en aquest sentit, tots ho fem. Però recomanat és que sempre vagi agafat al darrere el taló.
0: Una altra opció, sandàlies, un dels calçats més populars a l'estiu. Varien en estil, des de models casuals fins a aquells més elegants. Ofereixen una excel·lent ventilació, cosa que ajuda els peus a mantenir-se frescos. Això ens interessa. Les sandàlies de plataforma han guanyat popularitat per la seva comoditat i també per alçada. Proporcionen un suport addicional a la planta del peu i poden ser una opció estilosa per diverses ocasions, des de sortides informals fins a esdeveniments ja una mica més formals. I les sandàlies planes són ideals per aconseguir una sensació de lleugeresa. Permeten que els peus respirin, reduint la probabilitat de suor i de malestar. Són versàtils i es poden fer servir amb vestits, amb shorts o fins i tot per anar a la platja.
8: És mirar que estiguin subjectes als laterals, mirar que hi hagi una tira o una cinta o una part del taló protegit, i la puntera sempre és més... Com que el peu ja queda recollit de forma lateral i per la part de darrere del taló, si els dits queden descoberts, ja no balla el peu, ja no es desequilibra. Sempre el peu està direccionat a davant i evita els errors que dèiem abans de torçades de turmell, d'entrebancades, tots aquests petites incidències. La part del taló, que és la base, lo de més, poc o molt pots considerar un calçat que t'aguanta el peu, t'estabilitza el peu.
0: Tercera opció, sabatilles. Sabatilla esportiva, bambes. Per fer activitat física, les bambes són essencials i les sabatilles de lona poden ser perfectes per un look així més desenfadat. Són lleugeres, són còmodes, una opció versàtil per a diverses activitats, des d'una passejada pel parc fins a reunions casuals amb amics. Però si duem sabata tancada, el peu ha de respirar bé.
8: Pots haver-hi sabata tancada, sí, però com que fa calor, normalment una bamba, jo crec que no s'hauria de portar bamba a l'estiu, perquè fa transpirar massa, massa la pell, i llavors hi ha problemes de pell, de micosis, de fongs en general, de hiperhidrosis, o sigui que el peu sua molt, o per la contra, que el peu no pot suar, perquè les glàndules ja estan de manera que ja no tenen més suor i arriba un punt que irrita molt la planta del peu, fa mal la

0: compacta o de malla, també de microfibra transpirable o camusa, que absorbeixen l'humitat i permeten la circulació de l'aire.
1: Els materials haurien de ser materials que deixin transpirar el peu. Si no transpira el peu, els hi fan com una bossa de plàstic i és el mateix procés, llavors. Si sua molt el peu, el deshidrata. Si el peu no té la facultat ja de poder transpirar, l'irrita la planta, l'inflama i la pell i dona problemes. Hi ha molts en el mercat de materials que deixen transpirar, però el primordial és això, mirar que el peu a l'estiu pugui traspuar, que pugui ser lliure, que pugui tenir la sensació de llibertat, de no estar encapsulat a dins de la sabata.
0: I l'estil de sabata també pot comportar riscos si no el triem bé. Els talons alts són sinònim d'elegància, ja ho deu saber, però la seva utilització durant l'estiu pot comportar conseqüències serioses. Sovint es fan servir en esdeveniments socials, d'aquells que són a l'aire lliure, que volem quedar bé, però això no sempre és una elecció adequada. Els talons alts generen un canvi en la distribució del pes. Això pot provocar dolor, fatiga als peus. Si algú porta talons i ens està escoltant, potser ja ho sap, en superfícies i regulars, a més, evidentment, augmenten el risc de caigudes i lesions. Jo ja hagués caigut, et pots fer un esguins o una torçada. La calor de l'estiu pot fer que els peus s'inflin, fent que fer servir talons resulti encara més incòmode. Estem sentint, tota aquesta estona a la podòloga Anna Cucurull, ara parlant d'això, de portar talons alts.
1: El que marquen els cànons de les societats i de la modernitat i de la moda, això a vegades ens fa crispar una mica, però no hi podem fer-hi res. S'ho carreguen perquè flexionen massa i fan que tot el peu treballi d'una altra manera. És més complicat, llavors, perquè les articulacions del turmell, les articulacions de la base del peu, dels metatarsians, no treballen bé, els esclafes, els trepitges... Un tipus de sabata, si està ben agafat o no està ben agafat en el peu, hi ha molts problemes, llavors. S'haurien d'anar analitzant sobre el terreny de cada calçat. Però portar talons no és bo. No ha sigut mai bo, ni serà mai bo portar massa talons.
0: Doncs bé, ja ho has sentit. Mira, com a conclusió final, Núria, per mantenir la comoditat i la salut podològica, és recomanable optar per un calçat que ofereixi un equilibri entre estil i funcionalitat, especialment en climes càlids. Peu fresc, peu lliure, però ben agafat pel turmell. I el darrer consell del reportatge, aquest ja us el dic jo, sobretot, ni per casualitat, feu com molts estrangers que ens visiten aquests dies i, sisplau, prohibit portar sandàlies amb els mitjons posats i ben alts, que això fa molt lleig.
2: Que és que ara ja no sé si és una qüestió d'estètica o què hem de fer? Estètica o conservar bé el peu? Ai, bueno, Ràdio Arenys, moltes gràcies pels consells. Farem el que podrem, també us ho dic, No sé si això ha aclarit una mica més els termes en qüestió de què preferiu a l'estiu. Potser canviar les vostres preferències, però feu-nos-ho saber a través del WhatsApp o de l'Instagram. Obert Vacances, això, és el nostre hashtag, la nostra etiqueta. Ara seguim endavant. Des d'Arenys marxem cap a Premià. I és que amb la calor, les platges de tot Catalunya, també les de Premià de Mar, es converteixen en un dels punts de trobada més concorregut els mesos d'estiu. Perquè tothom pugui gaudir del mar, però això sí, amb seguretat, darrere de cada jornada de platja hi ha tot un equip de professionals que treballen pendents de prevenir riscos, atendre incidències i actuar quan cal. Els volem conèixer, volem posar-los nom i cognom i agrair d'aquesta manera, amb aquesta entrevista, la feina que fan els socorristes de platja. Manel Ferrer, Premià Mèdia, bon dia.
3: Bon dia, ens escolteu bé, Núria, que avui estem en un lloc d'aquells que és perillosa la cobertura.
2: Sí, però esteu a platja?
3: Estem a platja.
2: Doncs espera, que traiem sintonia i a veure si sona el mar.
3: No sé si escoltarà el mar, però la briseta pot ser que vagi arribant perquè avui fa aquest airet, Núria. No sé quin temps us fa avui a Tarragona. Aquí a Premià hi ha un sol que va sortint, hi ha núvols, però el sol va guanyar una mica la guerra als núvols, per així dir-ho, i ara s'està prou bé aquí a la platja amb aquest airet. Saps que s'agraeix també?
2: Sí.
3: És a dir, que estem molt bé de temperatura i el dia és prou maco, i a més estem acompanyats amb la Diana García, que ella és la coordinadora de les platges, de socorrisme de les platges de Premià de Mar. Com estàs? Bon dia.
4: Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy Diana. Así como dijo, bueno, coordino la playa de Premiá, ya es el segundo año. Y bueno, esto, nos encontramos un día muy lindo, muy cálido, i hoy con mucho oleaje.
3: Que això anàvem a dir, Diana, que el dia és molt maco, però heu començat al matí, ho escoltàvem mentre ho parlaves amb la resta de socorristes, que ha començat

0: Això és... Territori Lectura. Mònica Socies.
1: Entre les novel·les de gènere negre i criminal hi trobem el Cozy Crime. En català, el crim acollidor. Si a l'estiu baixem ritme i volem menys sang i fetge, però no deixar el misteri, aquí hi trobareu bones propostes. Territori Lectura. Agatha Christie ha estat la inspiració per a Núria Prades, autora de Benvolguda senyora Christie, una novel·la de tasseta de te que conté tots els ingredients necessaris per enganxar-nos a la lectura. Ens trobem a Dartmouth, Gran Bretanya, després de la Segona Guerra Mundial. Emma Marbury rep en herència la llibreria de la seva tieta Penelope Brent i decideix recuperar-la. Tenim la protagonista, la llibreria i la comunitat de veïns. Què ens falta? El crim.
2: Aquell tràgic matí, el del dilluns 6 d'octubre, la dona va arribar a la casa a 5:45, com sempre. Es va posar a feinejar perquè l'Ernest esmorzava a 6 en punt, ni un minut abans ni un després. Però el fuster no va aparèixer. A 6:15, la senyora Gannett ja no se'n sabia venir. I si li havia passat alguna cosa mentre dormia? Va sortir de la cuina refregant-se les mans al davantal nerviosament amb la intenció de pujar a l'habitació, però no ho va arribar a fer perquè en passar per la sala que havia de travessar per dirigir-se a les escales es va trobar amb l'escena més sinistra que els seus ulls havien contemplat mai. L'Ernest Head jeia a terra enmig d'un gran bassal de sang.
1: Un homenatge a la gran Agatha Christie inspirat en una de les seves novel·les menys conegudes, La senyora McGinty ha mort, publicada l'any 1952. I una altra de les sorpreses que l'autora ens regala és incloure a la gran dama del misteri en aquesta història, ajudant l'Emma a esbrinar un misteri que la portarà de corcoll. Si quan acabeu de llegir-la en voleu més, aquí teniu alguns títols traduïts al català de La senyora Christie. El tren de 4:50 i aleshores no en queda cap i La casa torta. Territori Lectura. Continuem amb els homenatges, amb alguns assassinats més i un espai excepcional i perfecte per dur-los a terme, el Palau Güell. Mort al Palau, de Glòria Sabater Marín, publicada per Rosa dels Vents, està inspirada en Sherlock Holmes, el gran personatge d'Arthur Conan Doyle, i l'estil de l'habitació tancada, que ens permetrà viure cada racó d'una de les joies arquitectòniques del nostre país, amb un misteri d'alta intensitat que es convertirà en un repte per a la Robina, la protagonista. Ambientada a finals del segle XIX i principis del XX, en el context del modernisme, que comença a mirar cap a Europa, on, entre les primeres traduccions de Sherlock Holmes al català, també hi tenen espai les mèdiums.
2: La senyora Armida torna a formular la pregunta un parell de vegades més. I de sobte, la tauleta es va alçar i va començar a bellugar-se de manera violenta. Fou llavors quan se sentí un udol salvatge i la dona entrà en una mena de trànsit i es posà a parlar amb una veu que semblava néixer de les profunditats de l'avern.
3: No, no et volem entre nosaltres.
2: Marxa. Cosa sei venuto a fare? Cosa vuoi da noi?
3: El mal és entre nosaltres.
2: La senyora Armida se sacsejava frenèticament, com si fos una nina de drap, i les paraules que pronunciava esdevingueren esgarips horribles. Els convidats, espantats, van trencar el cercle just en el moment que la majordoma va irrompre a la sala amb l'esfereïment pintat al rostre. Quin horror! L'Esteve, al despatx del senyor Güell, hi ha tanta sang! L'Esteve, el mosso de quadra, l'han matat!
1: Qui és l'assassí o assassina? Quins motius té? Qui serà el següent a morir? I quina novel·la de Conan Doyle inspirarà la seva mort? El misteri està a servir. Territori Lectura. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
0: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori Lectura. Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura. Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
4: De plans d'estiu no ens en falten, ja ho veieu, estem a la platja de Premià, de cop i volta ens trobem un llibre a les mans, una cosy crime d'aquests que ens proposen des d'Ona la Torre, i ara, si voleu encara més acció i dintre l'aigua, marxem a nedar amb dofins. Sí, segur que n'heu sentit parlar. Entre tonyines, perdoneu, dofins, entre tonyines. Segur que n'heu sentit parlar. És una proposta que ens fan des de la Cala Ràdio i que té a veure amb el grup Volfagó, que són uns especialistes en això de la criança de tonyines i, a part de gastronòmicament, doncs, també ens ofereixen aquesta experiència lúdica i molt d'estiu. El Francesc Callau ens explica des de la Cala Ràdio.
5: En temporada estiuenca, la gent busca fer coses fresquetes i què millor que fer-les a dins de l'aigua, a la mar. Una de les activitats que es pot fer des de fa uns anys a l'Ametlla de Mar i concretament a tota aquesta zona de la Costa Daurada és l'activitat de nedar en tonyines a partir d'una activitat anomenada Tunatur que està impulsada pel grup Balfegó. En què consisteix això de nedar en tonyines? Perquè, clar, és a dir, estem parlant d'animals grans, d'animals que pues, no tenim a la vora, com si passa amb altres animals més habituals en zoològics i instal·lacions de característiques similars com són els dofins, i qui millor que ens ho pot explicar que el David Puente, que és el director comercial de l'activitat Tunatur. Què és nedar en tonyines, David?
6: Nedar en tonyines, Tunatur, és l'experiència única al món de poder conèixer aquesta espècie, tant en biologia com en valor gastronòmic, com la història de la tonyina roja, i amb la possibilitat de poder nedar entre centenars d'elles. Quan dic centenars, dic 400. Quan dic tonyines de 2 metres i mig, 250 quilos.
5: Per a la gent que no està avesat al tema, déu-n'hi-do, 15 exemplars. No sé si fa por, si no fa por, si la gent pot estar tranquil·la, si és una activitat segura.
6: És una activitat completament segura. El Tunatur va néixer el 2012, ja fa unes quantes temporades que estem en marxa i està completament consolidat com una de les millors activitats que es poden fer tant a Costa Daurada com a Terres de l'Ebre, per no dir inclús Catalunya. Tingues en compte que són peixos molt grans, però són peixos. D'acord? No són agressius, la seva forma de defensa és la fugida. Llavors, o sigui, fan una mica de respecte. Quan arriba amb el catamarà a la instal·lació acuícola del grup Balfegó, s'amarra el catamarà a una de les piscines de 50 metres de diàmetre, amb 30 metres de fondària de xarxa, i allà tenim els 400 exemplars, comencem a tirar peix blau, que és amb el que s'alimenten les tonyines dintre del grup Balfegó, i clar, comencem a veure realment els peixos, lo gran que arriben a ser. I realment la primera cara de sorpresa, de dir, ala, on ens hem de posar? Automàticament poden entrar dintre l'aigua i disfrutant com mai.
5: Una activitat que es pot fer en família?
6: Sí, sí, és una activitat de qualsevol edat. Tinguen en compte que de 0 a 4 anys poden pujar al catamarà, no poden nedar, no? Per seguretat. L'activitat del bany es fa a partir de 5 anys, i de 5 a 10 els nens han de portar milla de flotabilitat obligatòria, però que és una activitat completament familiar. De fet, el target que tenim sobretot són famílies, i que els nens i els grans i els pares s'ho passen genial dintre de les dues hores que dura l'activitat.
5: Cal venir equipat o l'activitat ja ofereix l'equipament necessari per poder posar-se a l'aigua?
6: A veure, s'ha de vindre amb roba còmoda, vale? Sobretot amb el banyador, tovallola, tot i que s'ha de vindre, doncs, això, amb ganes d'esport, ganes de passar-ho bé, i sí, s'han de portar el que és la màscara i el tub d'esnorquel o ulleres de piscina.
5: És una activitat que entenc que genera sorpresa. Com explicar a la gent que ens escolta el que genera poder nedar entre exemples de 200 quilos?
6: S'ha de viure. Realment puc expressar en paraules el que sents quan estàs dintre de la piscina, quan veus un peix de 250 quilos en 2 metres i mig que et passa pel costat. Doncs realment és una sensació que allibera adrenalina. No, agrada moltíssim, no? Sobretot els primers 5-10 minutets que ja perds la por, ja veus completament que són animals completament inofensius, llavors realment ja comences a gaudir de l'espectacle, no? Realment gaudeixes de veure-les com nades, són gairebé hipnòtiques, amb aquests colors que tenen i demés, i realment doncs, són majestuoses i agrada molt. Tingues en compte que l'activitat del bany com a tal doncs, dura uns 40-45 minuts, hi ha unes bolles posades perquè et puguis agafar i no cansar-te, però hi ha aventurers que es tiren els 45 minuts a l'aigua i que no volen sortir.
5: I és una activitat que forma part d'una filosofia d'empresa del grup Balfegó per que es coneixi encara més la tonyina, no?
6: Sí, de fet el Tonatú és una part de la comunicació d'empresa del grup Balfegó. Mereix amb la filosofia i continua com a tal de donar a conèixer que una altra pesca és possible, que la sostenibilitat és el futur, que hem de cuidar, i que les coses ben fetes doncs, sempre tenen futur. I d'aquí va néixer Tonatú, en aquest sentit, no? De donar a conèixer realment doncs, com és l'espècie. O sigui, no només és anar en catamarà i banyar-te, hi ha locucions en 4 idiomes, hi ha un vídeo explicatiu de 20 minuts quan se va cap a les piscines, que t'explica tot el món de la tonyina, on viuen, on se reprodueixen, què mengen, acaba la seva biologia, i com el grup Balfegó ha acabat amb el mètode de l'encerclament, amb l'única, diguéssim, forma de pesca, que és molt espècie i selectiva, en aquest sentit, doncs, pot aconseguir realment fer les captures, portar-les vives a la milla de mar, alimentar-les i poder gaudir de la tonyina roja del grup Balfegó, que està considerada una de les millors tonyines del món, tonyina roja del món, diguéssim, es trasllada de 5 dies de l'any.
5: David, moltíssimes gràcies.
6: A vosaltres per la confiança i per deixar-me vindre, explicar i donar a conèixer aquesta activitat, repeteixo, única al món.
5: Nadar entre tonyines a la Ametlla de Mar, quelcom que s'ha de fer abans de que acabi l'estiu.
4: Doncs sí, és una de les propostes xules per fer, almenys els que som de per aquí al sud ho tenim clar que algun dia o altre, no? Ara ho dèiem amb els tècnics, algun dia o altre ho sentim a parlar de no? gent que ha fet l'experiència i pensem que sí que val la pena, com moltes altres propostes que us anem fent durant l'estiu, no és exclusiu això, però bueno, en aquest cas doncs, tocava parlar d'aquesta activitat d'estiu des de la que la ràdio el company Francesc Callau, que ens ha parlat sobre l'experiència de nedar entre tonyines. Va, que seguim endavant, ara ja gairebé tancant el programa i direu, home, és dimarts i toca parlar de jardineria. Segur que ja teniu els guants, no?, de jardí posats, aquells guants de jardiner, les tisores de podar, no sortia el nom, les tisores de podar també a la mà, no? Esteu potser fins i tot amb la regadora, potser no us fa falta avui, perquè van quedar prou mullades les plantes ahir en certs punts de Catalunya. La qüestió és que us hem ajudat a muntar el vostre jardinet, o sí, en qualsevol terrassa, en qualsevol balcó, qualsevol raconet que teniu. Us hem ajudat també a lliurar-nos dels insectes que no ens fan gaire bé i aprofitar els que sí, els que poden fins i tot aportar coses a les nostres plantes. Avui, dins l'espai de jardineria que ens proposen des d'Altafulla Ràdio, us expliquem com les plantes poden ajudar-nos a combatre aquesta calotxa fogosa que tenim, utilitzant les plantes a l'estiu especialment per donar-nos frescor. Tot plegat ens explica en conversa l'Eduard Virgili.
7: A l'estiu, quan arriba una onada de calor, busquem l'ombra d'un arbre, obrim el parasol o engeguem l'aire condicionat. Però hi ha una altra manera ben natural de fer més agradables els espais de casa. Les plantes. Benvinguts un cop més a fer jardineria per vacances, com sempre, amb el que enguany ha estat reconegut com a millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
8: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià, del grup La Rasa.
7: Avui parlem d'una sensació que tots hem experimentat alguna vegada. Per què sota un arbre s'hi està tan bé?
9: Bé, perquè és molt agradable estar entre la natura i després perquè la calor que tenim aquests dies sota els arbres, a la sombra no és una sombra d'una lona ni és una sombra d'una sola fulla. Són com diferents capes que entre elles circula l'aire i ens acaba cobrint la zona de baix, no? I això fa que hi circuli l'aire i rebem una llum molt plàcida.
7: La natura és molt sàvia, està clar, però és només una sensació o realment les plantes refresquen?
9: És real, és així. La forma en la que circula l'aire fa que sota els arbres s'hi estigui molt més fresc. I, de fet, si combinem no només un arbre, sinó que tenim diverses plantes i, de fet, quin tipus de planta, fa que l'aire circuli molt més fàcil.
7: Per tant, omplir un balcó de plantes també pot ajudar-nos a passar millor l'estiu.
9: Igual que els oceans, amb aigua calenta i aigua freda, fa que es generin corrents, amb l'aire passa exactament el mateix. Si tenim arbres molt grans, veurem que realment a baix circula un aire. Doncs amb plantes petites l'efecte és molt menor, és evident, però també es genera això.
7: Joan Maria, quines espècies ens poden ajudar més a crear aquesta sensació de frescor?
9: L'ideal idoni seria combinar diferents fulles. Fulles grans amb fulles molt petites i allargades. Però també tenim altres plantes que per l'aroma i per les seves propietats ens generen espais molt més agradables i molt més frescos, com les plantes de citronela, les plantes de melissa, les plantes de menta, aromes molt més frescos, les afàbregues, albaques, també ens ajuda moltíssim a tenir aquesta zona que, a part de tenir sombra i a part de generar temperatures diferents, el flaire, l'olor, l'aroma que ens transmet, ens refresca. Les plantes enfiladisses ens poden ajudar moltíssim també a cobrir parts laterals, a parts que ens ajuden a tenir una part coberta i que no ens doni tant de sol en aquella zona. Però és veritat que el generar tota una part tapada normalment no generen aquest pas d'aire tant com altres plantes.
7: I dins de casa, aquestes plantes, quin paper juguen per tenir la sensació de frescor i benestar que busquem?
9: Dins de casa, amb finestres tancades, no generarem una corrent d'aire. Però si tenim finestres obertes, tenim mosquiteres o tenim alguna forma que circules, veuràs que això també genera. I si tenim plantes que fan aroma, doncs encara ens ajudarà més. I dins de casa doncs, també podem ajudar amb gardènies o hi ha un tipus d'allíssums també, o ja et deia abans també la fàbrega. Si tenim llocs on a més hi ha claror, és fantàstic. I si tenim alguna lavanda posada, ens ajudarà moltíssim. Que li toqui un racó de sol dins de casa és fantàstic. Però és veritat que aquest efecte el notem molt més a l'exterior que a l'interior.
7: Joan Maria, hi ha alguna diferència entre una terrassa plena de ceràmica, amb testos, rajoles, formigó, i una terrassa amb vegetació?
9: A part que estem molt acostumats a treballar amb la vista i veiem tot de cop una zona verda o una zona com molt desèrtica, i a més l'extrem és així, a part d'això, està comprovadíssim, hi ha diferents estudis científics, que les plantes ens generen una pau, una tranquil·litat, però és que a la vegada tenim aquesta temperatura que ens ajuda a tenir aquella terrassa no només directament a ple bat del sol, sinó que està coberta de parts de sombra. Aquestes parts de sombra que no només són de dia, sinó que de nit també hi ha aquesta planta que també treballa en les humitats. I de cop tenim un balcó molt més refrescant i molt més fred que ens ajuda també a que a la casa tinguem també aquesta temperatura que baixa. És molt poca la diferència. En temperatura com a tal, sí, però com a percepció de l'ésser humà és molt més alta.
7: Encarem el tram final del podcast, jardiners i jardineres, i això significa que desmuntem un altre mite. Per tenir ombra, cal plantar un arbre gran?
9: No, només cal plantar un arbre que ens donarà sombra, que serà de creixement horitzontal i que ens permet doncs, tenir sombra, però més aviat paciència en que creixi i serà molt més efectiu un arbre plantat petit que no un arbre de gran.
7: I ara sí, el consell d'avui per si fem jardineria per vacances.
9: Si tenim una caseta que podem posar-hi plantes i podem posar-hi arbres, si tenim algun arbre que ens doni sombra, que ens faci una ombra, veurem que aquell racó a poc a poc és el més agradable i també per les plantes segurament. Llavors aprofitem aquesta petita sombra. I si som amb terrasses, amb balcons, que la sombra costa una mica més, aquestes plantes que tenim, si les agrupem d'alguna forma, ens ajudarà també molt més a que elles sobrevisquin i d'alguna forma també ens ajudarà a nosaltres. I és més, si entre aquestes plantes i tenim plantes aromàtiques, veurem com inclús aquest aroma de les plantes aromàtiques ens permet passar un estiu molt més agradable.
7: Les plantes envelleixen, perfumen i avui hem descobert que també ens ajuden a fer més suportables els dies de més calor. Ens queda poc per arribar al darrer capítol de Jardineria per Vacances. I justament al proper episodi parlarem del retorn de les vacances. Què fem quan arribem a casa i ens trobem les plantes després d'uns dies d'absència? Encara hi som a temps de recuperar-les? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
4: Moltes gràcies, Eduard Virgili, des d'Altafulla Ràdio. Mira, em quedo amb dos idees, allò de les plantes i l'aromateràpia, i em quedo també una mica amb el podcast de la setmana vinent, allò entornar la meva culpa, eh? Això ens ha passat, no sé si us passa sovint, però bé, no, de fet no, anava a dir quan tornem de vacances, no, les plantes estan tan malament. Doncs mira, al contrari, jo a vegades quan torno de vacances les trobo millor, perquè és com si les plantes reclamessin que les deixés una mica tranquil·les. ara que hi penso. En fi, tot això ho desvelarem, eh? Tot el que cal saber sobre la tornada a casa després de les vacances. I les nostres plantes ho desvelaran, com deien, en el proper capítol de Jardineria, que ens portaran des d'Altafulla Ràdio. Això serà dimarts vinent. Ara sí, anem tancant programa i ho fem en connexió amb Radio Ciutat de Tarragona. Arriba l'agenda.

0: Estem en temps d'agenda, falten 10 minutets per tancar el programa d'avui i, com sempre, ara connectarem amb Ràdio Ciutat de Tarragona, que ens ha preparat tres propostes d'agenda. Mireu, una festa major, una altra proposta de cinema a l'aire lliure, que això sempre triomfa molt i encara és època, i després un concert de violí. Ara sí, podem saludar la companya Lídia Porta. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Mira, la festa major la celebrem a Castellterçol. No l'havia dit mai, aquesta població. Ara ens dius on està.
1: Doncs sí, és una població que està al Moianès i el que destaquem és una proposta que és del que s'anomena una corredissa de gegants.
0: Corredissa de gegants?
1: Jo tampoc, sí, jo tampoc no l'havia vist mai, i és que els gegants, en lloc de ser una cercavila normal i corrent, el que fan és, amb unes rèpliques dels gegants originals, doncs corre pel casc antic de la població, i aquest any és el 39 de seguida d'aquesta activitat tan diferent.
0: Ostres, per tant està més que consolidada, 30 anys dels gegants corrent. Me fa gràcia això de que no són els originals, allò. Intueixo caigudes.
1: Sí, sí, els originals són de l'any 54, uh-huh. I ara fan servir unes rèpliques del 2004 per al que pugui passar.
0: Molt bé. Molt bé. Això, gegants corrents de manera esbojarrada a Castellterçol. Sabem on està, Lídia?
1: Jo busco on estan.
0: Al Moianès, sí que m'ho has dit. Sí que és veritat. Molt bé. Estan de festa major i fan aquesta activitat 30 anys ja, fent aquesta corredissa gegantera. Molt bé, això per una banda, aquesta nit a 11:15. Però per l'altra banda, tenim cinema a l'aire lliure en una altra població.
1: Sí, doncs tenim a Tremp, a la pel·lícula Grand Showman, que crec que la coneix tothom, que és una pel·lícula protagonitzada pel Hugh Jackman i el Zac Efron, que és un biopic d'un dels empresaris estadounidens de circ més importants de la història. I, com bé deies, doncs és una proposta que és l'última cita del Nits de la Fresca, que ha convertit Tremp, doncs, i les zones de la població en escenaris, doncs, per circ, per música, habaneres o cinema, en aquest cas.
0: Pel·lícula...
1: I la cita és avui.
0: Pel·lícula musical, que ningú se'ns despisti. Pel·lícula musical.
1: Sí, exacte, sí. És la pel·lícula aquesta de Greta Showman, que sí. És la musiqueta i tal, sí, és aquesta.
0: Té banda sonoritat, t'agrada, Lídia? L'expliques de manera que t'agrada, se nota.
1: Sí, una miqueta,
0: Ves, s'ha notat. Vinga, va, i acabem amb més música, en aquest cas la d'una violinista.
1: Doncs sí, tenim la bigatana Honor Pino, que també s'encarrega de tancar, ara estem de tancament de cicles i de coses, a les últimes setmanes d'agost, del Notes del Parc de Girona. I el projecte que presenta és Les Chances Mus, que és un projecte dedicat exclusivament a recuperar obres de 12 dones compositores del barroc que s'han conservat a Venècia i a París. I l'espectacle, doncs, combina sonates i peces vocals, lògicament amb el violí, que és precisament l'element essencial i per reivindicar aquest llegat musical femení que moltes vegades està... oblidat.
0: Doncs fins aquí l'agenda de la jornada. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Moltes gràcies, companya. Fins demà.
1: Ale, fins demà. Adéu.
0: Darrera cançó que sona avui a l'Obert per Vacances i darrera connexió amb Cardedeu.

0: mira com la nit...
1: Darrera cançó, però escolta, que marxem animats, a veure, animats amb Doctor Prats, amb aquest Camina. Ràdio Cardedeu, Jordi, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou.
1: Què tal? Darreres impressions sobre calçat d'estiu més enllà de les crocs. Què ens diuen els
2: oients? Segueixo amb la meva creuada en contra de les crocs,
1: sí,
2: eh?
1: Sí.
2: No ho deixo. Però no, hem rebut àudios de més variats, gràcies a Déu. Hem sortit del tema crocs. Si vols, n'escoltem un parell.
1: Vinga.
3: Hola, molt bon dia. Em dic Montse. Jo del calçat solo portar sempre menorquines, amb una mica de talonet per no perdre mai l'estilisme. Gràcies, bon dia.
1: L'estilisme és important. Menorquines.
2: M'agrada... Sí, sí, sí.
1: Sabarques, que es diu, no? Allò que està... Sí, de Menorca.
2: Exacte. També són bastant còmodes. És a dir, que m'agraden bastant i m'agrada aquest èmfasi de... És que combinen amb tot.
1: Sí, és veritat. Tots els colors. I amb una mica de talonet, que ara les fan així també. Dona, fa goig. Darrer tall així molt ràpid. Jordi.
2: Sí, som-hi.
4: Anar descalç és sempre millor, però...
2: Yeah. Aquest és dels meus.
4: No som rics, ni per tenir per
2: aquest. Dels meus.
4: L'estiu, ni terra radiant a l'hivern. Ni mai ho tenim prou net. Així que arribes a casa i unes sabatilles.
1: I ja.
2: Sabatilles. Escolta, a l'estiu.
1: Sí, sí. Bé. Escolta, aquest noi no serà el que anava despullat l'altre dia per casa, no?
2: No,
1: crec... descalç. Jo li he notat el to, eh? Dic, no sé.
2: És un altre. Confirmem que és un altre. He de dir que vaig a fer la confessió de que el que anava, el que dormia despullat ahir, sé qui és i sé per quin carrer no he de passar ja.
1: Bé, això és important. Que bo. Ràpidament, Jordi, hem de tancar programa ja. Tema del dia de demà. Què ens pregunteu?
2: Doncs demà preguntarem per les porta a l'aire lliure i com fer-lo per no morir de calor durant l'estiu.
1: Uf, es porta a l'aire lliure. Mira, ja em canso només de pensar-hi. Ja su. Molt bé. Doncs demà parlem d'això, eh? Demà ens posarem més actius, més fit. Perfecte.
2: Parlem demà.
1: Sí. Fins demà, Jordi. Una abraçada forta.
2: Una abraçada.
1: I amb aquesta connexió amb Cardedeu, amb el Jordi Mariscot durant tota aquesta setmana, tanquem l'Obert per Vacances d'avui. Demà prometem tornar a les 9 del matí. Passeu bon dimarts.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
2: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
3: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
2: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
7: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
8: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
9: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, són a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, són a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
8: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
10: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
1: El 91.2 de la FM.
11: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
12: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
11: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
12: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
11: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
12: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
11: Daima, es tanqui papereria.
12: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
11: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
12: 93 792 53 44.
13: 93 792 18 19. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 18 19 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
14: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
15: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
14: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
15: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
14: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
15: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
14: Reserves al 930-234-522.
15: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
1: Ràdio Arenys. Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
16: Cada divendres, d'11 a 12 del matí, acompanya'ns a la banda sonora de la nostra vida. Un viatge setmanal per la història, la memòria i la música que ens ha marcat. Amb Montse Comí i Anna Cucurull i el muntatge tècnic de Joan Garcia. No t'ho perdis, perquè la nostra vida també té banda sonora. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
1: Descobreix la televisió com no l'has vist mai amb la Caixa Tonta.
17: Lo que pasa es que yo he dicho lo que he dicho y lo demás lo han dicho los demás.
18: Clarito y poco a poco.
19: De toda la vida de Dios, un clavo saca otro clavo.
20: Y esa es la noticia.
21: ¡Qué gentuza, qué mierda!
22: Me ha tocado un becario hoy, tú, para hacer programa. No puede ser esto, tú.
23: Si tuvieras cojones a venir aquí y decírmelo a la cara, te escupía, cerdo.
24: No sé si voy a volver a hablar en Operación Triunfo y tengo que decirlo.
25: ¿Que no sabes si qué?
26: No puedo, es que encima tenemos que aguantar que vengan y se meen.
27: Vete a la mierda, sinvergüenza.
1: Cada dimarts a partir de les 10 de la nit, Joan Bosch i Assumpta Vitoria despullen la televisió i et desvetllen els seus trucs. Cada dimarts a la nit, la Caixa Tonta a Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
28: Adiós.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: els ulls.
1: Molt bon dia i bona hora. Una setmana més i ja és l'última de l'estiu que estem aquí amb el programa especial dels dimarts. El dijous serà l'últim i la setmana que ve, si Déu vol, ja estarem els dissabtes, amb temps era temps, però aquesta setmana encara estem aquí amb la Martina, hem tingut a la Marina també, o sigui, dues perles de la de l'emissora, i avui farem temps d'estiu. I bé, aquí estem, la Martina i la Rosa Montner, perquè junts ens ho passem molt, molt i molt bé amb tota la trup de fora, que són poquets, però la setmana que ve aniran venint. El que passa és que el dissabte nosaltres estem sols, val? Tenim alguna trucada? Sí? Doncs molt bon dia i bona hora. Hola?
2: Hola.
1: Hola, Joan. Què tal, carinyo?
2: Què tal, com estàs?
1: Mira, encara no m'he recuperat del dijous. És que la setmana passada va ser una setmana apoteòsica per mi. A partir del dijous, el dijous i divendres van ser dos dies que vaig ser immensa, immensament feliç, com feia molt de temps que no era. I jo sóc una persona que procuro estar bé dintre de les meves limitacions, no? I bé, sí. I resulta que em va emocionar tant la teva trucada i vam estar parlant, jo que no callo ni sota l'aigua, hi ha un amic meu que per això estic a la ràdio. Doncs hi havia un tema que jo volia parlar amb tu. I l'altre dia vam estar parlant de tantes coses que inclús l'Ernest em va enviar un àudio dient-me que, perquè li vaig enviar el programa, dient-me que havia disfrutat, que havia estat amb el xor de Palau tot el programa, escoltant-lo. Bueno, el xor de Palau i Castelldefels, evidentment. Bé, carinyo, jo volia parlar, aviam, ara mateix, fa un momentet, li estava dient a la Martina quin personatge és el meu amic Joan Borràs. El meu amic Joan Borràs, que canta. El vas veure, el que et vaig enviar dels Stop? Sí, clar, que em vas dir que no tenies la foto.
2: Tant. No, allò no, era... no la tenia, no.
1: No la tenies. Allò és del quilòmetre. Del, quan del veu pub. Actuar en el pub. I lo de los ojos d'Espanya, los ojos de la... No, los beso, el beso de l'Espanyola, que això va ser a la festa major, a la verbena, a la revetlla de Sant Joan, allà a l'Hospitalet. O sigui, que cantes, has sigut el fisioterapeuta, era de hockey sobre gel o sobre herba?
2: No. Sobre herba.
1: Sobre herba, de les Olimpiades. De quantes Olimpiades has estat fent de...
2: Una. Vaig estar a la de Seul l'any 88.
1: A l'any 88. Però després vas estar a Rússia, vas estar a molts llocs. Vas viatjar molt. Molt bé. Sí. Perquè vas molt. Pintes de meravella. De meravella, perquè de veritat. Ets un gran actor fent teatre. T'ho dic perquè, bueno, vau fer Mamma Mia, la vau fer per tot Catalunya, en català. Sí. No la vau fer a Barcelona perquè era al mateix temps que estaven fent la de la Nina. Però, a més, ets un gran escriptor, perquè escrius uns llibres meravellosos. Meravellosos. A l'escrit estrany és un llibre que a mi em va agradar moltíssim i jo, precisament, no sóc com la Teresa, que és una lectora compulsiva, que s'ho llegeix pràcticament tot. A mi m'ha d'interessar molt. I ara, aquest últim llibre que has tret, que aquí el tinc i posa Joan Borràs Serra, nascut a Barcelona el 1954, aprenent perpètuo d'arts creatives, autor de la novel·la Escrit estrany, i bueno, ja em vas explicar allò de les merles blanques, no? Però aquest llibre de la remor de l'absència, t'asseguro, Joan, que a mi m'ha arribat moltíssim, perquè és que amb moltes coses, mentre l'estava llegint, et sentia tu. I després, per la sensibilitat aquesta tan brutal que arribes a tenir i que saps transmetre. I en aquest llibre, de debò, jo el trobo fantàstic. No sé... Aviam, tu ets molt modest, sempre ho has sigut. M'encanta que estigui dedicat a la Montse. I que són peregrins evolutius de retorn a casa. Pues sí, i veritablement, tot el que passa en aquell llibre... aviam, jo no sé la conclusió que en treus tu. Jo la conclusió que trec és que no ens enviïn tot el que podem aguantar.
2: Perquè veritablement... Sí, podria ser una conclusió. Sí.
1: Perquè veritablement l'argument és brutal. Tu amb què et vas inspirant per escriure aquest llibre tan, tan fantàstic?
2: De fet, em vaig inspirar amb la història d'un client meu.
1: Sí.
2: D'un client meu que havia perdut dos fills per la malaltia, per la fibrosi quística.
1: Sí.
2: I, bueno, aquest va ser el punt de partida, com si diguéssim.
1: Sí.
2: I, de fet, la remor de l'absència és aquesta remor que queda com perpètuament quan hi ha pèrdues.
1: Sí, sí.
2: Que poden venir donades per moltes coses, eh? O sigui, els sentiments emotius de cada persona, com encaixa les,

0: és que puguis tirar endavant. Bueno, hi ha gent que no, hi ha gent que es queda anclada perpètuament a la pèrdua i no aconsegueix avançar. Però les pèrdues haurien de ser, perquè ningú és etern,
1: no,
0: i les pèrdues haurien de ser sempre un punt d'anclatge per donar, deu passos endavant.
1: Bé, això és com aquelles persones, evidentment, hi ha persona que quan cau s'enfonsa i es queda enganxada, mm-hmm. i en canvi hi ha persona que quan cau rebota i... Mm-hmm. I és capaç de fer moltes coses. No s'oblida mai la pèrdua d'una persona que, i més en el cas de la gent del pare aquest, no? Com ara, uh-huh. bueno, en fi, no vull fer el que en diuen spoiler perquè, no. perquè s'ha de llegir aquest llibre, de veritat. Però realment, quan estimes molt, no ho oblides mai. I jo crec que és important tenir-ho en el cor. Vull dir que el cor t'està, però la paraula il·lusió potser no la farà servir mai més a la vida, però en canvi sí que farà servir l'alegria i sí que sabràs gaudir de coses alegres. Aquest xicot d'aquesta obra li costa uh-huh. molt, però passen tantes coses interessants, és que estan el frare, les altres dues persones que surten. És que és molt, molt interessant. A part de que està molt ben escrit, Joan, és que en saps molt, carinyo. I no és passió, t'ho asseguro, no és passió. Vols que et digui una cosa?
0: Tu que ets una dona influent,
1: sí?
0: i que coneixes a tantíssima gent, aviam si trobes un editor que li interessi.
1: Vale, aviam. No ho sé, jo no estic gaire al tanto, però parlaré amb la bibliotecària d'aquí, amb la biblioteca i amb una llibreria que hi ha ara, perquè aquí a Arenys hi ha hagut una llibreria durant molts, molts anys, que ha plegat, uh-huh. ja s'han jubilat, no? Però se n'ha posat una altra, que, esclar, hi ha una noia jove i li porta el relleu, i es fan moltes uh-huh. coses. Aleshores, és que m'agradaria tant, aviam... aquí a Arenys normalment en la biblioteca es presenten molts llibres, no? Mm-hmm. Normalment solen ser descriptors d'Arenys.
0: Reconeguts.
1: Sí. No, escriptors d'Arenys, bàsicament, no? Mm-hmm. Però també t'haig de dir que aquell, el Roger de Gràcia, sí. que no sé si escriu o no, però quan estava en la cresta de l'onada, també va venir i va omplir la biblioteca. I era per parlar d'edites i tal. I, en fi, jo crec que aquest llibre és un llibre perquè jo faré tots els possibles perquè aquest llibre surti per on té de sortir, perquè veritablement pensa una cosa, ja t'he dit que jo no sóc una lectora compulsiva, però uh-huh. em sabia greu que s'acabés. T'ho dic de veritat. Vull dir, sí, tenia que continuar la història, i mira que té tela, eh? Però pensava, ostres, ara m'agradaria més que... O sigui, em va saber... T'ho dic d'acord, eh? Em va saber greu que s'acabés. És un llibre molt amè, que t'enganxa d'una pàgina a l'altra d'una manera fantàstica, no? A més, és que passen tantes coses, i ell té unes reaccions tan diferents que, la veritat, Joan, de debò, saps que t'estimo molt, això per descomptat, però en aquest moment no estic parlant del Joan Borràs que jo estimo. Estic parlant del Joan Borràs, escriptor, que he llegit uh-huh. un llibre, bueno, és el segon llibre que llegeixo teu, i que he disfrutat moltíssim i que ja et dic, em sabia greu que s'acabés. Perquè, no sé, és allò que... Saps com... quan fan una sèrie, jo no sóc gaire man, de les sèries, o sigui, veig el temps de

0: com si fos ahir per jo què sé.
1: Per aprofitar la migdiada.
0: Exacte. Però que ja se m'estan fent una miqueta pesats. Ja dura massa. Però saps aquelles sèries que deixen una porta oberta per si un cas
1: sí.
0: continuar?
1: Sí,
0: doncs
1: sí,
0: en aquest llibre li passa això. És vaja, i realment és un sentiment. Això de la remor de l'absència és, uh-huh. és que val, pots canviar de vida, pots ser immensament feliç, com és el cas, que li costa molt, però no té per què oblidar-se. Jo el que sento...
1: No, perquè hi ha sempre aquesta por
0: amarada... De què repeteixi.
1: De que pugui tornar a succeir coses que un no controla.
0: Bueno, perquè són molt joves, però...
1: Però aquest és el risc de viure, eh?
0: Evidentment. És que la vida és això, eh? O sigui, cada dia, hi ha moltes persones que diuen és que això no m'havia passat mai. Saps què contesto? Uh-huh. La primera vegada que vas caminar tampoc havies caminat mai.
1: Clar.
0: Llavors se suposava, entre cometes, perquè la vida i la mort de les persones, doncs ja veus tu, és quan menys ho esperes pot passar. Però realment, clar, quan comences a caminar se suposa que tens tota una vida per endavant. I després, la vida, cada dia et fa veure... I et fa sentir que, ostres, és que això no m'havia passat mai.
1: Uh-huh.
0: I és irreversible,
1: sí.
0: A més a més.
1: Sí, sí, exacte.
0: Vull dir, i vas deixant coses a mesura que vas... coses que no t'han passat mai i que de sobte un dia dius, ostres, si jo abans m'enfilava i arribava, i ara, doncs pues no, sí, perquè sí. Em fa por enfilar-me per si caic. Oh, sí, és que és això. Però vaja, de tota manera, els personatges de la novel·la són estupendos, fins i tot la pesada de l'àngel de la guarda, que no el deixa ni a sol ni a sombra. Però, de veritat, i la afició és quasi bé tan bona com tu, eh? És molt bona, de veritat que és extraordinària, de debò, carinyo. Felicitats, i t'asseguro que per part meva no es queda aquí. Ja faré...
1: Bueno, ja dic que s'ha de trobar un editor, perquè clar, com que jo les novel·les les he dit que autoeditar jo,
0: clar.
1: Doncs clar, jo tinc pocs exemplars.
0: Ja.
1: Llavors, per fer presentacions o coses d'aquestes, això ho han de fer les editorials, que són les que tenen els remanents de còpies i de llibres.
0: Yeah.
1: Perquè, clar, com a autoedició, tu pots fer unes autoedicions limitades perquè, si no, et costa la torta un pan, no?
0: Mira, jo conec amb una persona, a Mataró, hi ha la Maria José Robledo, que jo la vaig conèixer per mitjançar d'un cantant que va venir aquí al programa. Jo aquell dia vaig recitar i em va dir... Ai, doncs a Mataró hi ha aquest programa, doncs hi en viu, tal i qual. Total, que la vaig trucar, em va donar un dia i vaig estar... Em va dir que allà s'havien de recitar poesies de... o sigui, vives, de cadascú. No val anar a recitar una cançó... Ai, una poesia...
1: Un poema de
0: Joan Maragall, per exemple. No. Ha de ser personal. I té gent de tot Espanya, ai, de tot Catalunya, que van... Inclús va venir una poetisa... que és, va venir de Múrcia. Ja va venir, doncs, bueno, ja parlarem d'aquesta un altre rato, però que ella va editar un llibre, no me'n recordo ara del títol, i no sé si em va fer 200 o 250 llibres.
1: Exemplars.
0: Exemplars. Sí. Els va vendre tots, eh?
1: Ja, però clar, per això has de tenir un públic...
0: Clar, i eren de poesia, eh? O sigui,
1: clar,
0: poesia. Però de tota manera, si l'argument d'un llibre, d'una novel·la com aquesta, són així d'interessants, jo crec que s'ha de moure això. Vale? I no, a més
1: no,
0: s'ha de moure i no quedar-se aquí, eh? Perquè, xato meu, ja pots començar a escriure una altra vegada, eh?
1: Ah, està bé.
0: Si no ho estàs fent...
1: Com si fos tan fàcil, saps?
0: Bueno, mira, depèn, eh? Ui, a més, tu ets el rei dels dubtes, eh? Que te conozco pillín. Eh?
1: De què? Que sóc el rei de què?
0: Ets el rei dels dubtes. Perquè l'altre dia vas parlar dels massatges de Melchor de Palau.
1: Sí.
0: I quan jo et vaig parlar de quiromassatge, de fer quiromassatge i tal, però si no, perquè això vols dir tal i qual... I mira on vas arribar. Vam anar a veure la Maria Remoler, vaig començar amb el quiromassatge i després, com que ja hi havia la base, vas fer la carrera de fisioterapeuta i a on t'has arribat, carinyo meu? Doncs, bueno, aviam si amb aquest llibre trobo una Maria Remolar, eh?
1: Aviam.
0: I arriba a donar la volta al món.
1: I faig aquí un best-seller que, escolta'm,
0: hombre.
1: Que em retira de per vida.
0: Pues sí, per què no?
1: Estaria molt bé.
0: O sigui, l'últim que es perd és l'esperança en aquesta vida.
1: I tant.
0: Sobretot quan hi ha una base, vale? I diu que faríem moltes més coses si penséssim que són moltes menys les impossibles.
1: Sí, no, i tant.
0: Vale?
1: I tant. Sí.
0: Bueno,
1: sí.
0: Pues molt bé. Aquesta, repeteixo, en la gent, ja en parlarem, però aquesta, i escrit estrany, o la, com se diu, com és escrit estrany?
1: Escrit estrany.
0: Escrit estrany o el Club de les Merles Blanques. Mira, jo ara, precisament, estic llegint, rellegint, un llibre de la Maria Vilanova, que és Històries del replà de l'escala, que em fa molt divertit, perquè tots són xismes, no? Llavors... M'ho passo bé, també, llegint-lo, a ratets, perquè tampoc, ja t'he dit, no és el meu. Però el tinc allà... Com que ara ja he llegit aquest, doncs ara vaig per l'altra amiga, l'escriptora. O sigui que...
1: Molt bé, amor.
0: Pues, doncs moltíssimes gràcies, de veritat, Joan, sobretot...
1: gràcies a tu.
0: Per formar part de la meva vida... I ara, a continuació, tu pots escoltar el programa des de Calella, l'escoltes o no? Perquè et va anar bé que l'envies.
1: Sí, que l'escolto, sí.
0: Així que el pots escoltar. Doncs ara posarem la del Mustaki, que ja vas veure que la Rosa Guapa em va dir «Ai, que és tan maca aquesta cançó», com que va ser la primera que em va sentir cantar.
1: Ja.
0: A Sitges, a casa de l'afinador de pianos, veus? I ha sortit una altra vegada allò.
1: Allò, exacte.
0: Doncs posarem aquesta cançó, que a mi m'enamora, i que em sap molt de greu que no l'escoltessis, que no hi fossis, el dia que va sonar, com mai i com mai més tornarà a sonar, el dia que li van fer la missa... en l'Antonio, aquí en els Frares, perquè els Frares, que per cert són amics del teu germà, del Llavies, dels dos Llavies, tenen, hi ha una sonoritat increïble, de debò, eh? I jo com... A més, es va fer un silenci sepulcral mentre sonava la cançó. Tant que, no sé si t'ho he explicat, el frare jefe em va venir i em va dir que de qui era aquella cançó. I jo li vaig dir que en Mustaki. Diu, no, qui la canta? Aquesta, la que ha sonat avui. Dic, el meu amic Joan Borràs. Diu, és que m'agradaria tenir-la. I li vaig regalar el disc, llavors en tenia. I li vaig regalar. O sigui que, com que m'agrada tant i em porta tan bons records, malgrat aquell dia em passés tota l'estona plorant, Et sembla bé si la posem ara?
1: El que tu decideixis.
0: El que jo decideixi. Però tu et sembla bé?
1: A mi, perfecte.
0: Doncs, vale. Doncs llavors... I que consti que tinc moltes ganes d'abraçar-te, vale? D'abraçar-vos els dos.
1: Igualment, vale? Igualment.
0: Vinga, un petó molt fort, amor, i fins aviat.
1: I gràcies per trucar.
0: Ja veus, gràcies a tu, vale? Vinga, carinyo. Vinga. Un petó molt fort. Com se diu la cançó?
1: Li dic a la... El Rodamón.
0: El Rodamón, vale?
1: Sí.
0: Vinga, carinyo, un petó molt fort. T'estimo molt, fa molt que t'estimo tant que ja no me'n recordo quan encara no t'estimava, vale?
1: Vinga. Doncs fes memòria.
0: Vale. Adéu, carinyo, adéu. Gràcies. Moltes gràcies. Adéu, carinyo.
1: Adéu.
0: Adéu, adéu. Adéu. Vinga, el Rodamón pel Joan Borràs.

Molt bé. I després d'haver escoltat aquesta cançó tan meravellosa cantada per aquesta veu tan dolça que té el Joan Borràs, que, és que no és que tingui la veu dolça, és que ell és així de dolç. Escoltarem avui, com que és l'últim programa de temps d'estiu, posarem cançons de l'estiu. Cançons que han sigut famoses en diferents anys, des dels anys 70 i així, no? Llavors, primer que res, escoltarem a Mecano amb Allí me colé.

Molt bé. I després d'aquesta cançó, qui no se n'en recorda i qui no ha ballat a l'estiu? El gran Georgie Dan, que ell ja era famós, però amb això de les cançons d'estiu la va petar. Llavors, escoltarem el Chiringuito.

0: Llàstima.
1: Molt bé, i ara a continuació escoltarem una cançó cantada per un cantant que veritablement immenso estava. La primera vegada que va sortir per televisió, no sé en quina, va ser en un programa que feia la Concha Velasco. I presentava la Concha Velasco, allà on t'estigui. I un cop la va haver cantat, se li va acostar i li va dir: noi, t'acabes de carregar 50 anys d'admiració única al... aquell que feia, com se deia, el Peter O'Toole, no, l'altre, el Sean Connery, això, el Sean Connery, m'ho havia d'haver apuntat. Doncs li va dir: t'acabes de carregar 50 anys d'admiració al Sean Connery, perquè veritablement el Cheyenne és per veure'l. Endavant.

Molt bé, doncs després del tractor amarillo farem un passito pa'lante amb el Ricky Martin.

Bé, doncs ara una cançó que una vegada anant cap a Calella Palafrugell, ens vam parar una nit, ens vam parar en una discoteca de Platja d'Aro i estàvem allà asseguts i tal, i de repent va sonar aquesta cançó, Els Pajaritos. I després tots ens vam aixecar a ballar-la i no l'havíem ballat mai. Però després, lo famosíssima que va fer aquesta cançó a Benidorm, la Maria Jesús i el seu acordeón. Escoltem-la amb Pajaritos por aquí. Endavant!

Molt bé, doncs fins aquí hem arribat a la primera hora. Ara, d'aquí 35 segons, sonaran els pitos, ens donaran informació i tot això passa molt, molt, molt, molt de pressa. Tant que no us en donareu compte i ja tornarem a estar aquí. O sigui que fins ara, a temps d'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pendents avui de la reunió del Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta, la trobada que ha començat a les 9 del matí arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. L'executiu declararà la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà el Consell de Ministres. És un organisme que liderarà el ministre de Política Territorial Ángel Víctor Torres. I les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Els bombers van atendre un total de 491 serveis relacionats amb les pluges arreu del territori. Junts i Comuns demanen, de fet, explicacions al govern per la no activació de l'alerta pels aiguats al Tarragonès, al Baix Penedès i al Baix Camp. Tots dos grups han sol·licitat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també de la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany. Els Comuns volen saber per què no es va enviar l'alerta a la població afectada, mentre Junts acusa el govern de mala gestió i de no tenir un procediment clar per activar el sistema S-Alert. I pel que fa a la mobilitat, un accident múltiple a l'AP7 a Freginals, direcció Barcelona, deixa només un carril obert. També un altre accident a l'A2 a Sant Joan d'Espí deixa l'enllaç a la C245 tallat. A la C14, un altre accident a Ciutadilla deixa un carril tallat i, a banda, la volcada d'un camió carregat de porcs a la C25 a Riudellots de la Selva deixa també animals a la via i provoca circulació intensa. A banda, la Ronda de Dalt recupera també el carril que estava tallat en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda Vallcarca. Pel que fa al servei ferroviari, encara ara per robatori de cable entre Riells i Viabrea, Breda i Massanet-Massanes, hi ha retards a les línies R2 Nord i R11. I els Mossos d'Esquadra han detingut una persona vinculada amb la mort violenta d'un home en una baralla grupal la matinada del diumenge a la Ràpita. Es tracta d'un home de 34 anys i que aquest dilluns es va presentar voluntàriament a dependències policials. Està previst que avui passi a disposició del jutjat de guàrdia d'Amposta. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre té una investigació oberta que està sota secret d'actuacions. I els treballadors de la Brigada Municipal de Pineda de Mar han tallat aquest matí la Nacional 2 per reclamar millores salarials i laborals. Una quarantena d'empleats han ocupat el carril en sentit Girona i la policia local ha hagut d'habilitar pas alternatiu. Els treballadors denuncien que fa 2 anys que esperen una millora salarial, l'increment dels complements i 2 dies lliures més a l'any. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: Veieu? De pressa que ha passat el temps? Doncs ja tornem a estar aquí. I ara escoltarem una cançó que va fer famosos, jo crec, a aquesta gent que després van tenir la desgràcia que van tenir amb el Pau Danés, però que aquesta cançó a mi m'encanta, i el Noel Meia, com que jo li dic que m'agrada molt, ell sap que a mi m'agrada molt, sempre que ens trobem en alguna festa o així, sempre me la canta. O sigui que, Noel, no la cantes tu avui, però l'escoltarem pel Jarabe de Palo, la flaca.

Aquesta cançó és d'allò que et demostra que no hi ha com estar en el lloc oportú en el moment oportú. Aquesta cançó la van treure, la van cantar, anava bé, molt bé, fins que un dia amb un dels presidents, no me'n recordo quin era, dels Estats Units, va fer no sé quina festa i va fer cantar aquesta cançó. A partir de llavors, bueno, s'ha convertit en un himne que ha fet ultramilionaris els del Rio, la Macarena.

Val, i després d'escoltar els del Río amb Macarena, ara escoltarem l'Azúcar Moreno amb Solo se vive una vez.

quedat. Ah, sí, vale, ja està. Quan érem joves, això fa 4 dies, per Sant Joan solíem anar a sopar i a celebrar la revetlla a l'era d'Arenys de Munt. Llavors allà ens trobàvem sempre amb la Rosa Maria Grau i l'Artur i amb la Glòria Mas, amb la Glòria i el Joan Mas. Sempre dèiem lo mateix, es menja bé i que guai la revetlla. I una de les cançons que ballàvem i que sonava era aquesta, i jo sempre, sempre que la sento em trasllada en aquells moments. El King Africa interpreta La Bomba.

Bé, i ara, mira, coses que passen. De la mateixa manera que el Madrid aquest any no ha guanyat res, aquest any passat, temporada passada, resulta que a l'estiu allí no hi ha playa. Endavant.

Aquesta cançó que escoltarem ara, per una festa major d'aquí, de Sant Zenon, el dia dels focs, van venir la família i tal, i va venir una nena, la nena que ara ja té 30 anys, l'Andrea Cases, que llavors pues, en deuria tenir com 7 o 8, però ha sigut sempre una nena molt bailonga. I me'n recordo que anava amb els cavallitos, aquí baix a la fira, i estaven cantant, havien posat en música aquesta cançó. I ella l'anava cantant amb un ritme que realment el porta des de que va néixer. I ara té un nen que té 14 mesos i encara balla més bé que sa mare. Molt bé, doncs David Civera ens interpreta Que la detengan.

Molt bé, doncs ara, després d'aquesta Juanita Banana, escoltarem amb un cantant dels Països Baixos, que hi va haver una època, que no sé com es deia el programa, un programa que feien els migdies a Televisió Espanyola, evidentment, perquè no n'hi havia cap més, era la millor televisió d'Espanya, Televisió Espanyola. I cantava molt sovint. Va morir molt jove, Tony Ronald, i ens interpreta Help.

0: Bé, i tenim una trucada. Bon dia i bona hora. Amb qui parlem, sisplau? Hola. Cachis. Hola. Hola. Per què no contestes? Bueno, et tornen a trucar, aviam què passa. Eh? Aviam.
1: Hola.
0: Hola, què tal, carinyo? Com estem? És el nostre
1: bé,
0: Joan
1: bé.
0: Dels acudits. Com estem, vida
1: aquí,
0: meva?
1: Aquí estic una miqueta emprenyat. Tu m'has posat el Juanito Banana, vaya negocio.
0: I posar Juanita.
1: Bueno, pero esa es la que me cantaban cuando era pequeño.
0: ¿Ah, sí?
1: Nos decían los niños para cabrear a los Juanes, cantaban eso.
0: Yo no
1: eso
0: sabía, bullying, pero es muy divertida aquesta cançó.
1: Sí.
0: Molt bé, molt bé. ¿Y cómo estás, cariño?
1: Yo me he anat al metge avui.
0: ¿Y qué? ¿Qué te dit?
1: Bueno, a la enfermera. Ahí m'han fet allà un estudi.
0: Sí.
1: M'han posat a sobre la bàscula,
0: sí.
1: I se m'ha quedat mirant així la infermera i dice, Juan, dice, por mucho que te suelen los mocos, no va a pesar menos.
0: Ai, un gran més, un gran menys no es nota.
1: Però això dic, hòstia, vaya negoci. I dic, bueno, vaig a trucar.
0: Molt bé, i com va la vida per Sant Cugat?
1: Bé.
0: Rei.
1: Bé. I he estat un temps allà a casa, a Terrassa, també.
0: Ah, sí?
1: I ara he tornat. Sí, m'hi he anat de vacances uns dies allà a Terrassa.
0: Molt bé.
1: I, bueno, he tornat aquí, a Sant Cugat.
0: Molt bé.
1: Igual la setmana que ve vaig cap allà.
0: Cap a on?
1: A veure si...
0: Ah, sí, el dissabte, eh?
1: Bueno, jo vull baixar el dimecres, si puc. Al cap de setmana, no, per...
0: Però el dimecres, és que la setmana que ve ja no hi ha programa, ni dimarts ni dijous, ja es fa directament ja, el dissabte. Ja es fa el dissabte.
1: El dimecres fa...
0: Ah, clar, el dimecres hi ha el de la Xerín, és veritat.
1: Sí,
0: oi tant.
1: Igual baixo el dimecres allà.
0: Molt bé.
1: A veure-la.
0: Molt bé, estarà bueno, molt contenta. Que bé, jo també estic molt contenta, si vens.
1: Vale, pues, si això ens veiem el dimecres que ve.
0: Oh, i tant, carinyo.
1: Vale.
0: Molt bé.
1: Bueno.
0: Has demanat alguna cançó?
1: Sí, li he demanat ja la cançó a la Martina.
0: Molt bé, doncs la Martina ens la posa ara. Quina cançó has demanat?
1: La del 20 d'abril.
0: 20 d'abril? Molt bé.
1: Sí.
0: No sé quina és, però l'escoltaré.
1: Ara quan l'escoltis...
0: Molt bé, amor meu. Pues un petó molt fort i fins la setmana que ve, si Déu vol. Vale?
1: Fins la setmana que ve.
0: Adéu, carinyo. Adéu. Doncs, 20 d'abril.

Molt bé. Doncs, Joan, després d'aquesta tan marxosa, posarem una altra del Luis Fonsi, Despacito.

0: Baito! I a fer un cor!
1: Mira que arriba a ser xorra aquesta cançó i l'èxit que va tenir en el seu moment, eh? Bé, ara escoltarem Eva Maria se fue per la Fórmula Quinta.

Cuando el sol en la plaza... Pots baixar aquesta. Bé, doncs ha arribat el moment, ha arribat el moment de despedir-nos l'últim dimarts d'agost, la setmana que ve, si Déu vol, i ja estarem, com he dit abans, els dissabtes amb el programa de la temporada. I ara us diem adéu, esperem que hàgiu passat molt bé, tornem aquest dijous, si Déu vol, amb el temps, era temps de l'estiu, i donar-li les gràcies a la Martina, que el dijous tornarem a estar juntes, ha estat fantàstic, i a tot Ràdio Arenys, i s'està escoltant de fons un rayo de sol que ens l'ha demanat la Carme d'Arenys d'Amunt. Jo vaig prometre a la Maribel que li posaria una de Julio Iglesias. Promès que te la posem el dijous, si Déu vol. Fins dijous, si Déu vol, us espera la Rosa Montner per passar-ho tots junts molt, molt i molt bé. Adeu!

0: L'informatiu d'estiu de Ràdio Arenys. Tota l'actualitat en 15 minuts.
1: Molt bon dia, és la una i és moment de començar l'informatiu de Ràdio Arenys i avui començarem parlant de la flota pesquera d'Arenys de Mar que limita les captures de gamba vermella per arribar a finals d'any. Oriol Leo, bon dia.
2: Bon dia. Des del 2023, el sector està patint una reducció progressiva de les possibilitats de pesca d'aquesta espècie, amb límits tant en el volum de captures com també en els dies de feina.
1: Parlarem d'altres qüestions, i és que l'aula de formació de persones adultes manté l'oferta respecte a l'any passat.
2: Les persones interessades es podran inscriure a partir de 1 de setembre a la Regidoria d'Educació.
1: I el Departament de Drets Socials obre avui la convocatòria de la prestació d'atenció social per a persones amb discapacitat.
2: Aquests ajuts, que arriben als gairebé 7 milions d'euros, serviran per fer front a les despeses per la compra de productes de suport per millorar la qualitat de vida del col·lectiu.
1: Parlarem també d'agenda cultural per avui amb dues activitats que hi haurà aquesta tarda.
2: Per una banda, un taller d'estels a la Biblioplatja i per l'altra, la penúltima sessió del Festival Arenys de Contes que es fa al Port d'Arenys i que correspon a la proposta que es va ajornar la setmana passada per mal estat del mar.
1: Tot plegat, com sempre, ho acabarem parlant d'esports i avui del Club de Voler i Arenys que fa jornada de portes oberta serà tant aquesta tarda com també el dijous en totes les categories, tant masculina com femenina.
0: L'informatiu migdia.
1: I us ho dèiem en titulars, la flota pesquera d'Arenys de Mar limita les captures de gamba vermella per arribar a finals d'any. Des del 2023 el sector està patint una reducció progressiva de les possibilitats de pesca d'aquesta espècie amb límits tant en el volum de captures com també en els dies de feina. Una situació que afecta les flotes de tota la Mediterrània.
2: L'any passat, la flota d'Arenys va capturar 28 tones de gamba vermella i en el que va d'aquest any ja en porta 5 menys. Algunes confraries, però, ja han arribat al límit. És el cas de Vilanova i la Geltrú, on la majoria de barques d'arrossegament ja han esgotat la quota de gamba vermella per aquest 2026 i han hagut de quedar amarrades. A Arenys, els pescadors intenten adaptar les captures als límits establerts per arribar a final d'any. El patró major de la confraria de pescadors Sant Elm d'Arenys de Mar, Antoni Marzoa, recorda que són decisions que s'adopten sense criteri tècnics ni científics.
3: Nosaltres l'any passat vàrem poder capturar aproximadament unes 28 tones de gamba vermella. En el que va d'any portem una mitja d'uns 5.000 quilos menys capturats perquè no ens deixen. S'ha anat aplicant una reducció sense cap criteri, insisteixo. Encara tenim possibilitats de capturar alguns quilos de gamba, però clar, la gent els va mirant de capturar el menys possible i anar-lo repartint de la manera millor que estigui al seu abast. Tots els anys hi ha molta gamba, però aquest any és un any excepcional. Vull dir que l'absurd és encara més esfereïdor, no? Més incomprensible. I és el que està passant no sols a Vilanova, està passant des de llançar les cases d'Alcanar i està passant des de llançar fins a Tarifa. I no és perquè l'activitat pesquera no sigui adequada, respectuosa, sostenible, que ho és.
2: Tal com sentíem, Marzo ha posat l'accent en el fet que aquest any hi ha una quantitat excepcional de gamba vermella i qüestiona que, malgrat això, es continuïn reduint les possibilitats de pesca. El patró major assegura que aquestes decisions de la Unió Europea són incomprensibles i considera que la situació perjudica directament el sector. El patró major ha reiterat el seu rebuig a la política pesquera comuna de la Unió Europea i denuncia que aquesta política posa en risc la continuïtat d'aquest sector primari. També alerta que aquesta situació acaba afavorint l'entrada de productes procedents de tercers països que no estan sotmesos a les mateixes exigències i regulacions europees.
1: I canviem totalment de qüestió i parlem que les inscripcions a l'aula de formació de persones adultes d'Arenys de Mar començaran el pròxim 1 de setembre. Per apuntar-s'hi, es pot anar de dilluns a dijous de 7 a 9 del vespre a la Regidoria d'Educació, ubicada a l'edifici del Xifrer entre l'1 i el 17 de setembre.
2: Aquest curs 2026-2027, els cursos que s'ofereixen són formació instrumental, nivell 1, 2 i 3, el curs de conversa en català, també català inicial i bàsic, preparació per a la prova específica de graduat en educació secundària i la preparació per a les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà. El regidor d'Educació d'Arenys, Agustí Ferrer, ha explicat que la formació a l'edat adulta és imprescindible.
4: La formació no s'acaba quan deixem l'escola. Sempre podem continuar aprenent. A banda de que per a persones nouvingudes, L'escola d'adults és una escola oberta a tothom, perquè l'educació no s'acaba als 16 anys o als 18 anys. Hi ha moments de la vida en què necessitem formar-nos, tornar a estudiar i recuperar coneixements. I obtenir una titulació o simplement aprendre alguna cosa que no vam poder aprendre abans. L'Ajuntament facilitem aquestes oportunitats per a tothom, no només per a persones nouvingudes. I penso que, com comentava abans, és una eina d'integració molt important a la nostra societat.
2: La nova oferta lectiva per a persones adultes arriba després d'un curs que Agustí Ferrer ha qualificat d'exitós, ja que ha pogut atendre més d'un centenar de persones procedents d'una vintena d'orígens diferents.
4: Perquè vam tenir més de 20 nacionalitats a l'escola d'adults, aproximadament cap als 130 alumnes. Per tant, podem dir que l'escola d'adults és un espai de formació al llarg de la vida i podem donar resposta a moltes persones amb necessitats molt diferents, des d'algú que vol aprendre a llegir i escriure fins a persones que volen millorar el català i preparar-se per obtenir un graduat d'educació secundària o continuar els seus estudis. Per tant, per nosaltres és també una eina d'inclusió, igualtat d'oportunitats i d'igualtat d'oportunitats.
2: L'inici del curs serà el dia 21 de setembre i les classes es faran a la primera planta de l'edifici Xifré.
0: Ràdio Arenys, notícies.
1: I us expliquem ara que el Departament de Drets Socials obre avui la convocatòria de la prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat. Aquests ajuts arriben als gairebé 7 milions d'euros i serviran per fer front a les despeses per la compra de productes de suport per millorar la qualitat de vida del col·lectiu. La convocatòria l'ha anunciat aquest dilluns el conseller titular Raül Moreno a la seva visita a l'espai Mataró Cuida de la capital maresmenca.
2: Les persones amb discapacitat intel·lectual, física o sensorial que tinguin reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% i uns ingressos inferiors a 33.600 euros poden sol·licitar a partir d'avui i fins al pròxim 2 d'octubre l'ajut que permet cobrir les despeses per la compra de productes o actuacions que millorin la seva qualitat de vida i inclusió social. Escoltem el conseller Raül Moreno en declaracions a Mataró Audiovisual.
5: Estem parlant doncs, des d'elements per adaptar l'automòbil, cadires de rodes, llits adaptats, audiòfons, tots aquells elements que fan que les persones amb discapacitat no només visquin millor, sinó que són elements que són essencials per la seva vida, no?
2: Són unes subvencions que feia com a mínim 3 anys que no es convocaven i el departament hi destina 6,9 milions d'euros. Es calcula que se'n podran beneficiar 5.500 persones que hagin comprat material tècnic i de mobilitat durant els anys 2024, 2025 i 2026.
0: Ràdio Arenys, notícies.
6: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
7: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
8: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
9: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
8: Veniu a veure el futbol en companyia.
9: Disposem de terrassa.
8: Som a la Riera, Parafita 117.
9: Truqueu al 93 792 0019.
8: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
0: Ràdio Arenys, notícies.
1: Seguim amb més qüestions perquè l'Ajuntament d'Arenys de Mar ha obert les inscripcions per participar de l'ofrena floral per la Diada de Catalunya l'11 de setembre. Qui estigui interessat pot omplir ja el formulari que trobarà al web de l'Ajuntament.
2: L'acte repeteix ubicació i es farà a la balconada del Xifré a partir de les 11 del matí. A hores d'ara s'està acabant de definir el format de l'acte que es farà. Això sí, per organitzar-se, l'Ajuntament ja té operatiu el formulari a aquelles entitats, associacions, col·lectius, partits polítics, centres educatius i ciutadania en general que vulguin sumar-se a l'ofrena a la Senyera. Com dèiem, es poden apuntar fins al pròxim 6 de setembre.
10: Ràdio Arenys, notícies.
1: I anem ara en agenda cultural per avui aquí a Arenys de Mar. I comencem parlant que el taller familiar Pluja d'Estels convida els infants a experimentar els colors, líquids i textures avui a la Biblioplatja. L'activitat proposa crear una ampolla sensorial amb diferents densitats, purpurina i petites peces de plàstic per descobrir com es formen diferents efectes dins del recipient. En té tots els detalls el nostre company Ernest Arranz. Ernest, bon dia.
11: Bon dia. L'activitat, pensada per compartir en família, busca que els infants experimentin d'una manera divertida amb elements quotidians i s'emportin a casa seva la pròpia creació. Així ho explica la responsable del taller, Marta Flor.
12: El que farem és una ampolla sensorial. Agafarem els pots de vidre que portarem nosaltres i farem barreges amb diferents líquids, amb diferents densitats. Cada líquid amb colors diferents i posarem purpurines o pessetes de plàstic petitones i tal. Llavors és jugar, fem les barreges i jugarem una mica a veure com estrelles dintre del pot de vidre.
11: Una proposta que acosta conceptes de la química i l'experimentació científica als infants. El nom de l'activitat fa referència a l'astronomia i a l'eclipsi, un dels elements que ha inspirat la proposta. El taller serà avui a partir de 6:45 de la tarda a la Biblioplatja.
1: I seguim amb més actes que es faran avui aquí a Arenys de Mar, perquè al vespre el Port d'Arenys acull la penúltima sessió del festival Arenys de Contes. En aquest cas es tracta de la proposta que es va ajornar la setmana passada pel mal estat del mar.
2: Un factor clau, ja que el conte d'avui a càrrec d'Esbo Teatre s'explica des de la golondrina marinada. L'organitzador del festival, Albert Estengre, ha destacat que damunt d'una embarcació el públic pot seguir el conte i, a més, badar amb el paisatge que es veu des del mar.
13: Quan expliques contes a la Biblioplatja, la gent et miren a tu. I al cap de 5 minuts ja esclar, ja t'han vist, eh? Ja és avorrit mirar. Però aleshores enganxa la història. El que passa és que en la golondrina la cosa aquesta millora, perquè sí, et miren a tu, i després de mirar-te'n a tu, tot i sentir-te tota l'estona el conte, que els enganxes amb el conte i anem navegant amb el conte, també pots gaudir de la vista, de les vistes doncs, tan maques que hi han des de la golondrina.
2: Aquesta serà una setmana amb doble sessió, ja que demà es tancarà el festival, també a la Marinada. Tant avui com demà les sessions són a les 7 del vespre i totes dues a càrrec d'Esbo Teatre.
14: Taller Maresma Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
15: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
16: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
15: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
16: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
15: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresma, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
1: I comencem els esports avui parlant de vòlei, perquè el Club de Vòlei d'Arenys de Mar organitza jornada de portes obertes tant aquesta tarda com també la tarda de dijous 27 d'agost. Seran la categoria masculina i femenina, respectivament.
2: Serà una sessió orientada a perfilar les plantilles i situar cada jugador o jugadora a l'equip que millor correspongui al seu nivell. Ho ha explicat Albert Ferran, president del Vòlei Arenys.
17: A diferència de les que vam fer al juny, que eren una mica més perquè vingui gent i conèixer gent dels voltants i dels diferents pobles, aquestes són una mica més dedicades ja a saber qui estarà aquí, qui jugarà aquesta temporada a l'Arenys, i ja anar veient els segons nivells dels jugadors, doncs a quin equip han d'estar, i per confeccionar una mica els equips, que siguin anivellats i que en les seves categories doncs, siguin el més forts possibles, però el més anivellats possibles, també.
2: El club manté obertes les inscripcions i espera arribar als més de 200 jugadors que tenen cada any entre totes les categories i equips del club. S'han anunciat a través de xarxes socials i es poden formalitzar aquestes inscripcions a través de la pàgina web de l'entitat, tal com detalla el mateix Albert Ferran.
17: Ja vam obrir inscripcions poder el dia 5 d'agost, van pujant les inscripcions. Cada dia en tenim unes quantes més i preveiem doncs, al final doncs, ser els 230 o els 220 jugadors que som cada any. I sí, sí, ja són obert inscripcions i la gent ja que vulgui estar aquí a l'Arenys aquest any doncs, ja es pot anar inscrivint. Nosaltres cada any el que fem és obrim, anunciem per Instagram i per xarxes socials, anunciem obertura d'inscripcions i llavors a través de la pàgina web doncs, té un formulari per inscriure't.
2: Els entrenaments comencen dimarts, dia 1 de setembre, i la competició arrenca entre finals de setembre i principis d'octubre.
14: Taller Maresma Auto t'ha ofert els esports. Maresma Auto, carretera nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
1: I anem amb la previsió del temps, amb el meteoròleg de la xarxa, el Lluís Mi Pérez. Lluís Mi, bon dia.
18: Bon dia. Un dimarts que s'ha presentat, i de fet s'està presentant molt més calmat que no pas ahir, déu-n'hi-do, les tempestes severes que vam tenir de forma local, però molt desastroses en el cas del Camp de Tarragona, també al Pirineu Lleidatà, a les Terres de l'Ebre, en alguns racons del Ripollès. Ventades molt fortes, molta pluja, més de 100 litres per metre quadrat al barri del Serrallo de Tarragona, o molta calamarsa que en el cas de Móra d'Ebre va arribar a diàmetres superiors als 8 centímetres. Tot això avui és història, per tant, molta més tranquil·litat, i amb un palet de vent de ponent que va bufant entre Tarragona i Barcelona, manté la humitat baixa, però la temperatura elevada, i tot plegat amb un cel que simplement està portant aquests núvols decoratius, pinzellades de núvols primets, i poca cosa més, aquest vent que va bufant que fa que la sensació també sigui de calor, però, com dèiem, de poca xafogó. Demà tornaran els núvols a ser més abundants i entre Tarragona i Barcelona, sobretot al migdia, alguna pluja tímida. N'estem pendents a la xarxa.
1: I fins aquí l'informatiu d'avui. Dimarts us hem acompanyat al control tècnic Martina Calvo i...

0: Avui els carrers Andreu Guri de les Escolàpies i Anselm Clavé estan tallats fins les 6 de la tarda i demà el carrer de Vall estarà tallat de 10 del matí fins les 11 del matí, el carrer de la Torre de 8 del matí fins les 12 del migdia i els carrers Andreu Guri i Anselm Clavé de 8 del matí fins les 6 de la tarda. Avui, tant a la platja del Cavalló com a la de la Picòrdia, oneja la bandera groga. I la circulació de la R1 funciona amb normalitat.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
2: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissats, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
3: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
4: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
3: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
1: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Mar Negre. Capítol 1. El cadàver.
1: Que li juro, inspectora, que en mala hora li vaig dir que sí a la dona que havia de fer un pensament i aprimar-me. Que jo ja no tinc edat i... Em va fer anar a Figueres al Decathlon, fort i no et moguis, a comprar-me un xàndal. I me'l va fer comprar ben llampant, eh? No es pensi.
2: Aviam, senyor Carandell, no se'ns en vagi per les bardisses, si us plau, i expliqui'ns què ha vist exactament.
1: Sí, sí, era només perquè tingués el context. Doncs això, que avui, que és dilluns, m'he entaforat el xàndal aquest, que em fa semblar un semàfor. Però he dit, bé, vinga, no sigui dit, i he sortit a caminar ben d'hora pel passeig. I quan era davant del mar d'en Manassa, a l'anada, que el pla que havia fet implicava passar-hi a l'anada i a la tornada, no es pensi. Doncs això, a l'anada, he vist la cosa.
2: Quina cosa?
1: Doncs el fiambre, cas un d'ena. Primer he sentit una piuladissa de gavians ben forta i he mirat, mira tu, que és bonic això d'aixecar-se d'hora i veure la natura. Que jo sempre he estat dels d'anar a jeure tard i aixecar-se amb la tercera alarma del despertador. I els diumenges de dormir fins que el llit m'escupi, que els dissabtes m'agrada anar a jugar a les cartes amb els amics i fer uns whiskets. Vostè ja m'entén.
2: No, jo no entenc res. Aviam si ens centrem una mica.
1: Bé, bé, doncs això, que sento els gavians i paro a mirar i veig un embalum a l'aigua. I això devia ser quan passaven només 10 minuts de les 7. Que no sé què passa, que es veu que per posar-se en forma també s'ha de matinar. Ja ho veus, quan sacrificis a la vida. Al principi pensava que hauríem trobat un peix gran o alguna altra cosa. Però llavors m'hi vaig fixar i vaig veure que tenia alguna cosa vermella i de seguida vaig veure que allò era un home que estava al canal, entre la riba i el cargol. I sort que havia agafat el telèfon mòbil, que un és previsor, no fos cosa que m'agafés una estrabada muscular o qualque cosa, que ja se sap que això de l'esport és molt sofert. I he trucat als seus companys de seguida i fins aquí. I no, no, ja ho he dit abans, no he vist ningú sospitós, ni ningú més. Que això no són hores d'anar pel món. De les 7 només surten de casa els pobres que van a treballar i els xalats aquests dels esports. Jo ja estic jubilat. I si el primer dia surto i em trobo un mort, em penso que ja no em faré gaire d'esport. Que això és molt més perillós del que em pensava. Aviam si en lloc de veure'l, un dia sóc jo el qui es queda pajarito.
2: D'acord. Moltes gràcies. Ja pot marxar. Stanis, l'heu pogut identificar, el mort?
3: Sí, sergent. Duia la documentació a sobre. És un gavatxo.
2: Què vols dir?
3: Que és un ciutadà francès, o això diu el seu carnet d'identitat. Es diu Joan Daniel Bessonov, i aquí diu que és escriptor. Però a mi no em sona de res, si vol que li digui la veritat, sergent.
2: De veritat? I què collons us ensenyen a l'escola? No, mira, millor no em responguis. Que ja estic prou de mala lluna com per a sobre respostes absurdes a preguntes retòriques. Per començar, aquest és un dels escriptors en català més importants del país. I a més, és nord-català, no francès. Prou pena té de ser mort com perquè a sobre li diguis que és francès.
3: D'acord, sergent. Reconec que no en tenia ni idea de qui era i miri, jo sóc de colera. O sigui que a mi ja m'està bé que vostè digui que aquest home era dels nostres.
2: D'acord, perdona les tirabotes, Stanis. Però avui és el primer dia de feina després de la baixa i encara no ho porto bé. Tenim una possible causa de la mort?
3: Els de la científica encara han d'arribar. Venen de Girona i tenien molt de giros, veu. I la jutgessa Argemí i el forense Negroni estan atrapats en un embús sortint de Figueres. Res que no sigui habitual. Però hem tret el cadàver de l'aigua i l'hem portat fins a la platja amb una barca del port i és evident que li han clavat alguna ganivetada. Tot i que no sabem si aquesta és la causa de la mort o no.
2: Què vols dir?
3: Que el forense haurà de discernir si l'home era viu quan l'han fotut en mar i s'ha mort ofegat, o si ja era mort per les ganivetades. Sigui com sigui, recordi'm que aquesta setmana no mengi rogers.
2: Rogers?
3: Sí, n'hi havia una pila enganxats al cadàver quan l'hem tret. Es veu que feia estona que feien feina.
2: Collons! I quina sort que m'ho expliques ara, que ja he tingut la criatura.
3: Per què, sergent?
2: Perquè si això ho arribo a veure quan estava embarassada, hauria hagut de córrer al lavabo. Va, anem a esmorzar.
3: Suposo que el jutge i el forense trigaran una mitja hora i els de la científica una mica més. Què vol prendre, sergent?
2: Un entrepà de fuet i un suc de taronja, gràcies. Ja sé que no hauríem d'estar esmorzant, però no he tingut gairebé ni temps de sortir de casa. No he pogut passar ni per la comissaria, directe cap aquí.
3: Sí, jo també. Quina vida. Ho trobaves a faltar?
2: He de reconèixer que no he tingut temps ni de pensar-hi. Tinc una criatura de mig any i sóc mare soltera. Millor dit, mare divorciada. Creus que he tingut temps d'avorrir-me?
3: M'imagino que no.
2: I tu, com van les coses per comissaria?
3: Una mica com sempre. Jo estic content que m'hagin posat a fer investigació d'homicidis. Pensava que quan vostè tornés em col·locaria en un altre lloc. Però de moment aquí estic. I bé, això m'agrada molt més que no pas estar estupefaents. Tot i que molts dels crims que hi ha ara estan directament vinculats amb la droga. I molt especialment amb la marihuana. Saps que l'altre dia van desmantellar una drassana Empúria Brava que fabricava planejadores per descarregar coca o haixix?
2: No fotis.
3: Tal com t'ho explico. Ja n'hi havia tres a punt, cadascun amb quatre motors de 500 cavalls. Cada vegada les fan millor, amb fibra de polièster, molt fines i resistents. Sort que algú se li va escapar la informació i els van poder enxampar.
2: Déu-n'hi-do, quin panorama. Vist així, potser prefereixo continuar barallant-me amb els bolquers. Amb ma mare, que vol que li posi arracades a la criatura. I amb una administració que cada cop et fa perdre més temps amb paperassa. No saps la quantitat de vegades que he estat a punt d'entrar al despatx on tocava la gestió de torn amb l'arma reglamentària martellada i disposada a enviar algú a l'altre barri. Això per no parlar del fill de puta del meu exmarit.
3: És que s'ha de ser un gran cabró per deixar-te dos mesos després d'haver tingut la criatura.
2: No és ben bé així, Stanis. No és ben bé així. El vaig enxampar, follant al meu llit amb la meva millor amiga mentre jo havia anat al pediatre. No és que em deixés, precisament. És que es va follar la meva millor amiga al meu llit. Són matisos que fan diferència, collons.
3: Tens raó. Però mira, me n'alegro que hagis tornat.
2: Jo també. Ves per on.
4: Ara mateix no puc dir-vos gaire cosa. Hem de fer-li l'autòpsia per determinar la causa concreta de la mort. Però presenta, com a mínim, quatre ganivetades molt profundes. I n'hi ha dues, que per si soles són mortals si no s'hi actua molt ràpid. Una segur que li ha arribat al fetge i una altra li ha travessat el pulmó i potser el cor. Però això no ho puc assegurar. Qualsevol de les dues, si no s'actua ràpid, són mortals. Ara bé, caldrà veure si ja era mort quan el van tirar en Marc o encara era viu. Sigui com sigui, està clar que l'han apunyalat i diria que busqueu algú fort de més de 1,80 m. Tot em fa pensar que l'han tirat des d'una barca, però això sí que no ho puc assegurar. I jo diria que el van matar diumenge al matí. Però és només una hipòtesi. Fins que l'obri, res a fer.
2: D'acord. Moltes gràcies, Doc.
4: És una llàstima que l'hagin mort. M'agradaven molt els seus llibres. Era un gran escriptor.
2: Sí, és una llàstima.
3: Si tots us poseu així, hauré de llegir-lo.
4: Sabeu què fotia aquí?
2: Tot just ara ens hi posem. Quan creus que tindràs l'informe?
4: Ja sé com tu, com sempre, el voldries per ahir, però abans de demà no tindrà res. Passa a primera hora i aviam si hi ha hagut sort.
2: D'acord, gràcies.
4: De res, benvinguda.
3: Sembla simpàtic el forense. Fa temps que us coneixeu?
2: Sí, des que vaig arribar a homicidis aquí a Figueres, fa 7 anys.
3: On havies estat abans?
2: Una mica per tot arreu. Tu has tingut sort i has pogut venir a treballar a prop de casa. Jo vaig passar 2 anys a robatoris a Terrassa i després vaig anar a parar 3 anys a l'àrea bàsica policial de Pont de Suert. D'allà em van reclamar investigació a Lleida i després cap aquí, a Figueres.
3: I per què cap aquí?
2: Família. El meu ex és de Torroella de Montgrí i profe a la Universitat de Girona. Quan va sortir a la plaça Figueres, no m'ho vaig pensar. A més, l'inspector de Figueres el coneixia de Lleida. Vam treballar molt bé un any plegats. I això també va influir bastant. Aquí va ser on vaig passar de caporal a sergent. Tu ja estàs a gust a Figueres?
3: Sí, no em puc queixar. I així puc tenir una mica de cura de la família. Soc fill únic, jo. I els pares es fan grans i ja m'està bé ser a prop de casa. Qui m'ha semblat una mica estirada és la jutgessa.
2: És de les estrictes. Però no posen trabancs a la investigació i això és d'agrair. S'ho ha hagut de currar per arribar fins aquí i això no és fàcil. Així que suposo que s'ha de fer la dura per mantenir una mica l'atenció. Vinga, anem per feina. Amb qui hem quedat ara?
3: Amb en Pep Torner. És el tècnic de cultura, que és qui ens pot explicar què hi feia aquí el Bessonov.
2: D'acord. Aviam, Stanis, fes una recapitulació del que tenim mentre tornem a comissaria.
3: Molt bé. El senyor Joan Miquel Carandell decideix sortir a caminar i cap a les 7 del matí troba un esbar de gavians ben alterat a la mar d'en Manassa. S'atansa a veure què passa i descobreix un cadàver. Avisa els companys d'aquí i la policia local. Treuen el cos, presenta signes de mort violenta i ens avisen a nosaltres. La identificació del cos permet saber que es tracta de l'escriptor Joan Daniel Bessonov, escriptor nord-català. Segons el forense, la mort es pot haver produït diumenge al matí, però no ho pot confirmar. El que sí que està clar és que té com a mínim 3 o 4 ganivetades. La jutgessa aixeca el cadàver i ens dona carta blanca per esbrinar què ha passat. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, el senyor Pep Torner, ens explica que Joan Daniel Bessonov havia participat durant dissabte i diumenge a la Vila del Llibre de l'Escala, un festival literari que s'organitza cada any el primer o segon cap de setmana del mes de març i que enguany tenia com a convidada d'honor la Catalunya Nord. Bessonov formava part d'una delegació on hi havia més escriptors, però atesa la proximitat no s'havia fet una expedició oficial, sinó que cadascú havia vingut pel seu compte. Alguns compartint cotxe, d'altres sols, com és el cas d'en Bessonov. Està confirmat, això sí, que va participar a la taula rodona que li havien encarregat dissabte a la tarda i que diumenge al matí va participar en un programa de ràdio en directe a Ràdio L'Escala que s'acabava a les 11.
2: Perfecte. Hem comprovat també a l'hotel que l'home hi va arribar a dormir cap a la una de la matinada del dissabte i sembla ser que sol, mentre que el director de Ràdio L'Escala, el senyor Belfont, ens ha confirmat que estava en perfectes condicions durant el programa i que varen estar fent broma. I en acabat li va demanar que li recomanés un restaurant per dinar, que faria una volta per les parades de llibres i aniria d'hora. I després marxaria cap a casa, perquè volia arribar-hi temps i perquè no li agrada conduir de nit.
3: Sí, i aquí és on se li perd la pista. Perquè si bé és cert que va trucar al restaurant La Cala i va fer-hi una reserva per una persona, mai no va arribar a anar-hi i, cap a la una i mitja, la seva taula la van ocupar amb una parella que no tenia reserva. Això vol dir que el nostre home se li perd la pista a partir de les 11 del matí de diumenge. I ara què hem de fer, sergent?
2: Fins demà no tindrem els resultats de l'autòpsia. Haurem de comunicar als nostres col·legues de la gendarmeria què ha passat, per si ens poden donar un cop de mà, parlar amb la família, si és que en tenia, accedir al seu ordinador, si és que podem, o a casa seva, i intentar esbrinar si algú li volia mal. Seria cabdal tenir una llista de tots els convidats de la Catalunya Nord que van venir. Però això serà el més fàcil. Només mirant el programa ja ho tenim resolt. I en tot cas, sempre podem parlar amb els organitzadors. També hauríem de parlar amb la propietària de la Llibreria Catalana de Perpinyà, la Joana Serra, que era la cap de l'expedició. Déu-n'hi-do. De feina no ens en falta. Ara, en arribar a la comissaria, ens ho repartim. I posa la puta sirena, que si no, no sortirem d'aquí. Sembla mentida que sempre estiguem en un puto embús a Figueres.

0: Com ha anat això?
1: Bastant bé. L'inspector ha aconseguit que els francesos col·laborin. Demà al matí ens esperen a Perpinyà. Han accedit a avisar els seus nebots i demà ens esperen a casa seva. Podrem emportar-nos al seu ordinador.
0: Quanta amabilitat. N'estic sorprès i tot.
1: Bé, ja ha tingut bastant a veure la nostra estimada jutgessa, que ha fet unes quantes trucades. Ha recordat a no sé quin col·lega de més enllà de la ratlla no sé quants punts de no sé quin collons d'acord de cooperació franco-espanyol en matèria de justícia. I la investigació ens la quedem nosaltres. I la dirigim nosaltres amb la col·laboració necessària dels nostres amics francesos.
0: I ara, quin és el pla?
1: Ara ens n'anem a casa. Perdona la franquesa, però tinc els pits plens a rebentar i em fan bastant mal. Així que agrairé no allargar més la jornada. A primera hora del matí anem a veure el forense per si ja té alguna cosa i marxem cap a Perpinyà. Ens reunim amb els col·legues, visitem la casa del mort i ja que hi som, la llibretera, i tornem cap aquí.
0: D'acord. De totes maneres, estaré localitzable per si se t'ocorre alguna gran idea.
1: Ho dubto. Em toca alletar la criatura, deixar el que s'obri preparat al congelador, banyar-la, posar-la a dormir i tornar a deixar una llista d'instruccions per a la cangur per demà. Em sembla que tindré el cervell fos. Apa, descansa.
0: Fins demà, sergent.
1: M'encanta el Van Morrison.
0: A mi m'agrada molt aquest àlbum en concret. Ell m'agrada, però aquest disc és superb.
1: No m'imaginava que començaria el dia parlant de música amb tu.
0: Home, si vols, podem parlar del que ens ha dit el forense. Però és menys agradable, eh?
1: Res de nou respecte a ahir. Mort cap a les 12 del migdia. Causa de la mort, les 4 punyalades. Fet que confirma que el varen tirar a mar molt després de mort. L'única cosa interessant és que li sembla que el ganivet podria ser un d'aquests que es fa servir per a pesca submarina i que l'agressor és algú que fa més de 1,80 m i és esquerrà. Això és l'única cosa que és realment una pista.
0: Sí, una esquerrà de més de 1,80 m que pugui haver tingut un ganivet de pesca submarina. No es pot dir que sigui gran cosa.
1: Certament. Vinga, Stanis, calma't, va. Anem a prendre qualque cosa, que ens anirà bé.
2: És que aquests putos fatxes em treuen de pollegueres. Segur? Segur que el molt fill de puta vota la pen.
1: Segurament que sí. Però no ens queda més remei que treballar amb ells si en volem treure l'aguller.
2: És que no suporto els gavatxos. I encara suporto menys els gavatxos fatxes. I encara menys els pedants. El puto inspector aquest... és per agafar-lo i penjar-lo dels ous en un ganxo de pollastreria.
1: Vinga, va, calma. Amb una mica de sort, ja no l'haurem de veure mai més, aquest imbècil. I ja tenim el que volíem, l'ordinador de l'escriptor. El podrem dur als nostres informàtics, aviam què aconsegueixen saber.
2: Sí, tens raó, com sempre. Però m'he quedat amb la seva cara i el seu nom. I si aquest estiu el trobo per culer... li foradaré les 4 rodes al cotxe, això com a mínim.
1: Si és el cas, m'avises, que jo no m'ho vull perdre, això.
2: Som-hi, sergent, que encara se'ns farà tard, i si podem dinar a casa, molt millor. Anem a veure la llibretera.
3: Passin, passin. Ja m'ho havien dit que vindrien. Què puc fer per vostès?
1: Tenim entès que vostè va organitzar l'expedició nord-catalana a l'Escala per la Vila del Llibre.
3: Efectivament, així és.
2: Com va ser aquesta història?
3: Uf, ja fa temps que em van proposar ser la comissària d'aquesta edició de la Vila del Llibre de l'Escala i ho vaig acceptar. Això implicava destriar les activitats i els autors que hi havien d'anar i, esclar, en Bezanov hi havia de ser, sí o sí. M'ho he dit, era pobret, un dels nostres millors escriptors i un dels més coneguts a l'altre costat de la ràdio.
1: Us havia comentat en els darrers temps si tenia algun problema amb algú o si algú li podia voler algun mal?
3: No, o no especialment. De vegades es discutia amb algú a les xarxes, és clar, però com tota la gent d'aquí dalt. Ell sempre deia que tenia la sensació de ser un francès a Catalunya i un català aquí a casa nostra, i que per això ningú no li feia ni puto cas a cap dels dos llocs, cosa que no és certa, perquè els seus llibres han tingut sempre bona acollida. Però mai no ha pogut viure només d'escriure. Molta gent li deia que si hagués escrit en francès ho hauria aconseguit. I això a ell l'emprenyava molt. Ja veu, discussions d'aquest tipus.
2: Vaja, un altre que es trobava fills de puta a tot arreu.
3: Què vol dir?
1: Res, no es preocupi. És que els nostres col·legues de la gendarmeria no han estat precisament els més amables del món i el meu company està una mica emprenyat amb ells.
3: És ben comprensible. N'hi ha molts que són uns veritables cafres. I molts, a més, n'estic segura, deuen votar Le Pen i simpatitzen amb els neonazis. Els catalans i els occitans ens odien molt els gendarmes. Això, en Bessonov, sí que ho tenia molt clar. No et podies fiar d'ells perquè molts eren fills de l'OAS.
2: L'OAS? Perdoni la meva ignorància.
3: No pateixi. Era l'Organització de l'Armée Secreta, una organització paramilitar d'extrema dreta que va estar activa des del 1961, quan es va començar a parlar d'abandonar el G. Però en realitat és molt més complex, perquè no hi havia només gent de dretes a l'OAS. També hi havia antics membres de la resistència, i socialistes, i comunistes, en fi, un dels nostres temes ben complexos. En Bessonov havia investigat moltes coses sobre el nostre passat colonial i n'havia fet matèria literària, però no sé fins a quin punt l'encertava en això. Que una part important dels gendarmes no ens suporta, això és segur.
1: Però més enllà d'això, no li havia expressat cap altra preocupació?
3: No, és que estava bastant tranquil. Preocupat per si no podia continuar fent classes, per si podia continuar publicant les seues obres, en fi, les cuites lògiques d'un escriptor d'aquí dalt. Però no me va parlar mai d'enemics, mai, res de res.
2: I a l'escala, va anar tot bé?
3: Sí, sí, va estar molt bé. Va participar a una taula rodona, que va ser molt interessant. Tenia alguns amics amb els quals va anar a dinar i també sopar el dissabte. El diumenge va ser a la ràdio. No va donar cap problema en cap moment i se'l veia ben content. En sortir de la ràdio, va passar per la parada de les editorials nord-catalanes i em va dir que dinaria d'hora i que marxaria. I jo ja no el vaig veure més. Tothom va quedar encantat amb ell i també amb la seva participació.
1: Doncs res, moltes gràcies per la seva col·laboració. Si pel que sigui en algun moment sap alguna cosa més o se li ocorre alguna cosa, si us plau, no dubti en avisar-nos. Què en penses de tot plegat?
2: Que el nostre home era un ciutadà normal i corrent. Que no es devia posar amb ningú més que per internet i de tant en tant, com fem tots. Amb fermes conviccions sobre la llengua i la cultura catalanes i sobre el feixisme. Res com per voler matar-lo. I sobretot, si hi hagués algú que el volgués matar, per què fer-ho a l'escala i no a casa? Em sembla que no tenim gaire cosa a banda del que es pugui trobar a l'ordinador, si és que hi ha alguna cosa. Segons els nebots, en l'àmbit familiar tampoc no hi havia cap mena d'amenaça. I de quartos, no en tenia gaires al compte. El pis, que ja estava pagat, i poca cosa més. Serà complicat.
1: Per ventura, en tot això que has dit, hi ha la clau.
2: En què?
1: En que algú hagi escollit la vila del llibre de l'escala per pelar-lo. Potser la clau és aquesta, i hem de començar investigant aquest àmbit.
2: Potser sí, però segurament és més senzill.
1: Què vols dir?
2: Home, si jo volgués matar un escriptor i passar una mica desapercebut, aprofitaria un esdeveniment literari com aquest. És un lloc on hi ha molta gent i pots passar desapercebut. I és un lloc on segurament la víctima està relaxada, pensant que és lluny de casa i de qualsevol amenaça que hagi pogut rebre. És un espai on poder relaxar-se si és que hi ha hagut alguna amenaça prèvia i pensar que estàs protegit entre gent que t'estima i t'aprecia, relativament lluny de casa i envoltat de molta gent i fent actes públics. És un lloc on la víctima es pot confiar i l'assassí agafar-lo amb la guàrdia baixa.
1: És una bona teoria. Que el que fa és complicar-nos més les coses i deixar-nos més a les fosques. Anem a dinar, que per ventura així ens aclarirem una mica les idees.
2: Perfecte, que ja tinc gana. On vols anar, sergent?
1: A Can Jeroni, que un dia és un dia, i no hi vaig des d'abans de parir. I a més, hi tenen els diaris. que avui no hem tingut temps ni de mirar-los i vull saber què diuen del mort.
2: Doncs cap allà que anem.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Sabies que...
1: L'efecte illa explica com les espècies evolucionen de manera única en illes o àrees aïllades. En aquests llocs, les espècies poden desenvolupar característiques molt diferents de les seves contraparts al continent, a causa del seu aïllament i les limitades interaccions amb altres ecosistemes. Un exemple clàssic és el dodo, una au gran que no volava i vivia a l'illa de Maurici. En no tenir depredadors naturals en el seu entorn insular, el dodo va perdre la necessitat de volar i es va adaptar a moure's només per terra. De manera similar, a les Illes Galápagos, les famoses tortugues gegants van evolucionar de manera única per adaptar-se a les condicions particulars de cada illa. Aquest fenomen també pot generar el que es coneix com a gegantisme o nanisme insular, on algunes espècies es tornen gegants, com els dracs de Komodo, o extremadament petites, com els elefants nans que van viure a les illes de la Mediterrània. L'aïllament de les illes crea laboratoris naturals on l'evolució passa de manera accelerada i sovint dona lloc a formes de vida úniques que no es troben en cap altre lloc del món.
2: Ràdio Arenys.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
5: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
6: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
5: Veniu a veure el futbol en companyia.
6: Disposem de terrassa.
5: Som a la Riera, Parafita 117.
6: Truqueu al 93 792 0019.
5: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
7: Finques Blaumar.
8: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
7: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
8: 93 792 0440.
7: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
8: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
2: Ràdio Arenys.
9: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
10: Com pot ser, si sempre feu fotos?
9: Sí, però no són de veritat.
10: I si li regalem un reportatge?
9: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
10: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
11: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
12: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
11: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722-131-840.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
13: Bon dia, són les dues.
14: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
13: El govern defensa no haver activat el Les Alert davant de les pluges dels últims dies perquè els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i emergències per gestionar fenòmens locals intensos. Ho ha argumentat la portaveu Sílvia Paneque.
15: Ens estem trobant amb alguns fenòmens locals intensos que tenen previsions doncs, més acotades en el temps. I és en aquest moment on insisteixo només amb criteris tècnics de si hi ha temps suficient, de si és prudent o no.
13: Tot plegat després d'un nou episodi de tempestes i de pedregades que ha afectat sobretot el Tarragonès i el Baix Penedès. Des d'una de les poblacions més perjudicades, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana més suport i seguiment per part del govern.
0: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. L'altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
13: A la capital tarragonina, els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i netejar els carrers, però encara hi ha uns 2.000 abonats sense subministrament elèctric. També hi ha afectacions al Segrià. Avui, en canvi, el dia s'ha llevat en calma pel que fa a la situació meteorològica. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
16: Bon dia. Un dimarts que s'ha presentat i, de fet, s'està presentant molt més calmat que no pas ahir. Déu-n'hi-do, les tempestes severes que vam tenir de forma local, però molt desastroses en el cas del Camp de Tarragona, també al Pirineu Lleidatà, a les Terres de l'Ebre, en alguns racons del Ripollès. Ventades molt fortes, molta pluja, més de 100 litres per metre quadrat al barri del Serrallo de Tarragona, o molta calamarsa que en el cas de Móra d'Ebre va arribar a diàmetres superiors als 8 centímetres. Tot això avui és història, per tant, molta més tranquil·litat, i amb un palet de vent de ponent que va bufant entre Tarragona i Barcelona, manté la humitat baixa, però la temperatura elevada, i tot plegat amb un cel que simplement està portant aquests núvols decoratius, pinzellades de núvols primets, i poca cosa més. Aquest vent que va bufant que fa que la sensació també sigui de calor, però, com dèiem, de poca xafogó. Demà tornaran els núvols a ser més abundants i entre Tarragona i Barcelona, sobretot al migdia, alguna pluja tímida. N'estem pendents a la xarxa.
13: És dimarts, 25 d'agost de 2026, i tenim més titulars. El govern espanyol crea un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. Esther Minguell.
17: El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en serà el cap visible. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat al Congrés l'actuació de l'executiu a Ceuta i ha reivindicat l'espanyolitat de les dues ciutats autònomes.
13: L'Ajuntament de Barcelona encara la recta final de la transformació a l'antiga fàbrica industrial l'Escocesa.
17: Ubicada al 22 arroba nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i tecnologia agroalimentària.
13: En cultura, la prestigiosa organista Montserrat Torrent inaugura la 28a edició del curs d'orgue del Maresme.
17: I ho ha fet en una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom. Aquesta setmana imparteix classes a Mataró, però com ho ha fet des de la primera edició del curs.
18: Va, se n'ha fet tantes coses. Estimar la música, li procurarà comunicar, però no n'hi ha per fer tants distintius.
13: En esports, el terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa com a seleccionador de Països Baixos de futbol. Joan Barberà.
19: El tècnic pallasà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League.
13: Al control de so hi tenim el Francesc Ávila, la redacció i coordinació en José Gallardo i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
20: Notícies en xarxa. Edició migdia.
13: El govern defensa no haver activat el sistema ES Alert davant de les pluges d'aquest cap de setmana perquè assegura els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha d'altres mecanismes de comunicació tant amb ajuntaments com amb emergències per tal de gestionar aquests fenòmens locals intensos. L'executiu prepara ara un pla de xoc per adaptar-se al canvi climàtic tant a les fortes pluges com a les altes temperatures o a l'elevat risc d'incendi. És una de les prioritats del govern que avui ha reprès l'activitat política després de l'estiu.
17: Impulsar polítiques d'adaptació al canvi climàtic serà una de les prioritats del govern català en el nou curs polític i es treballarà amb una visió transversal i des de diferents departaments. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
21: Aquí estem parlant doncs, de l'adaptació de les ciutats a aquestes altes temperatures i com acompanyem els ajuntaments en aquesta transformació. Estem parlant de tenir infraestructures més resilients doncs, a aquests embats de fenòmens meteorològics doncs, més violents i més sobtats que estem vivint. Per tant, estem parlant de fet d'una política transversal, no sectorial, de tot el govern per tal de poder-nos adaptar.
17: El govern defensa la no activació de l'ES Alert durant les pluges del cap de setmana per l'aplicació dels protocols i estan fonamentats per criteris tècnics i recorda també que hi ha altres mecanismes de gestió.
21: L'ES Alert és una peça més de tots els mecanismes de comunicació que ja es tenien fins ara i que es complementen a partir del 2023 amb l'ES Alert. Però hi ha altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments, amb els cossos i amb els operatius que en aquell moment des del terreny també valoren les actuacions que han de fer.
17: El canvi climàtic i també el pla cura per la gestió de les ajudes a la dependència o l'inici del curs escolar són temes que es treballaran aquest divendres i dissabte al Monestir de les Avellanes, on es reunirà el govern per preparar l'arrencada del curs polític.
13: Són unes explicacions que arriben just l'endemà de la forta pedregada que ha afectat el Tarragonès, el Baix Penedès, el Segrià, diverses comarques catalanes. A Tarragona s'estan refent de les conseqüències d'aquest temporal que ha afectat tota la ciutat de punta a punta. De fet, és la localitat més afectada. Els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i netejar els carrers, però encara hi ha uns 2.000 abonats sense subministrament elèctric. L'alcalde, Rubén Viñuales, és partidari de revisar protocols, però també veu complicada la capacitat de les administracions per anticipar-se a episodis tan ràpids i devastadors com el d'ahir. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
1: Finestres trencades, arbres tombats, carrers inundats, terrasses i tendals caiguts. La virulència de la tempesta es va deixar sentir en tots els racons de la ciutat. L'alcalde Rubén Viñuales recorda que cap de les previsions indicaven que la ciutat es veuria afectada per una tempesta de grans dimensions. Es mostra partidari de revisar protocols.
0: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. Que altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
1: El temporal va afectar la ciutat de Llevant a Ponent, al polígon Francolí. Totes les naus van patir desperfectes, com explica el portaveu dels empresaris, Narcís Ortega. El president de l'Associació de Veïns de l'Urbanització de la Mora parla de tots els arbres que van caure.
6: Un cas molt excepcional que feia verdaderament por, no? Hi havia molta gent, doncs, que no va poder sortir de les naus.
22: Hi ha molts arbres caiguts. L'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
1: El 112 va rebre 456 trucades des de la ciutat de Tarragona.
13: L'episodi de temps violent deixa conseqüències també al Baix Penedès, només dos dies després dels aiguats del cap de setmana. La pluja ha tornat a provocar inundacions, així com diverses incidències, sobretot als barris marítims del Vendrell. Una de les situacions més complicades s'ha viscut les últimes hores al pont dels Masos, a Coma-ruga. Allà, agents de la policia local han hagut de rescatar un home que havia quedat atrapat dins del seu vehicle. Ràdio al Vendrell, Sílvia Martínez.
23: El rescat es produïa cap a les 7 de la tarda en un dels moments en què la pluja era més intensa. L'home, de 63 anys, viatjava en una furgoneta que va quedar atrapada al túnel dels Masos de Coma-ruga, un indret on les inundacions són molt habituals i que ja havia quedat negat d'aigua al cap de setmana. És precisament un dels accessos a la discoteca on dissabte es va haver d'evacuar desenes de persones. L'agent de la policia local del Vendrell, Miguel Ángel Rodríguez, explica com van actuar.
24: Van veure un vehicle que estava enfonsat a l'aigua. Dins del vehicle n'hi ha una persona fent així espavents amb els braços i no ho vam pensar. Vam despullar-nos i vam nedar fins al cotxe. Van trencar el vidre, el van treure del vehicle perquè estava en estat de xoc.
23: Les tempestes d'aquest dilluns a la tarda han tornat a provocar inundacions als barris marítims del Vendrell, especialment a Sant Salvador i Coma-ruga. S'hi han acumulat fins a 27 litres per metre quadrat, amb alguns episodis de calamar-se. El principal problema ha estat la intensitat de la pluja en poca estona. L'aigua ha obligat a tallar diversos carrers i els serveis d'emergència han hagut d'ajudar alguns ciutadans a poder accedir a casa seva. Amb el pas de les hores, però, la situació s'ha normalitzat i els carrers s'han pogut reobrir. No hi ha hagut afectacions als habitants. El 112 ha rebut 23 trucades relacionades amb les tempestes al Baix Penedès.
13: De fet, en global, aquest episodi de pluja s'ha tancat amb prop de 900 trucades fetes al telèfon d'emergències, al 112, especialment procedents del Camp de Tarragona i de la pròpia capital, la ciutat de Tarragona. Són unes tempestes que també han afectat diversos municipis del Segrià, amb especial incidència a Almenar, Albatàrrec, Corbins, així com diferents punts de l'Horta de Lleida. La calamarsada més virulenta de la temporada, amb almès cultius de pera, de poma i de préssec, i les organitzacions agràries reclamen ara que els ajuts arribin ràpid. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
17: Poc abans de les 3 de la tarda van començar a caure les primeres tempestes a Ponent, concretament al Segrià, on hi va haver precipitacions amb calamarsa, entrant pel nord-oest en municipis com Almenar i més tard a Lleida Ciutat. Els xàfecs van ser breus i van caure de forma intermitent amb pedres que anaven de la mida d'un cigró a un ou de guatlla. La cortina de tempestes es va dirigir en direcció est, cap a comarques com la Noguera i el Pla d'Urgell. Encara és aviat per quantificar els danys, però el sindicat Assaja apunta que els cultius que podrien haver patit més danys són la pera i la poma, així com algunes varietats més tardanes de fruita de pinyol, com el préssec. El president d'Assaja Catalunya, Pere Roquer, demana ara una resposta ràpida.
25: Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida i l'amplitud de mires a l'hora de poder donar aquells ajuts que corresponguin a totes aquestes explotacions que han quedat afectades per danys de pedra.
2: Segons assaig, en aquests moments ja s'ha collit més del 70% de la producció de pera i més del 85% de la fruita de pinyol.
20: Notícies en xarxa. Edició migdia.
13: Passant 10 minuts a les dues, obrim plana política. El govern d'Espanya ha aprovat la creació d'un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a la ciutat autònoma de Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, serà el cap visible d'aquest nou comandament. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. El comandament únic reunirà sota la coordinació d'Ángel Víctor Torres a la ciutat autònoma de Ceuta, la delegació del govern, el CNI, els 11 ministeris involucrats en la crisi i el Consell de Seguretat Nacional. Justament ha estat durant la reunió d'aquest Consell que s'ha aprovat la creació del comandament, que després ha estat ratificada pel Consell de Ministres. La portaveu de l'executiu, Emma Saiz, ha destacat la importància de la decisió presa.
7: Ha declarado por primera vez en la historia la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta. Además, se constituye una autoridad funcional o conocido como mando único para reforzar esa coordinación.
5: Ángel Víctor Torres viatjarà immediatament a Ceuta i ha marcat els objectius d'aquest comandament únic.
8: La devolución y la repatriación de la mayor cantidad de las personas, mayores y menores, y también a la vez ir trabajando con la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados. Junto a ello, una recuperación económica y también social.
5: El ministre ha fixat el nombre de migrants que en aquests moments es troben a Ceuta entre el 5 i el 10% de les 70.000 persones que van entrar a finals de juliol. Ángel Víctor Torres s'ha compromès a aconseguir que la ciutat autònoma torni a la normalitat el més aviat possible.
13: Doncs no deixem aquesta crisi migratòria perquè la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha encetat avui la primera de les 8 compareixences del govern de Pedro Sánchez previstes al Congrés fins dilluns que ve per donar explicacions sobre la crisi migratòria. Robles ha defensat la tasca dels efectius del Centre Nacional d'Intel·ligència que estan en el punt de mira les últimes setmanes pel seu paper en l'assalt massiu de finals de juliol. Lluís Mata.
9: Margarita Robles ha començat la seva intervenció amb un record del centenar de persones mortes durant aquest episodi, expressant el suport inequívoc del govern d'Espanya a la ciutat autònoma de Ceuta, a qui ha demanat disculpes si s'ha sentit en algun moment abandonada en aquesta crisi. Pel que fa a la gestió de l'assalt, ha posat en valor les funcions del CNI i la necessitat de la seva feina silenciosa i atribuït a una organització massiva i alimentada via xarxes socials el pas descontrolat de centenars de milers de migrants. Una reflexió que ha servit al Partit Popular per demanar la dimissió de la ministra. Escoltem Margarita Robles y la diputada del PP, Esther Muñoz.
10: Del examen, como digo, de las redes e imágenes tomadas, puede inicialmente concluirse que la realización material del asalto masivo el día 30, según los expertos, se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad y por el transmitido mensaje en redes de supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras.
26: ¿Cómo es posible que siga usted siendo ministra de Defensa ante un gobierno que ha hecho una dejación de funciones irresponsable?
9: La ministra de Defensa ha justificat també el reforç d'efectius de l'exèrcit a la ciutat autònoma per col·laborar amb les forces i cossos de seguretat i ha xifrat en 3.000 els militars sobre el terreny ara mateix. La ronda de compareixences de ministres al Congrés per abordar la crisi continuarà dijous amb el titular de Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i la ministra de Sanitat, Mònica García.
13: Tornem a Catalunya. El govern condemna l'agressió a un aficionat del Barça a Elx aquest diumenge per part de la Policia Nacional, que va requisar-li una estelada. El cos de seguretat ha obert una investigació per analitzar els fets i la delegació del govern a la Comunitat Valenciana confirma que no s'havia donat cap ordre específica per requisar banderes.
17: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha defensat la llibertat d'expressió i ha condemnat l'ús de la violència arran de les imatges que mostren l'agressió a l'aficionat.
21: El que recull la llei és que els únics elements prohibits en un esdeveniment esportiu, com pot ser doncs un partit de futbol, l'únic element prohibit són aquelles banderes o pancartes que tenen una incitació directa a la violència o l'odi. No és el cas de les estelades, per tant, en fi... Aquest és el trasllat que podem fer des del govern. Hi ha aquest procés obert, esperem aquesta investigació, ens asseguren que no hi va haver una instrucció directa i, en tot cas, aquestes imatges doncs tenen la condemna del govern per l'ús d'aquesta violència i defensem que no pot ser d'altra manera la llibertat d'expressió.
17: Sobre l'inici del nou curs escolar, Paneque ha defensat la feina de la consellera d'Educació que s'ha reunit amb representants de la comunitat educativa i que treballa per garantir una arrencada del curs curs que garanteixi el dret a l'educació a tothom. Paner, que ha emplaçat a la roda de premsa que farà la consellera Niubó per presentar les novetats d'un curs que engega amb una convocatòria de vaga dels docents.
20: Notícies en xarxa.
13: És un quart de tres. L'Ajuntament de Barcelona encara a la recta final de transformació de l'antiga fàbrica industrial L'Escocesa. Ubicada al 22 arroba nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i també de tecnologia agroalimentària.
17: L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha explicat que el projecte parteix d'una inversió inicial público-privada de prop de 52 milions d'euros per rehabilitar els més d'11.000 metres quadrats de l'espai. A més, preveu que generin 100 llocs de treball directes i uns 500 d'indirectes amb l'objectiu que estigui en funcionament el 2029. Collboni ha destacat també el factor cohesionador de la iniciativa per combatre la crisi de l'habitatge.
3: I de fer possible allò que anem repetint constantment, que és el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, i sabem que és el gran repte que té Barcelona, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
17: El projecte és una col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona amb empreses i administracions com Mercabarna, la Fundació Empans, l'Associació Idees M i la Generalitat.
13: No deixem les iniciatives municipals i anem ara cap al Ripollès. Allà el municipi de Toses compta amb una guingueta a peu de carretera que actua com a botiga i que dinamitza el poble. La seva particularitat és que es tracta d'un establiment que després de la jubilació del propietari va ser adquirit per l'Ajuntament

0: seguir oberta per a la gent del poble, o per a la gent que passa, que dona una mica més de vida, ja que aquí en el que és en el poble de Toses no tenim cap botiga, només tenim el bar que està en els baixos de l'estació, i el 2024 nosaltres hem decidit adquirir la parada aquesta.
1: Des del consistori es celebra que els passants s'hi aturen i que la gent del poble hi encarrega productes. És l'èxit d'un emplaçament en una carretera molt transitada d'una botigueta que, per sobre de tot, dona vida a Toses.
2: A l'Alt Empordà, Roses prova aquest estiu un nou sistema d'intel·ligència artificial per reforçar la vigilància i la seguretat a les platges. La prova pilot s'està fent a Santa Margarida, on una càmera analitza en temps real el que passa a l'aigua per detectar possibles situacions de risc. Empordà Televisió, Jesús Segade.
3: L'Ajuntament de Roses aposta per la tecnologia per reforçar la seguretat a la costa. Aquest estiu, la platja de Santa Margarida compta amb una prova pilot d'intel·ligència artificial dissenyada per detectar riscos d'ofegament a l'aigua i reduir al màxim el temps de resposta. El sistema anomenat LIFE analitza el mar en temps real mitjançant una càmera i alerta immediatament la central de socorrisme si detecta que un banyista té dificultats, tot plegat sense enregistrar imatges per tal de protegir la privacitat. Escoltem com valora aquesta iniciativa el regidor de Medi Ambient de Roses.
4: I estem contents d'aquesta iniciativa, estem molt contents i tan contents podem acabar estant que si funciona aquesta prova de pilot l'any que ve, i de cara a l'any que ve, de cara a la temporada que ve, ho implementaríem a més platges urbanes del municipi.
3: La tecnologia actuarà com un segon parell d'ulls per als socorristes durant els mesos d'agost i setembre.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detenen el conductor de la moto implicat en l'accident mortal a Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà d'aquest dilluns.
5: Els agents l'han arrestat aquesta matinada després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels vols d'un quart de 6 de la tarda i la investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual se l'ha detingut. La víctima mortal és una jove de 22 anys.
2: Un detingut per la mort violenta d'un home en una baralla en grup a la Ràpita, al Montsià.
5: Els fets van passar la matinada de diumenge. Els Mossos van rebre un avís a quarts de 4 i en lloc dels fets van trobar una persona ferida per apunyalament que va acabar morint. L'arrestat és un home de 34 anys que ahir es va presentar voluntàriament a dependències policials. Està previst que demà passi a disposició del jutjat de Guàrdia d'Amposta.
2: La Ronda de Dalt de Barcelona recupera el carril tallat entre la sortida 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda de Vallcarca.
5: El carril estava tallat en tots dos sentits des del passat 3 d'agost per minimitzar futurs talls nocturns i optimitzar els treballs i recursos. L'obra per tapar aquest tram de la ronda agafa forma amb la col·locació d'aquestes darreres setmanes de la meitat de les peces que formen el nou sostre. La previsió és acabar-ho a finals del 2027.
2: És moment per a la cultura. La prestigiosa organista Montserrat Torrent ha inaugurat la 28a edició del curs d'orgue del Maresme i ho ha fet en una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i amb la celebració de l'any que du el seu nom en homenatge a la seva trajectòria. Aquesta setmana a Mataró, Torrent hi està impartint les seves classes com ha fet els últims 28 anys. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
6: Només hi participen 10 alumnes que han estat estrictament seleccionats. El curs d'orgue del Maresme és un dels més importants de Catalunya al costat del de l'Abadia de Montserrat. I això no ho diu qualsevol, sinó la prestigiosa organista Montserrat Torrent, que un any més, i aquesta ja és la 28a edició, participa com a docent d'aquesta formació.
7: L'orgue no és un instrument fàcil, però jo crec que ara, en pocs anys, és molt més assequible i molt més conegut. El més important és que tinguin aquesta mort a l'estudi.
6: Aquest 2026 la Generalitat li dedica l'any Montserrat Torrent coincidint amb el seu centenari i en homenatge a tota la seva llarga trajectòria davant l'orgue.
7: Massa, no he fet tantes coses. I estimar la música, li procurar de comunicar, però no n'hi ha per ser tants distintius.
6: Tot i que actualment té una sordesa pràcticament total, assegura que durant tota la seva trajectòria ha tingut molt bona oïda i, en el fons, el seu secret és que la música li dona vida.
2: Avui arrenca a Taradell la festa d'en Tocassons, una cita ja indestriable de la festa major d'aquesta localitat osonenca. Un any més es convida tothom a triar entre el bàndol dels bandolers o el dels sometents i a deixar-se endur per l'ambient d'una festa que amb 34 anys de tradició, a través del teatre, la música i les danses, les històries i les aventures del bandoler Jaume Masferrer, es manté viva. El 9FM, Judit Lechón.
6: La festa d'en Tocassons tornarà a convertir els carrers de Taradell en un gran escenari del segle XVII avui al vespre. Enguany se celebra la 34a edició amb participants, voluntaris, entitats i

0: veïns i veïnes tornaran a donar vida a escenes inspirades en el bandolerisme català a través del teatre, la música i la dansa. L'alcaldessa lliurarà la bandera de la vila a l'agutzil, cap dels sometents, per encomanar-li la defensa de Taradell davant l'arribada dels bandolers. A 6:45 de la tarda, el toc de sometent i les sardanes de festa major anunciaran l'arribada del bandoler, que farà acte de presència a 7:00. Serà aleshores quan es descobrirà quin taradellenc o taradellenca dona vida enguany al popular Tocassons. L'edició 2026 incorpora un dels canvis més importants dels darrers anys. Per primera vegada, el judici d'en Tocassons es trasllada a la plaça, deixant enrere la seva ubicació habitual a Can Costa. Després de la captura del bandoler a la plaça d'en Gili, tota la comitiva es desplaçarà fins a aquest espai, on tindrà lloc el gran desenllaç de la jornada. Aquí es coneixerà si és declarat culpable i, per tant, el pengen a la soga o no.
1: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa com a seleccionador de Països Baixos de futbol.
2: Bon dia, Marta. El tècnic ballesà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Lliga de les Nacions, a la Nations League. El Barça-Real Madrid de la Lliga F es jugarà al Camp Nou. Coincideix amb l'aturada de la primera divisió masculina pels compromisos internacionals. Es disputarà el 3 o 4 d'octubre i el partit a l'espera de l'anunci oficial. Per tant, es jugarà al nou Camp Nou. A la primera divisió masculina, l'Espanyol prepara la visita al camp de la Real Societat a la tercera jornada de Lliga. Recordem, un camp, el del conjunt basco, la temporada passada van tenir opcions de sumar els 3 punts, com recorda el davanter Pere Milla.
3: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any pues, toca guanyar.
2: Un Pere Milla que es mostra molt feliç i es mostra feliç d'estar al club on volia estar.
3: Fa molts anys sí que vaig dir que, bueno, que ojalà pogués jugar a l'Espanyol, no? I es va donar la situació de poder vindre aquí. Ja faran 4 anys. Molt content, no?, de defensar una institució com és l'Espanyol, poder vestir la seva samarreta i defensar els seus colors. Així que, bueno, content i endavant sempre.
2: I a segona divisió hi ha novetats al Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
4: El Girona va presentar ahir 2 jugadors per reforçar la defensa gironina. D'una banda, el central ganès de 28 anys, Moomin, que arriba com a agent lliure procedent del Rayo Vallecano. El jugador signa contracte fins al 2029 i ja ha superat la greu lesió de genoll que va patir la temporada passada i va poder disputar el darrer Mundial amb la selecció de Ghana. D'altra banda, el club també va presentar Mauro Furtado, defensa portuguès de només 18 anys, que arriba procedent del Benfica a canvi d'un milió d'euros pel 50% dels seus drets. L'equip portuguès es reserva un percentatge d'una futura venda del jugador. Furtado, considerat com una de les grans apostes del futur del club gironí, es pot adaptar tant a la posició de central com de lateral esquerra.
2: I en bàsquet, el FIEC Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominica Jacel Pérez, de 24 anys. Escoltem el director esportiu del club català, Fernando Sanemeterio.
5: Bueno, encantados de que Jacel sea una de la familia FIEC Girona. Creemos que es una pieza que necesitamos, que encaja perfectamente en nuestro estilo de juego. Tiene un talento natural, tanto físico como técnico. Tiene esa exuberancia física que le hace ser diferencial a campo abierto, atacando situaciones el aro. Y luego además es un jugador con un alto motor para jugar al estilo de baloncesto que queremos hacer.
1: Gràcies, Joan Barberà. Són gairebé 3:15. Fem una petita pausa i tornem de seguida amb més notícies.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.
3: Finques Blaumar.
4: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
3: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
4: 93 792 0440.
3: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
4: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
5: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
6: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
5: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
7: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
8: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
9: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
8: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
9: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
8: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
9: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
8: Daima, es tanqui papereria.
9: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
8: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
9: 93 792 53 44.
2: Ràdio Arenys. La primera en esports.
10: Bon dia, són 2:45.
11: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
10: El govern defensa no haver activat el sistema S-Alert davant de les pluges dels últims dies perquè, diuen, els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha d'altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i amb emergències per gestionar aquests fenòmens locals intensos. Així ho argumenta la portaveu Sílvia Paneque.
12: Ens estem trobant amb alguns fenòmens locals intensos que tenen previsions doncs més acotades en el temps. I és en aquest moment on insisteixo només amb criteris tècnics de si hi ha temps suficient, de si és prudent o no.
10: Sobre aquesta qüestió, Junts i Comuns han demanat les compareixences de la consellera d'Interior i de la directora general de Protecció Civil, tot plegat després d'un nou episodi de tempestes i pedregades que ha afectat sobretot el Tarragonès i el Baix Penedès. Des d'una de les poblacions més perjudicades, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana més suport i seguiment per part del govern.
13: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. Que altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
10: A la capital tarragonina, els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i netejar els carrers, però encara hi ha abonats sense subministrament elèctric i problemes amb les línies d'autobús. A més, hi ha afectacions al Segrià. Avui, en canvi, el dia s'ha llevat en calma pel que fa a la situació meteorològica. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
14: Bon dia. Un dimarts que s'ha presentat i, de fet, s'està presentant molt més calmat que no pas ahir. Déu-n'hi-do, les tempestes severes que vam tenir de forma local però molt desastroses en el cas del Camp de Tarragona, també al Pirineu Lleidatà, a les Terres de l'Ebre, en alguns racons del Ripollès. Ventades molt fortes, molta pluja, més de 100 litres per metre quadrat al barri del Serrallo de Tarragona, o molta calamarsa que en el cas de Móra d'Ebre va arribar a diàmetres superiors als 8 centímetres. Tot això avui és història, per tant, molta més tranquil·litat, i amb un palet de vent de ponent que va bufant entre Tarragona i Barcelona, manté la humitat baixa, però la temperatura elevada, i tot plegat amb un cel que simplement està portant aquests núvols decoratius, pinzellades de núvols primets, i poca cosa més. Aquest vent que va bufant que fa que la sensació també sigui de calor, però, com dèiem, de poca xafogor. Demà tornaran els núvols a ser més abundants i entre Tarragona i Barcelona, sobretot al migdia, alguna pluja tímida. N'estem pendents a la xarxa.
10: És dimarts, 25 d'agost de 2026, i tenim més titulars. El govern espanyol crea un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. Esther Minguell.
1: El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en serà el cap visible. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat al Congrés l'actuació de l'executiu a Ceuta i ha reivindicat la espanyolitat de les dues ciutats autònomes.
10: L'Ajuntament de Barcelona encara la recta final de transformació de l'antiga fàbrica industrial L'Escocesa.
1: Ubicada al 22 arroba nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i tecnologia agroalimentària.
10: En cultura, la prestigiosa organista Montserrat Torrent inaugura la 28a edició del curs d'orgue del Maresme.
1: I ho ha fet en una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom. Aquesta setmana imparteix classes a Mataró, com ha fet des de la primera edició del curs.
15: Massa no he fet tantes coses. I estimar la música li procuraré comunicar, però no n'hi ha per ser tants distintius.
10: Als esports, el terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa com a seleccionador de Països Baixos de futbol. Joan Barberà.
16: El tècnic ballesà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League.
10: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació José Gallardo i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: El govern defensa no haver activat el sistema S-Alert davant de les pluges d'aquest cap de setmana perquè els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha d'altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i amb emergències per gestionar aquests fenòmens locals intensos. L'executiu prepara un pla de xoc, de fet, per adaptar-se al canvi climàtic, tant a les fortes pluges com a les altes temperatures o a l'elevat risc d'incendi. És una de les prioritats del govern, que avui ha reprès l'activitat política després de l'estiu.
1: Impulsar polítiques d'adaptació al canvi climàtic serà una de les prioritats del govern català en el nou curs polític i es treballarà amb una visió transversal i des de diferents departaments. Sílvia Paner, que és portaveu del govern.
17: Aquí estem parlant doncs, de l'adaptació de les ciutats a aquestes altes temperatures i com acompanyem els ajuntaments en aquesta transformació. Estem parlant de tenir infraestructures més resilients doncs, a aquests embats de fenòmens meteorològics doncs, més violents i més sobtats que estem vivint. Per tant, estem parlant de fet d'una política transversal, no sectorial, de tot el govern per tal de poder-nos adaptar.
1: El govern defensa la no activació de l'S-Alert durant les pluges del cap de setmana per l'aplicació dels protocols fonamentats per criteris tècnics i recorda que hi ha altres mecanismes de gestió.
17: L'S-Alert és una peça més de tots els mecanismes de comunicació que ja es tenien fins ara i que es complementen a partir del 2023 amb l'S-Alert. Però hi ha altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments, amb els cossos i amb els operatius que en aquell moment des del terreny també valoren les actuacions que han de fer.
1: Sobre aquesta qüestió, Junts i Comuns han demanat les compareixences de la consellera d'Interior i la directora general de Protecció Civil. El canvi climàtic, el pla cura per la gestió de les ajudes a la dependència o l'inici del curs escolar són temes que es treballaran aquest divendres i dissabte al Monestir de les Avellanes, on es reunirà el govern per preparar l'arrencada del curs polític.
10: Mentrestant, Tarragona refada les conseqüències del fort temporal de pluja intensa, vent i pedra que ha afectat tota la ciutat de punta a punta. Els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i per netejar els carrers. De fet, encara ho fan a aquestes hores. Però encara hi ha abonats sense subministrament elèctric i problemes amb les línies d'autobús. L'alcalde Rubén Viñuales és partidari de revisar protocols, però veu complicada la capacitat de les administracions d'anticipar-se en episodis tan ràpids i devastadors com el d'ahir. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
18: Finestres trencades, arbres tombats, carrers inundats, terrasses i tendals caiguts. La virulència de la tempesta es va deixar sentir en tots els racons de la ciutat. L'alcalde Rubén Viñuales recorda que cap de les previsions indicaven que la ciutat es veuria afectada per una tempesta de grans dimensions. Es mostra partidari de revisar protocols.
13: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. Que altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
18: El temporal va afectar la ciutat de Llevant a Ponent, al polígon Francolí. Totes les naus van patir desperfectes, com explica el portaveu dels empresaris, Narcís Ortega. El president de l'Associació de Veïns de l'Urbanització de la Mora parla de tots els arbres que van caure.
19: Un cas molt excepcional que feia verdaderament por, no? Hi havia molta gent, doncs, que no va poder sortir de les naus.
20: Hi ha molts arbres caiguts. L'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
18: El 112 va rebre 456 trucades des de la ciutat de Tarragona.
10: L'episodi de temps violent deixa conseqüències també al Baix Penedès, només dos dies després dels aiguats del cap de setmana. La pluja ha tornat a provocar inundacions, així com diverses incidències, especialment als barris marítims del Vendrell. Una de les situacions més complicades s'ha viscut al pont dels Masos, a Coma-ruga, on agents de la policia local han rescatat un home que havia quedat atrapat dins del seu vehicle. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
21: El rescat es produïa cap a les 7 de la tarda en un dels moments en què la pluja era més intensa. L'home, de 63 anys, viatjava en una furgoneta que va quedar atrapada al túnel dels Masos de Coma-ruga, un indret on les inundacions són molt habituals i que ja havia quedat negat d'aigua el cap de setmana. És precisament un dels accessos a la discoteca on dissabte es va haver d'evacuar desenes de persones. L'agent de la policia local del Vendrell, Miguel Ángel Rodríguez, explica com van actuar.
22: Van veure un vehicle que estava enfonsat a l'aigua. Dins del vehicle n'hi ha una persona fent així espavents amb els braços i no ho vam pensar. Vam despullar-nos i vam nedar fins al cotxe, vam trencar el vidre, el vam treure del vehicle perquè estava en estat de xoc.
21: Les tempestes d'aquest dilluns a la tarda han tornat a provocar inundacions als barris marítims del Vendrell, especialment a Sant Salvador i Coma-ruga. S'hi han acumulat fins a 27 litres per metre quadrat, amb alguns episodis de calamar-se. El principal problema ha estat la intensitat de la pluja en poca estona. L'aigua ha obligat a tallar diversos carrers i els serveis d'emergència han hagut d'ajudar alguns ciutadans a poder accedir a casa seva. Amb el pas de les hores, però, la situació s'ha normalitzat i els carrers s'han pogut reobrir. No hi ha hagut afectacions als habitants. El 112 ha rebut 23 trucades relacionades amb les tempestes al Baix Penedès.
10: Un episodi de pluges violentes que es tanquen prop de 900 trucades en total al 112, especialment des del Tarragonès. Les tempestes han afectat també diversos municipis del Segrià, amb especial incidència Almenar, Albatàrrec, Corbins i diferents punts de l'Horta de Lleida. La calamarsada més virulenta de la temporada ha malmès cultius de pera, de poma i de préssec, i les organitzacions agràries reclamen ara que els ajuts arribin ràpid. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
23: Poc abans de les 3 de la tarda van començar a caure les primeres tempestes a Ponent, concretament al Segrià, on hi va haver precipitacions amb calamarsa, entrant pel nord-oest en municipis com Almenar i més tard a Lleida Ciutat. Els xàfecs van ser breus i van caure de forma intermitent amb pedres que anaven de la mida d'un cigró a un ou de guatlla. La cortina de tempestes es va dirigir en direcció est cap a comarques com la Noguera i el Pla d'Urgell. Encara s'ha aviat per quantificar els danys, però el sindicat Assaja apunta que els cultius que podrien haver patit més danys són la pera i la poma, així com algunes varietats més tardanes de fruita de pinyol, com el préssec. El president d'Assaja Catalunya, Pere Roquer, demana ara una resposta ràpida.
24: Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida i l'amplitud de mires a l'hora de poder donar aquells ajuts que corresponguin a totes aquestes explotacions que han quedat afectades per danys de pedra.
23: Segons Assaja, en aquests moments ja s'ha collit més del 70% de la producció de pera i més del 85% de la fruita de pinyol.
10: Vint minuts i seran les 3 de la tarda. Obrim plana política. El govern d'Espanya ha aprovat la creació d'un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a la ciutat de Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, serà el cap visible d'aquest nou comandament. David Navarro, bon dia.
25: Bon dia. El comandament únic reunirà sota la coordinació d'Ángel Víctor Torres a la ciutat autònoma de Ceuta, la delegació del govern, el CNI, els 11 ministeris involucrats a la crisi i el Consell de Seguretat Nacional. Justament ha estat durant la reunió d'aquest Consell que s'ha aprovat la creació del comandament, que després ha estat ratificada pel Consell de Ministres. La portaveu de l'executiu, Emma Saiz, ha destacat la importància de la decisió presa.
26: Ha declarado por primera vez en la historia la situación de interés
0: para la seguridad nacional en Ceuta. Además, se constituye una autoridad funcional o conocido como mando único para reforzar esa coordinación.
25: Ángel Víctor Torres viatjarà immediatament a Ceuta i ha marcat els objectius d'aquest comandament únic.
3: La devolución y la repatriación de la mayor cantidad de las personas, mayores y menores, y también a la vez ir trabajando con la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados. Junto a ello, una recuperación económica y también social.
25: El ministre ha fixat el nombre de migrants que en aquests moments es troben a Ceuta entre el 5 i el 10% de les 70.000 persones que van entrar a finals de juliol. Ángel Víctor Torres s'ha compromès a aconseguir que la ciutat autònoma torni a la normalitat el més aviat possible.
10: David, el Consell de Ministres també ha aprovat dos avantprojectes de llei per modificar les lleis d'asil i d'estrangeria. Amb l'objectiu d'adaptar la normativa espanyola a l'europea, es preveu substituir l'actual llei d'asil, veritat?
25: Doncs sí, per una nova norma que agilitzarà la tramitació de les sol·licituds. El segon avantprojecte reforma parcialment la llei d'estrangeria i introdueix un sistema de triatge per a les persones que travessin irregularment les fronteres exteriors de la Unió Europea.
10: Encara en relació amb la crisi a Ceuta, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha encetat avui la primera de les 8 compareixences del govern de Pedro Sánchez previstes al Congrés fins dilluns que ve per donar-ne explicacions. Robles ha defensat la tasca dels efectius del Centre Nacional d'Intel·ligència al punt de mira les últimes setmanes pel seu paper en l'assalt massiu de finals de juliol. Lluís Mata.
4: Margarita Robles ha començat la seva intervenció amb un record del centenar de persones mortes durant aquest episodi, expressant el suport inequívoc del govern d'Espanya a la ciutat autònoma de Ceuta, a qui ha demanat disculpes si s'ha sentit en algun moment abandonada en aquesta crisi. Pel que fa a la gestió de l'assalt, ha posat en valor les funcions del CNI i la necessitat de la seva feina silenciosa i atribuït a una organització massiva i alimentada via xarxes socials el pas descontrolat de centenars de milers de migrants. Una reflexió que ha servit al Partit Popular per demanar la dimissió de la ministra. Escoltem Margarita Robles y la diputada del PP, Esther Muñoz.
5: Del examen, como digo, de las redes e imágenes tomadas, puede inicialmente concluirse que la realización material del asalto masivo el día 30, según los expertos, se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad y por el transmitido mensaje en redes de supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras.
6: ¿Cómo es posible que siga usted siendo ministra de Defensa ante un gobierno que ha hecho una dejación de funciones irresponsable?
4: La ministra de Defensa ha justificat també el reforç d'efectius de l'exèrcit a la ciutat autònoma per col·laborar amb les forces i cossos de seguretat i ha xifrat en 3.000 els militars sobre el terreny ara mateix. La ronda de compareixences de ministres al Congrés per abordar la crisi continuarà dijous amb el titular de Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i la ministra de Sanitat, Mònica García.
10: Tornem a Catalunya. El govern condemna l'agressió a un aficionat del Barça a Elx aquest diumenge per part de la Policia Nacional, que va requisar-li una estelada. El cos de seguretat ha obert una investigació per analitzar els fets i la delegació del govern a la Comunitat Valenciana confirma que no s'havia donat cap ordre específica per requisar banderes.
1: La portaveu del govern, Sílvia Paneca, ha defensat la llibertat d'expressió i ha condemnat l'ús de la violència arran de les imatges que mostren l'agressió a l'aficionat.
12: El que recull la llei és que els únics elements prohibits en un esdeveniment esportiu, com pot ser un partit de futbol, l'únic element prohibit són aquelles banderes o pancartes que tenen una incitació directa a la violència o l'odi. No és el cas de les estelades, per tant, en fi, aquest és el trasllat que podem fer des del govern. Hi ha aquest procés obert, esperem aquesta investigació, ens asseguren que no hi va haver una instrucció directa i, en tot cas, aquestes imatges doncs tenen la condemna del govern per l'ús d'aquesta violència i defensem que no pot ser d'altra manera la llibertat d'expressió.
1: Sobre l'inici del nou curs escolar, Paneque ha defensat la feina de la consellera d'Educació, que s'ha reunit amb representants de la comunitat educativa i que treballa per garantir una arrencada del curs que garanteixi el dret a l'educació. Paneque ha emplaçat a la roda de premsa que farà la consellera Niubó per presentar les novetats d'un curs que engega amb una convocatòria de vaga de docents.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: Passa un minut de 3:15. L'Ajuntament de Barcelona encara a la recta final de transformació de l'antiga fàbrica industrial L'Escocesa. Ubicada al 22 Arroba Nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i també de tecnologia agroalimentària.
1: L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha explicat que el projecte parteix d'una inversió inicial público-privada de prop de 52 milions d'euros per rehabilitar els més d'11.000 metres quadrats de l'espai. A més, preveu que generin 100 llocs de treball directes i uns 500 d'indirectes amb l'objectiu que estigui en funcionament el 2029. Collboni ha destacat també el factor cohesionador de la iniciativa per combatre la crisi de l'habitatge.
7: I de fer possible allò que anem repetint constantment, que és el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, i sabem que és el gran repte que té Barcelona, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
1: El projecte és una col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona amb empreses i administracions com Mercabarna, la Fundació Empans, l'Associació d'Idees M i la Generalitat.
10: No deixem les iniciatives municipals i anem ara cap al Ripollès. Allà el municipi de Toses compta amb una guingueta a peu de carretera que actua com a botiga i que dinamitza el poble. La seva particularitat és que es tracta d'un establiment que, després de la jubilació del propietari, va ser adquirit per l'Ajuntament, que n'ha fet una concessió. Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
8: A dia d'avui, el poble de Toses només té el bar de l'estació i no comptava amb cap botiga ni espai on anar a comprar els productes mínims necessaris. Sí que hi havia una guingueta de fusta davant de l'estació de tren. Un cop es va jubilar el propietari, la iniciativa de l'Ajuntament va ser adquirir-la i fer una concessió per la seva explotació. Això s'ha acabat aconseguint aquest estiu, quan la paradeta ha pogut obrir les seves portes de nou. Ho explica Josep Estragués, regidor de Cultura de Toses.
9: A l'Ajuntament vam creure que era molt interessant que pogués estar a seguir oberta per la gent del poble, o per la gent que passa, que dona una mica més de vida, ja que aquí el que és en el poble de Toses no tenim cap botiga, només tenim el bar que està en els baixos de l'estació, i el 2024 nosaltres vam decidir adquirir la parada aquesta.
8: Des del consistori es celebra que els passants s'hi aturen i que la gent del poble hi encarrega productes. És l'èxit d'un emplaçament en una carretera molt transitada d'una botigueta que, per sobre de tot, dona vida a Toses.
10: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detingut el conductor de la moto implicada en l'accident mortal a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, d'aquest dilluns.
1: Els agents l'han arrestat aquesta matinada després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels vols d'un 5:15 de la tarda i la investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual se l'ha detingut. La víctima mortal és una jove de 22 anys que viatjava a la moto.
10: Un detingut per la mort violenta d'un home en una baralla en grup a la Ràpita, al Montserrat.
1: Els fets van passar la matinada de diumenge. Els Mossos van rebre un avís a 4:15 i al lloc dels fets van trobar una persona ferida per apunyalament que va acabar morint. L'arrestat és un home de 34 anys que ahir es va presentar voluntàriament a dependències policials. Està previst que demà passi a disposició del jutjat de Guàrdia d'Amposta.
10: I el carrer Valladolid guanya el primer premi de carrers guarnits a les festes de Sants a Barcelona.
1: Amb la temàtica de la Ruta de la Seda, Valladolid ha aconseguit 384 vots i s'ha proclamat guanyador per segon any consecutiu. En segon lloc ha quedat al carrer de Sagún amb la temàtica Sagún i punt, que també ha aconseguit la menció especial del jurat al millor sostre. El carrer Guadiana s'ha endut el tercer premi pel seu obrador màgic ple de bombons, pastissos i croissants gegants.
10: És moment per a la cultura. La prestigiosa organista Montserrat Torrent ha inaugurat la 28a edició del curs d'orgue del Maresme. I ho ha fet en una edició molt especial, perquè coincideix amb els seus 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom, en homenatge a la seva trajectòria. Aquesta setmana, a Mataró, Torrent hi està impartint classe. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
11: Només hi participen 10 alumnes que han estat estrictament seleccionats. El curs d'orgue del Maresme és un dels més importants de Catalunya al costat del de l'Abadia de Montserrat. I això no ho diu qualsevol, sinó la prestigiosa organista Montserrat Torrent, que un any més, i aquesta ja és la 28a edició, participa com a docent d'aquesta formació.
14: L'òrgan és un instrument fàcil, però jo crec que ara, en pocs anys, és molt més assequible i molt més conegut. El més important és que tinguin aquesta mort a l'estudi.
11: Aquest 2026 la Generalitat li dedica l'any Montserrat Torrent, coincidint amb el seu centenari i en homenatge a tota la seva llarga trajectòria davant l'orgue.
14: Massa no hi fa tantes coses. i estimar la música, li procuraré comunicar, però no n'hi ha per ser tants distintius.
11: Tot i que actualment té una sordesa pràcticament total, assegura que durant tota la seva trajectòria ha tingut molt bona oïda i, en el fons, el seu secret és que la música li dona vida.
10: I avui arrenca a Taradell la Festa d'en Tocassons, una cita ja indestriable de la Festa Major d'aquesta localitat osonenca. Un any més es convida tothom a triar entre el bàndol dels bandolers o el dels sometents i a deixar-se endur per l'ambient d'una festa amb 34 anys de tradició. El 9FM, Judit Lechón.
11: La Festa d'en Tocassons tornarà a convertir els carrers de Taradell en un gran escenari del segle XVII avui al vespre. Enguany se celebra la 34a edició on participants, voluntaris, entitats i veïns i veïnes tornaran a donar vida a escenes inspirades en el bandolerisme català a través del teatre, la música i la dansa. L'alcaldessa lliurarà la bandera de la vila a l'agutzil, cap dels sometents, per encomanar-li la defensa de Taradell davant l'arribada dels bandolers. A 6:45 de la tarda, el toc de sometent i les sardanes de Festa Major anunciaran l'arribada del bandoler, que farà acte de presència a les 7. Serà aleshores quan es descobrirà quin taradellenc o taradellenca dona vida enguany al popular Tocassons. L'edició 2026 incorpora un dels canvis més importants dels darrers anys. Per primera vegada, el judici d'en Tocassons es trasllada a la plaça, deixant enrere la seva ubicació habitual a Can Costa. Després de la captura del bandoler a la plaça d'en Gili, tota la comitiva es desplaçarà fins a aquest espai on tindrà lloc el gran desenllaç de la jornada. Aquí es coneixerà si és declarat culpable i, per tant, el pengen a la soga o no.
10: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa ara com a seleccionador de futbol dels Països Baixos.
13: Bon dia, Marta. El tècnic Pallasó serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League. El Barça-Real Madrid de la Lliga F es jugarà al nou Camp Nou. Coincideix amb l'aturada de la primera divisió masculina pels compromisos internacionals i es disputarà el 3 o 4 d'octubre. El partit, a l'espera de l'anunci oficial, es jugarà al Camp Nou. I a la primera divisió masculina, l'Espanyol ja prepara la visita al camp de la Reial Societat després de perdre contra el Real Madrid en el darrer partit per 2-1, en un partit on el conjunt blanc es va queixar de l'actuació arbitral. Cal destacar que l'equip de Manolo González ja s'entrena pensant en la visita contra el conjunt basc. La temporada passada, davant la Reial Societat, van tenir opcions de sumar els 3 punts, com recorda el davanter Pere Milla.
15: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any pues, toca guanyar.
13: Un Pere Milla que avui ha reconegut i ha recordat que es mostra molt feliç d'estar al club on volia estar.
15: Fa molts anys sí que vaig dir que, bueno, que ojalà pogués jugar a l'Espanyol, no? I es va donar la situació de poder vindre aquí. Ja faran 4 anys. Molt content, no?, de defensar una institució com és l'Espanyol, poder vestir la seva samarreta i defensar els seus colors. Així que, bueno, content i endavant sempre.
13: A la segona divisió destaquem que hi ha novetats al Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
16: El Girona va presentar ahir 2 jugadors per reforçar la defensa gironina. D'una banda, el central ganès de 28 anys, Moomin, que arriba com a agent lliure procedent del Rayo Vallecano. El jugador signa contracte fins al 2029 i ja ha superat la greu lesió de genoll que va patir la temporada passada i va poder disputar el darrer Mundial amb la selecció de Ghana. D'altra banda, el club també va presentar Mauro Furtado, defensa portuguès de només 18 anys, que arriba procedent del Benfica a canvi d'1 milió d'euros pel 50% dels seus drets. L'equip portuguès es reserva un percentatge d'una futura venda del jugador. Furtado, considerat com una de les grans apostes del futur del club gironí, es pot adaptar tant a la posició de central com de lateral esquerra.
13: I hem de destacar en bàsquet, el FIAC Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà Jacel Pérez, de 24 anys. Escoltem el director esportiu del club català, Fernando Sanemeterio.
17: Bueno, encantados de que Jacel sea una de la familia Fiat Girona. Creemos que es una pieza que necesitamos, que encaja perfectamente en nuestro estilo de juego. Tiene un talento natural, tanto físico como técnico. Tiene esa exuberancia física que le hace ser diferencial a campo abierto, atacando situaciones el aro. Y luego además es un jugador con un alto motor para jugar al estilo de baloncesto que queremos hacer.
13: Les declaracions i les paraules del director esportiu del FIAC Girona, Fernando Sanemeterio, parlant de la nova incorporació del nou fitxatge del club català, Jacel Pérez. En handbol, el Barça s'ha endut la Supercopa Catalunya masculina en imposar-se al Freiking Granollers per 35-29, i en la competició femenina, el Granollers, el Balonmano Granollers, es va imposar en la final a Lleida per 26-22. Les dues finals d'aquesta Supercopa Catalunya d'handbol es van disputar a la localitat del Maresme de Calella. Per tant, ja tot preparat per començar la temporada. De moment, els dos primers títols en joc ja s'han decidit amb el Barça i el Granollers com a campions.
10: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Bona tarda.
2: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

Ràdio Arenys. Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Dones us saluda i us dona la benvinguda a aquest espai dedicat a parlar de tot allò relacionat amb nosaltres i amb vosaltres, les dones. Des de tots els vessants, creences i posicions que permetin i ajudin a entendre, veure'ns i créixer com les persones que som. Un programa de dones fet per dones, on tu hi pots sentir-t'hi reflectida. Ens agrada un programa on també els homes hi participin. Homes i dones en paral·lel. I si voleu saber de què anirà el programa o tornar-lo a escoltar, ens podeu trobar als programes del web de Dones Ràdio Arenys de Mar. Entreu al web, cerqueu programes, seleccioneu el programa Dones i allà hi trobareu els podcasts emesos fins ara. Dones s'emet tots els dimarts a les 12 en el 91.2 FM.
1: Durant el mes d'agost s'emetran 4 programes de Dones en Ruta. Nova secció on 3 dones viatgem, anem on són les dones a trobar les seves històries, les seves vides, per saber què ens aporten com a dones. La idea de Dones en Ruta era viatjar en furgoneta i trobar dones interessants pel camí. Però, per començar aquesta experiència i veure com va i com ho fem, ho farem des d'un lloc fixe. Hem vingut a un espai preciós. I des d'aquest campament base anirem fent ruta. Som a Ginestà, al costat de Miravet. Us parla Rin Garcia i m'acompanya en aquesta experiència Blanca Ferrer, amb el seu projecte Nexi Amor, i Luz Marina Gutiérrez, amb el seu projecte Mujeres per al Món. Mujeres por el Mundo. Unes dones dedicades a acompanyar les dones en el seu viatge de vida. I no podria faltar en el muntatge del programa i suport per tot el que fem, tenim l'estimadíssim Joan Bosch.

0: tant.
1: Avui tanquem el Dones en Ruta d'aquest mes d'agost amb la Maite Margalef Caçador, nascuda a Ginestar i que quan tenia 50 anys va canviar d'aires i va anar a viure i a fer feina a Mallorca. Allà va conèixer la seva parella, que era un artista, i va aprendre a mirar i veure coses amb ulls diferents.

0: Doncs estem aquí a casa de la Maite, espera, Maite Margalef Casado. Acabem d'escoltar una música que és la música de la nit de Sant Joan, i aquesta és típica d'ara, no? De l'estiu. Estem les quatre, estem les quatre dones en ruta amb la Maite. Hola, Luz Marina, bona tarda.
1: Hola, bona tarda,
0: Bona
1: què
0: tarda.
1: tal?
0: Hola. Espera. Tornaria a posar, que no tenia el micro.
1: No teníamos el micrófono. El calor, el calor.
0: Sí, vinga, torna a saludar, Luz Marina.
1: Bueno,
0: Bona tarda,
1: un
0: Luz
1: placer
0: Marina.
1: estar
0: Un
1: aquí y un
0: plaer.
1: placer estar contigo, Maite.
2: Gràcies.
1: Es para mí un placer muy, muy grande de poder compartir con una de las mujeres que más admiro. También hay varias que yo admiro aquí, porque todas estas ginestarolas, ¿no? Una polenta, una energía que ni te
0: Bueno, ho hem
1: cuento.
0: comprovat.
1: Sí.
0: Aquest programa serà l'últim que emetrem de Dones en Ruta, i podem dir que hem comprovat que a Ginestar hi ha dones molt potents, molt, però molt, i hem tingut el plaer de poder anar a casa seva, que ens obrin les portes i poder entrevistar-les, i les heu anat escoltant. Si ho voleu recuperar, que ja ho sabeu, com sempre, podeu entrar a Ràdio Arenys, a la carta, en Dones, i buscar els programes del mes d'agost, i allà trobareu a Dones en Ruta. Què ha passat? Que ens hem atrevit a sortir de l'estudi i hem vingut a Ginestar, que la Luz Marina ens ha obert casa seva per poder fer el centre de feina, a l'estudi on hem creat els programes, i la Blanca Ferrer. Molt bona tarda, Blanca.
3: Bona tarda i benvingudes totes,
0: Total.
3: amb molt d'impuls que això s'escolti amb la mateixa il·lusió que nosaltres el fem, perquè hem conegut a dones meravelloses, estem tancant el cercle i la sensació és de completud, de tenir una mirada molt diferent de cadascuna des del campament base.
1: Sí, campament base, con mosquitos incluidos.
3: I amb moltes ganes de conèixer a la Maite.
0: Sí, o sigui que, Maite, et preguntem la paraula típica. Benvinguda a Dones en Ruta. Gràcies per obrir les teves portes de casa perquè puguem entrar. I aquesta música que tu havies triat, La nit de Sant Joan, on et porta?
2: Bé, és una música que sempre m'ha agradat molt, en si m'agradava molt, i La nit de Sant Joan trobo que és una música, és una cançó molt bonica.
1: Molt alegre.
2: Sí.
1: Molt alegre. I a tu on et porta?
2: Bé, pues les nits que fèiem quan sortíem, quan era jove i quan era petita, que fèiem la festa
1: Sant Joan.
2: de Sant Joan i continuem fent molta por els trons, però bé, ho passàvem bé.
0: Ho passaves molt bé. Escolta una cosa, com va ser la teva infantesa a Ginestar? Perquè tu vas néixer a Ginestar.
2: Jo sóc de Ginestar, vaig néixer aquí i vaig viure aquí fins als 50 anys. Vull dir, vaig estar molts anys aquí i vaig ser una mica tremenda, però bé.
0: Què vol dir això de tremenda?
2: Era molt sortidora, costava molt tornar a casa, però bé.
0: Si ja eres guerrera.
2: Sí, he sigut una mica així,
0: Sí.
2: però bé,
0: I
2: els
0: com vas
2: pares
0: conèixer el
2: no.
0: teu home, el pare dels seus fills?
2: El meu home el vaig conèixer a Móra d'Ebre, la Llanterna, que era
0: Com no?
2: sí, allà anàvem tots els joves a ballar, i allí el vaig conèixer, i allí ens vam casar. Jo acabava d'estudiar i
0: Què vas estudiar?
2: vaig estudiar fins a COU. Vaig fer la selectivitat, però després em vaig casar.
0: Ai, aquelles dones que deixaven de fer perquè estaven casades.
2: No, perquè estava embarassada.
1: Me gustó la respuesta,
0: Sí, molt bona, molt
1: muy,
0: bona.
1: muy, muy clara.
2: No és la
1: Sí,
2: veritat.
1: claro.
2: I així va ser, i ens vam casar. I vam viure aquí, en aquesta casa.
0: On estem ara?
2: Sí, i vam viure fins que ens vam separar.
0: Bueno, això és la vida.
2: Sí, i vam tenir dos fills, que una té 50 anys i l'altra en té 44, o 45, 44.
0: Hem de dir que acaba de dir que va viure fins als 50 aquí.
2: Sí.
0: Vol dir que, bueno, una vida.
2: Sí, tota la vida
0: I
2: aquí.
0: què vas fer aquí de mare? Només de mare o vas fer altres coses?
2: No, vaig treballar, li vaig anar... No m'agrada la feina, no m'agrada massa la feina d'estar a casa, de ser... No m'agrada mai. I...
0: Mestressa de casa, no?
2: No. No, no toca cap remei, però bueno, també vivíem amb els meus pares, llavors jo me n'anava a fer feina fora. Fent feina per fora.
0: Vas tenir més germans?
2: Sí, els meus germans són... Un se'n va anar a França, va viure... Als 18 anys se'n va anar a viure a França, allí va morir, fa 5 anys que es va morir allà. I l'altre també se'n va anar als 18 anys a França, amb ell, i però va tornar, es va casar aquí. I clar, ells me van obrir una mica les portes de...
0: Eren més grans que tu?
2: Sí, ens portàvem 4 anys cada un. Sí,
0: els germans grans ajuden molt, eh?
2: Sí.
0: Obren portes a les noies.
2: Clar, i com ells venien, el gran venia de vacances a l'estiu, doncs... Pues, molt bé, no, bé. Tinc una infància bona i, a més, els meus pares també. Ens van donar molta llibertat i eren unes persones molt del dia.
0: O sigui que això implica que veu viure, o sigui que tu et vas casar i vas viure amb els pares.
2: Sí.
0: I tens una experiència bona de viure i compartir tots la mateixa casa.
2: Sí, perquè ells eren persones molt adelantades a la seva època i eren grans, perquè la meva mare em va tenir que ella tenia 41 anys i el meu pare doncs, devia tindre 46, i ja eren grans, però tenien una mentalitat molt oberta. I sempre ho he dit, eren unes persones que podies conviure amb ells. Ens van posar a viure amb ells aquí, simplement pues, per passar el trago de... Bueno, ens casem ja tot d'una, i després, pues, com estàvem bé, pues, ens vam quedar a viure aquí. I bé, molt bé.
0: Bueno, però va arribar un moment que ja la cosa no rotllava...
2: I mos vam separar.
0: I es vau separar. Què va passar en aquell temps? Que et vas separar i on vas anar a viure?
2: Aquí.
0: Aquí. Et vas quedar?
2: Em vaig quedar aquí. Sí. I al cap d'uns anys... Després ell va morir.
0: O sigui, va marxar el teu home.
2: Sí perquè la casa és meva. La casa era dels meus pares. Ja. I ell va marxar. I després jo em vaig quedar aquí. Ell al final va morir, jo vaig estar amb ell l'última setmana, vaig estar amb ell a l'hospital, va morir i ja està, i aquí se va acabar la història. Ja feia 9 anys que estàvem separats, però vaig estar, quan va estar a l'hospital vam anar.
0: El vas anar a cuidar.
3: A mi hi ha una cosa que veig que es repeteix en moltes històries de dones, i és aquest anar intercalant la vida domèstica i la vida de treballar, no? I més en aquella època. Però, a més, tu eres dels 60, no?
2: Jo vas... del 55.
3: Val, 50-60.
2: No, del 55.
3: Clar, llavors sí que encara es convivia amb els pares. Es feia això, veritat?
2: Sí, al principi sí, però et vull dir, va ser per aquest motiu, perquè ens vam casar, doncs, en una setmana vam solucionar el problema i ens vam casar. I ja ens vam quedar aquí. Perquè, vull dir, no érem una família que compartíem tot, però cadascú tenia la seva independència, tant econòmica com de fer la seva vida.
3: I avui en dia també passa això. Hi ha moltes persones que tornen a casa seva per el motiu que sigui, i la convivència crea una tribu i crea una relació. No sé si en el teu cas també es va donar.
2: No, vull dir, estàvem... No ho sé, jo crec que el meu home s'estimava molt els meus pares, també. Però, no ho sé, sí, potser era com una tribu. Estàvem bé tots. Uns pares participaven... Aquí a meva casa sempre es va rebre amics nostres, fèiem sopar sempre, contínuament. i mons pares estaven sempre presents en totes les trobades de la gent jove, estaven sempre presents, vull dir, mai los vam apartar.
1: Bueno, me llama muchísimo la atención, lo que me llama siempre la atención cuando llegamos a los 50, ¿no? Llegar a los 50 años, esa revolución hormonal, esa revolución de vida, de nuevos proyectos, de nuevas cosas para hacer. ¿Cómo?

0: No es. A ver, yo siempre he estado aquí, pero fuera de aquí, de alguna manera.
1: ¿Cómo es eso?
0: Me he relacionado siempre muy fuera de aquí. No he tenido una vida aquí.
2: Quan diu aquí, vol dir gent està.
0: Gent està.
1: Sí.
0: Sempre he salido fuera. Siempre, aunque sea mora de Ebro, no, nada espectacular. Y entonces, pues conocí a una amiga allá y pues mira, vienes de vacaciones, me fui unos días de vacaciones y
2: A on?
0: a
2: Que
0: Mallorca.
2: no hem
1: A
2: dit el lloc, eh?
1: Mallorca.
0: A Mallorca.
1: A Mallorca.
0: Y al año siguiente me fui para allá. Y después conocí a mi pareja.
3: L'anada cap a Mallorca també va ser una anada cap a un altre cicle, cap a un altre moment de vida, oi?
0: Sí, va ser un canvi molt, molt bèstia. Va ser un canvi de viure sempre envoltada de gent, vull dir, clar, doncs, clar, va anar marxant gent d'aquí a casa. Va morir el meu pare, després va morir la meva mare, els meus fills, cadascú... Es va quedar el meu fill aquí a casa. I bueno, jo també vaig passar unes èpoques així molt tristes i molt llen de pressions i d'allò, però vaig decidir marxar i sí, m'ha canviat la meva vida completament. I vaig aprendre a viure sola.
3: Uau!
0: I em va agradar viure sola. És molt bonic viure sola.
3: I què t'ha portat viure sola? Què, és solitud o soledat o és trobar-se un mateix?
0: Trobar-se un mateix i aprendre a viure tu sola i a ser més independent. I a mi m'encanta viure sola.
4: Pero... Bueno, ella está diciendo esto, ¿eh? Pero yo conozco otra faceta de la Maite, como la Maite amiguera, la Maite social. Tenemos aquí en el pueblo, valga la promoción, pero bueno, es un grupo de lectura. Y así fue que nos conocimos, ¿no? Y para mí lo que trae Maite al grupo, trae comunidad, trae tejido, trae buen humor, ¿verdad? Entonces es interesante escucharte ese otro lado de la soledad o la solitud para ver esa otra Maite abierta a las amigas, a la comunidad.
0: Sí. Sí, bueno, me gusta también. Soy muy solitaria también. Ya. También me gusta estar sola, pero me gusta compartir y tener a alguien. Y además en aquest grup, no ho sé, ha sigut molt bonic. Sí. I m'agrada. No llegeixo tot el que hauria de llegeixo molt, però no llegeixo tot el que voldria explicar allà i no ho explico tan bé com ho expliquen altra gent, però m'agrada anar-hi i allí surten històries i xerres i m'agrada.
2: És molt bo compartir. A mi em crida l'atenció primer que has viscut en tribu. La primera etapa de la teva vida vas viure amb tribu, vull dir, amb molta gent, compartint molt, i després marxes a Mallorca, coneixes una persona, però abans tu descobreixes el viure sol, el ser independent seria, el ser independent de no dependre de ningú i tu buscar-te la vida. Aleshores, ara està, per la Luz Marina, estem descobrint aquestes dues bandes de la teva vida, perquè per una banda has viscut amb molta gent i has compartit, i per una altra has descobert el que és viure sola i manar tu amb tu.
0: Sí.
2: Això vol dir que ara, quan tu vas a compartir amb la comunitat, tu saps, perquè tu has viscut en comunitat.
0: Sí, clar.
2: Però també disfrutes quan estàs sola perquè has descobert el que és estar sola. I això és una vessant doble que és molt bo de descobrir.
0: Sí, vull dir, jo vaig estar temps sola allà, en un apartament de 50 metres quadrats, però que estava molt, molt a gust allà. I a veure, era un entorn no gaire, perquè era de molta gent que anava a fer feina durant l'estiu i hi havia de tot allí. I la Guàrdia Civil venia moltes vegades allà.

0: Un bloc de
1: això
0: pisos que havien...
1: Això ens ho has d'explicar en detall, eh? Això ens ho has d'explicar, que pinta molt divertit.
0: Era un bloc d'apartaments que n'hi havien 7 pisos i hi havien, jo crec que hi havien uns 700 apartaments. No ho sé, era enorme. Però allí hi havia gent de tota la calanya. Jo a vegades he estat sortint de la feina i anar a donar una volta amb el cotxe perquè aquella persona que estava esperant pujar a l'ascensor hagués passat ja. Però una volta estava dins, ho estava molt bé, molt a gust. Sí, i m'agradava. Estava bé.
1: És una aventura, doncs. Va ser...
0: Sí. Inclús una de les vegades, perquè jo l'hivern venia aquí, una de les vegades quan vaig tornar me van dir menys mal que no hi eres, perquè al quart pis hi va haver uns que van apunyalant un altre.
1: Oh, no.
0: Sí,
1: això.
0: Sí.
1: Fins a aquest punt, no?
0: Sí.
2: Quina part de Mallorca
0: això
2: era?
0: Era el port d'Alcúdia.
2: Alcúdia, d'unidó, perquè Alcúdia té fama de...
0: Sí, Alcúdia jo crec que és dels pocs... Encara estava una mica bé, vull dir, està bé, però en aquell...
2: Quan parles de l'Arenal, et diria Alcúdia.
0: Sí, Alcúdia està bé. Està bé. Que, bueno, quan hi ha tanta gent així de tants llocs diferents i hi havia la sèrie dels que estaven a primer pis, que eren tots uns borratxitos i bueno... I allí passaven coses, però bé, bé, molt bé.
3: ¿Y cuándo aparece Pedro Pons?
0: Pedro Pons pues aparece porque tiene un restaurante y voy allí porque me lo recomiendan y allí nos conocemos y bueno, y él estaba todavía casado, estaba entrando y su mujer tuvo un cáncer y murió. Y bueno, y después ya nos hicimos muy amigos y aquí empezó todo.
2: Aquí m'agradaria has triat una altra música que aquí aniria molt bé, que és de Sisa també. Quina
0: I
2: és?
0: Qualsevol nit pot sortir el sol.
2: I aquí podria anar lligat amb això que et va passar, no? Que
0: sí.
2: Vas descobrir una persona que et va obrir que sortís el sol, que cada dia surt el sol.
0: Sí.
2: És així?
0: Sí, sí.
2: Pues l'escoltem i després ens ho acabes d'explicar. Ah.

0: Molt bé, Maite. Cada dia, o cada nit,
1: cada nit pot
0: i cada
1: sortir
0: dia
1: sol.
0: també surt el sol.
1: Sí.
0: Ah, per tu, en aquell moment, a Mallorca, va ser un moment de sortir el sol, encara que Pedro tingués una situació complicada.
1: Sí, però vull dir, quan ell quan va tindre la solució, vull dir, ja va...
0: Ell va cuidar la seva dona fins
1: sí,
0: al final.
1: Sí, sí, i després pues, vam començar nosaltres a... I va ser conèixer una persona que em va aportar moltíssim, perquè me va... Era una persona que t'empoderava, vull dir que s'enfadava si li demanava paret de segons quines coses, que li deia, per què m'has de demanar si t'has de comprar això? No! I la veritat és que per mi ha sigut uns anys molt, molt guapos, molt, molt bé. I ell era un artista, ell pintava, ell escrivia, ell feia escultures, ell era una persona que tenia moltes inquietuds i ell deia, bueno, quan jo estic jubilat jo vull fer moltes coses. I a vegades, jo he pensat sempre que tenia moltes coses per fer i per donar, el que passa que pues, se va morir.
0: Què va passar?
1: Pues va tindre un infart, suposem. Estava sola a casa.
0: O sigui que va ser sobtat.
1: Sí.
0: O sigui, una mort sobtada.
1: Jo estava aquí a Ginestà perquè havien operat el meu net i la nit abans li vaig dir pues, segurament que tornaré aviat perquè igual torno la setmana que ve perquè com menys gent estigui al voltant del nen perquè li havien fet un trasplantament de fetge pues millor no cau tanta gent i dic no, estigui tranquil·la jo em solucionaré uns problemes que tenia i vindré i així va ser l'última conversa que vam tenir.
0: Però ell continuava vivint a Mallorca.
1: Sí, vivíem els dos a Mallorca. Vull dir...
0: No va arribar a venir a viure aquí.
1: No, és que no teníem intenció de vindre a viure aquí.
0: No teníeu intenció. No. Tu vas tornar arrel de la mort d'ell.
1: Sí. Sí, vaig viure 2 anys allà, el que passa que, clar, jo vivia en una casa que era molt gran i que jo no podia mantindre. Llavors, la van vendre. Jo vaig dir, jo no la puc mantindre i tampoc no podien, les seves filles no podien mantindre la casa per mi sola. Vaig estar 2 anys i mig i fins que la van vendre. I quan la van vendre, doncs, vaig venir cap aquí perquè allà no es pot viure. En un sou de jubilació no pots tindre.
0: Quants anys veu viure junts?
1: Pues uns 17.
0: D'un-hi-do?
1: Sí, sí, sí. O més, no ho sé. Sí.
2: Es interesante como las relaciones, una bonita relación, por supuesto, una relación sana, nos construye, nos contribuye, nos hace crecer, ¿no? Cuando estás al lado de una persona que te, sea hombre, sea mujer, o sea, en una pareja, que el otro te hace crecer, que el otro te acompaña, que el otro está ahí, la presencia, ¿no?
1: Sí.
2: Porque hay muchas presencias que no alimentan.
1: Sí, sí. Yo, a ver, yo vaig començar a fer coses fa un any i pico abans de morir ell, perquè jo feia feina durant l'estiu, feia feina, i després de l'hivern, clar, ell, les tardes són molt llargues, són nits pràcticament, i ell sempre tenia coses a fer, sempre ho escrivia, o d'allà, i un dia vaig dir, si provés... va voler canviar d'allò del llit,
2: la
1: capçalera del llit, va agafar una fusta, la va pintar i va fer... I després i volia provar de fer damunt, tapar-la amb resina. I li vaig dir, això? Podria fer alguna cosa? Jo, bueno, era dir... Podria fer això, ja estàvem a la botiga comprant el material perquè jo pogués fer. I ell, Maite, molt bé, això. I, clar, vull dir, sense que ell m'hagués... No me n'ensenyava, però me deia, mira, ara mirava ell vídeos i, vinga, prova de fer això, prova... I animava.
3: Uh-huh. I ara estic valorant la natura, perquè tu estaves a Mallorca, sí, que té una natura amb molta connexió, clar, la natura, la creativitat. I tu, quin triangle més interessant? Com va anar això? Com te va influir la natura a tu, a nivell de creativitat?
1: Bueno, allà potser sí, sempre... Què és el que et dic? Quan ell veia coses, vull dir, ell veia una rama, cas, li tenia, feia escultures amb rames del mar, feia coses. I bueno, pues tu veus el que veus normalment, això és un tros de rama que no val res, que és per tirar, per la basura i això, i després ell hi donava una forma. I això te fa que tu miris d'una altra manera les coses que d'allò. I, bueno, i com que anàvem a caminar i d'això, cada floreta que trobàvem o el que sigui, pues...
0: La Maite va fent somriures així per sota el nas, quan se'n recorda d'ell parla. I és molt maco perquè se li sent que encara està, sí. està d'ell.
1: Sí, sí, sí, està. Encara està.
3: Està i sí. Completa. I completa el que ets tu, també. Perquè, esclar, sí. En tu hi havia la llavor i aquesta persona sembla que t'ha ajudat a mirar.
1: A obrir-me, sí. Sí, m'ha ajudat molt. I a mantindre la meva, d'alguna manera, la meva independència.
0: És curiós com hi ha parelles, perdona, com hi ha parelles que són sumar, no?
1: Sí.
0: Que hi ha parelles que dones gràcies per haver-les trobat a la teva vida, el temps que hagi sigut.
1: Sí.
0: Però dones gràcies perquè ha sigut un sumar l'un amb l'altre, no? I un obrir portes i un obrir mirades. I això dona esperances a que les parelles realment poden funcionar així, no? És qüestió d'esperar. I de tenir sort, no?
1: Sí, sí.
0: I que aparegui.
1: Sí, és veritat. Vull dir, jo no m'ho podia esperar mai. No ho sé, però va ser així. Vull dir, ell era una persona molt... hi havia molta gent que se l'estimava, perquè era una persona molt calma, molt... una mica friqui, també, perquè totes aquestes coses... Tot això.
0: Coses que assenyala, coses... perquè tenim aquí un ocell que jo he dit al començament que està aquí amb nosaltres, sí, però és un ocell que és com d'aquell de metall i va fent que sí que sí amb el cap i és divertit amb uns ulls enormes.
1: I ell era una mica això. Jo a vegades me sorprenia de, però com pots mirar això? Sí, perquè me mirava un mussol. Un dia me'l vaig trobar al carrer Full que jo havia anat a comprar i ell estava voltant pel carrer fora al carro buit i només un mussol. Feíssim! I em deia, no, és que em mirava i l'he hagut d'agafar.
2: Maite, és interessant que cada vez que jo uso una pieza tuya, ¿no? ¿Cómo es?
3: Las arracadas.
0: Luz Marina porta unes arracades que ha fet la Maite,
2: sí.
0: I la Maite porta unes arracades que ha fet ella, que jo me les estic mirant amb unes floretes i me la vaig mirant de prop i m'agraden.
2: Sí.
0: Vull dir que, i clar, sí, sí.
2: Quan... I mis arracades, cada vez que las uso, yo siento que tengo una parte de ese amor conmigo. Entonces, sí, te lo quiero agradecer porque las cosas no son objetos, simplemente. Yo pienso que las cosas hechas a mano y hechas con amor y hechas a partir de una historia de amor siempre tienen un sentido. Y si tú las sabes, ¿ya? Entonces, cuando yo te veo que vas al campo, aquí a los viñedos, a los campos de Ginestar, que es precioso, que me han enamorado. Y las tengo muertas de envidia las dos.
1: Sí.
2: Y las tengo muertas de envidia que yo vivo acá. Y yo, no, pero ¿cómo? Y bueno, el otro día fuimos a caminar y a buscar amapolas.
1: Sí.
2: Y le decía, mira, yo, es un collar con esta amapola. No, pero Luz Marina, no, eso no es posible. La amapola está muy... Pero ese contacto con la tierra, con cada pieza tuya, ¿no? Eso me parece que tiene un valor muy grande, porque no es solamente una pieza, es una historia que cuenta tu historia.
1: Sí, bueno, perquè darrere de collir una amapola, a més, la ruella és molt fina, molt, té un d'allò, és tan fi que no la pots Però bueno, hem fet coses, eh? Sí. Hem fet coses.
0: Però anem a pams, perquè ens hem anat ja a les peces fetes. Sí. I no, hi ha un procés d'arribar de que ella va tornar aquí, ja sap com fer a treballar les resines i comença a fer, comença a crear.
1: Sí, vaig començar allà i per mi després continuar, vaig estar 2 anys vivint allà sola, quan ell ja no hi era, em vaig quedar allà i ho vaig passar, el dol allà, però un dol que ha sigut fàcil de passar. He plorat molt, perquè he plorat més per ell que no havia plorat mai per ningú, però la satisfacció és de que bueno, he tingut aquests 2 anys amb ell i que ja no he tingut prou, i que em va donar per mi fer la resina va ser com la sanació, perquè mentre estava fent això era, no pensava, o sí que pensava, però ho feia amb alegria. I curiosament, quan va morir ell, jo havia fet moltes pulseres, que havia estat aquí i tal, i quan vaig arribar allà vaig començar, després de la defunció, vaig començar a fer pulseres i pensava, i les penjava per internet. I quan en el temps me van tornar els records estos, jo pensava, estava loca de fer tantes coses, però és que per mi va ser, això ha sigut la meva sanació, la meva manera de passar el dol. I bueno, i he continuat. I clar, aquí pues ha sigut també la manera de viure. Jo si no faig alguna cosa cada dia, sembla que no em condeix el dia. Wow. No?
0: Sí. Quin és el procés que fas?
1: Bueno, primer és que no sé si és un procés.
0: Bueno, com ho fas?
1: A vegades vull dir, surto al carrer i a la millor arribo a una idea i pujo de seguida aquí dalt a la feu, d'allò, cullo flors, les asseco o directament les faig, depèn si ho faig en una resina o en l'altra, i això està fet en una resina.
0: Quan diu això, senyala les arracades que porta la Luz Marina.
1: De la Luz Marina estan fetes.
2: Sí,
1: no te les quitaré.
2: No.
1: Sí, estan fetes amb resina UV, que és la que s'asseca més ràpid. Aquestes estan...
0: És que porta ella.
1: Estan fetes amb la epoxi, que és més... És més delicada de fer perquè has de pesar-la, un dia has de fer dos elements, us has d'ajuntar i han de ser les mesures exactes pràcticament perquè si no, no s'asseca o no queda bé. I bueno, i ara, pues ara provaré de fer això i així estem. I anant comprant coses, perquè de material per fer coses en tinc
0: un fotiment,
1: molt.
3: I aquest passejar pels camps, aquest trobar flors, el poble t'està donant molt.
1: Sí, bueno, sí.
3: No només material perquè estàs creant, pensant, sinó estàs agafant els fruits de la terra.
1: Sí, i... sí. Mira, vaig començar que hi havia un camp de paulònies, que és un arbre que creix molt ràpid i fa unes flors, unes campanilles molt boniques. I en principi, quan passava per allà, veia les flors. Però un dia vaig veure que havien tallat els arbres i que havien quedat el que eren les closques que aguantaven les llavors, que aguantaven les flors, i dic, pues d'això en podríem fer alguna cosa. I bueno, i és així tot. Vull dir, és un continu de dir, pues mira, i això, si podria fer alguna cosa, i així és.
0: És curiós com funciona la creativitat, eh?
2: No, y creo que tiene también ella, además de esto, tiene un input muy grande de parte de sus amigas, porque es una fuente de creatividad total. Ay, Maite, yo quiero esto así. Mira que tal vez...
1: Sí. Y esta florecita no podría ser así. No, es perfecto.
2: Sí, o sea, esa unión entre mujeres también para valorar ese trabajo, ¿no? Ese reconocimiento que está en cada feria que se hace en el pueblo, en cada momento, en cada reunión nuestra, o incluso cuando ya no está, ¿no? Que, ¡uy, esos son de Maite! O ir a la peluquería donde la Sandra, sí, y Sandra tiene ahí toda la muestra, ¿no?
1: Sí.
2: Ay, mira, y las promociona. Entonces, es muy bonito esto de la red, del apoyo a una mujer que es del pueblo, que es artesana, que, ¿no?, que se valida todos los días en su creatividad, y no solamente se valida, sino que te alimenta, ¿no?
1: Sí.
3: I estem tocant un punt que també té molta relació amb la teva essència, perquè la flor... que significa tant, és símbol de tant, és la que tu has triat com a base de les teves investigacions artístiques.
1: Bueno, sí.
3: La flor, més que una altra part de la natura.
1: Sí, les flors, perquè al principi no... Al principi vaig començar i no les flors se'm feien... se m'assecaven a dins d'allò, però últimament veig que no, i a més teníem a la casa on vivia, teníem moltes bugambílies, i la bugambília és molt bonica, però cau flor que bueno, omplia sacs de jardineria de flors seques. Llavors vaig dir, bueno, doncs podria començar a fer algo amb les... I així vaig començar amb les flors, també. Perquè quan vaig començar, la veritat és que, ja dic, pues, però clar, al posar-les en resina se feien... Clar, no els havia tractat ni els havia fet res. I clar, i això tot té un procés de prueba-error, que no tot surt bé sempre. I bueno, i vaig fer bugambílies per un tubo.
0: Sí. Bueno, fixa-t'hi, a mi em fa pensar el fet de que has començat a dir, em va obrir la mirada per veure les coses d'una altra manera. Ell trobava una fusta i d'allà podia fer. Ell va trobar un mussol i va dir, és que em mirava.
1: Sí.
0: No em puc resistir, no? És com si t'hagués quedat a tu aquesta mirada, no? Perquè no és només les flors, és qualsevol material que tu veus, del que dius, et crida l'atenció pel que sigui, i dius, ah, amb això, mira, amb això puc fer això o allò, o el que
1: sí,
0: sigui.
1: Sí, sí, sí.
0: Quan deia la creativitat em referia a això, no? De que qualsevol cosa, el canvi de mirada implica aquesta creativitat, no? És dir, aquesta cosa que li donem sempre, aquesta funció, pot tenir una altra.
1: Sí.
0: Busquem-la, no?
1: Sí.
0: Investiguem, donem la volta. I això és un canvi de vida, perquè sí. La vida no és només aquesta creativitat, sinó la vida és també com la mires, no?
1: Clar, és que és així. Vull dir, veus coses que un altre dia no li hagués donat importància. I dius, bueno, pues a la millor d'aquí puc treure alguna cosa, puc fer... Mm-hmm. I així anem fent.
0: Bueno, diem que farem fotos de les coses que farà la Maite i les penjarem perquè les veieu. Vull dir que no quedaran només en la veu que estem escoltant, sinó que també els hi posarem imatge. Quins projectes tens?
1: Bé, és no puc mirar molt endavant. Vull dir, jo vaig fent, no tinc cap projecte. Vaig fent el que em sembla cada dia i ja està.
0: Ai, m'encanta perquè és el aquí i ara.
1: Que sí, tant perquè bé, el que sí. Pediem és que no, qui sap demà on siré.
0: Bueno, tu tens l'experiència del qui sap demà, sí. Vull dir que això ho has viscut en car, ho has patit, ho has superat, ho has integrat i li has trobat el punt bo.
1: Sí, sí, perquè jo voldria que em passés el mateix que li va passar també.
0: Ja.
1: Sí, sí. Perquè és una manera de no patir ni fer patir a ningú, que és trist, molt trist. I em va fer molta ràbia i hi havia moltes coses per fer encara, però va ser així. Vull dir,
0: hi ha una acceptació,
1: ell,
0: no?
1: Ell era el que era. Ell hagués mai, a més hi ha una poesia que és una despedida d'ell, i és tal com ell va morir, és la poesia aquella, que és molt bonica.
0: Hi ha una celebració, no, avui?
1: Avui fa, haguera fet 76 anys.
0: Avui seria l'aniversari de Pedro, i bueno, des d'aquí ho celebrem, estigui on estigui Pedro. I ens ha acompanyat en l'entrevista, ha estat aquí, perquè el somriure que ha anat fent la Maite i el brillo, la llum que té als ulls, això ho indica, no?
1: És que inclús a vegades li dic a la Marina i a algú, és que a vegades soc molt pesada en parlar tant de Pedro i de Pedro i de Pedro, però és que està amb mi, vull dir, és una persona que no
0: ha marxat.
1: No ha marxat, no marxarà mai.
0: Ha marxat, ha deixat la seva empremta,
1: sí, sí,
0: i tu
1: sí.
0: Està molt present. Està molt present amb tu. Això és molt maco.
1: Sí.
0: O no ho vius així?
1: Sí, sí. Vull dir, jo el recordo amb alegria. M'ha passat la tristor que tenia, vull dir, no ploro, però me'n recordo molt d'ell. Tinc els seus nets, que són nets meus també, que ara van estar aquí 4 dies. Tinc les seves filles, que em diuen madrastra, ara. Però, bueno, però que sí, que me'ls estimo molt. Ara aquest estiu i aquesta primavera vaig anar uns dies allà i molt bé.
0: Doncs Maite, se'ns ha anat el temps ja, se'ns ha passat tota l'estona, que ha sigut un plis-plas, la Luz Marina ens vol acomiadar.
2: Sí, que mentre escuchava Maite me acordava de García Márquez, que creo que era el que citava, ojalá no me equivoque, pero confieso que he vivido, ¿no? O sea, nos cuentas una historia, nos cuentas una vida que conecta no solamente con un hacer, ¿no? Se conecta con quien tú eres y conecta para mí con todas las mujeres de Ginestar, con esa fuerza, con esa potencia. Yo estoy muy feliz de ser parte de esa tribu. Muchas gracias.
1: Yo también estoy muy contenta de formar parte de esta tribu porque me ha aportado pues conexión con vosotros y que yo estoy muy a gusto.
0: Doncs tanquem així el Dones en Ruta. Aquest és el quart programa que hem fet de Dones en Ruta, aquesta prova pilot que vam començar amb una dona que estava cuidant vinyes i oliveres per fer vi i oli. I tanquem amb aquesta història que ha comentat la Luz Marina de les dones en perquè les dones som les dones. Això jo ho dic al programa. Les dones som sí, les dones. Sí. No hi ha una altra.
2: I bueno, i publicarem la pàgina d'Instagram.
0: Oh, i tant, ja. Oh, i tant. Sí. I res, donar les gràcies a la Luz Marina per tot el que s'ha passat i hem fet aquests dies aquí per gravar aquests programes, que ha sigut un plaer. Una altra la Blanca, abraçades. Gràcies, Maite, per rebre'ns a casa teva i explicar-nos aquesta bonica història.
1: Ha estat un plaer de rebre-us i, bueno, és la meva història i estic contenta d'haver-la. Ara ja pot passar el que sigui, és igual.
0: Està molt bé, se li veu una cara molt, molt, molt, molt, molt de llum, vull dir que això vol dir que està molt bé. I res, aquí tanquem. Voleu dir alguna cosa que tanquem?
3: Res, que la direcció de la RIM d'aquests programes, la coordinació, la tria de les persones per part de la Luz Marina, l'acollida de totes vosaltres, mostra la generositat de la dona. I per mi és agraïment pur i dur.
2: I la participació que tu has tingut en cada programa, en cada contenit. Clar,
0: sí, sí. I a més, dir, sí, sí, jo sóc parella de Dones en Ruta, me'n vaig amb tu i ho fem. Vull dir, clar, això és d'agrair a la Blanca.
2: Ha sido un trabajo muy lindo.
0: Muy lindo.
2: Son 4 encuentros que nos han traído mucha, mucha emoción, pero también mucho empoderamiento.
0: Sí, sí.
2: Hacer pensar que es posible, no importa la edad. Ahí hablábamos con Gaby, restauradora, hablábamos con las chicas Maria Esther i con Mireia sobre Progat i una lucha sobre com cuidar i treballar en comunitat. La Bernardeta.
0: La Bernardeta, sí, sí.
2: Y bueno, y cada que salimos de estos encuentros salimos
0: enriquecidas.
2: Enriquecidas.
0: Enriquecidas, sí, sí, esa es la palabra. Salimos. Sí. Yo, después de aquests cuatro programas, em sento rica. Sí. I venint, quan veníem amb la Blanca, venint cap aquí, jo vaig comentar, em sento feliç. Em sento feliç, em sento agraïda i em sento beneïda.
3: Total.
0: Doncs, i diu la Blanca, jo també. I això vol dir que quan engegues projectes d'aquest tipus i et compensen d'aquesta manera, vol dir que la cosa funciona. I vol dir que les dones, som les dones, estem aquí i hem d'anar aixecant la catifa i deixant anar totes aquelles coses que no serveixen ja. I aquí tanquem el Dones en Ruta. En propers edicions tornarem a estar, vull dir que no ho tanquem permanentment, sinó que ho tanquem de moment. Donem les gràcies a Ràdio Arenys per deixar emetre programes d'aquest tipus i facilitar-ho. I donem les gràcies a tothom, totes les dones que segueixen, que segueixin així i que s'empoderin, que tirin cap endavant, perquè les dones som les dones. I en paral·lel, amb els homes, com el Pedro, i molts homes, molts altres homes que ens fan costat i que estan allà amb nosaltres i nosaltres amb ells. Doncs aquí us desitjo, sigueu feliços i fins

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Coneixes els serveis que oferim des de Promoció Econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: El cor d'Arenys de Mar, davant del Mediterrani. Descobreix el restaurant Blau de Mar.
5: Cuina de proximitat, producte de qualitat i l'essència del Maresme a la taula. Una proposta gastronòmica inspirada en la cuina mediterrània, la sostenibilitat i la filosofia slow food.
4: Gaudeix d'una experiència única amb elegants menjadors interiors i terrasses amb encant.
5: Aquest estiu, els dijous al vespre, el millor jazz en viu a la nostra terrassa.
4: Som al Passeig Xifré número 2 d'Arenys de Mar.
5: Reserves al 93 158 60 65.
4: Segueix-nos a l'Instagram o visita blaudemar.cat.
5: Blau de Mar, el sabor del Mediterrani amb ànima del Maresme.
6: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.

0: Sabies que...
1: Una curiositat fascinant sobre el calendari és que al llarg de la història les societats han lluitat constantment per fer-lo quadrar amb el moviment real de la Terra. El calendari gregorià, el que fem servir avui, és només l'últim intent d'un llarg procés d'ajustaments. Un exemple sorprenent és el dia perdut de 1582. Quan el papa Gregori XIII va introduir el calendari gregorià per corregir els errors acumulats del Julià, es va adonar que el calendari tradicional s'havia desfasat uns 10 dies respecte al cicle solar. La solució va ser tan directa com radical. En molts països, després del 4 d'octubre de 1582, va venir el 15 d'octubre. 10 dies van desaparèixer del calendari, literalment. Aquest canvi no va ser universal ni immediat. Països com Anglaterra i les seves colònies no van adoptar el calendari fins al 1752, i en fer-ho van haver de saltar 11 dies per posar-se al dia. Molta gent de l'època estava convençuda que els havien robat temps de vida, i hi va haver protestes demanant que retornessin els dies perduts. Aquesta transició mostra com de difícil és sincronitzar perfectament el temps humà amb el temps astronòmic i com un simple desfasament pot transformar la manera en què entenem els dies, els mesos i els anys.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha creat un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, serà el cap visible com a expert en gestió de crisis migratòries per haver afrontat la situació quan era president del govern canari. Torres ha assegurat que la prioritat del govern espanyol és la devolució dels migrants a Marroc, però s'ha de fer amb garanties pertinents, d'acord amb l'ordre internacional i respectant els drets humans.
2: La devolución y la repatriación de la mayor cantidad de las personas, mayores y menores, y también a la vez ir trabajando con la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados. Junto a ello, una recuperación económica y también social.
1: El govern espanyol ha impulsat una nova llei d'asil i una reforma parcial de la llei d'estrangeria per adaptar-les al Pacte Europeu sobre Migració i Asil. Canviem de tema. Tarragona refà de les conseqüències del temporal de pluja, intensa, vent i pedra que ha afectat tota la ciutat de punta a punta. Ahir, recordem, els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts, netejar els carrers, però encara hi ha uns 2.000 abonats sense subministrament elèctric. L'alcalde Rubén Viñuales és partidari i ha dit de revisar protocols, però veu complicada la capacitat de les administracions d'anticipar-se a episodis tan ràpids.
3: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. Que altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
1: I la Ronda de Dalt recupera el carril tallat entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura de l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. El carril estava tallat en dos sentits des del passat 3 d'agost per minimitzar els futurs talls nocturns i optimitzar els treballs i recursos. L'obra per tapar aquest tram de la Ronda agafa forma amb la col·laboració d'aquestes darreres setmanes de la meitat de les peces que formen el nou sostre. La previsió és enllestir-lo a finals de 2027. I detenen el conductor de la moto implicat en l'accident mortal a Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà aquest dilluns. Els agents l'han arrestat aquesta matinada després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar per les ferides que li va provocar l'accident. I acabem amb nom propi, el del terrassenc Xavi Hernández, que inicia una nova etapa com a seleccionador dels Països Baixos de futbol. El tècnic vallesà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès. Fins al 2030, el català s'estrena oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
0: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera a entorrar-se al sol.
4: Ànimes és un espai de reflexió, de poesia i de música, un espai per endinsar-nos dins del cor. Un programa dirigit i presentat per Josep Torrents Missé i Rafael Caro Ponte, o per Rafael Caro Ponte i Josep Torrents Missé, amb la col·laboració de la PIM Ilian Miró i el control tècnic en Joan Bosch.

0: una família i un ruc. Una vegada hi havia un matrimoni amb un fill de 12 anys i un ase, que van decidir viatjar, treballar i conèixer món. Així varen marxar tots tres amb el ruc. En passar pel primer poble, la gent comentava: «Mira aquest noi malcriat, ella sobre el ruc i els pobres pares ja grans a peu». Aleshores la dona va dir al marit: «No permetem que la gent parli malament del nen». L'home el va baixar i se'n va pujar ell. En arribar al segon poble, la gent murmurava: «Mira que poca vergonya aquest tipus. Deixa que la criatura i la pobra dona vagin a peu, mentre ell va molt còmode a sobre». Aleshores van prendre la decisió de pujar-la a ell a l'asa, mentre pare i fill es tiraven de l'asa. En passar pel tercer poble, la gent deia: «Pobre home, segur que després de treballar tot el dia encara ha de portar a la dona sobre el ruc. I pobre fill, quina vida li espera amb aquesta mare». Es varen posar d'acord i van decidir de pujar tots tres a l'asa per seguir amb el seu peregrinatge. En arribar al poble següent, van sentir que els habitants s'exclamaven: «Mare de Déu, que en són de bèsties aquests tres! Tots tres a sobre el pobre animal! Li trencaran l'esquena!» Finalment van decidir de baixar tots tres i caminar al costat del ruc, però en passar pel següent poble van sentir que la gent se n'enreia: «Mira tu, aquests tres van caminant quan tenen un burro que podria portar-los». En conclusió, no escoltis massa el que diu la gent, perquè facis el que facis, sempre et criticaran, de manera que tria tu mateix quina és la decisió correcta, i un cop n'estiguis convençut, no t'importi el que diguin ni que pensin els altres. La família del conte, al final, sabeu què va fer? Van decidir continuar el viatge, pujant una estoneta cada un sobre el ruc i deixant-lo descansar també de tant en tant, i que cadascú digui o pensi el que vulgui.
1: Us deixo una cita d'Àngela Becerra. Hi ha vegades que la vida creu en el teu camí coses meravelloses, que apareixen perquè sí, que no busques i no obstant trobes. A la teva mà està llavors aprendre a valorar-les tal i com es mereixen. De vegades es tracta de persones, de vegades de moments fugaços.

Inici de càntic en el temple, de Salvador Espriu. Homenatge a Salvat Papaseit. Ara digueu, la ginesta floreix. Arreu als camps hi ha vermell de roselles. Amb nova falç comencen a segar el blat madur i amb ell les males herbes. Ah, joves llavis desclossos després de la foscor, si sabíeu com l'alba ens ha trigat, com és llarg d'esperar un alçament de llum en la tenebra. Però hem viscut per salvar-vos els mots, per retornar-vos el nom de cada cosa, perquè seguíssiu el recte camí d'accés al ple domini de la terra. Vàrem mirar ben al lluny del desert, davallàvem al fons del nostre somni, cisternes seques esdevenen cims pujats per esglaons de lentes hores. Ara digueu, nosaltres escoltem les veus del vent per l'altre mar d'espigues. Ara digueu, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble.

I ara us llegiré dos relats que us he preparat. El primer es diu La tassa buida, de Marc de Sment. Nanin, un mestre japonès que visqué a l'era de Meiji entre l'any 1868 i el 1912, va rebre un professor universitari que venia a preguntar-li sobre el zen. Nanin va servir el te, va omplir la tassa del visitant i tanmateix continuava deixant caure te. El professor va observar la tassa vessar fins que no va poder més i li va dir: "El te està vessant, ja no n'hi cap més." "Igual que aquesta tassa", va dir Nanin, "vostè està ple a vessar amb les seves opinions i especulacions. Com puc mostrar-li el zen si no vull de primer la seva tassa?" El segon relat es diu Un mar de petits focs. Un home del poble de Naguà, a la costa de Colòmbia, va poder pujar al cel. En tornar, va explicar com des d'allà dalt havia pogut contemplar els éssers humans i com no són més que un mar de petits focs. "El món és això", va explicar, "un munt de gent i un mar de petits focs. Cada persona resplendeix amb llum pròpia entre les altres. No hi ha dos focs iguals. Hi ha focs grans, focs petitons i també focs de tots colors. Hi ha gent també de foc serè, hi ha gent de foc esbojarrat, que omple l'aire de juspires. Però alguns focs, ximplets, ni il·luminen ni cremen, però n'hi ha d'altres que cremen en la vida amb tant d'ímpetu que no se'ls pot mirar sense parpellejar.

0: I avui, amics i amigues, per acomiadar-nos, ho farem amb unes paraules reflexives i plenes de positivitat de Martin Luther King, un clergue i líder del moviment afroamericà dels drets civils durant la dècada de l'any 1950. I tot seguit, la Pi, Milian, ens recitarà un poema en què ella mateixa és l'autora. Espero que la nostra selecció us agradi. Si no pots volar, corre. Si no pots córrer, camina. Si no pots caminar, gateja. Però facis el que facis, segueix endavant.
1: Potser el meu poema més bonic sols tingui una paraula. Estima'm.
0: Carai, curt, però potentíssim, eh?
2: A veure...
0: Jo crec
2: que més que dinàmic, normalment intentem que ho sigui el nostre programa, el d'avui és intens, eh? Déu-n'hi-do, no us sembla, nois?
0: Sí, jo el que volia acabar de dir és que ell ha parlat d'estimar, tu també amb la mirada has parlat el corazón herido, proclama la mejor frase, te quiero, me quiero, quiero, no? Sempre com que anem a buscar aquest rerefons, no?, que té que veure, doncs, a veure, amb aquest sentiment tan preciós i tan bonic com és l'amor, la bondat, la tendresa, i penso que hem d'anar per aquí, però també no ens oblidem de qui han anat els sentiments que ens provoquen malestar.
2: Pues sí, però aquests els oblidem, eh? El possible, aquí, al programa nostre de poesia, aquí, tot lo agradable, tota l'estimació possible i art, tota l'art que hi capia.
1: Hem de ser positius i l'amor és el més positiu que hi ha. Mou muntanyes, l'amor. Vull dir que és etern.
0: Llavors també vull mencionar doncs, el poema que, o l'escrit que ha llegit la Pi de Te doy permiso, i m'ha agradat al final que dius Te doy permiso a no pedir permiso porque así el amor és completo. Una altra vegada ens surt l'amor, no, Rafael?
2: Sí, i a més, aquest te doy permiso amb el dia d'avui, la relació que hi ha home-dona, és important, eh?
1: Molt bo el poema aquest, la veritat. Em costa recitar en castellà perquè m'agrada més, em sento més còmode en català, però aquest poema és boníssim i valia la pena recitar-lo en castellà i arriscar-se. No
0: sí,
1: sé com
0: sí, no,
1: s'entès
0: molt bé i és molt profund.
1: Però és molt profund i bé, i és molt bo.
0: Doncs també, a veure, mencionar doncs, aquest relat que en primer lloc jo he pogut... A veure, compartir amb vosaltres una família, un ruc. Aquest aquí és un conte molt antic, per això, eh? Que facis el que facis...
2: Murmuracions i murmuracions.
0: Eh?
2: Sí.
0: Sempre et poden criticar.
2: Veritat.
0: Solució, que cadascú digui o pensi el que vulgui i cadascú, doncs, que faci el que bonament, doncs, senti que ha de fer.
1: Sí.
2: També m'ha agradat que hem parlat d'uns focs de tots colors i de focs de vida i focs de tot... I el foc se'ns estimula a la vida. I el mou cap a la vida, cap a la llum.
1: Jo el que voldria era incidir en el poema de Salvador Espriu, que l'ha recitat molt bé, tot i la dificultat de recitar Espriu, i ha estat molt... Molt bo.
0: Moltes gràcies, perquè, a veure, m'he esforçat una mica, l'he volgut llegir a poc, pronunciant, sentint... Però, mica en mica, vols que t'ho digui, anem aprenent. Vull dir, d'això no en sabrem mai, perquè el Rafael sí que és un gran rapsoda i tu també t'estàs, curant doncs,
1: jo soc
0: amb l'art de
1: recitar. Autodidacta.
0: Sí, doncs,
2: tots fem el que podem.
1: Però Espriu boníssim.
0: Doncs, em sembla que no ens queda més temps. I res més, amics i amigues, oients, amb aquests versos i amb aquests comentaris que us hem fet, ens acomiadem. Fins al proper programa d'Ànimes. Abraçades per tothom.
2: Felicitats per tothom, també.
1: Petons i abraçades per tothom.
3: Ràdio Arenys, primera. Connecta amb la primera música. Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

Ens encanta la bona música. Ràdio Arenys, la primera. Ràdio Arenys. Sintonitza amb els grans temes a Ràdio Arenys. La primera. La primera música.

Ràdio Reus, la primera. Música. Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys també som els primers en música. Ràdio Arenys, la primera.

0: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en fer una barbacoa amb els amics.
1: El Rial, el centre odontològic de confiança, on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Sa Clavella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.
2: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
3: Marta!
4: Ei, hola, com estàs?
3: Superbé, cada dia em sento millor.
4: I el secret?
3: Doncs ho tens ben a prop.
4: Sí?
3: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
4: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
3: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
2: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
5: El Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres indrets i cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón, dirigit i presentat per Manel Sorribes, amb la col·laboració d'Albert Blasco i Josep Dalmau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Un incendi crema al parc de Collserola, al barri de Canyelles, per sobre de la carretera alta de Roquetes. Segons fonts de l'Ajuntament de Barcelona, el foc s'ha declarat poc després de les 3 de la tarda d'una zona de matolls i se'n desconeix l'abast, tot i que les flames s'estan estenent ràpidament i estan a tocar d'una línia d'alta tensió i ascendeixen pel turó. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat diverses unitats dels bombers que treballen en l'extinció, sobretot centrats al flanc dret. Hi ha un helicòpter, dos avions i efectius del GRAF. La columna de fum és visible des de diversos punts de la ciutat. I dues de les tres persones ferides per la caiguda d'un mur a Roda de Barà durant l'episodi de pluges torrencials de dissabte a la matinada són amb mort cerebral. Les víctimes són mare i filla. Dues dones, la filla té 18 anys, van quedar ferides en estat crític i greu, respectivament, després que els caigués un mur a sobre al port de Roda de Barà. L'accident va deixar un total de tres persones ferides i les dues dones van ser traslladades a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Precisament l'episodi de temps violent d'ahir ha afectat també el Baix Penedès, només dos dies després dels aiguats del cap de setmana. La pluja ha tornat a provocar inundacions i diverses incidències, sobretot als barris marítims del Vendrell. Una de les situacions més complicades s'ha viscut al pont dels Masos, a Coma-ruga, on agents de la policia local han rescatat un home que havia quedat atrapat dins del seu vehicle. Escoltem l'agent Miguel Ángel Rodríguez del Vendrell.
2: Vam veure un vehicle que estava enfonsat a l'aigua. Dins del vehicle hi ha una persona fent així espavents amb els braços i no ho vam pensar. Vam despullar-nos i vam nedar fins al cotxe. Vam trencar el vidre, el vam treure del vehicle perquè estava en estat de xoc.
1: I un ciclista ha mort aquesta tarda en una caiguda a la via, a la C-147, al terme municipal d'Alt Àneu. Els Mossos han rebut l'avís del sinistre a la 1:11. Per causes encara s'investiguen, el ciclista ha caigut a la via i ha mort. Amb aquesta víctima ja són 89 les persones que han mort en sinistres de trànsit a les carreteres catalanes des de començaments d'any. I parlem a l'Alt Empordà perquè Roses prova aquest estiu un nou sistema d'intel·ligència artificial per reforçar la vigilància i la seguretat a les platges. La prova pilot s'està fent a Santa Margarida, on una càmera analitza en temps real el que passa a l'aigua i és capaç de detectar, en aquest cas, possibles situacions de risc, com ara, per exemple, la indisposició sobtada d'un banyista que normalment genera greus ensurts.
0: Notícies en xarxa. Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. Temps de salut. Un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida a un professional i especialista en el camp de la salut on parlem de malalties comuns, trastorns i dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut. Presentat i dirigit per Josep Torrents.

0: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu. I abans d'iniciar el programa volem saludar tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda a en Iago Paricio, col·laborador del nostre programa de Temps de Salut i que ja ha participat en diverses ocasions en aquest espai radiofònic. Com estem avui, Iago?
1: Doncs molt bé, encantat de tornar a estar aquí un cop més.
0: Sí, hi ha alguna sensació especial avui?
1: Home, sempre... Cada programa és un món.
0: Cada programa és un món i cada convidat és un món, no?
1: Sí.
0: Molt bé, doncs res. També, a veure, com no, hem de donar... la benvinguda i saludant en Joan Bosch, que és qui ens acompanyarà en aquest programa i fa que sigui possible aquesta audició per tots vosaltres. Doncs bé, Joan, sempre ens preguntem el mateix. Ens agrada aquesta casa perquè cada setmana anem variant de mitjà.
2: Exacte.
0: I ara no sé com hem d'anar aquesta setmana.
2: Doncs mira, aquesta setmana anirem per aire.
0: Aire.
2: Sí, i escolta'm, ens esperen per anar a agafar un helicòpter que ens farà, doncs, les delícies de la vista, perquè anirem a veure els paisatges que tenim per aquí, que, escolta'm, n'hi han de molt bonics, eh? El Montnegre,
0: no, Montnegre,
2: el Corredor...
0: Corredor, també, sí, sí.
2: I també, doncs, la costa.
0: No, la costa també, a veure, que tenim una costa molt maca, eh? Doncs jo em miraria de parlar amb el pilot, a veure si ens acompanya fins al Turó de l'Home. No sé si és possible.
2: Jo crec que sí.
0: Va,
2: sí,
0: vinga, sí, va, sí, doncs sí, fem aquest esforç. A veure, ja li comunico
2: ara li
0: en un momentet.
2: Anem a la cabina i li comentem. Tu tranquil, doncs, que ens farà un viatget.
0: És que jo, de petit
2: tranquil.
0: I de menut, anava molt al Turó de l'Home. I ara el vull
2: maco.
0: Veure amb
2: nevat,
0: vista d'ocell.
2: Escolta, potser està nevat, o no?
0: Segur. Doncs res, vinga, ara ja desvetllarem el contingut del programa d'avui. Doncs avui, a Temps de Salut, encetarem un nou tema relacionat amb l'adolescència i les dinàmiques familiars. I ens preguntarem en què consisteixen les dinàmiques familiars, per què són tan importants en l'adolescència, com també esbrinarem quina connexió hi ha entre les dinàmiques familiars i les constel·lacions familiars sistèmiques. Per altra banda, coneixerem com funcionen les constel·lacions familiars en l'adolescència i en què ens poden ajudar. Per això hem convidat a la Verònica Medina Martín perquè ens en parli i ens ho expliqui. La Verònica és consteladora familiar sistèmica i regressiva, formadora de constel·lacions familiars al Centre Psicoterapèutic Mulla de Pineda de Mar, i viu a Pineda de Mar.

L'adolescència és un període important de transformació, de canvis i de recerca d'identitat, on les dinàmiques familiars esdevenen un mirall i un suport essencial. En aquesta etapa, la persona no evoluciona aïlladament, sinó dins d'un sistema familiar amb el qual interactua constantment. La mirada de les constel·lacions familiars sistèmiques resulta molt útil per comprendre aquests canvis. Aquesta perspectiva ens ajuda a veure com la nostra història familiar, inclosos fets, relacions o emocions no resoltes del passat, influeix directament en el present i en les dinàmiques actuals. Ens permet entendre, per exemple, per què certs comportaments o conflictes es repeteixen. Aquesta comprensió no només és valuosa dins de la llar, sinó que també ho és dins de l'àmbit escolar, les amistats, la salut i en la parella. Les dinàmiques que s'aprenen dins de l'entorn familiar sovint es reprodueixen en aquests altres contexts. Aplicar aquesta mirada sistèmica ofereix eines per tancar cicles i construir vincles més sans i conscients en totes les àrees de la vida. Amb aquesta introducció obrirem l'entrevista d'avui i coneixerem l'opinió i l'experiència de la nostra convidada. Arrenquem!

0: Molt bé, Verònica, ja et tenim aquí, en el nostre plató. Doncs benvinguda i amb ganes d'obrir aquest nou camp, que per primera vegada parlem de l'adolescència.
1: Oh, per mi és un regal estar aquí i poder donar una altra mirada, no?, a lo que es pensa de l'adolescent.
0: Exactament, és que en teníem ganes, perquè de veritat que després de... A veure si me'n recordo, després de 340 programes, avui és el 341, hem pogut trobar una persona com tu, i també en vindran més del centre on t'estàs desenvolupant aquesta fantàstica feina, per parlar de l'adolescència. Doncs res, agrair-te que avui haguessis acceptat la nostra invitació, que estiguis aquí amb nosaltres, i farem aquest viatge per helicòpter avui.
1: Anda!
0: Sí. Doncs res, Verònica, per començar, què et va impulsar a donar el pas per especialitzar-te en adolescents?
1: Bueno, de primeres, el pas de dedicar-me a això me'l va donar la meva filla, no? Al final, com ella, va començar l'adolescència molt aviat, amb 9 anys, i com no podia gestionar les seves emocions. Això el que va fer és, com mare, despertar-me aquesta part de com educar-la, no? Com gestionar tot això com mare. Jo ja em dedicava a fer constel·lacions, però mai m'havia fixat en un adolescent. I ella era com el meu mirall, primer com mare, i després amb va portar el passat a la meva adolescència, que no va ser una adolescència doncs, molt fàcil, no? I aquí em vaig donar compte que les seves emocions eren les meves.
0: Carai, i a partir d'aquí et planteges, dius, bueno, a veure què faig.
1: A veure què passa, sí.
0: I això d'aquí ha sigut un nou camp, perquè dintre del camp de les constel·lacions jo no sé si hi ha especialistes amb adolescència.
1: Bueno, n'hi ha poques, perquè en principi el que és una constel·lació en si no es treballa un adolescent amb una constel·lació normal, perquè pues això, no?, el seu camp o la seva mirada no pot comprendre que pertany a un sistema. Però sí que nosaltres ho fem, perquè al final sí que ens arriben a la consulta adolescents conscients, que ja estan una mica treballats, i que, bueno, que s'obren aquest camp, i com que la vida te'l porta, doncs dius, i per què no?
0: I per què no?
1: Clar.
0: Llavors, amb adolescents... A veure, jo diferenciaria dues coses. Com fa que et dediques tu a les constel·lacions familiars i amb adolescents quan, també?
1: Bueno, que em dedico a les constel·lacions familiars molts anys, igual, no sé, 8 o 9 anys, i que ens dedico als adolescents 4.
0: O sigui, combines adolescents i adults?
1: I adults, exacte.
0: O sigui,
1: sí, em dedico
0: cantó
1: a les famílies en si.
0: A
1: llavors,
0: les famílies.
1: Sí. Pues una vegada cada cierto tiempo, diguéssim, fem el taller de grup de constel·lacions de nens o d'adults.
0: D'adults. Molt bé, llavors, a veure, hem parlat de les dinàmiques familiars. Ens pots explicar en què consisteixen aquestes dinàmiques familiars?
1: Sí. Al final són patrons, normes o rols o vincles que es creen dintre del sistema familiar. Normalment són inconscients, o sigui, no són conscients de que portem això. Són heredats. I això ens influeixen a la vida, com ens relacionem amb els altres, al final.
0: Està bé. Aleshores, per què són tan importants les dinàmiques familiars? Què passen aquí?
1: Bueno, perquè l'adolescent s'està definint, no? Et refereixes com a l'adolescent, no?
0: Sí,
1: a l'adolescència, diguéssim. Sí. Llavors, ell al final s'està definint el seu ego, no? La seva identitat. I ell viu dintre d'un sistema familiar. I ahí en el sistema familiar, si n'hi ha tensions, càrregues, doncs això pot afectar a la seva forma de vincular-se amb els altres. O sigui, ell el que està fent també és aprendre doncs això, l'educació dels pares. I
0: sí,
1: els pares carreguem coses dels avis, besavis, etcètera.
0: Exacte. Doncs escolta, per què no ens expliques la diferència que hi ha pels que poder no estan massa basats en tot això, entre dinàmica familiar i constel·lació familiar sistèmica?
1: Vale, jo crec que el que és la constel·lació familiar sistèmica és com l'eina o l'eina que tenim per veure les dinàmiques ocultes que hi ha als sistemes familiars, diguéssim.
0: Vale, les dinàmiques ocultes, allò
1: exacte,
0: invisible, que no es veu,
1: invisible,
0: però que et remarca i que a vegades et fa tenir una actitud determinada...
1: I repetir-la a lo largo de la teva vida.
0: Imagina't tu.
1: Sí,
0: imagina't.
1: Vull dir, ja les carreguem sempre.
0: Aleshores, abans de posar el primer espai musical, per què no ens expliques el que són les constel·lacions familiars? Perquè ho entenguem.
1: Uh-huh. Vale, d'acord. Mira, jo crec que la millor forma d'explicar-lo és que, bueno, que al final tots venim dintre de... No? Tots formem part d'un sistema familiar, no? En si. I també formem part d'un sistema general, vull dir, de l'univers, no? todos somos un sistema.
0: Sí.
1: Llavors, hi ha una part en els sistemes familiars que es diuen el campo morfogenético, i en aquest campo morfogenético hi ha una informació de, diguéssim, situacions que viuen els nostres avis, besavis, etc.
0: Sí.
1: I queda guardada aquesta informació en aquest camp que està dintre de nosaltres. Llavors, normalment, quan fem en grup, quan fem una constel·lació grupal, el que fem és que el que constel·la amb el grup elige les persones del seu sistema i surten al camp, i aquí hi ha el moviment. Es genera, la, diguéssim, podem veure la dinàmica que està oculta.
0: La que està oculta.
1: Exacte.
0: Val, i això d'aquí es genera amb tots els membres del grup, aquells que han sigut escollits per fer aquesta representació.
1: Ah, exacte.
0: Val, i ens ho aniràs explicant, perquè això... Poder, sí, és... perquè jo també, a veure, tu ets formadora, jo m'estic formant. Sí. O sigui, tu series la meva mestra i jo seria el teu alumne. Però bueno, avui és al revés. Bueno, avui ja. És al revés.
1: No, saps què passa? Que és, per més que ho expliquis, jo sempre costa, convido, sí, convido, sí, a que vinguin a veure, sí, una, sí, constel·lació.
0: És el millor, sí, és el millor.
1: Sí, és la millor manera de veure.
0: Per mi són fascinants. No, sí, sé si aquesta és la paraula que t'encaixa, però a mi, mi sí. Doncs mira, també és fascinant aquests temes que tu ens has suggerit per al programa d'avui, que els has escollit i que t'encanten i també volem escoltar-los. Doncs, per tant, Joan, ens poses el primer tema musical que ens ha suggerit la Verònica?
2: I tant que sí. Doncs mira, per començar el nostre trajecte musical ens arribarem fins a Roda de Ter, Osona, per seguir un, i escoltar un dels èxits d'Oques Grasses, publicat l'any 2024, i que forma part del seu àlbum Fruit del Deliri. Aquest s'anomena Sort de tu.

0: Preciosa la cançó que acabem d'escoltar, Sort de tu, toques grasses. Per mi és un cant a la vida i a l'amor en la forma més pura. La lletra ens parla dels nous començaments simbolitzats per l'alba sobre els terrats. Això és tal com ho diuen a la cançó, que ho canten. L'alba sobre els terrats, que m'ha agradat molt. I també la bellesa de compartir aquests moments amb algú especial. La cançó transmet un missatge de gratitud i valoració per les persones que han deixat una empremta a les nostres vides, però que es converteix en una celebració pel fet de tenir algú especial, com també de les ganes de viure la vida plenament. Així queda reflectit quan canten. És igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí, tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. Verònica, per què ens has suggerit aquest tema tan preciós d'Oques Grasses?
1: Bueno, perquè al final aquest tema jo no el coneixia i la meva filla està estudiant.

0: l'adolescència. I també volem saber quin és aquest origen de les constel·lacions familiars i qui va ser el seu creador.
1: Bueno, el creador de les constel·lacions va ser Bert Hellinger, un psicoterapeuta alemany i missioner d'Àfrica. Avui dia es va anar de missioner i va veure com els africans tenien una forma concreta de resoldre els conflictes. I es va quedar amb això, llavors, amb la seva tècnica, i va lligar una mica tot això d'Àfrica,
0: sí.
1: Pues va crear les constel·lacions.
0: O sigui, ell s'ho va inventar.
1: S'ho va inventar, sí.
0: Ostres, que bo,
1: ell dijo, ostres, mira, com gestionen aquí els Zulu, no?
0: Els Zulu,
1: sí, em sona que sí. I llavors, pues, bueno, pues el van aprovant. Van aprovant, va veure resultats i el va patentar. Al final.
0: Que maco, que maco. Llavors, a veure, aquest concepte principal de les constel·lacions familiars que s'ha comentat, i si no, doncs aprofundirem una mica més, són els ordres de l'amor. I segons el mateix Bert Hellinger, aquí hi ha una frase, una dita d'ell que m'agrada, va dir que amb amor, només amb amor, no n'hi ha prou.
1: No.
0: Ha d'estar amb ordre. Uh-huh. Aleshores, quins són aquests ordres de l'amor?
1: Bueno, al final, ell sempre deia que si hi havia tres ordres principals, l'energia del sistema i els conflictes pues, es lliberaven, no? Llavors era la jerarquia, la pertenència i el dar i recibir. La jerarquia per prendre normalment pues, l'energia dels pares, la força per sostenir, no? Primer van els pares, avis i besavis, no?
0: Sí.
1: I si hi ha aquest desordre, llavors pues, l'energia no flueix i tu no pots sostenir la vida.
0: No pot fluir.
1: Llavors la pertenència, perquè sempre sentim que necessitem pertenecer a un sistema familiar per poder sobreviure, no? I el rebre, l'equilibri entre rebre i donar...
0: I donar...
1: Això jo crec que és el més complicat de la vida, no? O sigui, el dar i que l'altra persona pugui prendre això.
0: Prendre això, prendre i també equilibrar-ho, no?
1: I
0: també,
1: equilibrar-ho.
0: Perquè això d'aquí, clar, un quan és pare, dona, invento, i el fill rep, però també a vegades això d'aquí es torna...
1: Sí, però aquest ordre, aquest ordre sí que et toca com pare donar i com fill rebre. Llavors, l'única manera de poder equilibrar això és que el fill doni el que el pare li ha donat als altres. Vull dir, ja sigui amb els seus fills o amb un projecte.
0: Amb un projecte de vida.
1: De vida, exacte.
2: Quins canvis t'has trobat amb un adolescent actual i un adolescent de fa 10 o 20 anys?
1: Vale, d'acord. Clar, com que fa 4 anys que treballo amb adolescents i que estic amb ells dia a dia, jo m'he notat molts canvis. A l'hora, quan ells constel·len, la forma de veure la vida és diferent. Vull dir, al final la constel·lació el que fa és donar-te una altra mirada de lo que estàs veient. Posa al conscient coses que tu no pots veure. Llavors, quan tens aquesta mirada, la teva vida ja canvia. I de fa 20 anys, bueno, pues no teníem aquesta... Si amb ells, pues, adolescents de fa 20 anys, no tenien aquestes eines. O l'eina de les constel·lacions es veia com algo màgic, no? Perquè el nombre constelaciones. Però no és real. Al final és sistèmic. Al final és ordenar.
2: Algo que se veía muy lejano, ¿no?
1: En aquella época. Sí, era como, uy, esto es raro. Sí.
0: ¿Vos tenés una otra pregunta, Iago?
2: ¿Qué consejo le darías a un adolescente de hoy en día?
1: Le diría que se entregue a la situación que está pasando i que res és casualitat, que tot això després li donarà unes eines perquè ell pugui treballar la seva vida d'adult. Sí.
0: Clar, llavors parlant d'adolescents, perquè em vull centrar aquí,
1: uh-huh.
0: Per què serveixen les constel·lacions familiars amb aquesta gent, amb els adolescents? Per què els hi serveixen?
1: Bueno, perquè al final ells estan en un moment on s'estan trobant, no? I les constel·lacions, el que... Primer, perquè quan treballem la dinàmica de constel·lacions en grup, el que fem és educar el fill d'alguna manera emocional de que necessita al pare i a la mare per sostenir-se. ¿Vale?
0: Sí.
1: I moltes vegades, quan estem en aquesta època de la vida, estem enfadats amb el pare i amb la mare. ¿Por qué me has dado la vida si yo no puedo sostener esto, no? Tot el que m'està passant,
0: no? Sí, moltes vegades estem enfadats amb ells i què hi pintem aquí? Què hi pintem? Què fem? etcètera.
1: Clar, i no em fas cas... I...

0: no sé quantos, i al final el que fem és que un adolescent es posi també amb la posició de pare i mare perquè pugui sentir que està sentint el seu pare i que està sentint la seva mare, que no és la seva pel·lícula, no?, que ell s'està muntant a la seva ment, que ja és per les hormones
1: això
0: i per tot això que li està passant.
1: Això em sembla molt reparador. Molt reparador, si saben fer doncs, aquesta simbiosis o,
0: exacte,
1: diguéssim, fer el paper de pare. Què diria el teu pare? Com se sent el teu pare davant d'un fill com tu? Jo trobo que això d'aquí és molt sanador, eh?
0: Sí, sí, l'únic que s'ha de fer amb molta cura, primer un adolescent crea resistències,
1: clar,
0: llavors hem de
1: clar.
0: Fer grups i, bueno, a poc a poc anar fins aquí.
1: Llavors, una cosa, cada membre familiar pot condicionar el destí de la seva família?
0: Jo no crec que cada membre familiar pugui condicionar el destí de la família, si no és la família que, si no accepta el destí d'aquest membre, és el que condiciona, no? És el que després crea el conflicte. El més important és no excluir, o sigui, l'objectiu de la constel·lació és entregar-te la vida, acceptar tot, a tothom tal i com és, sigui perpetrador, víctima, passi el que passi, i sobretot no excluir-lo.
1: Imagina't
0: que ell també forma part.
1: No.
0: Sí.
1: Anem entrant per aquí perquè hi ha moltes interrogants, i llavors ara imagino que es dona el cas, el fet de les addiccions a les xarxes socials.
0: Exacte.
1: Una. L'altra, l'addicció, doncs, o provar, jo què sé, de fumar, que això ja ho fumen abans, no? Fumar tabac, em refereixo. O fumar haixís, o Maria, etc. Clar, això d'aquí és un problema familiar, també, no? Llavors, de què es tracta? De que els pares, els progenitors, comencin a acceptar aquesta realitat, i a partir d'aquí, doncs, que els pares doncs, també facin la seva transformació?
0: Clar. Jo primer sempre dic que vingui el pare i la mare. Vull dir, al final,
1: clar,
0: els nens
1: clar.
0: El que fan és psicomatitzar alguna que tenim nosaltres com pares. Llavors, què passa? Moltes vegades les addiccions venen, i això és molt fort el que diré, però jo crec que és important dir-lo, però és un suïcidi. En constel·lacions familiars, addicciones i suïcidi va de la mà. Llavors, hem de veure què és el que el pare o la mare no pot sostenir, que no té ganes de viure, vull dir, i al final són emocions ocultes que tenen ells i que estan psicomatitzant els fills. Llavors és un regal poder veure això, jo crec.
1: D'entrada és veure-ho i després és transformar-ho o transmutar-ho i
0: exacte.
1: Provocar que també l'adolescent en qüestió, si es troba d'aquesta manera, doncs pugui constel·lar i també pugui alliberar-se, perquè darrere d'una addicció, sigui del tipus de sigui, a veure, no sé si estaràs d'acord o què, i els nostres amics oients, però a vegades hi ha carències afectives,
0: exacte.
1: A vegades hi ha carències d'amor, falta d'autoestima, aquesta reivindicació que tots hem viscut quan teníem 14, 15, 16, 17 anys, o etcètera, doncs, de dir, bueno, no puc anar per aquest camí, doncs ho substituiré per un altre, que al final, a veure, et pot provocar inclús alguna malaltia neuròtica o psicòtica.
0: Sí, tal qual. Però jo primer sempre pares. Sisplau, pares, i després els fills, exacte.
1: Endavant, Iago.
2: Què és per tu el millor de ser adolescent i el pitjor?
0: Per mi el millor de ser adolescent, les responsabilitats. Jo crec que, com que un adolescent cregui que té moltes responsabilitats, està superlliure de responsabilitats. Llavors, jo, quan he sigut adolescent, és com libre, no? Puc fer el que em dona de la gana dintre del que tens tens el pare i la mare que t'està dient, el que faci. I el pitjor, aquesta sensació de no poder gestionar el que t'està passant, o emocionalment, los volcanes, no? Els volcans emocionals que no pots gestionar.
1: Exactament. En aquesta etapa vital de l'adolescència, quins són els temes o símptomes que tu trobes més freqüents pels quals ells o la seva família podrien acostar-se a una constel·lació? Què et trobes tu? Amb...
0: Per mi, el més important, si veieu qualsevol cosa de... Pues, el que deies tu, no? Problemes d'addiccions, addiccions de pantalles, etc. Sí. Bueno, i drogues, el que sigui. També si aquest adolescent es fa mal a si mateix. Important constel·lar això. La ràbia, ira contenida, un adolescent que sigui molt introvertiu, o inclús TDAH,
1: també
0: hiperactivitat,
1: es donen, sí.
0: Autisme, tot això es pot constel·lar.
1: L'adolescència és una etapa de canvi i necessitat de diferenciació dels pares, com sabem, però des d'una perspectiva sistèmica, com es pot viure aquest procés de manera sana sense trencar els vincles?
0: Bueno, primer, si estem treballant amb l'adolescents, és donar-li el seu espai. Que ell pugui mostrar-se tal com és i pugui comunicar-se. Al final, també, els pares, el que fem a casa és com donar moltes normes, no?
1: Sí,
0: llavors, ell
1: sí.
0: No pot expressar-se. Llavors, el que fem primer és donar-li espai perquè s'expressi. Sí que és veritat que el que expressarà no és agradable, vull dir, i l'hem de deixar també que expressi això, donar-li permís a que està passant aquestes emocions i sentiments, i després, a poc a poc, pues, el que deien abans, no? De fer-li veure que necessita el pare i la mare, aunque sigui des de la distància, però sí que amb el seu cor, perquè pugui ajudar-li a sostenir. Al final, la mare està relacionada amb l'abundància, i l'abundància no vull dir diners, sinó emocions,
1: sí.
0: A sentir-te bé, en benestar i tal, i el pare amb sostenir aquestes emocions. Llavors, se l'explica. Jo crec que un adolescent està molt obert a que tu li expliquis i el entendre les coses, vull dir. I a poc a poc la relació canvia.
1: Endavant, Iago.
0: Sí.
2: Quin consell li donaries a un pare que o mare que diu que mira, que l'adolescència m'està anant de les mans?
0: Bueno,
2: què li diries?
0: Primer li diria que són perfectes. Vull dir, que són els pares perfectes per a aquests fills. I ara ens anem a una part molt espiritual, que és venimos de otro plano y elegimos a los padres perfectos para transitar
1: per evolucionar sí, sí.
0: Tot això que ens està passant. No? Llavors, que estiguin tranquils i després... Bueno, que confiïn en la vida, que confiïn en ells mateixos, perquè la força d'ells és molt important, visualitzar que el nen millorarà, però visualitzar-lo de veritat, vull dir, veure el teu fill com vulguis que estigui, no? De veritat. Yeah. I confiar en la vida i en que ell tindrà les eines suficients per poder transitar això.
1: Clar, hi ha una cosa que deuen ser les sessions doncs, dels pares, no?
0: Exacte.
1: I després hi ha les sessions doncs, de constel·lacions amb els fills.
0: Exacte.
1: Val, que allà es provoquen canvis.
0: Sí. Si
1: més no, una presa de consciència d'un tema que els afecta amb ells, primer de tot, deuen ser els primers afectats que volen solucions i després uns pares que es poden preocupar més o menys per als seus fills, no?
0: Uh-huh.
1: I això d'aquí és un conjunt evolutiu, no?
0: Clar.
1: Un conjunt d'ànimes que s'han trobat per, en aquest cas, doncs, a nivell sistèmic, a nivell de grup, avançar amb uns projectes, amb un projecte sentit, no? Si se li pot dir així.
0: Sí, es diu així, projecte
1: diu així?
0: Sentit.
1: Ah, doncs mira,
0: sí.
1: Amb un projecte sentit a nivell d'ànimes
0: uh-huh.
1: i a nivell de família, no?
0: Uh-huh.
1: Aleshores, jo voldria parlar d'aquests patrons, no?, de comportament o conflictes entre generacions. Aquí extenem la mà en un altre camp, que és el fet de repetir patrons
0: uh-huh.
1: d'una generació a l'altra. Els besavis, els avis,
0: uh-huh.
1: els pares i, llavors, els fills, no? Com poden les constel·lacions, una miqueta, com te les ingènies una miqueta per ajudar un adolescent i a la seva família i identificar aquestes emocions i alliberar-les?
0: Bueno, es poden identificar de moltes maneres. Moltes vegades fem el genograma, i amb el genograma...
1: Perdó, genograma, ens pots explicar què és?
0: Sí, el genograma és com una manera d'interpretar a través de símbols les dinàmiques que n'hi ha al sistema familiar de generació
1: en generació.
0: Exacte. Llavors, aquí podem veure pues, què vincles tenien els avis, els besavis i entre germans, si hi havia alguna addicció en algun d'ells, si hi havia algú que havia alguna víctima o algun perpetrador, algun excluïdo, algun aborto, tot això és molt important.
1: Tot això és important, no?
0: Tot.
1: Perquè té un pes que és un pes invisible...
0: I emocional.
1: I emocional, que fa que tu reaccionis d'una manera determinada o que estiguis bloquejat davant de quelcom.
0: Exacte.
1: Molt bé, doncs si en cas farem una cosa, Iago i Verònica, farem un petit descans,
0: uh-huh.
1: Una miqueta, doncs això ho reflexionarem, amics i amics, perquè és molt important. A més, la Verònica pica alt, perquè... No, no, pica alt, com veureu, perquè ens parla d'espiritualitat. I això, les constel·lacions familiars, doncs ens les podem agafar amb una actitud més psicoterapèutica,
0: exacte,
1: pròpiament, i ella hi afegeix aquest ingredient, no? O sigui que ella, doncs, treballa amb l'espiritualitat. Em sembla superpreciós. Si que, Joan, ens pots posar el segon tema musical?
3: I tant que sí. A continuació, viatjarem fins al Vendrell, a Tarragona, per escoltar un tema de l'Ax en Busto publicat l'any 2000 i que porta per títol Llença't. Segur que el coneixeu. Escoltem-lo.

0: Renoi, quina peça musical que ens has escollit. Ens ha agradat molt, eh? I a més és un dels èxits més estimats i més sentits de l'Axambut. Bé, des de la meva perspectiva, eh? La lletra de la cançó, deixeu-me que us ho expliqui, ens parla d'aprendre a gaudir de cada moment, de viure el present i de dur a terme la missió de la nostra vida sense pors i amb valentia. Aquesta cançó s'inspira en l'espiritualitat budista adquirida pels llaços d'amistat entre l'autor, en Jesús Rovira, baixista del grup, i els monjos budistes de Garraf. Verònica, l'autor d'aquesta cançó, en Jesús Rovira, que ho acabo de dir-ho, m'agrada quan descriu aquest tema com una invitació a renéixer després d'una caiguda. És així com ho veus, tu, tot això?
1: Doncs sí. És que per mi aquesta cançó és el meu himne.
0: Carai.
1: Sí, jo sempre a la meva vida he sigut caiguda i tornar a aixecar, no? Com l'ave fènix. Llavors, el de llença't és mi, no? És com traspassa tots els miedos.
0: Traspassa els pors.
1: Exacte, traspassa tot, sí. I llença't, d'igual. Que sigui el que tingui que ser, confia.
0: Confia,
1: no?
0: Llança't, sí? I confia. Espera, que en Iago ens vol explicar quelcom d'aquesta cançó, que em sembla, sí, que la coneix de memòria. No sé, explica'ns-ho.
2: Bueno, a veure, nosaltres aquesta cançó estàvem al col·legi i l'hem fet recitar com si fos un poema.
0: Ah, sí, el contingut de la cançó?
2: La cançó aquesta, sí.
0: Però era a través d'alguna assignatura o perquè aquell professor li encantava aquesta cançó?
2: No, el professor que es va aixecar un dia i va dir, mira, pues, anem a recitar el poema aquest, i ens van donar la cançó aquesta.
0: Amb música o sense?
2: Sense música. Sense. I teníem que recitar el poema de memòria. Si no...
0: De memòria?
1: Ostres.
2: Sí, si no ens caia una falta.
0: Això ja em molestaria més, tu, que m'ho tinguis que aprendre de memòria, perquè després, esclar, un punt més o un punt menys a l'examen, canvia molt, això, eh?
2: Sí, tenia ganes de tocar el que no sona.
0: De tocar el que no sona, fixa-t'hi. El Iago es manifesta tal i com és. Doncs res, que sigui com és, exactament. A veure... Una pregunta... entrarem al terreny pràctic, va. Deixem la teoria, però entrem a la pràctica perquè també sapiguem com funcionen aquestes constel·lacions. A veure, jo ho diré d'una manera pensada per les persones que no ho coneixen. A veure, això és un teatre, teatre amb el sentit de que hi ha representacions teatrals. A veure, com funciona una constel·lació? Has parlat de representats, representants, has parlat d'una persona, d'un adolescent de 14 a 15 anys que es constel·la. A veure, com funciona això?
1: Vale. N'hi ha diferents formes de constel·lar, moltes. Però les que jo faig són constel·lacions individuals, que les treballo amb ninos.
0: Amb ninos.
1: I amb els ninos el que fem és representar el sistema familiar, no? I depenent de com la persona posi el nino, sí, té una representació.
0: Clar, vol
1: o una
0: dir
1: altra.
0: Algú, sí.
1: Exacte. Al final, aquí, el treball del constel·lador d'interpretar tot això, tot el que està passant, no? Cap a on mira el nino, si té la mà tancada o oberta, per què l'ha agafat, per què ha agafat aquest color, no? I a nivell coach, seria com una espècie de coach, li vas fent preguntes i l'altra persona te va responent i tu vas fent aquesta interpretació.
0: O sigui, interpretes i llavors a l'hora de la resolució com ho fas amb ninos?
1: Al final el que es treballa amb les frases sanadores.
0: Frases sanadores, tipus?
1: Tipus, pues, papà, mamà, yo lo cargo, no?
0: Por
1: amor.
0: Jo ho carrego per amor.
1: Exacte.
0: Carrego què? Aquella emoció?
1: El que sigui el símptoma, el que estem treballant. Exacte, això seria una, no? Per exemple, s'està treballant un símptoma, l'emoció de la ràbia, la ira, sí, es detecta que això ve transgeneracional del pare perquè hi ha emocions que no, has que no, sí, no ha desbloquejat,
0: sí,
1: i una frase sanadora seria papà, yo lo cargo, por amor lo cogí y por amor el torno a deixar amb tu.
0: El torno a deixar amb tu.
1: Exacte.
0: Perquè ella es faci responsable
1: del que està passant.
0: O sigui, jo m'haig de fer responsable del meu i tu del teu. Clar. Com a pare o com a avi o com a besavi.
1: Com el que sigui.
0: I
1: exacte.
0: Això repara, això.
1: Això repara, clar, després, a casa,
0: sí,
1: això canvia la mirada. És a dir, m'acabo de donar compte
0: d'això.
1: Després hi ha una part que és teva. Vull dir, no tot és del sistema. Això és important. Hi ha una part que carregues tu, una emoció que carregues tu, però aquesta forta del sistema no t'ajuda a gestionar la teva.
0: No, evidentment. Tu has de gestionar i transmutar o reparar o substituir o alliberar. Primer de tot seria alliberar.
1: Exacte. Primer alliberes, li dones a cadascú i responsabilitzes a cadascú de lo seu.
0: Sí, senyora.
1: I després,
0: molt interessant.
1: Gestiones.
0: Aspecte que amb sessions individuals, que jo hi estic acostumat, per exemple, ens funcionaria això que dius tu dels ninos.
1: Exacte.
0: Però llavors nosaltres ho treballem individualment, segons la línia que tinguis o la branca que hagis escollit. Doncs, a veure, tipus gestal, que llavors fem allò de la cadira buida, fem representacions, mira que aquí hi ha el teu pare, parla amb el teu pare...
1: Exacte.
0: Que jo no sé si això també
1: fem
0: ho fas
1: mateix.
0: Tu.
1: Sí, també treballo en cartolines, també. Vull dir, tu et poses a sobre de la cartolina, sents com se sent el teu pare, te tornes a posar la teva, treballes amb el teu pare, li expliques...
0: I això d'aquí sí que també és molt reparador. Quina és la tasca del facilitador?
1: Al final, sostenir totes les emocions que estan passant i deixar que la mateixa persona en si mateixa es doni compte de tot. Has de respectar el destí de la persona. Vull dir, moltes vegades un constelador veu algo que no pot dir, que ha de deixar que aquesta persona es responsabilitzi.
0: Val, tu calles i tal, però també hi ha una altra qüestió que pot ser l'energètica. Aquest camp que es produeix, no?, quan es fa una sessió d'aquestes que són fascinants, com t'he dit. Llavors, esclar, el facilitador el que fa és bueno, mostrar-se de manera neutral, però també amb l'objectiu de reparar, de resoldre. Però tu, personalment, no et quedes aquesta energia, aquestes actituds...
1: Ara aniré a una
0: dels nois i noies?
1: Aniré a una part espiritual.
0: No digues, endavant.
1: Jo sempre dic que jo sóc el canal d'informació.
0: Tu ets
1: també,
0: un canal.
1: Sí, també per reparar. Vull dir, al final jo no em quedo res perquè no treballo jo. Jo soy cuerpo. Però l'energia l'agafo d'un altre costat. Llavors, si tu agafes l'energia d'un altre costat, el que estàs de dalt, no? de l'universo, el que estàs fent és passar per ti, es repara tot això que està passant i se lo lleva
0: vale,
1: la Tierra.
0: Ets un intermediari. Ets un intermediari, però tot i amb això, observes, captes, sents, i segons el que sents...
1: Clar,
0: dos,
1: empatitzes.
0: Empatitzes molt. Molt bé, no? Són qualitats que s'han d'anar desenvolupant amb tot això.
1: Sí.
0: Les constel·lacions es poden aplicar a altres sistemes, ho dic per ells, com l'escolar o el grup d'amics o la parella?
1: Sí,
0: també
1: sí,
0: ho fas,
1: Sí. Empreses, moltes empreses, organitzacions... De fet, jo tenia una empresa molts anys i feia constel·lacions per als clients i constel·lacions per al meu equip. Vull dir,
0: imagina't.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. O sigui, podem pensar en tot, des d'una malaltia, des d'una actitud, des d'una relació que hem entrat en crisi, una parella que es desfà, un amor... Bueno, no sé, vaig inventant,
1: Sí, sí, sí.
0: I vinga.
1: Tu pots constel·lar fins a estar cases. Vull dir...
0: Cases.
1: La teva casa, que perquè té humitats, i això serien organitzacionals.
0: Això està molt bé.
1: Sí.
0: Es constel·la,
1: allibera... Té una informació.
0: Està bé.
1: És una extensió nostra.
0: Doncs mira, em sembla que ho hem d'anar-ho deixant. No sé si el Iago vol tancar...
1: Que pena.
0: Sí, no, tancar el primer bloc. No acabem amb l'entrevista,
1: vale.
0: No. Per acabar, si hi ha algun radioient que està interessat en el contingut d'aquest programa, vol contactar amb tu per fer una constel·lació familiar, com ho fem? On et podem trobar?
1: Mira, jo estic sempre al centre Mulla.
0: Mulla, on està aquest Mulla?
1: A Pineda de Mar.
0: Pineda de Mar.
1: Exacte. Al front del Bingo. Vull dir, estem allà. I després estic en redes socials i si no ets d'aquí, de Barcelona, o no tens la possibilitat de moure, també estic treballo online, vull dir, en redes socials, Instagram, com a Verónica Medina.
0: Ens pots donar algun correu electrònic? Imagina't que hi ha algú que ens està escoltant. Mira, jo tinc un adolescent a casa, vull parlar amb tu. Digue'm algun dato.
1: Sí, mira, deixo el meu telèfon, si voleu.
0: Ah, sí?
1: És el 689-88...
0: Sí.
1: 3-4?
0: Sí.
1: 8-2. Aquest és el meu telèfon de feina, exacte, i em poden trucar.
0: Doncs aquí ja tenim prou. 689-88-3482.
1: Exacte.
0: 689-88-3482. Verònica. La Verònica. Doncs res, doncs ara ho hem de deixar aquí, és el primer bloc, n'hi ha dos més. Però jo vull acabar amb una frase. Amb una frase que m'encanta, que és un text del llibre espiritual d'origen hindú, Osho, però m'agrada perquè se diu molt amb el programa d'avui. Diu, la meitat del teu ésser és la teva mare i la meitat del teu ésser és el teu pare.
1: Total.
0: Tu ets aquí per ells. Si ells no existissin, tu no existiries. Tot el que et passa és, d'alguna manera, per ells. Un ha d'adonar-se d'això. Així que, sigui el que sigui, el que hagin fet, has d'estar agraït per això. I et passi el que et passi, ara o en el futur, ells continuen siguent la causa. Ells segueixen sent els teus fonaments. Així que no oblidis els fonaments. Això és tot. És una consideració d'Osho. A mi m'agrada perquè són, diu així, no? Que som, la nostra meitat és del pare i l'altra de la mare. Poder hauríem d'afegir de l'avi, de l'àvia i així, no?
1: Bueno,
0: també
1: al final,
0: és el mateix. Doncs res, en cas ara entrarem en el segon bloc, que és la nostra recomanació setmanal.
3: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
4: Aquesta setmana us recomanem la lectura d'un llibre molt interessant que porta per títol Órdenes de l'amor, cursos seleccionados, de Bert Hellinger. El seu autor és Bert Hellinger i va estudiar filosofia, teologia i pedagogia. Com a membre d'una ordre de missioners catòlics, va treballar durant 16 anys a Sud-àfrica dirigint diverses escoles superiors a les comunitats zulues. En tornar a Europa, es va formar com a psicoanalista i a través de la dinàmica de grups, la teràpia primària i diversos mètodes hipnoterapèutics, va desenvolupar la seva pròpia teràpia sistèmica i familiar. Publicat l'any 2012 per Herder Editorial, escrit en llengua castellana, i té 408 planes. Josep, ens fas la sinopsis?
0: I tant que sí. Mira, en aquesta nova edició revisada i actualitzada, Bert Hellinger convida el lector a acompanyar-lo en el camí del coneixement dels ordres preestablerts per l'amor en tota relació humana, on la comprensió alliberadora i sanadora neix de la visió centrada. Atès que moltes crisis i malalties sorgeixen allà on s'estima cegament, ignorant aquestes ordres, la seva comprensió es converteix en el punt de partida per obtenir efectes benèfics i sanadors tant per a nosaltres mateixos com per al nostre entorn. Bé, és un llibre que no sé si hauria de ser dels primers. Parla dels ordres de l'amor, que tu ja ho has comentat, no? A veure si tinc bona memòria. Jerarquia, pertenència...
1: I el dar i el prendre, vull dir. La relació, l'equilibri entre donar...
0: L'equilibri, correcte.
1: Sí, entre donar i prendre.
0: Correcte. Mm. Doncs no ho sé, tu que estàs enrolada doncs, amb els adolescents, hi ha algun llibre que sigui interessant per ells?
1: Sí, a mi m'agrada molt La dansa de les emocions.
0: La dansa de les emocions.
1: Sí, de Mercedes Bermejo.
0: M'agrada el títol, La dansa de les emocions.
1: Exacte. Al final parla també de com els nens, a través de les seves emocions, pues això, psicomatitzen coses de nosaltres i podem interpretar com estem. Vull dir, parla d'això. És un llibre molt pràctic, també, i serveix molt, pues, eso, de guia per pares.
0: De guies per pares, ho sabeu,
1: sí.
0: Nois i noies.
1: Sí,
0: La dansa
1: sí.
0: de les emocions. M'encanta el títol. I Mercedes Bermejo. Bé, ja ho sabeu, teniu dos títols, dos llibres de capçalera que podeu utilitzar per entrar una mica més en aquests temes de les constel·lacions familiars. Doncs res, ara ja entrarem en el tercer bloc, que és, ho hem preparat també, cada setmana doncs preparem un conte. I és el racó del conte.
3: El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
0: L'elecció. La Mònica passava moltes hores tancada a la seva habitació amb els auriculars posats, escoltant música. Les discussions a casa eren constants, se sentia sola, buida, amb la sensació constant de no ser suficient i ansiosa per la pressió acadèmica i per tot el soroll digital que comporta dependre del mòbil. Una tarda, mentre la seva mare li retreia el seu mal humor, la Mònica es va veure al mirall de l'entrada i va reconèixer que no s'acceptava i va admetre que se sentia frustrada, el mateix que havia criticat tantes vegades en el seu pare. Va comprendre que l'herència familiar no només són els ulls, el nas, el color de la pell, sinó també les actituds i les maneres de patir.
4: Va ser llavors que va veure un cartell a la biblioteca, taller de constel·lacions familiars per adolescents. Va dubtar. Sonava cosa d'adults, però hi llegia paraules com lleialtats invisibles i patrons repetits, i li va cridar l'atenció. Es va inscriure, no per culpar, sinó per entendre. No per canviar la seva família, sinó per començar a alliberar-se del pes que no li pertocava. El primer pas, el més difícil, va ser anunciar-ho als seus pares i ho va fer a l'hora de sopar. M'he apuntat a un taller per poder estar millor amb vosaltres i amb mi mateixa. El silenci que va seguir no va ser de rebuig, sinó de sorpresa. I després, un gràcies, pronunciat en veu baixa per la seva mare. Era només un principi, però per primera vegada el futur no semblava una càrrega, sinó una possibilitat de millora.
0: Bé, no sé si exactament passa això, però ja saps que els contes, les faules, diuen moltes veritats.
1: Sí.
0: I també diuen mentides, perquè aprenguem a no mentir. Aleshores, la realitat quina és? El nen, el jove, s'apunta o són els pares que l'apunten?
1: Un 10% dels nens s'apunten. Normalment venen els pares i diuen, té, aquí t'emporto el nen, que té un problema.
0: Anda, tu!
1: Sí, aquesta és la realitat. Llavors, el nen pobre arriba a la consulta dient, bueno, no sé què hacer, no sé el que em passa, i em porten els pares, no?
2: Aquí te lo dejo, haz lo que puedas.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Però sí que un 10%, sí que jo estic molt contenta perquè al final la vida s'ha obert, no? I tinc molts adolescents, jo vaig començar amb adolescents venint a representació d'adults, vull dir.
0: Ah, oh, mira, també és
1: provant.
0: Un altre...
1: Exacte.
0: Carai, i... un altre paper, sí.
1: Sí, i com que proven, ostres, m'encanta, porto el meu amic... També he de dir que les meves constel·lacions, vull dir, només cobro la persona que constel·la, el resto que ve a representar pot venir de forma gratuïta. Llavors, que sapigueu que està obert.
0: Ah, doncs molt bé,
1: Obert
0: perquè
1: aquí...
0: tu també organitzes constel·lacions, ets formadora, actualment hi ha algun curs en dansa?
1: Jo ara estic fent tota la formació de constel·lacions familiars i regressives.
0: I regressives.
1: Exacte.
0: Bé, això d'aquí ens ho explicaràs en una altra ocasió, perquè sí que m'agradaria, és veritat, i ho tenia pensat parlar de les regressions, no pròpiament, o sí pròpiament, la teràpia de vides passades, però sí que estaria bé parlar del que són les regressions i com tu les apliques una miqueta i fins on te podem arribar, perquè pot ser molt interessant, no?, les regressives. Ho tindrem en compte.
1: Encantada.
0: Et convidarem, et convidarem. Doncs, passa això... A veure, hi ha una cosa que no hem dit, i és el fet de que jo vaig a una constel·lació. Prèviament tu saps el tema que s'ha de constel·lar?
1: Depèn. No sempre. Si és una constel·lació grupal, sempre m'espero al grup, la persona comença a parlar i veiem què és el que té més pes. Però si és una constel·lació individual i té moltes coses a treballar, sí que... Abans faig una sessió online de 15 minuts o així per parlar amb la
0: saber,
1: persona
0: clar.
1: I energèticament que hagi el primer contacte.
0: Home, sempre és interessant, no?
1: Sí.
0: Perquè ells també deuen venir una miqueta com desorientats. També els
1: Exacte.
0: Hi has d'explicar. Poder un adult n'ha sentit a parlar, n'ha llegit, poder entre ells també s'ho comenten.
1: Exacte.
0: I poder és alliberadora, no? La constel·lació, jo sento que sí, que ha de ser molt alliberador per un adolescent, perquè, a veure, són vulnerables, estan madurant, inclús el cervell encara no el tenen massa ben posat, i és així, és
1: tal
0: així.
1: Tal qual, tal qual.
0: No, massa ben posat en el sentit evolutiu,
1: que
0: eh?
1: Que sí.
0: Que jo, a veure, tots hem passat l'adolescència, i si haguessin sapigut el que avui se sap, em sembla que no haguessin patit tant, la veritat sigui dita.
2: Bueno, n'hi ha que tenen canes i tampoc el tenen molt ben posat, eh?
0: Canes,
1: ara hi ha
0: sí,
1: més
0: sí.
1: informació.
0: Tenim més informació. Llavors, abans, la meva època, això jo vaig començar a descobrir la psicologia amb 17 anys.
1: Uau.
0: Vaig començar a descobrir, és quan es començava a entrar en el nostre territori, Maresme, Catalunya. I us diré una cosa, vaig voler saber el que era una sessió de psicologia i em vaig apuntar d'amagat. Amb 17 anys dic, jo vull descobrir el que carai és tot això. Em vaig apuntar, em va encantar, el que passa que la línia que vaig descobrir, que després ho vaig sapiguer, vaig pensar, no és massa resolutiva aquesta línia psicològica, però em va encantar. És a dir, que tot està servit, depèn de nosaltres, si volem trobar solucions, si volem fer un viatge interior per la nostra consciència, o volem fer un viatge exterior, que també som molt ben parits, viatjar per aquí al Mediterrani, viatjar doncs, per descobrir nous països, que són noves cultures i noves consciències. Ens hem de despedir, no sé si hem d'afegir alguna cosa més, Iago?
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera, en veure la reposició de Verano Azul.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
3: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
4: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
5: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
4: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
5: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
4: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
6: Temps de Salut és un espai sobre medicina tradicional i alternativa. Sobre psicologia i creixement personal. Cada dimecres a partir de les 9 del vespre, Josep Torrents, amb la col·laboració de Rafael Caro, et presenta diferents professionals del món de la salut per parlar de malalties comuns, enfermetats i trastorns psicològics. Temps de Salut, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Arenys.
0: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en fer una barbacoa amb els amics.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alert per ordenar el confinament de la població de Torre-baró i Ciutat Meridiana per un incendi al nord del Parc Natural de la Serra de Collserola. Els bombers treballen en el foc a prop del barri de Canyelles per sobre de la carretera alta de Roquetes en direcció Sant Cugat. Hi treballen 19 dotacions terrestres i 6 aèries dels bombers i 14 dotacions dels terrestres de Barcelona. El foc s'ha declarat passat 20 minuts a les 3 de la tarda en una zona de matolls i afecta, de moment, 25 hectàrees de terreny forestal. Ascendeix per un turó i es treballa fonamentalment pel flanc dret. Més temes. El govern espanyol ha creat un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, n'és el cap visible com a expert en la gestió de crisis migratòries. Torres ha assegurat que la prioritat del govern és la devolució dels migrants al Marroc, però que s'ha de fer amb garanties d'ordre internacional i respecte als drets humans.
2: La devolució i la repatriació de la major quantitat de les persones, majors i menores, i també a la vegada ir trabajando con la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados. Junto a ello, una recuperación económica y también social.
1: L'episodi de fortes pluges d'ahir ha afectat diversos municipis del Segrià, també amb especial incidència al Manà, Albatàrrec, Corbins i diferents punts de l'Horta de Lleida, la que la marçada més virulenta de la temporada amb el mes, cultius de pera, poma, préssec, i les organitzacions agràries reclamen ajuts i volen que arribin ràpid. Escoltem el president de SAGE Catalunya, Pere Roquer. Recordem que, segons SAGE, en aquests moments ja s'ha collit el 70% de la collita.
3: Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida i l'amplitud de mires a l'hora de poder donar aquells ajuts que corresponguin a totes aquestes explotacions que han quedat afectades per danys de pedra.
1: Precisament els productors de figues del Guaire, el Segrià, han començat la recol·lecció marcada per les bones qualitats del fruit, però també per la caiguda de preus a causa de l'augment creixent de l'oferta de països com Grècia i Turquia. La campanya d'enguany s'ha avançat 2 setmanes. Per les altes temperatures, aquest any preveuen recollir 5.174 tones. I parlant de temperatures, la mitjana diària de la superfície del mar ha assolit un nou màxim a escala global, 21,1, el 22 d'agost, segons ha fet públic el Servei de Canvi Climàtic Copèrnicus. Aquest és el registre més alt mai anotat en gairebé 50 anys. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.

0: mitjans del segle XIX, Barcelona viu una transformació profunda marcada per la industrialització, el creixement urbà i l'emergència d'una nova societat de classes. En aquest context de conflicte social i canvi accelerat, el lleure esdevé també un terreny de disputa i d'intervenció política i moral. Els jardins d'esbarjo, espais privats d'oci a l'aire lliure, van tenir un paper clau com a escenaris de sociabilitat, convivència interclassista i reforma del comportament popular. Avui analitzarem com aquests jardins van contribuir a construir una imatge idealitzada de la ciutat industrial i del món obrer i què ens revelen sobre les relacions socials, culturals i polítiques de la Barcelona del període 1850-1868. Benvinguts a la Barcelona industrial. Benvinguts a les Portes de Troia.
1: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Castellar. Aquesta setmana per parlar dels jardins d'esbarjo a la Barcelona industrial. I ho farem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril, benvingut.
2: Com anem, Sergio?
1: I avui ens torna a acompanyar la Núria Miquel. Ella és doctora en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona, especialista en els segles XIX, en el segle XIX a Catalunya i a Espanya. Benvinguda, Núria.
3: Hola, moltes gràcies.
1: Núria, per què els jardins d'esbarjo són clau per entendre la Barcelona industrial de mitjans del segle XIX?
3: Els jardins d'esbarjo són claus perquè d'alguna manera exemplifiquen, no?, i contribueixen a aquest procés importantíssim del segle XIX, que és la democratització. Val? La democratització, que normalment parlem sempre, no?, de la democratització en un sentit polític, democratització de les institucions, de la política, però també la democratització de la societat, val? En aquest cas, els espais d'oci.
4: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
0: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: estàvem comentant aquí amb la Núria i l'Albert que costa tallar la Marsellesa, aquesta versió en català, aquesta adaptació i aquesta traducció que canta el grup vocal de Canem di Elegantia a motiu dels 200 anys del naixement de Josep Anselm Clavé, que serà un dels nostres personatges d'avui, que sí, Núria?
1: És així.
0: I aquesta cançó que ens ha acompanyat dona inici al programa d'avui, on parlem d'aquests jardins d'esbarjo. Abans de tot, recordar-vos que tenim oberta la nostra campanya per, si voleu ser mecenes del Troia, oi que sí?
2: Recordeu que si voleu optar a programes exclusius, vídeos, diferents avantatges, inclús merchandatge del programa, a través de Patreon o a través d'iBooks.
0: Molt bé, doncs comencem. Els jardins d'esbarjo del segle XIX, que estic, després d'uns quantets de programes del Troia i que ja coneixem com és la nostra audiència, poder no tenir ni punyetera idea del que els hi parlarem avui. I jo penso que més d'un avui fliparà molt amb el que ens explicarà la Núria. Anem pas a pas. Anem a explicar què és això dels jardins i com venen aquests jardins des del segle XVIII i XIX.
1: Sí, a veure, els jardins d'esbarjo apareixen a nivell europeu, no? Fins i tot a finals del XVII, segle XVII i a partir del segle XVIII. A Barcelona, però, és un fenomen clarament del segle XIX. Val? Llavors, veiem, no?, doncs, tota una evolució en el marc d'aquests jardins, val? Que és una evolució que, d'altra banda, doncs, es pot fer extensiva, doncs, a molts espais d'oci, val? Que són espais que comencen a ser, doncs, molt aristocràtics, val? Parlem sobretot dels casos de Londres, dels casos de París, que és on sorgeixen aquests espais molt aristocràtics, que progressivament, doncs, podem utilitzar aquest terme, democratitzant, val? Llavors passen a ser uns espais eminentment burgesos, no?, o de les noves elites, a partir, doncs, de tot el procés d'industrialització, de transició a l'època contemporània, i que al final, no?, doncs, acabaran sent també espais per l'oci popular. I la gràcia, no?, és que conviuran diferents classes, no?, diferents sectors socials en un mateix espai.
2: Molt bé, i llavors, a partir del segle XIX, què canvia?
1: Clar, a partir del segle XIX... Hem de tenir en compte, no?, i Barcelona amb això, doncs, és un exemple claríssim, no?, que hi ha un procés d'industrialització, val? Un procés d'industrialització de les ciutats, no?, és a dir, aquesta transformació econòmica, i alhora hi ha un procés, i això no remarca prou, és a dir, les transformacions del XIX no són estrictament la industrialització, sinó també un procés d'urbanització, és a dir, les ciutats creixen molt i Barcelona també és un exemple d'això, val? Llavors, és a partir, doncs, d'aquest ascens, no?, doncs, de la burgesia, també d'aquesta burgesia vinculada a aquesta transformació econòmica, que, diguem, l'oci comença a transformar-se, no? Hi ha una voluntat, en certa manera, de transformar l'oci popular en aquest sentit. I, d'alguna manera, es constitueixen aquests espais interclassistes, val?, en què hi ha diverses classes, no?, però a partir d'un model d'oci acord, no?, amb els nous valors burgesos. Val? I alhora, en el cas dels jardins en concret, i aquestes formes d'oci, d'alguna manera, no?, doncs, més, amb un component, doncs, més pedagògic, més educatiu, menys violent, val? És a dir, l'oci tendia a ser violent, hi ha una voluntat, doncs, de reforma, no?, del comportament popular, val? Llavors, alhora, també, doncs, de millorar, en alguns casos, des de postures higienistes, no?, de millorar les condicions materials de les classes populars, en el sentit de que era necessari que les classes populars sortissin de la ciutat i, doncs, s'esbargissin en entorns naturals, en entorns més propicis. Recordem que la ciutat era una ciutat completament industrialitzada i, per tant, amb moltíssima contaminació, val?
0: I abans de continuar, però parlaves d'aquest oci violent i que cal, d'alguna manera, netejar. Quins serien els exemples d'oci de les classes populars del moment?
1: A veure, bàsicament parlem d'una banda, d'espais d'oci, com eren, per exemple, les places de Braus, val? És a dir, tot el món dels toros, però no per la violència dels toros en si, sinó per la violència del públic, és a dir, hi havia, no? Clar, vull dir, ara això ens costa molt d'entendre, perquè ara no aquesta idea, vas al teatre, vas al cinema i la gent, no? Doncs silenci, tot molt... Això és una cosa...
0: Cada cop menys, per cert, però bueno, això en parlaríem, que cada cop la penya, no sé què passa, vas al teatre, vas al cinema, la penya no deixa de xerrar, però bueno, no sé si m'estic fent vell o no sé què passa.
2: Sí, abans era només el que tossia sempre, no? I ara és...
0: I el que parla, i calla,
2: dedicarem un programa,
0: pagat la meva entrada, i vull que callis. Perdó,
2: exacte. La capacitat d'atenció.
0: Estem tornant al segle XIX.
1: Haureu de dedicar un programa, això us costarà trobar convidat. Jo crec.
2: No, el farà en Sergio, cap problema.
1: Ell sol, fes les preguntes. Sí, no, això és a dir, clar, hem d'entendre que ara no estem molt habituats en això, però que abans el comportament del públic, no, diguem que estava bueno, vull dir, doncs, molt menys controlat, molt menys limitat, no? També hi havia temes, no, fins i tot de seguretat, és a dir, en espais que no garantien la seguretat de la gent, no? Els incendis eren habituals, no? Clar, tot aquest món, això d'una banda, i de l'altra tot el món de la taverna, val? Tot el món vinculat, no, al joc, a l'alcoholisme, val? Al fet, doncs, d'unes classes populars amb pocs ingressos que es gastaven, no? Doncs el sou en vi, no? A les tavernes, tal. Llavors, davant d'això... hi ha uns actors, no, molt conservadors, que el que volen, no, és controlar, limitar la part moral d'això, i hi ha uns actors molt més progressistes que el que diuen és això no és bo, no? Vull dir que té un punt paternalista, no? Sí, però té un punt també, doncs, molt progressista, de dir, hem de donar altres espais, no? I aquí és on ens sortiran personatges, com el que abans hem comentat, com el cas de Clavé, no? Que Clavé, a partir del que ell sabia fer, que era la música, doncs decideix, no, a través de l'oci, hem de donar, doncs, educar, no?, donar cultura a les classes populars urbanes.
0: Molt bé, ja hi arribarem. De moment, encara som al segle, principis del XIX, no?, aquests parcs, oi, que estan a les ciutats i que de moment no tothom hi té accés o no tothom hi fa activitats. Però arriba un punt que aquests parcs començaran a obrir-se. Com és aquest procediment? O hi ha algun exemple de parc paradigmàtic en aquest sentit?
1: És a dir, a veure, aquí... hem de diferenciar, no? D'una banda tenim parcs, de l'altra tenim jardins. Llavors, el que hi ha és un procés, no? El que deia abans, de democratització, val? I això, si ho observem en ciutats que tenen jardins d'esbarjo abans de mitjans del XIX, perquè Barcelona, recordem, aquests espais apareixen a mitjans del XIX, si ens n'anem a d'altres ciutats europees com Londres o com París, el que observem, doncs, bàsicament, això que deia, no? Doncs uns espais molt aristocràtics que progressivament, i en el cas de París té un impacte importantíssim, la Revolució Francesa, són espais que progressivament, doncs, es van obrint a la idea, no? Doncs, de ciutadans, no? I clar, aquí expliquem molt la part política, però és que també hi ha una part econòmica. És a dir, estem parlant d'un procés de liberalització de l'economia, liberalització de l'oci, s'extingeixen els monopolis que hi havia vinculats a l'oci, no? Vull dir, Barcelona, per exemple, només podia haver-hi un teatre, val? Tot això canvia a partir d'aquell moment, i per tant, doncs, ens apareixen tot un seguit d'espais amb uns empresaris que el que volen és maximitzar el benefici, val? Maximitzar el benefici vol dir com més gent millor. Val? Per tant, també hi ha un interès darrere, molt bé, no?, els sectors més, les elites, però a veure si a poc a poc, no?, doncs, pot anar entrant altra gent, que això vol dir, doncs, pagar més oferta, no?, d'activitats, no?, segmentades també, doncs, per sector social o per capacitat econòmica, etcètera. Llavors, clar, tot això parteix de la base que estem parlant d'uns espais, jo crec que cal definir-ho perquè si no ens embolicarem, són uns espais que són negocis, val? És a dir, uns jardins de titularitat privada, però que es converteixen en negocis. I jo crec que l'equivalent més actual per entendre això són els parcs d'atraccions. Val? Diferent, ho veurem, però és una mica aquesta idea.
0: Molt bé. Fins i tot en aquesta voluntat de que altres capes socials participin, entrin, diguéssim, en aquests espais, a vegades també havien de pagar una entrada, en alguns casos.
1: Sí, és a dir, això va ser un dels temes, no? És a dir, la gran majoria, si parlem del cas de Barcelona, de jardins d'aquest tipus que estaven tots ubicats al Passeig de Gràcia, el que ara és el Passeig de Gràcia, que en aquell moment era estrictament el carrer sense construir, val? Perquè aquí estem parlant encara de pre-enderrocament de les muralles, hi havia diferents espais d'aquest tipus, diferents jardins, i en la majoria no es pagava per accedir al recinte, pagaves per activitats concretes. Això permetia, no?, que tu hi poguessis anar sense pagar, sense consumir, però circular per allà, o consumir molt, consumir poc. Llavors, després hi havia el gran jardí, val?, que era el jardí dels Camps Elisis, que era molt més gran, molt més luxós, que aquí pagaves, val?, es pagaven dos rals, però s'ha de dir que era un preu que era relativament elevat, però no particularment elevat, i més o menys a la línia dels teatres de la ciutat. Val? Per tant, d'alguna manera, era un oci que no era gratuït, però tampoc era un oci totalment inaccessible. Val? Però sí que en un principi és més un oci de classes mitjanes i elit, i després, progressivament, no, els preus també van baixant, no, i doncs la gent... gent d'altres sectors socials hi pot accedir, i també hi ha un tema cultural, vull dir, de voler-los incloure en aquests espais.
2: Molt bé, a mi m'ha quedat molt la imatge del parc d'atraccions, no? O sigui, la idea aquesta, quan entres allà, que tens moltes activitats per fer. Llavors, no sé si ens podries fer una mica de llista, vull dir, si jo entro en un parc d'aquests, què puc trobar-hi?
1: Clar, tu t'has d'imaginar, és a dir, un parc, o sigui, un jardí, no?, tancat, uh-huh. Val? La idea d'un jardí amb una tanca. Llavors, a dins, diferents, no?, doncs, pavellons, diferents espais diferenciats, i bàsicament hi havia, d'una banda, una oferta recreativa, val?, que aquesta és la que més s'assembla als parcs d'atraccions, val?, que això serà el més habitual al principi, val?, als anys 40, als anys 50 del segle XIX, això serà el més habitual, val?, aquesta part recreativa, que hi havia, doncs, jocs diferents, no?, tot tipus de jocs, i el símbol més clar, les muntanyes

0: els parcs d'atraccions, val? Que és una oferta cultural de música, teatre, òpera, val? El teatre català de Pitarra, no? El que ara sabem quan el teatre es comença a fer en català, tot això no s'estrena als teatres de Barcelona, s'estrena als teatres dels Camps Elisis i de la resta de jardins, com el Tívoli, com el Prado Català, val? Per tant, una mica tot això. Progressivament, la part de l'espectacle, del teatre, del circ, de l'òpera, tot això acabarà tenint més pes que no pas la part recreativa. Val? Per tant, en les dècades finals d'aquests espais pesarà molt més això, i aquí és quan ens apareixeran, i d'aquí la cançó del principi, els cors de clave. Val?
1: Molt bé. Jo, fins ara, molt a favor de que reobrin aquest tipus d'espai.
2: Sí. No sé on. Aquí hem d'expropiar, perquè si ells van haver d'expropiar o privatitzar espais que ja s'utilitzaven, hem de treure, no sé...
1: Tirem un dart al mapa de Catalunya?
2: Bueno, no, allò lògic seria el mateix lloc on estaven. Hem de tirar mitja eixample.
1: A mi em sembla molt bé.
2: Sí. Tornem. Els primers parcs, tu ho has dit abans, a Barcelona és la dècada dels 40, però a Espanya tenim alguns exemples d'aquests primers parcs que
0: sí.
2: Podem trobar?
0: És a dir, que ja us deia, no? El model sorgeix a Londres, llavors passa a París, i de París és on s'importa a la resta dels països europeus. Tenim un intent, val? A Madrid, durant el trienni liberal, que s'instal·lin alguns d'aquests tipus de negoci. Una mica la idea, jo crec, és que no es donaven les circumstàncies, no, culturals i socioeconòmiques perquè això tingués èxit. En canvi, a Barcelona, del que estem parlant, és clar que és una ciutat que de cop té una elit, val? Molt enriquida, val? Que doncs, es pot convertir d'una banda en empresària d'això i públic d'això. Val? I aquesta idea, no, és el que d'alguna manera explica que de cop a Barcelona t'apareguin en un mateix carrer, vull dir, és com si... Bueno, una mica, no? En un mateix carrer de cop tinguéssiu 10 teatres, val? Doncs el mateix allà. Com pot ser que hi hagi públic per tot això, no? Doncs bueno, és una mica aquesta idea que per això a Barcelona, doncs, triomfa.
2: Ja ho has dit, el més important, el nom seria Camps Elisis, Tívoli, quins més serien els...
0: Sí, tenim Camps Elisis, clarament, no? Doncs inspiració francesa, el Tívoli també, és a dir, el gran jardí d'esbarjo de París es deia el Tívoli, i que el Teatre Tívoli és l'hereu d'aquell jardí, és a dir, val? Per tant, d'aquells jardins en molts casos acaben quedant els teatres, per això aquest nom, i molts Tívolis que pugueu trobar per Catalunya també eren jardins d'esbarjo, això no es redueix només a Barcelona, és a dir, tenim a moltes ciutats catalanes, ciutats també doncs, molt dinàmiques econòmicament, Sabadell, Terrassa, Vilanova, val? Reus, moltes. I després n'hi havia d'altres, el Prado Català, i després altres noms, no?, que tenien a veure o amb noms més de tipus mitològic, no?, o noms que tenien a veure ja, sobretot en la part final, amb el teatre, no?, com per exemple doncs, Jardí Teatre de la Zarzuela, val? Hi havia noms d'aquest tipus.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: ens hem d'imaginar que estem al jardí dels Camps Elisis, no, Núria?
1: Exacte.
0: I tenim un cor de clavé que està interpretant Flors de Maig, que
1: exacte,
0: és el que estàvem escoltant.
1: Exacte.
0: I en una banda... Després ja hi entrarem, però això, perquè ara ens ha sonat aquesta cançó. I una banda tindríem les classes benestants, no barrejades, no?, amb les classes populars, o sí, o què?
1: Exacte, és a dir, els cors de clavé són un factor, diríem, d'aquest procés de democratització, val? És a dir, clar, els cors, jo crec que això és prou conegut per tothom, que no cal entrar-hi, no?, però que eren cors formats, no?, doncs per les homes, les classes populars, no?, més o menys obreres, més o menys artesanes, però entenem classes populars. Llavors, clavé els porta, no?, a cantar a un espai que inicialment doncs era molt elitista o era més elitista, no?, que són els jardins d'esbarjo. Per tant, és interessant veure les imatges, no?, perquè d'una banda tenim un públic, no?, de majoria, doncs, classes mitjanes, classes benestants, i en canvi, no?, doncs, aquests obrers, aquestes societats corals, a sobre, doncs, de l'escenari, no?, amb clavé o el director, no?, doncs, que els dirigeix. Llavors, això, d'alguna manera, no?, exemplifica que eren espais en què no és que la gent allò es barregés totalment, no?, entre els diferents sectors socials, no era això, però sí que eren espais on els diferents sectors socials podien conviure, val? Llavors, això, aquest procés que comença, no?, durant aquest període, la dècada dels 60, s'aprofundirà posteriorment, sobretot a través d'una activitat que és el teatre. Val?
0: Molt bé, doncs entrem a fons amb el cas que ens ocupa, que és tractar aquest fenomen urbà a la ciutat de Barcelona. Ja ho hem començat a dir, però és quan demanem als nostres oients això que ens agrada fer, sobretot quan coincidim l'Albert i jo, que fiquem molta feina als nostres oients quan s'estan escoltant.
2: Però aquest cop no he estat jo, eh?
0: No.
2: Aquest cop ha estat la Núria.
0: És la Núria, però us demanem que si teniu curiositat agafeu un mapa de la ciutat per comprovar que tot el que estem dient no ens ho hem inventat, no s'ha inventat la Núria. Per tant, això aneu agafant i mentre us expliquem o més aviat la Núria us explica com és la Barcelona industrial a grans trets, com és la Barcelona industrial.
1: Sí, la Barcelona industrial, clar, us heu d'imaginar, no?, en aquest moment, val?, que són els anys, les dècades de 1840, 1850 i fins a, bueno, 60 i 70, val?, per tant, aquests anys centrals del segle XIX, clar, Barcelona era una ciutat relativament petita en extensió, val?, no en població, sinó en extensió, allò, que estava, no?, doncs, allò, tancada dins de les muralles, que no es podia urbanitzar fora, és a dir, el problema de les muralles no era tant si la porta s'obria o es tancava, sinó el fet de que, com que l'espai immediat a la muralla era zona militar, allà no s'hi podia construir. Per això teníem tot un pla de Barcelona completament desurbanitzat. I, a més, Barcelona, amb la industrialització, es va omplint de fàbriques, val? Fins que arriba un moment, val?, a la dècada de 1840, que l'Ajuntament prohibeix que s'instal·lin més fàbriques. Hòstia. Val? És a dir, a dins de la ciutat, pel nivell, no?, de concentració de, clar, en diríem contaminació, no?, vull dir, però de concentració d'espais industrials a la ciutat. Per tant, és una cosa molt densa a Barcelona en aquell moment i, clar, els jardins són una via d'escapament d'això perquè estan fora de la ciutat. Val? Tot això comença a canviar, val?, quan es decideix, no?, quan hi ha tot un moviment per enderrocar les muralles i això s'aconsegueix a partir de la dècada de 1850-1854. I no és menor, és a dir, la primera de les muralles que s'enderroca és la muralla interior, val? És a dir, la muralla que separava Barcelona del seu pla i, per tant, la que afectava els jardins. La de Mar, per exemple, s'enderroca molt més tard, val? Perquè ens entenguem. Llavors, clar, per mi els jardins és interessant perquè representen com un trencament simbòlic de la muralla, val? Perquè la gent sortia per anar als jardins i fins al vespre, val? Fins ben entrada la matinada estava allà i fins i tot s'havia de demanar, no?, doncs a les autoritats que deixessin les portes obertes de les muralles perquè la gent pogués tornar a entrar. Per tant, una mica simbòlicament trenca amb això. I, però això també serà una mica, no?, la seva perdició perquè, i abans heu parlat, no?, de la qüestió econòmica, no?, diu, aquí s'ha d'expropiar. No és un tema, és a dir, no és un tema d'expropiació, sinó de que els propietaris d'aquells terrenys es fan d'or, Val? Per què? Doncs perquè hi ha el procés de projectar l'Eixample i, per tant, allò es, és a dir, passem de terrenys agrícoles que passen a ser doncs, terrenys urbans, no? I, per tant, els jardins no, vull dir, clar, són víctimes de tot això perquè l'especulació del sòl, no?, doncs acaba provocant que es vagi construint i aquests espais doncs, cada vegada quedin més reduïts fins que acabin desapareixent.
3: Hem parlat de la industrialització com una de les causes principals d'aquest fenomen que analitzem precisament avui. I, de fet, al començament del programa ja ho hem comentat una miqueta, eh? Però què pretenien les elites governants amb la creació d'aquests parcs?
1: Clar, a veure, les elites governants no, o sigui, no són els impulsors d'aquests espais, val? Hem dit abans que són espais d'iniciativa privada, són negocis. El que passa és que les elites, o el que seria, no?, l'Ajuntament de la ciutat, ho veu amb bons ulls, val? Perquè darrere doncs, hi ha aquesta idea d'un oci, no?, doncs, interclassista, un oci que d'alguna manera doncs, o sigui, representa un model diferent, no?, doncs, de l'oci que hi tenia lloc a la ciutat anteriorment, això que hem comentat abans, i alhora era l'última moda, és a dir, feia modern. Són uns espais que estan molt vinculats a la modernitat, val? I l'Ajuntament, com els intel·lectuals, val? Persones com Víctor Balaguer, no? Que, doncs, que tots el coneixem pel tema dels carrers de l'Eixample, que és el que dona nom, no? Però vull dir, hi ha gent que sap veure que això és modern, perquè això ve de París, perquè això té aquest component, no?, doncs, de la festa, que és capaç doncs, d'agrupar gent diferent, independentment de les tendències polítiques, de la classe social, no?, i que això és vincular la ciutat a la modernitat urbana, no? És a dir, si industrialment, no?, doncs, també ens emmirallem amb Londres, amb les fàbriques, no?, doncs culturalment, socialment, també. Val? És una mica aquesta idea. Per tant, hi havia una bona predisposició per part dels diferents sectors socials i polítics.
0: Té tot el sentit del món. Núria, és a partir del bienni progressista, 1854-1856, i la conflictivitat social d'aquest període del bienni progressista, és que es veu més clar que s'ha de generar aquest espai interclassista que representen els jardins d'esbarjos. És així?
1: És així. I el tema del bienni no és menor perquè hem d'entendre que el bienni, que és 1854-1855, hi ha, diguem, la primera vaga general de la història de Catalunya. Val? Per tant, és un moment, no?, doncs de conflicte laboral, de conflicte polític i que, a més, també d'una certa violència, val?, dels obrers envers els fabricants en el context d'aquestes vagues. Llavors, això, d'alguna manera, situa els obrers al mapa. Val? És aquesta idea de la creació, no?, de la representació de l'obrer a Catalunya o a Barcelona. Val? A partir d'aleshores, l'obrer és un problema. Un problema en el sentit, no en un sentit negatiu, que també, en alguns casos, sinó ens hem d'ocupar d'aquesta qüestió. Val? La qüestió social en la idea de l'obrer. Llavors, aquests espais es veuen com uns espais amb una gran potencial a l'hora doncs, de neutralitzar aquest conflicte que té lloc a la ciutat. Conflicte polític, conflicte laboral, conflicte social. Val? A partir d'aquesta doncs, convivència i sobretot de la cosa festiva, no? De la cosa festiva, de l'entusiasme, també és un moment en què es recupera, és a dir, es transforma el carnaval, val? El carnaval agafa molta volada en aquesta època, també va en aquesta línia, val? De sectors socials diferents a través de la festa aconseguir doncs, neutralitzar el conflicte, no? I de fet és un període que fins al sexenni democràtic, fins al sexenni revolucionari, el 1868, doncs és un període de, bueno, doncs socialment una certa, no?, aparentment tranquil·litat, no?, una certa, fins i tot ara en diríem, no?, pau social, que després ha sigut molt abocada. Durant el segle XX es recordarà aquest període com una cosa quasi idealitzada, no?, de tots aquests espais.
3: A veure, ja ho hem anat dient una miqueta al llarg del programa, però ens encanten les llistes, ens encanten els tops, no, els rànquings. Si haguéssim de fer un top 3, no, dels jardins d'esbarjo de l'època, quin series? O quin seria el teu top 3? A quins aniries,
1: tu? Top 3. Clarament, ja n'hem parlat, els Camps Elisis, no? És a dir, eren els més grans.
0: Hem de començar sempre per l'últim.
1: Sí.
0: Top 3. 3.
3: Ah, no? És veritat. Sí,
0: de 3, 2 i 1, no?
3: Però ara ja ens ha fet spoiler.
0: Bueno, sí, ja comencem per
1: l'1. Ara ja ens ha fet spoiler.
0: Clar.
3: Adrià, talla el programa i tornem a començar de zero.
0: Comencem per...
1: Fem-ho, va. Som de lletres, eh? No sabem comptar.
3: Això és veritat.
1: Mireu, top 3. A veure, si comencem per l'1... Camps Elisis, val? El més important, el jardí més gran, val? El que representa, no? Doncs tota aquesta modernitat amb una gran oferta cultural, recreativa, val? Una mica és el jardí que acabarà triant Clavé, no? I Clavé també era, tenia molta visió per què era lo modern, no? I ell tria els Camps Elisis. Llavors, podríem parlar el segon del Tívoli, val? Segon jardí que va ser el primer o un dels primers, no? Va ser creat abans que els Camps Elisis i que alhora era més petit, no? Una cosa més modesta, però que tenim la cosa aquesta de que ha perdurat el nom a través del Teatre Tívoli, val? Per tant, que és una mica l'hereu d'aquest espai. I en tercer lloc podríem parlar del...
3: Estàs
1: fent la llista, no? Per anar-hi.
3: Per visitar-los demà.
0: Val.
1: Ho tens difícil, no, jo crec. No trobaràs ni una pedra.
3: Aniré allà, o sigui, aniré allà, em posaré unes ulleres de realitat virtual.
0: Hòstia, aquesta
3: ja
0: és bona, eh?
3: No? Mira,
1: hi ha un pla... Mira, podríem
3: un
1: fer...
3: Un nínxol de mercat.
1: Exacte.
3: Sergio.
1: Hi ha un plafó de l'Ajuntament, d'aquests que duren 5 minuts perquè els vandalitzen, no? Que ho explica. Però no trobareu res a nivell de vestigis materials. I ja acabem Prado Catalán, que era potser una mica el que, quan els Camps Elisis entren en una certa decadència, el Prado Catalán doncs esdevé potser el jardí més fancy, no? Més modern de la ciutat.
3: Prado Catalán.
0: El Prado Catalán. Quines són les activitats, ja han anat sortint, però per anar aprofundint també, que es duen a terme en aquests jardins d'esbarjo, quines destacaries?
1: Clar, a banda de tot el que hem comentat, no, de funcions, no, d'espectacles, tot això, dels jocs, que era una cosa, no, habitual, no, programada habitualment, hi havia la tira d'actes, no, d'esdeveniments, de festes, extraordinaris, no, i que d'alguna manera el que demostren és com aquests espais eren centrals en la vida cultural i social de la ciutat, no? I és un... O sigui, són espais que la reina Isabel II visita, val? Perquè és l'última moda, no? No hi era el lloc més de l'estat, per tant, doncs, visites reials, tenim també després de la Guerra d'Àfrica, no? Quan els voluntaris, quan els que han lluitat a la Guerra d'Àfrica tornen a Salrep i van als Camps Elisis, tenim, no, rebudes de personatges destacats, polítics, no, que van en aquests espais. Tenim uns grans festivals corals que organitza Clavé, no, amb cors de diversos, és a dir, del País Valencià, de l'Aragó, d'altres pobles de Catalunya, val? Per tant, tot un espectre enorme, no? Fins i tot hi ha esdeveniments als Jocs Florals que també se celebren allà, és a dir, un espectre enorme d'activitats de tota la vida social i cultural, més això que ja he comentat, no? De tota aquesta oferta cultural, de la qual jo destacaria essencialment el tema dels cors, val? I el tema del teatre popular, d'aquest teatre popular, teatre català, sobretot en la forma de la sarsuela, que esdevé doncs molt popular a partir de la dècada de 1860.
3: Si et sembla, Núria, aprofundim una miqueta més en el tema aquest dels cors de Clavé, no? Com a element important d'intercanvi social entre la burgesia i les classes més populars.
1: Sí, és a dir, clar, el tema dels cors ha sigut, històricament no ha interessat, no? Però em refereixo a nivell historiogràfic, però s'ha estudiat poc el tema dels espais, no? Llavors jo crec que ara, també doncs ara s'ha fet la commemoració de l'any Clavé, amb la comissària, l'Anna Costal, vull dir, una persona molt implicada, no? I que ha treballat moltíssim tota la figura de Clavé i dels cors, no? I que jo d'alguna manera he pogut aportar aquesta idea de la dimensió performativa, no? Dels cors de Clavé. No és només la cançó, no és només la música, sinó que és la imatge, com ens col·loquem en l'escenari, en quin espai ho fem, val? Per tant, el jardí, és a dir, el cor de Clavé per si mateix no té valor, o sigui, perdoneu, sí que té valor, no? Té el valor de eduquem, no? O instruïm a través de la música, però la gràcia és quan ells actuen davant d'un públic, no? Que pare és un públic que doncs és forma part, no, doncs de les elites, no, però que també doncs pot ser més o menys en algun moment doncs interclassista, no, però per tant hi ha aquest contacte, no, entre sectors socials diferents a través de la figura de Clavé, val? Per tant hi ha aquests dos factors, no, de l'educació a través de la música, a través de l'art, no? I alhora, no, doncs aquesta idea de la d'una certa, permeteu-me el terme, harmonia, val? Entre classes, val?
0: I també per seguir aprofundint en alguns dels temes que han anat sortint, però clar, tot això donava peu a una visió molt empresarial dels jardins. Què podem dir més sobre aquest tema?
1: Evidentment, és a dir, com també la tenim dels cors de Clavé, és a dir, Clavé vivia d'això, Clavé era un músic, però també era un empresari, els jardins doncs eren uns espais, no? Que sí, que fomentaven això, però que evidentment, vull dir, no s'ha de ser naïf, és a dir,
0: els espectacles.
1: Exacte. Vull dir, darrere hi havia, no? Ja s'ha dit des del principi, uns empresaris que el que buscaven, doncs, clarament era tirar endavant el negoci, no? Per un negoci que ja ho hem dit, tenia molta competència, és a dir, hi havia diversos jardins, no? En un mateix espai, en un mateix carrer, i per tant, doncs, sempre aquesta voluntat de allò anar provant, no? Veus que van provant tot tipus d'espectacle, hi ha de tot en aquests jardins, per anar veient què és el que més triomfa, no? El que té més èxit, no? I cap on es pot anar, intentar segmentar també, no? Doncs tot unes activitats, uns balls molt més elitistes, amb un preu altíssim, no? Una cosa per la gent de bé, i després, doncs, tot unes activitats molt més econòmiques per uns sectors més classes mitjanes o classes més baixes, no? Alguns sectors de les classes populars. Bueno, doncs, tant tota aquesta visió de negoci, però clar, que d'altra banda, no? Vull dir, a la part aquesta de liberalització i fins i tot privatització d'un espai que abans la gent utilitzava, no? Doncs, a nivell popular, el Passeig de Gràcia, doncs, per anar, doncs, això, a berenar, no? o a passar el dia. Però, d'altra banda, sí que és veritat que això, doncs, també contribueix molt, no? Doncs, a la modernització social, cultural del país.
3: Si et sembla, rasquem una mica més en la idea aquesta, no? De la convivència de la burgesia amb les classes populars dins d'aquests parcs, no? Sobretot a partir del bienni.
1: Sí. Bueno, és curiós, no? Perquè això s'ha treballat molt des de la historiografia anglosaxona, és a dir, com aquesta idea de perquè la gent estigui junta no ha de voler dir, no? No ens hem d'imaginar com és una relació allò perfectament horitzontal, no? Vull dir, la jerarquia social segueix existint en aquests espais, ja des del principi, és a dir, des de quan jo dic que es comença a democratitzar el segle XVIII a Anglaterra, no? o a França, sí, però, és a dir, aquestes jerarquies socials segueixen pesant, evidentment és molt més fàcil accedir-hi per unes elites que no pas a les classes populars, no? Però sí que és veritat que a partir doncs, d'aquesta segmentació, no? De diferents tipus d'espectacles, no? I això és molt interessant, el ball, per exemple, no? Que hi ha balls, doncs, bailes de caballeros, bailes de artesanos, no? És a dir, destinats i organitzats per sectors socials completament diferents, però en el mateix espai, no? Per tant, bueno, és una mica aquesta idea de la diferència no desapareix, però, bueno, hi ha una certa idea d'harmonia, no? En què, però atenció, en què cadascú ocupa el lloc que li correspon, val? Això és evident. I també hi ha un tema, no? Per exemple, que és interessant, el tema de la vestimenta, és a dir, allà s'havia d'anar ben vestit. Hi havia jardins que eren molt elitistes, que hi havia codi de vestimenta, és a dir, si no vas així, bueno, una mica com les discoteques...
0: Sí, no ha canviat molt, això.
1: No sé ara tant com és, però quan...
2: quan
1: érem
2: jove.
1: Més joves...
0: Adrià, tu que ets un jove etern, ens podries explicar si encara hi ha codi de vestiment? No cal que parlis. Ja sé que només vols parlar segons quins programes de ràdio castellà.
2: Està fent que no ho sap.
0: Ah, que no ho saps, que tu tampoc ja surts ni res. No, pues res.
2: Ens estem marcint.
0: Ens estem marcint.
1: Sí, jo crec que no és tant un tema d'edat, sinó un tema de tipus de discoteca, no? Però aquesta idea de la vestimenta com una barrera per entrar, però alhora també la vestimenta com una manera de camuflar-te, és a dir, de dissimular una mica la classe social, no?, a l'interior d'aquest espai, de tal manera que si tu potser doncs, aconsegueixes vestir-te mínimament bé, no?, doncs pots entrar-hi i tothom sabrà que no ets allò de les classes benestants, però podràs accedir-hi. Val.
4: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
5: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del Portes de Troia d'avui.
1: Subiditos, eh?
0: A Mönchengladbach. Això sonava als Jardins d'Esbarjo?
2: Això sonava als Jardins d'Esbarjo, sí, perquè als Jardins d'Esbarjo, una de les activitats, dels espectacles més habituals era l'òpera. Val? Òpera, normalment, no diguem tot l'espectacle, no? A vegades, senzillament, doncs, la part musical, però també, sovint, doncs, sí, tot l'espectacle. Llavors, és rellevant perquè els Jardins d'Esbarjo, ara nosaltres associem l'òpera, no?, a una cosa molt elitista, no?, i que ens imaginem allò, la burgesia modernista, barcelonina, l'òpera, el Liceu, però els Jardins d'Esbarjo, que són anteriors, contribueixen precisament, no?, a difondre l'òpera en tot un seguit de sectors socials, val?, que ara, bueno, doncs no ho associem, no?, perquè la cosa és diferent, no?, però sí que això sonava molt, no?, hi havia aquest galop infernal, no?, que es ballava i era molt, bueno, molt mogut.
1: I llavors, amb tot el que hem anat comentant, no?, aquest paternalisme, no?, aquest higienisme tan de l'època, creus que els Jardins d'Esbarjo busquen la construcció del que diríem, entre cometes, de l'obrer ideal?
2: Sí, és a dir, abans quan parlàvem del tema de com el bienni progressista posa sobre, no?, el focus sobre la qüestió obrera, clar, el jardí, d'alguna manera, el que fa és intentar, no?, doncs, reformar, no?, aquesta imatge que tenen les elites del que és l'obrer, no?, que és un obrer, doncs, que és violent, és un obrer que és poc educat, no?, i fins i tot és un obrer que és poc instruït, val? Llavors aquesta imatge, que és una representació, val? Vull dir, no és que sigui per força així, evidentment, però aquesta imatge que tenen les elites d'aquests obrers, al jardí convergeixen, no?, doncs, tot un seguit d'idees, no?, doncs, d'uns discursos higienistes de com reformar l'oci popular, no?, de com millorar les condicions materials i culturals de l'oci popular, d'una banda, i després reformistes socials com Clavé, no?, que a través de la música, de la instrucció, doncs, pretenen allò, en certa manera, doncs, emancipar l'obrer. Tot això acaba convergint al jardí. Val? Llavors, per tant, sí que hi ha aquesta idea una mica de l'obrer ideal, que té un component, no?, doncs, molt moralitzant, que ara, doncs, ens pot xocar i és així, però també té un component, doncs, de certa emancipació, no?, de certa millora de les condicions de vida dels obrers.
0: Molt bé, fins ara hem parlat dels anys a partir del bienni, entre el bienni, on proliferen aquests Jardins d'Esbarjo. Però, Núria, què és el que canvia a partir de 1865 i, sobretot, a partir de 1868, amb el moment en què s'inicia el que coneixem com el sexenni democràtic?
2: Sí, els jardins, durant la dècada dels 60, abans del sexenni, ja tendeixen, no?, ja ho hem dit, a començar a democratitzar-se amb aquesta entrada, més o menys, no?, doncs, d'altres sectors socials, bàsicament a través dels cors i a través del teatre popular. Però, clar, el sexenni democràtic, d'una banda, no?, és un període de profunda democratització política, però alhora també de profunda democratització social. Val? Llavors, això, als jardins, s'aprecia bàsicament perquè hi ha moltes activitats de tipus polític, és a dir, la política està molt més present, val? Sigui a través els espectacles, no?, teatre de tipus més polític, per exemple, o directament mítings, no?, i llavors hi ha, doncs, pràctiques polítiques. Però alhora també el que observem és una major presència de les classes populars. Val? Si en la dècada anterior o a principis dels anys 60 del 19 havien estat, doncs, presents, no?, una presència molt mediatitzada, doncs, per aquestes activitats que hem dit, no?, per exemple el tema dels cors, a partir del sexenni diguem que estan molt més presents. Hi ha també, doncs, aquesta varietat d'activitats amb preus diferents també, doncs, s'intensifica, val? Fins al punt, doncs, que veiem que durant el sexenni hi ha fins i tot una certa apropiació de les classes populars d'aquests espais, no? I fins i tot també tenim als jardins molta activitat del moviment obrer, val? És a dir, congressos, manifestacions, reunions, tot un seguit de pràctiques, noves pràctiques de mobilització política del moviment obrer, val? Per tant, i de dones també vinculades al moviment obrer o al republicanisme. Per tant, tenim doncs, aquesta varietat de coses dels jardins que contribueixen a aquest procés.
1: Molt bé, i llavors, i a partir del... No sé si anaves a dir alguna cosa tu. Vale. tiro. Llavors, a partir del sexeni, què passa amb els jardins d'esbarjo?
2: Després del sexeni, clar, és a dir, el sexeni, en aquest sentit, és un procés, no?, com una mena de parèntesi d'acceleració, no?, de la política i d'aquesta democratització, val?, que d'alguna manera anticipa, no?, els espais de masses, i després això, a nivell polític, clarament, doncs, s'acaba amb la fi del sexeni, i el procés aquest de democratització, d'alguna manera, no s'intensifica tant com durant el sexeni, però no s'acaba, és a dir, els jardins d'esbarjo de després del sexeni, és a dir, els últims anys dels jardins d'esbarjo, veiem, no?, doncs, que el món popular s'ha apropiat bastant d'aquests espais i ja no els abandona. Val? El que sí que passarà és que l'avenç de l'Eixample és inexorable. Val? I llavors és a partir d'aquest moment en què la urbanització tira molt endavant, no? Vull dir, s'accelera moltíssim, i llavors hi ha com una transformació, no? Vull dir, del mapa de l'oci popular a Barcelona, pel qual, bàsicament, aquests espais desapareixen perquè l'Eixample se'ls menja, val? Passen una mica a la plaça Catalunya, que encara s'ha d'acabar d'urbanitzar, i posteriorment serà quan se n'aniran cap al Paral·lel. I la restauració és un moment, a partir de la dècada 1880, val? En certa manera, que tot aquest miratge, no?, que havia sigut als anys 60 d'harmonia social, no?, convivim en un mateix espai, després havia una mica saltat pels aires durant el sexeni, i després del sexeni, no?, a resultes del sexeni, hi ha una reacció conservadora molt gran en què es decideix, no?, una manera de dir, no?, vull dir, que hi ha un procés de segregació, és a dir, l'oci popular per una banda, l'oci de les elites per una altra, i aquí és quan tindrem, no?, Plaça Catalunya, després Paral·lel i Liceu per una banda, val? Per tant, és tot un canvi.
0: Molt bé, reflexions finals amb la Núria, d'un tema al qual li has dedicat molt temps, és la teva tesi doctoral, i per tant, preguntar-te, els objectius pels quals es van concebre aquests jardins d'esbarjo, amb aquesta intencionalitat interclassista que hem explicat, van complir els objectius polítics i socials?
2: A veure, clar, és a dir, el jardí sí, no?, ja ho hem dit, tampoc és que tingui allò l'objectiu, clar, els empresaris el que els interessava, no?, era la qüestió econòmica, però sí que aquests espais, sobretot durant aquests anys, no?, és a dir, durant la dècada 1860, van respondre molt, no?, a aquesta idea de crear una harmonia social, no?, a partir de la convivència dels diferents grups, per tal, d'alguna manera, no?, mantenir la pau social. Per tant, jo crec que això sí que ho aconsegueixen d'una banda, i de l'altra contribueixen moltíssim també al procés de modernització cultural a Barcelona i a Catalunya.
1: I amb l'últim minutet aquest que queda, amb el pas del temps es recupera aquesta idea de que Barcelona sigui un espai on puguin conviure la classe burgesa, la classe obrera, etc.
2: Bueno, és una idea que ja ho he comentat abans, no?, que és a dir, hi ha aquest trencament, no?, a partir de la dècada de 1880, aquesta segregació, però durant les primeres dècades del segle XX, val?, en un context de moltíssima conflictivitat social, no?, vull dir, els anys 10, els anys 20, els anys 30, s'aboquen tots aquests espais, val?, de la Barcelona en procés d'urbanització com a, no?, espais molt idealitzats. No? Llavors, hi ha gent fins i tot que ho va viure, no?, que gent ja molt gran, que encara pot tenir una memòria viscuda d'això, no?, però si no són allò, he llegit, conec, no?, i trobes molts articles de la premsa al voltant d'això. I llavors hi ha un altre tema, no?, que és el tema aquest de com durant aquests anys, la dècada 1860, tenen lloc molts esdeveniments a la ciutat. Abans n'he parlat, no?, la visita reial, la visita dels voluntaris catalans, no?, els festivals, és a dir, aquesta idea de dinamitzar i harmonitzar la ciutat a través dels grans esdeveniments, val? Que això, vull dir, políticament, no?, on hi pot estar més o menys d'acord, no?, però Barcelona, salvant molt les distàncies sense fer presentisme, això ho hem anat explotant al llarg del segle XX.
0: Molt bé, doncs no tenim temps per més. Moltíssimes gràcies, Núria Miquel, per tornar a ser aquí al Portes de Troia amb nosaltres, explicar-nos la teva investigació, els Jardins d'Esbarjo, un espai interclassista a la Barcelona Industrial. Gràcies per venir.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Albert Abril, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
0: L'Adrià Tirado, del control tècnic, i en Sergio Rodríguez, qui us parla, i us esperem a la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Arenys és entreteniment.
1: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
5: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
4: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
6: Comença el Cercle dels Mentiders, la ràdio que ens fa viure la literatura.
7: Benvinguts i benvingudes al Cercle dels Mentiders. Comencem el programa amb en Joan Carles, l'Albert i jo mateixa, Elisabet.
8: Hola.
9: M'ha agradat el teu matís de benvinguts i benvingudes.
7: Ai, sí, és que cal una mica de feminisme, a vegades.
9: De créixer els homes. Les dones heu crescut abans que nosaltres.
7: Bueno, m'agrada que ho reconeguis.
9: Humilitat davant de tot.
8: Tot just fa una setmana que ha acabat la Setmana Santa. Esperem que hagueu descansat i hagueu tingut uns dies de recolliment, o si més no, de descans. Hola, Albert.
10: Hola, Joan Carles.
8: Tu has tingut uns dies de descans i de recolliment?
10: Sí, sobretot de recolliment.
8: Doncs me n'alegro.
6: El Cercle dels Mentiders.
11: La motxilla literària. Totes les anades i vingudes omplen d'històries la motxilla.
8: Doncs ja tenim aquí una altra edició de la motxilla literària, amb l'Elisabet Cassà. De què ens parlaràs avui?
7: Doncs mira, us vull parlar d'una motxillera amb totes les lletres. Més que motxillera, és aventurera, intrèpida i escriptora, clar, que per això estem en un programa de literatura. Em refereixo a Marta Gellhorn. Va ser corresponsal de guerra i, tot i ser americana, es va vincular molt en la Guerra Civil Espanyola. Va estar-hi de reportera i, en una carta a Eleanor Roosevelt, la primera dama dels Estats Units, va dir que Espanya era massa bonica per caure en mans dels feixistes. El problema que hi ha és que es coneix més per ser la tercera dona de l'escriptor Ernest Hemingway que no pas per les seves dots com a escriptora i periodista. És el mateix que li va passar a la fotògrafa Gerda Taro, que es coneix més la seva parella, el també fotògraf Robert Capa, que no pas doncs, la figura d'ella. La Gerda Taro va tenir molta més mala sort perquè, entre que algunes obres seves va haver de firmar amb el nom de Capa i que va morir a la Guerra Civil, doncs ha sigut complicat reivindicar la seva obra. Però bé, tornem a la Marta Gellhorn. Va escriure un llibre anomenat Cinc viatges a l'infern, que, tot i el títol, és divertidíssim. No per les aventures en si, perquè fan posar els pèls de punta, no m'hauria agradat estar a la seva pell, sinó per la manera que ho explica. Té molta ironia i un sentit crític cap a tot el que veu. I també se'n riu d'ella mateixa. És molt, molt recomanable. S'ha de dir que li anava a la marxa. Va guanyar uns diners per un conte que li van publicar I com que feia molt temps que demanava anar a l'Àfrica i en el seu diari doncs, no l'enviaven, perquè deien que havien d'enviar gent experta, i diu, home, però si no m'hi envieu no hi seré mai d'experta. I allò que el gos que es posseix la cua, saps? I bueno, doncs, va dir-se amb aquests diners que s'enviava ella mateixa i va anar a l'Àfrica tota sola, sense cap suport. Que dius, Déu-n'hi-do, la senyora...
12: Sí,
7: quins ovaris que tenia en aquella època.
12: Sens dubte.
7: Doncs en el llibre parla del Carib abans que el turisme l'explotés. També fa un recorregut per la Xina, que en aquesta ocasió hi va anar acompanyada amb Hemingway quan estaven de bon rotllo. Bé, després es van odiar a mort quan es van separar. Després també parla de Rússia, que no li va agradar gens, fa riure, perquè la manera que va dient és que no m'agrada. No dius, vale, ha quedat molt clar que no et va agradar Rússia. I llavors també parla d'Àfrica, que li va encantar, tot i les peripècies que va passar. Llavors, tant en l'obra literària com periodística, va aprofitar per denunciar les situacions que considerava injustes. La fúria la mantenia activa. Fins i tot, amb més de 80 anys, va viatjar per cobrir esdeveniments com la invasió dels Estats Units a Panamà o una matança de nens a Brasil. Vull dir que Déu-n'hi-do la dona. I va decidir tot de la seva vida. Fins i tot la mort, perquè als 89 anys es va enverinar quan estava malalta i gairebé cega. Va dir, aquí s'ha acabat el tema, adeu. Doncs aquest llibre jo el recomano molt, el llibre dels viatges a l'infern, i també a títol informatiu doncs, dir que hi ha una pel·lícula que es diu Hemingway and Gellhorn, que està centrada a partir de la Guerra Civil i la seva relació amb l'escriptor. Però clar, ja sabem que en algunes pel·lícules el rigor històric no acostuma a ser la característica principal. I llavors l'esmento amb la boca petita. Vull dir, jo recomano més el llibre, però clar, també haig de dir que existeix aquesta pel·lícula.
12: Prenem nota d'ambdues coses.
7: Molt bé.
12: Que també s'ha escrit un article sobre ella.
7: Doncs sí, Joan Carles, també l'ha escrit.
12: Doncs res, ja penjarem l'enllaç a les xarxes del programa.
7: Fantàstic.
12: Molt bé, gràcies, Elisabet.
7: Gràcies a vosaltres.
12: Fins la propera.
7: Fins aviat.
6: El Cercle dels Mentiders, un programa de ràdio per viure la literatura.
13: Hi ha capell de conill!
14: O les dones pes!
13: El cadigaire!
15: Anunciaven el seu negoci. Cridaven perquè tothom sapigués que la seva botiga era al carrer.
6: En Salvador Espriu va recollir aquestes veus a la seva obra Les veus al carrer. Seguint aquesta estela, en Joan Carles Martín dona la veu a aquells establiments de la nostra vila ja desapareguts. D'aquesta manera fem que l'Arenys desaparegut no s'oblidi.
12: Abans d'entrar en matèria, i no sé si ho he comentat algun cop, i si ho he dit, ho tornaré a dir igualment. Una part tan o més interessant que esbrinar els orígens i el que esdevingué dels negocis dels que us parlo són les xerrades que tinc amb les persones que els van regentar, o bé els hereus dels negocis. Doncs, a veure, avui us parlaré d'una botiga que inspira relaxació i descans. I no és difícil d'endevinar que es tracta d'una matalasseria, encara que bé podria tractar-se d'una botiga de sofàs. I he xerrat amb el que va ser l'hereu d'un negoci que es va començar entre l'any 1890 i el 1900, encara que això no ha quedat prou clar. I la persona amb la que he xerrat ha sigut en Teo Valls. Doncs vàrem seure a la terrassa coberta i per fumadors d'un conegut establiment de la Riera, la del Bisbe Pol. I tenint en compte que era dilluns, pels assidus d'aquests establiments no s'hi costarà endevinar que es tracta de l'Open Sports. Durant la xerrada, un munt de gent es va aturar a saludar-lo amb afecte, amb la qual cosa vaig poder confirmar el que ja sospitava. En Teo és una persona estimada per la gent. I no m'enrotllo més, però el cas és que la seva trajectòria ha estat planera, encara que de feina no els hi va faltar mai. Fins i tot, algun matalàs varen comprar per casa, amb el detall de que, i això m'ho va avançar la meva dona, que sempre acompanyava el producte amb un detall, o bé un peluix o bé uns coixins, segons la qualitat i el preu del matalàs o matalassos. Una qüestió que em tenia encuriosit era en quin moment el tradicional matalàs de llana va començar a passar la història i a ser substituït pel de molles. De fet, a casa meva hi havia matalassos de llana i recordo haver vist com el matalasser de la zona d'on vivíem venia a casa, el desfeia, estarrufava la llana per tal de que quedés esponjosa i suau, rentava el teixit i el tornava a muntar amb vetes noves.
8: una tasca artesanal d'amables resultats. Entre l'any 1945 i el 1950, els matalassos de llana ja van anar de baixa i van començar a tenir més tirada els de molles, cada vegada amb una tecnologia millorada, fins l'arribada del làtex, el viscolàtex, el viscolàstic, etc., arribant així a l'excel·lència en el descans i la son. Anys més tard, un home de Sabadell va inventar una màquina estarrufadora de la llana i en van comprar una, amb la qual cosa ja s'enduien la feina a casa en lloc de fer-la in situ. Tret de quan anaven a hotels, com l'hotel Colón de Caldetes, que carregaven la màquina estarrufadora i ho feien allà mateix. També anaven a refer els matalassos de Cal Cònsol, allà on Caldetes torna a ser Arenys de Mar. Cal Cònsol, que el seu nom oficial era Colònia Andersen, era una urbanització de torres de lloguer per guiris que va fundar i regentar un home que va ser cònsol de Suècia, d'aquí, lo de Cal Cònsol. Aquesta dada, de fet, està una mica agafada pels pèls, com em va indicar en Teo. El negoci es va obrir entre l'any 1800 i 1900, però no va ser fins al 1924 que el pare d'en Teo va comprar-lo. I entre aquest any, 1924, i el 2010, en Teo va agafar les regnes del negoci, perquè els pares ja els hi tocava descansar. I bé que ho van fer, perquè aleshores no van deixar de viatjar. I sí, ja fa 12 anys que en Teo va agafar la jubilació i ara viu d'allò més bé envoltat de la seva colla d'amistats i l'escalf de tothom que se'l troba. I una cosa que em va explicar en Teo, també, que, bueno, que és interessant com a anècdota d'explicar, que no té res a veure amb la matalasseria, eh? Però al carrer de Vall, al final, ja tocant a la plaça del Casino, fent cantonada, amb un cantó, i em penso que el cantó de Mar vivia en Zenon de Pol, i a l'altre cantó, a l'altra cantonada, a la casa de l'altra cantonada, en Ferran de Pol.
7: Jo recordo haver-ne vist a casa els meus avis de matalassos de llana.
8: I tant, i justament això que comentava, de que a casa meva hi havia matalassos de llana, i això, clar, havia de ser després del 1961. Però, bueno, en qualsevol cas, sembla ser que a partir d'aquestes dates els matalassos de llana van deixar de ser la font principal de descans.
7: Però vols dir, no eren pitjors de molles, aquell nyic-nyic que feien?
8: Sí, però, bueno, però van anar evolucionant, sí, home, la remor, aquesta remor típica, però jo crec que eren més dels sunyers que no pas dels matalassos. El nyigui-nyigui aquest típic i recurrent. Doncs res, fins aquí les meves veus del carrer d'avui.
0: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
14: I ara, un conte. Bé, una mentida. O no?
16: No us sabria dir si serà una mentida o no el que us explicaré, però per si de cas començarem amb una veritat que es pot constatar. Vet aquí que fa 395 anys que a París hi va néixer en Charles Perrault. Era un escriptor de la cort d'aquell rei d'en Lluís XIV, que és el que regnava llavors allà a França, i es dedicava a diverses coses. Una de les tals era escriure, i es veu que, quan ja era gran, un dia se les van pescar i va recollir tota una sèrie de contes que anaven pel món. En aquella època no s'havien explicat mai a la canalla. Els contes anaven viatjant pel món des de fa mil·lennis i anaven de boca a orella i anaven canviant, però sempre canviaven en els mesells de la gent gran. Sempre s'explicaven per gent gran. Els adults explicaven en els altres adults i si la canalla els escoltava, mira, que els escoltessin, però ningú s'escarrassava a explicar històries i contes en els més petits. En Charles Perrault va ser el primer que va recollir uns quants contes d'aquells que corrien feia segles i segles per adults i els va reescriure amb la intenció que els més joves se'ls poguessin llegir. I per tal motiu és el que es considera que va ser l'iniciador de la literatura infantil i juvenil. El que passa és que la història, una de les històries, la que us explicaré jo avui, que ell va reescriure perquè la sentissin o se la llegissin els més joves, diríeu ara, home, No és precisament infantil. No, però és que ell la va recollir i era molt pitjor. Aquesta, la que us vull explicar avui, és la història, el conte de la Bella Dorment. Us en recordeu del conte de la Bella Dorment? Aquell conte que hi ha una princesa que es punxa perquè unes bruixes han dit que es punxaria quan fes el canvi, quan es fes gran, i aleshores quedaria allà dormida i no es despertaria fins que no vingués un príncep que se l'estimés, li fes un petó i aleshores ella es despertaria i s'hi casaria. Us en recordeu d'aquesta història? Doncs bé, aquesta història és molt antiga. Molt. Es calcula que ve del segle XI o XII i que se la varen empescar els trobadors. Bé, se la varen empescar. Se la varen inventar o la varen escriure perquè ja corria per allà alguna història d'aquelles que anaven només de boca a orella. Doncs bé, en Charles Perrault també la va recollir i quan va recollir aquesta història, aquest conte parlava no pas d'un príncep, sinó que parlava d'un rei, que estava casat amb una reina i que en aquella reina no se l'estimava perquè no li agradava, perquè no hi volia continuar casat, però hi estava casat, i aleshores no hi tenia fills, i que un rei i una reina no tinguessin fills era una cosa molt greu, perquè, és clar, si no hi havia un hereu, on anirien a parar? De manera que la reina, a fi efecte de tenir fills, sempre reclamava la presència del rei, sobretot en el llit, i el rei, en el llit de la reina, no hi volia pas anar perquè no l'estimava ni gota. S'explica que el rei sempre li deia «Sí, ja vindré, majestat, ja vindré, perquè hem de tenir un fill», i tot dient-li això, el rei se n'anava. I se n'anava cap a un costat, cap a l'altre, cap al castell, cap als pobles, cap allà on trobava mosses que li agradaven més que la seva esposa, i a elles els hi donava allò que li privava a la seva esposa. Un dia explica la història que el rei va arribar a un lloc on hi havia un castell, allà dalt, i un castell en el qual no hi havia pujat mai, i li varen dir que allà hi havia una dona adormida, que era fadada, i que això era una llegenda, i que la gent s'ho empescava, però que el cert és que ningú hi podia pujar, i només hi podria arribar aquell que fos un príncep, i el rei va dir que ell ho era. Perquè tots els reis són prínceps, perquè els prínceps són els principals de cada reialme. I vet aquí que aleshores ell, com que podia pujar-hi, hi va entrar. I va trobar, sorprenentment per ell, en aquella noia que li havien dit adormida a un llit. I en allà, en aquell llit, vet aquí que s'hi va acostar, la va destapar, la va veure tan maca i fresca i viva, però adormida, que en lloc de fer-li un petó, li va fer l'amor. I sorprenentment per ell també, la noia no es va despertar en cap moment. I el rei, sorprès perquè no es despertava, però content per lo que acabava de fer, de tant en tant hi anava i repetia l'acció. I aquella noia mai es despertava. I quan el rei tornava en el castell amb la seva esposa, l'esposa li deia «Majestat, veniu, que hem de tenir un fill». I el rei li repetia «Sí, vindré». Però mentre deia això, el rei reculava i se n'anava. Un dia, el rei va tornar en el castell on hi havia aquella noia i, aquella vegada, la noia estava desperta. I a un braç hi tenia un nen, i a l'altre braç hi tenia una nena, acabats de néixer, que els estava donant el pit, i la noia, desperta, quan el va veure, el va reconèixer, li va dir «Sou vos qui m'heu fet aquests dos fills». I aquella princesa es va enfadar molt. Li va explicar que les fades li havien explicat tot el que havia succeït, i que això no estava bé, i va posar en aquell rei de volta i mitja, tot queixant-se. El rei, molt penedit, es va agenollar al seu costat i li va explicar la seva situació. La princesa va callar, es va enamorar d'ell i el rei la va complaure amb tot el que ella volia i anava tot sovint a veure-la i estava molt content el rei perquè hi tenia dos fills, que justament era el que volia. Però aquells fills i aquella noia no se'ls enduia mai en el seu castell perquè allà hi tenia l'esposa. I l'esposa, malfiança del rei, vet aquí que el feia espiar. I una nit el rei va parlar en somnis i en somnis va anomenar aquells dos fills que tenia. La reina va fer enviar un espia que els seguís per veure qui eren aquelles dues criatures i aleshores va descobrir que eren fills del seu marit. uns fills que no havia volgut tenir amb ella, i la reina, enfadadíssima, va manar a l'espia que li portés les dues criatures, que les segrestés, si és que feia falta, i els hi portés. I quan els hi va portar, va demanar al seu cuiner que les cuinés com si fossin dos porquets i que les donés a sopar en el rei. El cuiner, esclar, això no ho va poder fer, no va voler fer, més ben dit, i les va reservar, se les van dur a la seva cabana en el mig del bosc perquè la seva dona en tingués cura. Va cuinar aleshores un parell de porquets i els va donar al rei. La reina d'això no se'n va donar i li anava dient: «Majestat, mengeu, mengeu, que de lo vostre mengeu». I el rei li contestava: «Sí, estimada esposa, i tant que de lo meu menjo, que vos, en aquest matrimoni, no hi heu portat ni fills». I la reina girava els ulls mirant al cel, però no deia res. Expliquen que la reina també va voler fer el mateix amb aquella dona, la mare de les criatures, amb aquella princesa, i quan la va tenir en el castell, just en el moment en què la volien matar per donar-li per sopar en el rei, vet aquí que aquella princesa va començar a cridar en aquella cuina, i tal esbalot va fer que els crits varen arribar en el menjador, allà on hi havia el rei. El rei va anar cap a la cuina, va descobrir-ho tot, i es veu que, segons diuen, a la reina la va repudiar, i es va casar una altra vegada, ara sí, amb aquella princesa amb la qual ja tenia dos fills. I diuen els que ho expliquen que varen ser feliços i varen menjar nissos. El que passa és que la reina, pobreta, ella no feia altra cosa que defensar el seu estatus. Escolta'm, que no sigués casat el rei si no l'hagués volguda.

Doncs aquesta història que acabeu de sentir és la història que va sentir en Charles Perrault que s'explicava, la que només s'explicaven els grans. I aleshores ell la va agafar i la va arreglar a la seva manera perquè se la poguessin escoltar la mainada. I en lloc de fer que fos un rei que li fes el salt a la seva esposa, el que va fer és que, en lloc del rei, ja us dic, era un príncep. I el problema estava amb la mare del príncep.

També hi va tenir dues criatures, i estava molt content el príncep amb aquelles dues criatures, i quan es va morir el seu pare, de príncep, va passar a ser rei, i aleshores va ser quan va portar a la princesa amb les dues criatures que ja tenia cap a casa seva. I quan la mare, és a dir, la sogra, va veure a la jove, es va enfadar molt. I quan el rei, el nou rei, se'n va haver d'anar a la guerra, que va quedar la mare com a regent, com la que manava perquè tenia més experiència, aleshores la reina va manar que cuinessin les dues criatures perquè se les volia menjar ella, però el cuiner, igual que amb l'altra versió més antiga, va guardar les criatures a la cabana del bosc, allà on ell vivia amb la seva esposa, i el mateix va fer quan la reina va demanar que cuinessin a la mare de les criatures, és a dir, la seva jove. Va cuinar dos porquets i una gasela per simular la mare, i la reina se'ls va ben cruspir, ben tranquil, es va quedar i tipa, per cert, pensant-se que s'havia cruspit a la jove i en els seus dos nets. Però un dia, caçant, la reina els va descobrir, i aleshores els va prendre i els va voler cuinar dintre d'una olla, juntament amb el cuiner i amb la seva esposa, per ser uns traïdors. I just en el moment en què els anava llançant a l'olla, és clar, va arribar el rei, i en veure tot aquell maramango, aleshores la reina, que es va veure perduda, en lloc de donar explicacions, diu la llegenda, el conte que va escriure en Perrol, que ella mateixa es va llançar de cap a l'olla, es va morir, i el rei, amb la seva esposa i els seus dos fills, varen viure, ara sí, feliços i contents, i varen menjar tots els anissos que varen voler. Aquests són els canvis que va fer en Charles Perrault d'aquella història truculenta per adults i que a la seva manera, d'aquesta forma, es podia explicar a la canalla. Avui en dia, amb les versions més modernes que hi ha, que varen fer ja al segle XIX els germans Grimm, doncs la història està encara més rebaixada i s'acaba amb que el príncep veu a la princesa i li fa un petó. Però ja us dic jo, i vosaltres ara ho heu vist, que els petons en els contes amaguen moltes coses, i aquest petó de la Bella Dorment és un dels que amaga més i més coses, i que els contes, els que són per canalla, malfieu-vos-en. Segur que venen d'una història molt més forta, molt més sucosa, que s'havia explicat des de feia molts anys per adults. El rei més savi que hi ha hagut i que hi haurà mai en tot el món ha estat el rei Salomó. I el rei Salomó tenia una amiga, que era la reina de Saba, que déu-n'hi-do també l'ullesta que arribava a ser. I cada vegada que es veien, cada vegada, a més d'estimar-se, es veu que es parlaven. I cadascú el que deia eren coses llestes, eren enginys, eren pensaments. La qüestió era ser cadascú d'ells més intel·ligent que l'altre. Un dia expliquen que el rei Salomó se'n va anar a veure la reina de Saba i que la reina de Saba ja ho tenia tot a punt. Ui, ara, no m'atraparà pas, no m'enxamparà pas aquest rei, no? Perquè jo li he preparat una cosa, sí. La reina tenia pensat de fer-li una pregunta al rei. La reina havia preparat en una habitació gran, en una sala molt gran que tenia en el seu palau, tota tancada a aquella sala, i havia preparat un jardí. A tots els seus artesans havia dit que li fessin flors de tota mena i que les fessin de tal manera que totes aquelles obres havien de semblar flors i plantes de veritat. Expliquen que la reina de Saba, quan va tenir tota aquella gran sala plena, amb aquell jardí tot artificial, que no n'hi havia ni una sola de natural d'aquelles plantes, vet aquí que aleshores la reina de Saba va anar en el seu jardí tot ple de plantes normals, vaja, naturals. En va agafar una i la va posar entremig de totes les artificials. Expliquen que quan va venir el rei Salomó, la reina de Saba, després de saludar-lo, li va dir, vine, que t'he de fer una pregunta. A veure si ets tan llest com diu tothom que ets i com jo sé que ets. A veure si és veritat. Mira, veus tota aquesta sala? Doncs tot aquest jardí que t'he posat aquí, tot, és de flors artificials. Bé, tot no. N'hi ha una d'aquestes flors que és natural i que tu has de descobrir sense tocar-la, sense ni tan sols ensumar-la. Va,
Ves, passeja.

0: a ti. Ni t'hi acostis. Bé, només amb la mirada. Busca, busca quina és la flor natural. I el rei Salomó es va mirar la reina de Saba. Va dir que sí i se n'hi va anar. I va començar a passejar i a passejar i a passejar. Mirava aquí, mirava allà, mirava més enllà, i totes les plantes, totes les flors li semblaven fantàstiques. No n'hi havia cap que semblés artificial, totes eren molt maques i molt ben fetes. El rei Salomó començava a suar. Començava a suar, però no era pas de calor, no. Vet aquí que suava perquè veia que en allà la reina de Saba l'havia enxampat, que era més llarga, més intel·ligent, més llesta en aquell moment que no pas el que ell era. I aquella suor, vet aquí que la reina de Saba la va veure. I la reina de Saba li va dir, que sueu, majestat. I el rei, no ho va voler pas admetre. Va dir, no suo pas, però si voleu obrir alguna finestra, mira, us ho agrairé.
1: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu. Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
3: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
4: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
3: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
4: Dilluns, dia de descans.
3: Telèfon 93 792 35 46.
4: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
5: Finques Blaumar.
6: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
5: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
6: 93 792 0440.
5: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
6: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
7: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
8: Com pot ser, si sempre feu fotos?
7: Sí, però no són de veritat.
8: I si li regalem un reportatge?
7: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
9: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
10: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes arenyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, sisè parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Ràdio Arenys, la primera també amb bona música.
1: Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak.

Estàs escoltant Ràdio Arenys, la primera en música. La primera en música es diu Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Així sona la música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys.
1: Connecta. Ràdio Arenys, la primera en música. A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però en estiu més. Ràdio Arenys, la primera en quedar amb els amics.

0: Ràdio Arenys.
1: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
2: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
3: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
2: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
4: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
5: Vols anunciar el teu establiment o servei?
4: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
5: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
6: Som altres.

tan breu. Com qui no espera resposta. Tan breu. Com qui sap el que diu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els equips d'emergències han desallotjat de forma preventiva una primera línia d'habitatge de Torre Baró per l'incendi a Collserola. Es tracta dels edificis dels carrers de Lliçà i de Castellví que fan frontera amb la zona forestal. Protecció Civil ha enviat dos missatges des d'alert per ordenar el confinament dels veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana pel foc, que afecta ara unes 35 hectàrees de terreny forestal del parc. L'incendi se situa a prop del barri de Canyelles, per sobre la carretera alta de Roquetes en direcció a Sant Cugat. Bombers de la Generalitat i de Barcelona hi treballen amb 60 dotacions, 12 de les quals aèries. El foc s'ha declarat passades les 3 de la tarda en una zona de matolls. També estan tancant les estacions a la línia 11 del metro a Torre Baró i Ciutat Meridiana i a Rodalies a causa del fum. S'ha actuat en la circulació, tallant la circulació de trens de la R4 entre Fabra i Puig i Montcada i Bifurcació. El govern català ha condemnat avui a l'agressió un aficionat del Barça a Elx aquest diumenge per part de la Policia Nacional, que va requisar-li una estelada. El cos de seguretat ha obert una investigació per analitzar els fets i la delegació del govern a la Comunitat Valenciana afirma que no s'havia donat cap ordre específica de requisar banderes. Escoltem la portaveu Sílvia Paneque.
2: El que recull la llei és que els únics elements prohibits en un esdeveniment esportiu, com pot ser doncs un partit de futbol, l'únic element prohibit són aquelles banderes o pancartes que tenen una incitació directa a la violència o l'odi. No és el cas de les estelades, per tant, en fi, aquest és el trasllat que podem fer des del govern. Hi ha aquest procés obert, esperem aquesta investigació, ens asseguren que no hi va haver una instrucció directa i en tot cas aquestes imatges doncs tenen la condemna del govern per l'ús d'aquesta violència i defensem que no pot ser d'altra manera la llibertat d'expressió.
1: Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 22 d'agost al matí un menor de 17 anys al volant d'un cotxe on viatjava per l'AP7 a l'altura de l'Aldea. S'investiga, a més, un suposat delicte contra la seguretat viària per conduir sense haver obtingut el permís. Els agents van arrestar també el seu pare de 58 anys com a presumpte cooperador necessari del mateix delicte per haver-li consentit la conducció. I la Generalitat ha aprovat atorgar el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026, dotat amb 80.000 euros, al biòleg Josep Canadell. L'investigador ha estat premiat per la seva recerca pionera en la investigació sobre la dinàmica dels embornals naturals de carboni, les reserves globals de carboni i els processos que impulsen ecosistemes d'intercanvi de carboni a la Terra.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
5: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
6: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
5: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marisc de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
6: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
5: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
6: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
5: Reserves al 930-234-522.
6: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
7: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
8: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res.
9: Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
7: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
4: Ràdio Arenys.
10: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 6185 o bé visiteu nouconfort.com.
11: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33. Telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
4: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació esportiva relativa a la teva comunitat d'una manera dinàmica i propera. Les notícies, la informació esportiva més rellevant de la comunitat aranyenca. La trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM, també en forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en esport local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El foc a Collserola continua actiu. Els equips d'emergència s'han desallotjat de forma preventiva. Una primera línia d'habitatge a Torre Baró. Es tracta de 35 veïns als edificis dels carrers Lliçai i de Castellví, que fa frontera amb la zona forestal. Protecció Civil, de fet, ha enviat dos missatges des d'alert per ordenar el confinament dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. El foc afecta unes 35 hectàrees de terreny. Els bombers de la Generalitat i de Barcelona hi treballen amb 16 dotacions, 12 de les quals aèries. Els bombers esperen les properes hores que les condicions ambientals ajudin a controlar el Flandret i Esquerra perquè els preocupen. Escoltem el cap d'intervenció, Sergi Bové.
2: Sí, inicialment l'aire ens empenyava el flanc dret, però quan ha parat el flanc esquerre ha començat a evolucionar negativament. I hem fet descàrregues amb mitjans aèris per intentar parar-lo, però encara estem treballant. El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
1: Encara a Barcelona, l'Ajuntament encara a la recta final de la transformació de l'antiga fàbrica industrial escocesa, ubicada al 22 arroba nord. L'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i tecnologia agroalimentària. Jaume Collboni, l'alcalde, ha explicat que el projecte parteix d'una inversió inicial público-privada de prop de 52 milions. Es preveu 100 llocs de treball directes i 500 d'indirectes.
3: I de fer possible allò que anem repetint constantment, que és el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, i sabem que és el gran repte que té Barcelona, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
1: I Toses compta amb una guingueta a peu de carretera, just davant de l'estació, que actua com a botiga i dinamitza el poble. La seva particularitat és que es tracta d'un establiment que, després de la jubilació del propietari, va ser adquirit per l'Ajuntament, que n'ha fet una concessió per dinamitzar el poble. I ho acabem de saber, la cantant i compositora nord-americana Dolly Parton, una de les grans figures de la música country, s'ha mort als 80 anys a Nashville. La mort ha estat anunciada pel seu nebot Brian Seaver en un comunicat i un vídeo publicat a les xarxes socials de l'artista. No s'ha fet pública la causa de la mort. Aquests darrers mesos havia tingut, això sí, problemes de salut. Darrer punt, el Barça-Real Madrid de la Lliga F jugarà al Camp Nou. Coincideix amb l'aturada de la primera divisió masculina pels compromisos internacionals, probablement el 3 o el 4 d'octubre.
0: Ràdio Arenys. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.

0: Molt bona nit a tothom, sigueu benvinguts, sigueu benvingudes. Passen 8 minuts de les 9 del vespre i avui és dimarts. Sempre comencem igual, que si és dimarts, que si són les 9 del vespre, que si esteu connectats, connectades al 91.2, que si ens esteu mirant a través de les xarxes, és que som les imperfectes. Les imperfectes que un dimarts més som aquí per acompanyar-vos fins que siguin les 10 de la nit i, com sempre, les imperfectes movent-nos fins a l'últim moment. Cristina Soler, benvinguda.
1: Bona nit, gràcies.
0: I la Marta Mansans. A veure, cadascuna té el seu micro ja. Sí, sí. Genial. Judit Puig.
2: Bona nit.
0: Sílvia Relats.
3: Hola, bona nit.
0: Esther Comí.
4: Molt bona nit.
0: Vestida de color rosa del Barça, perquè està jugant al Barça.
4: Comença, o ja ha començat?
0: Jo crec que ja ha començat, quan ja pujava per la Riera, els bars ja tenien posat.
4: Sí.
2: Però aquesta samarreta és oficial,
0: Comí? 6 minuts de partit. I 0-0. M'ho està dient en Joan.
4: Sí,
0: Joan
4: també,
0: Bosch, a l'altra banda del vidre. I gràcies a ell sabeu que ens esteu escoltant o veient. Els vostres comentaris seran superbenvinguts i, com sempre, doncs, també ens agradaria que ens truquéssiu.
3: Tenim una imperfecta també per all, eh?
0: La imperfecta
3: que,
0: si
3: no que avui...
4: Que
3: no passem d'ella.
4: No, passem d'ella.
0: No, la tenim aquí, a la imperfecta avui des de casa, perquè li fa mal la cama, però ja no podíem... Ja... Vas en pijama? A veure, que no la sentim, eh? Joan, pot ser?
5: No, és ella.
0: És teu, això, eh? És teu.
3: Apa, ja comencem.
0: Doncs a veure, perquè ara només ha d'escoltar, però després ha de parlar. Vull dir que solucioneu això. Bueno, de moment no passa res perquè... No, no, si no cal que parlis, que no et sentim. No et sentim, no cal que moguis els llavis. Surt i torna a entrar. Això com un reiniciar. Bé, anirem fent i ella que vagi fent, perquè és que nosaltres ja tenim aquí el nostre convidat d'avui, que és en... És que si la gent que ens veu per... Si només ens escolten, podem anar mantenint allò. Avui tenim algú, però com que també ens veuen per les xarxes, hem de presentar ja el nostre convidat d'avui, que és en Miquel Roure. Miquel, benvingut.
6: Bona nit.
0: I direu, qui és en Miquel Roure? Doncs en Miquel Roure, a banda de ser un amic conegut de la Judit Puig, que per això hem arribat a ell, forma part d'una associació que es diu l'associació Hijos e Hijas de Donante Anónimo d'Espanya, és a dir, d'una associació de persones que s'han trobat, que s'han ajuntat, que demanen una sèrie de coses, uns drets... Miquel, explica'ns-ho tu, perquè no vull dir una cosa que no és i no vull avançar-me tampoc a tot el que anirà sorgint. Estic convençuda des del moment que comencem fins que acabis d'explicar-nos-ho tot.
6: Doncs bé, bàsicament l'associació de Fills de Donant Anònim, doncs, que és de, bueno, és de base estatal, és una associació de persones que hem nascut de donant anònim, ja sigui d'òvuls o d'esperma, i la nostra reclamació bàsica i essencial és el canvi de llei pel que fa a l'anonimat de les donacions, sent conscients de que no seria de manera retrògrada, és a dir, que no estem demanant que s'identifiqui qui van ser els nostres donants, sinó que volem que a partir d'ara les persones que neixin doncs, puguin accedir-hi a diferència de nosaltres.
0: Vinga, anem a posar una mica d'explicació sobre això que ens acabes de dir. Sou fills, filles de donants anònims, de donants que, segons la llei actual, tenen dret a l'anonimat. És a dir, puc anar i puc donar esperma, puc donar òvuls, mm-hmm. I ningú sap res de mi.
6: Correcte. Nosaltres, des de l'associació, un dels temes que discutim sempre és el fet de que el dret a l'anonimat o el dret a donar no existeix realment, no? Vull dir, tampoc existeix el dret a la maternitat ni està reconeguda en cap constitució. D'altra banda, la Carta dels Drets Infantils o la mateixa Constitució sí que reconeixen el dret a la identitat, a la informació privada, al desenvolupament. També existeix el dret a conèixer els orígens biològics i, de fet, va haver-hi un canvi en la Carta dels Drets Infantils del 2008 que va dir que quan hi havia dos drets en conflicte s'havia de ponderar sempre pel que si hi havia en aquest cas un menor implicat, doncs s'havia de ponderar cap al menor, no? Llavors, a partir d'aquí, per exemple, a Espanya, el 2015, es va reconèixer aquest dret a les persones adoptades, no? Llavors, per nosaltres és un greuge comparatiu, perquè és el mateix marc i s'està posant per sobre l'interès superior del menor. I és una de les nostres proclames. El que passa que aquí, clar, entrem en el camp que Espanya està situada ara mateix com la quarta potència mundial en ingressos pel mercat reproductiu. I, bueno... Pues no és cap secret que estan vinguent grans fons d'inversió a Espanya, que els ous espanyols doncs, van per canals intercontinentals comercials, no? Tot el que és la bioeconomia, hi ha una mercantilització molt forta de tot això, que s'està veient també amb altres, des d'altres sectors s'està començant a veure el mateix, no? És a dir, des de negligències de les clíniques, informacions que moltes vegades són sesgades sobre l'èxit dels naixements, etc. Llavors, diguéssim, nosaltres també critiquem molt o intentem fer molta campanya o activisme perquè tota la narrativa està monopolitzada des de la mirada clínica, no? I està com aquest interès, no? Sense anar més lluny, de fet, nosaltres vam pensar-nos molt si fèiem servir la paraula donant o no a la nostra associació, però creiem que al final havíem de complir un objectiu perquè s'entengués què és el que volíem comunicar. Però, per exemple, el 84%, segons els estudis, de les persones que hem nascut de donant, ens referim al donant com a pare biològic, progenitor o pare genètic. No com a donant. Llavors, clar, si tu mires fredament, realment, donant va ser donant de la meva mare. L'esperma li va donar amb ella, no? A mi em dona una altra cosa, que és la vida. Llavors, si la persona que ens dona la vida li hem de dir donant, doncs llavors tots som de donant, no? Llavors, diguéssim que la nostra experiència està invisibilitzada des de molts angles, des del jurídic també. Avui, per exemple, doncs he tingut una xerrada amb una persona a nivell més jurídic i me feia com preguntes i me deia, bueno, però la partida de naixement, però tu... I realment, la partida de naixement no consta enlloc que jo he nascut d'aquesta manera. Quan ens fan la revisió mèdica a la feina, cada any me pregunten el mateix. Bueno, els antecedents, quan vaig amb el meu fill o la meva filla al metge o jo sol, me diuen antecedents, clar, m'ho pregunten cada vegada, per mi es tornar a vegada un altre cop a sentir aquella punxada de no, hi ha una informació que no puc accedir, però és que a més ningú s'ho apunta perquè no figura enlloc. O sigui, figura en l'historial obstètric de la meva mare, però com jo nascut no figura enlloc. És a dir, si els meus pares no m'ho haguessin volgut explicar i pel que sigui jo hagués trencat peres o no ens tornéssim a comunicar, jo no sabria mai com vaig néixer. Vull dir, no figura en la meva cartilla de naixement, a diferència dels adoptats, que sí. Llavors és una negació de la informació i tot està orientat a una ocultació. I, bueno, doncs, és evident que l'ocultació no és una cosa sana per la criança. Ocultació i criança no van de la mà.
0: Jo ja sabia que sortirien preguntes només amb la primera intervenció. És que he pensat, apunto, però no.
6: Deixa'm fer
0: la primera. És impossible que tu sàpigues qui és?
6: No.
0: És impossible?
6: No ho és, i de fet estic molt a prop. Jo, de fet sé bastant quina... Vull dir, he trobat la família que és. I és per un motiu pel qual nosaltres també diem que és urgent canviar la llei, no? Perquè la llei es fa en un moment en què s'intenta garantir l'anonimat als donants, que jo, per cert... Vull fer un incís que la primera llei de reproducció assistida a l'estat espanyol és del 88, llavors jo he nascut el 82, la inseminació va ser el 81, no hi havia un marc legal. Llavors això deixa un forat bastant important a dir sota quina empar a mi se'm neguen aquestes dades o la clínica no me les vol donar. Però bueno, quan hem demanat a les clíniques, a part que ens diuen que s'han inundat, bueno, mil
0: cremat,
6: coses,
0: no?
6: Sí,
0: sí, no?
6: No ens atenen a nosaltres, només atenen a les mares. És a dir, nosaltres per les clíniques no som res, som el producte i ha de preguntar a la clienta, no? Així, això és, ens ho trobem bastant en general. Això és una infantilització constant, no? És com ens trobem persones amb... Jo tinc quasi 44 anys, no? I te dirigeixes a la clínica i la teva mare ja sap que... Bueno, aviam, perdona. I també ens ho trobàvem ara ja no tant, no? Però, bueno, moltes entrevistes a molts llocs, doncs... I la teva mare, com se sent? O sigui, m'estan preguntant a mi, i la teva mare? I, bueno, jo, la meva mare ja ha fet el seu procés i ella té la seva vida i aquí l'important crec que és el que estem plantejant nosaltres com a persones adultes, no? Llavors, bueno, doncs tot això... Aquí havia obert el parèntesi, a la pregunta si puc trobar...
0: Sí, perquè jo, o sigui, imagina que ara sí que ho canviéssim, que retroactiu, que... O sigui, aquesta informació
6: no,
0: existeix,
6: Hi ha alguna cosa més urgent que això, diguéssim, val? I és el fet de que ara mateix existeix la possibilitat de fer-nos proves d'ADN a pàgines com MyHeritage o GetMatch, que tu te treus una mostra de saliva, l'envies als Estats Units i al cap d'un mes pots fer un match genètic, no? Jo, a partir d'aquí, vaig trobar 6 match genètics que vaig poder triangular cognoms i vaig arribar vaig arribar a la persona que seria, vaig arribar a tenir un 14% de mans genètic amb un home, que per tant és un cosí germà, per tant és un nebot del meu pare, biològic. Llavors, clar, això genera moltes coses, no? Per exemple, una persona adoptada, quan la llei aquesta, que em sembla que gestiona des de DGAIA, que pot reclamar la informació sobre el seu origen biològic, també hi ha un servei de mediació perquè no sigui violent, perquè es pugui explicar, perquè, mal, clar, nosaltres ens trobem que dins de l'associació hi ha grups de germans que s'han trobat biològics, hi ha dos casos de persones que han trobat el seu pare biològic i dos que s'està acabant de comprovar. En aquest cas, tots els contactes amb les famílies, inclús jo quan he parlat amb aquestes altres persones, clar, es fa d'una manera individual i sense cap tipus de marc legal, sense cap tipus d'acompanyament, i això pot ser impactant tant per nosaltres com per les famílies biològiques, no? I d'altra banda, també deixa la incògnita que jo crec que algunes famílies biològiques poden dir, bueno, i ara què vol? I si em demana herència, si em demana no sé què, perquè, clar, no està regulat tot això. I per això és tan urgent que es reguli. O sigui, el que no es pot fer és seguir girant la cara i diguem que aquí no passa res, perquè sí que passa.
1: Però, Miquel, l'objectiu de l'associació és, o en el teu cas, potser, no, per concretar, és conèixer la persona, el pare biològic, per retrobar-t'hi, o per un tema més de dir antecedents de salut, malalties o caràcter, perquè a vegades ens diuen, ah, t'assembles al teu pare de caràcter, o no sé, no? Vull dir, una miqueta que l'objectiu és... Clar, a nivell d'això que tu explicaves, no? Que la revisió mèdica et pregunta antecedents del teu pare i tu no els saps perquè no saps qui és, no?
6: Clar, per mi això és una mica revictimitzant, no? De dir, ostres, és una cosa que per mi és dolorosa, no? Tenir l'accés vetat a això, perquè em genera tota aquesta frustració, a part de tot el que em pot significar a nivell d'identitat. I el fet de que es pregunti cada vegada el mateix és com que no hi ha espai en aquesta societat o en aquesta administració per la nostra situació, no? I nosaltres el que volem defensar, sobretot amb l'associació, és posar això sobre la taula. Uh-huh. És a dir, existim, tenim una manera de sentir, no s'ha pensat en quin espai podríem ocupar nosaltres amb el nostre sentir el dia de demà, creiem que som adults i estem reclamant tenir un espai en el que és la reproducció assistida perquè es pugui fer de manera més ètica. Llavors, a partir d'aquí, un exemple, a França fa 2 anys va canviar la llei i s'ha fet una retroactivitat a consulta, diguéssim. És a dir, la persona que és nascuda de donant anònim es pot dirigir a l'òrgan competent, li fa una sol·licitud i una carta explicant els motius pel qual vol saber qui era el pare biològic i això se li trasllada al pare biològic en cas de que es pugui contactar. Llavors el pare biològic o la mare, si és d'òvuls, pot decidir, mal? És una mica un brindis del sol, perquè realment la majoria de donants de França són d'Espanya perquè venen cap aquí. Llavors, per ells era molt fàcil com fer
1: Val,
6: això.
1: Fer aquesta llei per...
6: però molts venien aquí, també durant molt de temps a França, la inseminació no estava permesa a dones del mateix sexe, llavors també això feia que hi hagués molta gent que venia cap a Espanya a fer-ho. Llavors, nosaltres, des de l'associació, no estem per un tema individual, sinó estem per un tema col·lectiu de conscienciació social, estem per un tema de generar debat, sobretot el nostre objectiu principal és que canviï aquesta llei, perquè només queda Espanya, Grècia i Itàlia, Europa que no l'ha canviat, i la tendència pues, és canviar-ho a Europa i a tot el món en general, però especialment a Europa, doncs el fet de que Espanya es mantingui sense canviar aquesta llei, el que està generant és un turisme reproductiu bastant fort, és a dir, la meitat dels cicles que es fan de donant anònim a Espanya es fan de persones que no són de l'estat espanyol. És a dir, quan es diu no, perquè el naixement, l'hivern natal, que per nosaltres té més aspectes socials que no biològics, no, que podríem entrar-hi també, però no ens ho acabaríem, en aquí queda bastant entredit que sigui així, perquè la meitat dels cicles que s'estan fent és de nadons que no seran de l'estat. No? Llavors, per nosaltres és molt important el tema de la mercantilització, no ens sentim còmodes en què hi hagi pago econòmic o benefici. És molt, molt il·lustratiu que la llei del 88 diu que no es pot fer un ús comercial o lucratiu de les donacions i s'interpreta que això es refereix a que, els donants o les donants no poden guanyar-se un sou amb això i ha de ser una compensació per les molèsties. Per això eximeix les clíniques, que estan fent un negoci espectacular amb això, no? A mi me sorprèn. I d'altra banda, penso que especialment, per exemple, donar esperma no es pot comparar amb donar un ronyó a nivell de molèsties, i no es paga donar un ronyó, no? Moltes vegades ens comparen precisament amb òrgans. És dolorós que ens comparin amb òrgans, però si es fa la comparativa, des d'aquí es pot llegir això. Per tant, l'associació el que vol és el canvi de llei, desmercantilitzar la reproducció assistida perquè sigui ètica, intentar explorar altres vies que puguin no passar per les clíniques, perquè hi ha països com Austràlia, que per nosaltres són referents, on pot la copaternitat estar...

0: Has anat responent algunes coses, eh? Perquè jo m'apuntava això, el dret a la identitat, no? Que és una de les coses que havies dit i que crec que deu estar a l'inici de tot plegat. Sí. El tema de visibilitzar el que és el vostre cas, sí, no? Perquè amb tot això que estàs dient, i jo posava, hi ha llocs que ho fan bé, i has dit Austràlia. Sí. O sigui, Austràlia seria el referent,
1: millorable,
0: no?
1: Millorable, eh? Però millorable. És,
0: és un tema de transparència.
1: Millor.
0: Mentre parlaves, pensava al final, sí, no? Sí, perquè, clar, tu tens molta informació, i nosaltres és la primera vegada que ens sentim a parlar, però al final crec que el que esteu demanant és transparència. Correcte. És a dir, que tot, no, puguis fer la traçabilitat de tot el que està passant, de quan està passant i tot plegat. I em faltava la part de... O sigui, quants anys fa que existiu com a associació?
1: Dos.
0: Tinc la sensació
1: ara
0: que això deu...
1: farem dos anys.
0: Tinc la sensació que deu sorgir més o menys amb gent de la teva generació.
1: Sí, hi ha
0: potser
1: hi ha
0: una mica
1: gent...
0: més grans, fins i tot, però...
1: Jo sóc dels més grans, però, bueno, sorgeix amb gent bàsicament que estan amb la trentena, que jo crec que és quan la majoria de nosaltres... Hi ha moltes vegades que ens diuen, no, jo conec nens i els nens i fins i tot joves o adolescents. Realment, la inquietud, quan te comences a plantejar això, és... Jo, en el meu cas, va ser a partir dels 25 o 26 anys, i per norma general és així. Ja tenim excepcions, eh? Vull dir, ja dins de l'associació estem en contacte amb persones molt joves, de 18 o 19 anys, amb molta consciència. Però d'alguna manera, una criatura petita, nosaltres patim molt d'una cosa que es diu el conflicte de lleialtats, no? Que és quan nosaltres sabem que hem nascut així, se'ns ha explicat i diuen, no, és transparent, jo no oculto, jo explico. Sí que hi ha una ocultació de quants germans biològics tinc, qui eren els meus avis, quina cara tenia...
0: Doncs tot el que es desperta en el moment en què tu tens coneixement d'això.
1: Descobreixes un vel, però se'n descobreix un altre de més gran, no? Llavors, hi ha moltes vegades que s'entén com que l'ocultació, la desocultació ja és explicar els orígens, però no és només això, no? Llavors, clar, d'alguna manera, moltes vegades, a mi em va passar personalment, com que hi ha un discurs molt romantitzat de no has estat molt desitjat, ets molt volgut, tot això, no? És com que tot això invalida el fet de que jo pugui qüestionar una altra cosa, perquè llavors podria afectar a les persones que ho han volgut de manera intencional o ho han desitjat, no? I clar, quan nosaltres depenem, o tenim a l'apego segur, no, diguéssim, del nostre voltant, que és el que necessita una criatura, moltes vegades pensar això genera una inseguretat molt forta. O faré mal a les persones que m'han estimat o m'han criat, i aquí entrem en un procés bastant difícil. Jo recordaré sempre la primera vegada... Jo amb la meva mare ho vaig gestionar jo sol, amb ella, vull dir, ella va gestionar les seves pors, jo vaig tenir el valor de dir-ho, i han estat molts anys que ho hem pogut anar parlant, i crec que hem fet un procés molt bonic tots dos. Però fins als 34 anys no vaig parlar per primera vegada amb una altra persona que havia nascut com jo, que vaig trobar a través d'internet a Granada, i amb ell i l'altra noia que està a la presidència de l'associació, que és la Maria Sallés, que va escriure també, doncs, a través d'un article a la directa i tot, llavors aquí amb els tres ja vam començar a parlar més.
0: Perquè suposo que vau veure que hi havia punts de coincidència, no?
1: Sí, sí,
0: realment,
1: totalment.
0: Amb el que us
1: jo per mi la primera vegada que vaig parlar amb en Manuel de
0: no
1: Granada...
0: No estic sol.
1: Bueno, no és que no estic... No, sí, la perspectiva va ser, què sol he estat? Què sol he estat i no ho veia? Fins llavors jo no tenia les eines per poder distingir la sensació d'aïllament que tenia.
2: I no hi havia hagut mai, eh? No s'havia mai creat una associació.
1: No.
2: Vull dir, no existia, ni
1: jo
2: àmbit estatal.
1: Jo havia vist associacions, o sigui, als principis d'internet i Facebook i tot això, hi havia associacions d'Austràlia, de Canadà, d'Estats Units, perquè als Estats Units els donants els hi donen un codi, i llavors les mares, quan els donaven el codi als fills, deien, jo soc d'aquesta clínica amb el codi tal, i llavors sabien que eren del mateix donant i eren germans. I es van començar a fer grups de germans, i bueno, es trobaven per el Dia d'Acció de Gràcies i aquestes coses que els agraden. I a partir d'aquí, clar, jo veia que aquí hi havia entitats, hi havia moviment, que tots sentien i explicaven el que sentia jo, el que m'estava passant a mi. Però clar, això d'alguna manera jo no tenia les paraules. En filosofia o es diu com una injustícia epistèmica quan tu no pots posar paraules a una cosa que t'està succeint i per tant no pots identificar que allò et passa, no? Llavors, d'alguna manera, pues, jo no estava bé, però jo no sabia que era degut a això.

0: en el temps i en teràpia i tot, que vaig arribar a aquesta arrel, ho vaig poder compartir amb la família, vaig començar a ser actiu, diguéssim, a xarxes i tot, i me vaig posar en contacte amb altra gent i vaig començar a trobar altres referents que validaven el que a mi me passava, no?
1: A xarxes, a Instagram, els trobareu, Asociación-Ajid, A-H-I-D, i hi ha un munt d'informació molt interessant que t'obre totes aquestes preguntes. A mi, per exemple, aquesta, no?, que doneu consells també fins i tot, doncs, a com una mare o un pare han d'explicar, perquè, clar, vull dir, això arriba un dia que ho has de dir. Suposo que no saps, sí, no sé quan deu passar, però que arriba un dia que ho has de dir i de com fer-ho, però sempre partint de la base que s'ha de fer, tot i que segur que hi ha gent que ens està escoltant que no... Que pot ser fill de donant i no saber-ho.
0: És un etern debat i és una de les coses que sí, que s'han portat molta de l'energia i dels debats que hem tingut i també, doncs, moltes dels missatges que rebem a través del mail o de l'Instagram és de moltes, sobretot, mares que bueno, es qüestionen quin és el moment, com ho poden fer, no? Vull dir, és interessant perquè des que vam fundar l'Instagram, el primer, que és Nena de Drets, que és més informal, al principi hi havia com molt de rebuig, no? Vull dir, jo no li haig de dir, aquesta persona no té res a veure, però clar, vull dir, al final són els adults que estan decidint qui té a veure el progenitor biològic pel fill, no? Vull dir, i clar, si tu t'ho planteges així, si el teu fill l'endemà sí que vol saber o té curiositat, com acompanyes aquesta curiositat si la negues? No? Vull dir, al final li estàs posant la motxilla de la responsabilitat a la criatura i nosaltres som partidaris de que això és el que genera malestar i és el que genera problemes, no? El que ens fa, perquè augmenta aquest conflicte de lleialtats i sentim que no ens podem expressar perquè llavors tindrem rebuig o generarà malestar. Llavors naturalitzar-ho és el millor. I una de les consultes que més ens fan, vull dir, i de quin és el moment, com es pot fer, quina és l'edat, i tenim de tot, des de mares que diuen, ostres, doncs quan pugui faré el test genètic per veure si trobo, i no és necessari, perquè, és a dir, en el cas nostre, doncs molts, fins als 20 i pic, no hem tingut aquesta curiositat, doncs, quan sigui gran...
1: No cal forçar-ho, tampoc.
0: Exacte, vull dir, sí.
1: El que cal és canviar la llei, segons el que dius.
0: Sí, el que cal és canviar la...
1: Perquè en el moment en què ho necessitis, això es pugui saber.
0: Nosaltres recomanem també que es pot anar a Portugal, que ha canviat la llei. A Portugal vam fer un reportatge de 30 minuts on també vam participar i hi havia una noia que havia anat a Portugal i ensenyava els àudios que tenia del donant, vull dir que se li podia escoltar la veu, els motius pels quals donava, el deixava un escrit, deixava fotos de quan era petit, quins són els seus gustos, quins consells li donaria en el nascut. O sigui, jo crec que això és molt més humà, perquè d'alguna manera està posant a la persona que dona en la situació o en la tessitura de, ostres, és que d'aquí vindrà una vida que es fa preguntes, que té sentiments, que mirarà enrere o que es mirarà cap a dins, no? I en aquest sentit canvia el perfil del donant, perquè passen de ser donants més joves que el que volen és tenir un petit ingrés per les coses que sigui, donants ja més adults o fins i tot que tenen ja família i molt més conscients. I una de les crítiques que es feia des de la Societat de Fertilitat Espanyola és, bueno, clar, és que si no hi ha donants, llavors no tindrem... Que clar, això ja entrarem un altre cop en parlar de si ser mare és un dret o no. És a dir, si el fet de que deixin d'haver-hi donants ha de passar per sobre del nostre dret a saber d'on venim, no? Però Portugal, precisament, quan ha canviat el model, han tingut més donants, també. El que passa que ha canviat el perfil. Nosaltres hem escoltat coses molt, molt agressives o molt insultants a les xarxes d'homes que, especialment homes, que han donat. I bueno, doncs coses molt...
2: Ho diuen com un atac, no?, el naixement de l'associació, que pensen que potser en algun moment...
0: Els homes donants, no, senzillament a vegades fan mofa, no? Fan mofa, pues, prioritzant el que és el fer-se una palla, el que jo no sé què, el que jo només volia un cubata, o, vull dir...
2: Perquè, Miquel, una cosa, abans, quan, i ara t'ho pregunto des de la més ignorància, o sigui, d'una donació d'esperma, segur que en neixen més d'una criatura?
0: Perquè
2: abans has parlat de germans, no? Sí. Perquè totes les donacions... D'una donació en surten més...
0: És que les donacions són cicles. Es fan com a mínim 3 setmanes de donacions i allò es considera una donació. Quan diuen, ostres, doncs que els nois no cobren tant les noies, les dones cobren més, els nois no poden fer per tema de lucració. Ojo, perquè poden fer cicles de 3 a 4 setmanes, que són 50-60 euros més el desplaçament, ja estem parlant de 200-300 euros, i les clíniques més grans, si després porten un amic, li paguen 300 euros més, vull dir, i pot anar a una altra clínica. Clar, per evitar això, aquest és un dels temes claus, a Espanya la llei diu que només poden néixer 6 persones del mateix donant, incloses les que ja té biològicament, com a fills propis, no? Per poder comprovar
2: però això... Però l'actualitat. Això l'any 80...
0: La llei de l'any 88 ja ho deia que havia de ser així per un tema de consanguinitats, per evitar que puguem trobar, no? Que puguem coincidir amb germans biològics, el que es considera normal. Però no hi ha hagut un programa que pugui portar aquest registre fins al 2019, que és el programa CIRGE. Que aquest
1: clar,
0: programa...
1: no va dir com ho sabien, això. Clar, una clínica d'aquí, una clínica d'allà...
0: Clar, llavors ens trobem en situacions com, per exemple, doncs, els documentals de Netflix, no? De l'home amb 500 fills, del metge belga o no, Ciro d'Holanda, que va posar l'esperma a 500 dones, d'aquest que s'han trobat ara, que El hombre de los mil hijos, que és un documental que està a Netflix, que ha donat esperma a 1.000 dones i hi ha 1.000 nens, 1.000 nadons, clar, vull dir, han passat autèntiques barbaritats. I a mi em fa molta gràcia perquè des de la Societat de Fertilitat Espanyola diuen, no, això és impossible que hagi passat aquí, però com impossible? Si no hi ha hagut mai un control i actualment tampoc hi són el 100% de les clíniques des de 2021 que està així més en marxa i de totes maneres el Ministeri de Sanitat ha passat les competències a la Societat de Fertilitat que representa les clíniques privades i que de totes maneres, com a molt, el Ministeri el que disposa és la informació de la identitat del DNI del donant. Però relacionar el DNI amb la identitat genètica, això ho segueixen fent les clíniques només, no? Llavors, parlem-ne. Recentment, fa un mes i mig, va saltar la notícia de que hi havia hagut aquest donant que del Banc d'Esperma Europeu havia donat no sé quantes persones i a Espanya hi havia 10 persones amb que havien nascut d'aquest esperma i que, bueno, hi havia aquest gen mutat que provocava càncer infantil, amb la qual cosa eren, em sembla que eren, no sé si eren 10 a Espanya, amb la qual cosa això ja ens està dient que aquí ja es va passar aquesta llei. I nosaltres fa temps que portem dient que això algun dia petarà, perquè no hi ha hagut aquesta regulació durant tot aquest temps.
3: Déu-n'hi-do. Es plantegen molts debats ètics,
0: sí,
3: no? Com pots dir.
0: Correcte.
3: Jo el que, bueno, al final és una mica... que entenc perfectament això que dius d'una llei que reguli el tema de l'anonimat, no? Bàsicament, perquè és el que jo crec que més incideix. El dubte que jo se'm genera i que suposo que és el que la gent es planteja, la gent quan va fer donació i era sota un paraigües d'anonimat i ara estàs dient que tu pots arribar a saber aquesta persona, clar, com expliques a la gent a la finalitat, no?, de poder arribar a conèixer una persona que en el seu moment ell va decidir. O sigui, si jo ara decideixo amb una nova llei fer-me donant i sé que tinc les meves dades sobre la taula, que al final els meus futurs fills poden saber qui sóc jo, els que ho van fer en el seu dia ho van fer sota aquest paraigües de l'anonimat.
0: Clar, jo des del meu punt de vista, jo, per exemple, quan he investigat a nivell personal m'he sentit un delinqüent. Però, clar, vull dir, jo per mi és un dret que tinc. És a dir, a mi em sembla surrealista, per exemple, que jo, el 50% del meu ADN, una altra persona ha de decidir quina informació em puc tenir. No? Vull dir, és com si jo tinc un cotxe i no tinc dret a anar a la casa, ni a la garantia, ni demanar d'on ve, ni on s'ha construït, ni quines peces, ni què té, ni res, no? Vull dir, és com diuen, no, tu no tens cap dret sobre això, no? I estem parlant de mi, del meu cos. O sigui, jo per aquest motiu no m'agrada la paraula donació, perquè jo, per exemple, puc donar un ronyó i prescindeixo d'una funció que fa dins el meu cos aquest ronyó i el dono a una altra persona que ja és una persona formada, no? Però en el cas dels gametes, estem parlant de que al final és una rèplica d'aquest ADN i el cos, o sigui, és una funció vital del cos, la reproducció, i per tant tampoc estàs donant res.

0: que hi ha potencials que jo he descobert molt tard i jo no he tingut un modelatge o un referent. No cal que aquella persona formi part de la meva vida en el sentit de que jo tinc un pare i sé molt bé qui és el meu pare i no és pas el donant. Però potser, si jo hagués pogut tenir informació, potser hagués pres altres tipus de decisions o m'hagués ajudat a saber qui era o m'hagués ajudat a potenciar algunes coses o no. Llavors, penso que al final, per mi, la identitat és una cosa inherent, a diferència de que el donant, siguent adult, ell va escollir conscientment fer un acte, i aquest acte pot tenir unes conseqüències, com que és que una persona pregunti.
1: Miquel, per anar acabant i per anar fent un resum, sí. Com a associació a nivell al futur, o sigui, quines accions teniu pensades o quins són els passos que heu de fer perquè la llei canviï, no? Perquè entenc que l'objectiu seria assemblar-se, sí, a Portugal o quin, sí, és el, correcte, país europeu que...
0: Bueno, Alemanya té un bon sistema, penso. Portugal també està molt bé com ho han fet. Per nosaltres hi ha matisos, com per exemple que no siguin els pares que hagin de decidir si s'explica o no s'explica, que no sigui no a tal edat ho pots saber o no, vull dir, això ha de formar part de la nostra cartilla de naixement, s'ha de comunicar ja des d'inici, no ha de ser allò, bueno, el pare decideix, perquè un altre cop és infantilitzar-ho tot, però per nosaltres l'objectiu és que la llei canviï. Llavors, des d'aquí, doncs, hi ha diferents maneres. Una és el debat, atendre mitjans, uh-huh. L'altre és un aspecte també jurídic, és a dir, nosaltres vam iniciar una campanya de recaudació de fons, perquè els que ens diem, nosaltres ens anomenem prellei, que som els que hem nascut abans del 88, doncs volem fer una demanda perquè pensem que les clíniques no tenen el dret de quedar-se amb aquesta informació nostra. Llavors, doncs nosaltres la volem reclamar, però bueno, això pot ser un procés molt llarg, que pot arribar a estaments molt elevats, i després posar el debat públic, i creiem que és important també, no? I a poc a poc nosaltres hem notat un canvi molt gran, amb el debat des de que
1: amb els dos anys.
0: Sí, bueno, i abans, perquè com que abans de fer l'associació ja érem actius a xarxes, doncs hem anat notant un canvi bastant important amb l'opinió pública i amb sectors sensibles com són les mares solteres per elecció o les parelles homosexuals. Hem anat notant també cada vegada molt més suport.
2: El que està claríssim és que esteu obrint camí, que és un debat que cada vegada, doncs, segur que ens l'anirem trobant, i que t'agraïm moltíssim que hagis vingut, perquè realment quan ho expliques per primera vegada, no?, o quan ho sents, penses i d'on ve això, o d'on neix aquesta necessitat, o per què tenen aquest... Jo crec que si una cosa avui també he vist és que estàs com molt acostumat a donar explicacions, la qual cosa no és bona, perquè tothom hauria de tenir dret a no donar explicacions, però és que et fèiem una petita pregunta i ja la desenvolupaves amb totes les preguntes que genera al darrere. Per tant, això, vull dir que tingues clar que esteu obrint camí i que segur que serà un debat que tindrem oportunitat d'anar-lo seguint. I res, molta sort, i no sé si nosaltres podem fer alguna cosa més des d'aquí. Aquí estem, però... No, hi ha mil coses que has dit que podríem continuar, però és que se'ns acaba el temps, i res, això. Moltíssimes gràcies, Miquel.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Adéu.
3: Gràcies.
2: Adéu, merci. Comit.

0: Ai, és que se'ns adorm la Soraya perquè ens està dient que... Ja, mira, hola Soraya, a veure, provem-ho això.
1: Hola, noies, em sentiu?
0: Sí.
1: Però sort, el Juanito ho arregla tot.
0: Ja, el Juanito ho arregla tot, és veritat. Escolta una cosa, deixem-ho allà on t'ho hem... Ai, continuem allà on t'ho hem deixat abans. Vas en pijama?
1: Clar. Ah, però estic a casa,
0: demà,
1: a
0: la no?
1: mitja...
0: Ets a casa, però...
2: Però la part de dalt podies anar normal com feia en el confinament.
0: El confinament
2: ens ho posava
0: una mica més, l'època confinament.
2: Home, i tant.
1: És el pijama, està bé, podria ser una samarreta moderna.
2: D'on és aquest pijama? És molt mono.
0: No, no podria ser una samarreta moderna.
1: Com que no?
0: D'on és un pijama de tota la vida?
2: D'on és el pijama? És molt maco, Soraya.
1: És de la parada del mercat i davant de l'Ajuntament.
0: Escolta. La seva parada preferida. Molt bé. Escolta, què dius? Que no tens temps d'explicar-nos res. Va, engega. Va, va, va.
1: És que sempre me feu això en entrar i vomitar. Sempre.
0: Va, pobra Sarita, diu. Vinga, què passa? Per què ets aquí avui? Per què ets aquí? No a casa teva, que ja hem dit que no podies anar caminant amunt i avall. Però per què vens a col·laborar avui amb nosaltres? Perquè ens fas moltes campanes, eh? Vas començar molt a tope, eh? El setembre va ser com setembre-octubre, la Soraya cada dimarts. I, adiós.
1: És que no m'ha donat la vida.
2: Era quan fèiem els regals. Les rifes.
0: Sí, les rifes les feia ella. Va, vinga, deixem-la parlar, pública, que és veritat que tenim 10 minuts.
1: Us vinc a explicar que ja tenim aquí els nominats als Premis Gaudí 2026. Aquest any és la 18a edició dels Premis que atorga l'Acadèmia de Cinema en Català i està encapçalada, en quant a número de premis, per la cinta de la Carla Simón, Romeria, que té 13 nominacions, Cirat, de l'Oliver Lache, que en té 12, Sorda, de l'Eva Libertat, que en té 10 de nominacions, i la segueixen de ben a prop Estrany Riu i Frontera, amb 8 candidatures cadascuna, i La Fúria i Tardes de Soledat, amb 6 possibilitats de premi. En un any de rècord de producció en català, la millor pel·lícula aquest any es decidirà per primera vegada entre 5 candidates. L'únic premi que ja té nom aquest any és el del Premi d'Honor, el Gaudí d'Honor, Miquel Porter 2026, que serà aquest any per la Sílvia Munt. Aquest és l'únic que sabem que es donarà segon. Aquest any la gala es fa al Liceu, es fa el diumenge, 8 de febrer, i les guanyadores del Gaudí, Nora Navas, Laura Weismar, Maria Arnal, Maria Molins i Carla Quile, seran les presentadores d'aquest premi, d'aquesta gala, perdó, que podrem seguir per TV3 a partir de 9:45 de la nit. Quines són les candidates? Anem una mica al tema perquè no ens donarà temps. Millor pel·lícula. De les 5 pel·lícules que hi ha nominades, 3 són òperes primes, és a dir, són les primeres pel·lis dels directors. Els cineastes Jaume Claret, amb Estrany Riu, que la vaig veure l'altre dia i no entès res, només vaig entendre 5 minuts de pel·lícula que parlaven d'arquitectura, tot i no entès res.
3: Sí, doncs si no les entès, tu, no? No cal ni que nosaltres hi anem, no?
1: Em sembla que us ho vaig comentar. Hi ha en Gerard Oms, amb Molt lluny, i hi ha l'Ivan Morales, amb Esmorzar amb mi, que és la meva super mega preferida, a guanyar el Gaudí a millor pel·lícula. Què més? Què més tenim? Tenim millor pel·li en llengua no catalana, també per entrar així al trapo. Tenim Sorda, de l'Eva Libertat, que és una pel·li bonica, reflexiva, senzilla. Tenim Romeria, de Carla Simón, que he de dir que segurament és la gran oblidada i serà la gran oblidada, i segur, estic segura, per desgràcia, dels Gaudí, dels Goya, i és la millor pel·li de la Carla Simón, la millor de les tres. Destí 93, del Carràs, Romeria és una meravella. I segur serà la que menys premis tindrà. I hi ha Los Tortuga, de Belén Funes, i hi ha Cirat, de l'Oliver Lache, que ja sabeu que opino. Que... I ho he de dir aquí. Jo ja sé que té molts fans, aquesta pel·lícula. També té alguns detractors.
0: No la
1: detractors.
0: Vam entendre, tampoc, es veu, no? No la devíem entendre, no?
1: Jo no li veig cap gràcia a la pel·lícula. No. És una pel·li absolutament... prescindible, des del meu punt de vista. Tenim millor pel·li documental, tenim Constel·lació Portavella, La Marsellesa de los Borratxos, Mares, i tenim la millor pel·li documental de l'any, que és Tardes de Soledat, de l'Albert Serra. Quin inconvenient té aquesta pel·lícula? Que parla de toreig. Per tant, tota la gent que ho barreja tot i que no li agraden els toros, ni el toreig, ni els toreros, ni el que representa tot això, doncs...
0: No li agrada.
1: però és el millor, és la millor pel·li documental i és la que mereix guanyar el Gaudí, està clar. Millor direcció, qui tenim? Tenim l'Albert Serra per Tardes de Soledad, tenim la Carla Simón per Romeria, tenim l'Oliver Lache per Cirat i tenim l'Eva Libertad per Sorda. Jo us he de dir que, excepte l'Oliver Lache, que jo ja el trauria, amb els altres, amb Tardes de Soledad, Romeria i Sorda, jo tinc el cor trencat, perquè les tres són molt bones. No sabria... Segurament, per desig, li donaria l'Albert Serra, per tot el que representa ell, val? Perquè l'Albert Serra és un director amb majúscules, i això no vol dir que els altres no ho siguin, però és el que a mi representa el món del cinema, segurament, no? Per mi. Però, com us he dit, la Carla Simón, però ja té molts premis, tampoc li ve d'aquí. I llavors hi ha l'Eva Libertad, que ha fet una pel·li, com us he dit, senzilla, reflexió i bonica, que ha fet aquesta pel·li sorda, que la gent, bueno, l'està veient poc i realment crec que mereix molt més, també. Com a direcció novell tenim el Jaume Claret per Estrany Riu, que ja us ho he explicat. Jo no he entès res, és molt bona i ha tingut molta premsa i molt bona propaganda, però no l'he entès. Hi ha l'Ivan Morales amb Esmorzs amb mi, que és una de les meves preferides. Hi ha la Gemma Blasco per La Fúria, que també és una gran pel·li. Aquí ens trobarem a Esmorzs amb mi i La Fúria té una gràcia, no?, especial, que és que hi treballen els dos germans Cervantes, l'Álvaro Cervantes i l'Àngela Cervantes, els dos germans, un treballa Esmorzs amb mi i a l'Álvaro Cervantes i a La Fúria hi treballa l'Àngela, que fa de noia, bueno, una noia que han violat doncs, diverses persones, no?, diversos homes, i també és molt bona, ho fan superbé els dos. Aquí entraríem a les interpretacions. Interpretació femenina, per mi, ha de guanyar l'Àngela Cervantes, perquè ho fa superbé, És un paper, fa un paper trencador de dona violada en grup, com us he explicat, i és veritat que les seves companyes són la protagonista de Sorda, que és fantàstica, que ho fa superbé, i a més és sorda, de veritat, No és només la pel·li, la Míriam Garlo, hi ha la Maria Rodríguez Soto per Frontera, que ho fa molt bé, i la Nora Navas per mi amiga Eva, que també està superbé. Però jo li donaria a l'Àngela Cervantes. Millor interpretació masculina? Evidentment, li donaria al seu germà, a l'Álvaro Cervantes, perquè... I justament ell està nominat a millor interpretació masculina i a millor paper d'actor secundari, perquè ell també surt a Sorda. És el pare o és el marit de la protagonista de Sorda. Per tant, tenim aquí aquesta doble nominació de l'Álvaro Cervantes, però jo li donaria el premi a millor interpretació masculina per Esmorzs amb mi. Escolta, bueno, ja, de català hi ha ell i en Sergi López, que l'hem de descartar perquè treballa a Cirat, i els altres són Lo Solo, que és una meravella d'actor, però escolta, és d'Algeciras, són els nostres premis, i hi ha el Mario Casas, que ens agrada molt, però hòstia, és de Corunya. Donem-li un premi a algú de casa, per tant, descartant en Sergi López per treballar a Cirat, forçadíssim, per cert, des del meu punt de vista, doncs li donem a l'Álvaro Cervantes. Llavors, millor interpretació revelació, jo, personalment, hi ha en Bernat Soler per Estrany Riu, que és el nen aquest adolescent que fa protagonista, un altre que es diu Jean Monté, també per Estrany Riu, l'Elvira Lara per Los Tortuga, i hi ha la que jo crec que es mereix el Gaudí, que és la Llúcia García, que és la protagonista de Romeria, que no sé si veu la història, però l'explicaré ràpidament. Aquesta nena que viu a Gràcia anava un dia per la plaça de la Vila de Gràcia i venia d'acampaments amb el cau, que feia 6 dies que no es dutxava, i la van aturar allà i li van dir: escolta, no vols venir a un càsting per una pel·li a la Carla Simón? Perquè tens el perfil de la protagonista que estem buscant. Ella, que no és actriu, que estudia i que no té cap intenció, no és actriu ni vol seguir, almenys és el que ha dit fins ara, sent actriu. Doncs es va presentar el càsting així, una mica de cachondeo amb els amics, i van anar passant càstings, i la Carla Simón, que ja sabem que li agraden els actors i actrius no professionals, la va triar. I això una mica seria el més important.
0: Jo tinc una gran anècdota, de la Llúcia.
1: Ah, merament.
0: Sí, és la filla de l'Albert García Catalán, extreballador de Ràdio Arenys, a la prehistòria, diguéssim.
3: Ho sabíem, això.
1: Jo sabia que us coneixen molt a Bandani. Sí. Coneixem molt a Bandani, però Bandani al cine nostre, però pensava que era perquè tots viuen a Gràcia.
0: Bueno, deu ser per Gràcia, perquè no lligo l'època de l'Albert García per Arenys amb en Dani Alsina. Però sí.
1: Ja es deuen conèixer del barri, segurament, no?
0: Pot ser, no ho sé.
3: I Soraya, quin Gaudí, el Gaudí d'Honor?
0: ja ho
1: a la Sílvia Munt, jo
3: ho he dit. Ai, perdona,
1: d'acord. En el convidat d'abans l'has escoltat amb més intenció.
3: No, perdona, no. Que hi ha hagut un moment que he menjat una xutxa d'aquestes que ens porta la Cúmica, Piton,
1: sí,
3: i m'he nuagat. A veure, culpa meva, perquè no hauria d'estar menjant, però m'he nuagat. I llavors deu haver sigut el moment de pànic, de la tos i...
0: No, digues.
1: M'agradaria que guanyés millor fotografia l'Albert Hort per Tardes de Soledat. M'agradaria millor direcció artística, estaria molt bé que guanyés la Nauqué per Sorda. Anna Uqué Cerdà, ja sabem, família, hem de dir que és neboda de l'Elisabet Portavella, que va ser professora nostra.
2: Sí, al final, sí.
1: Tot ve per a ells dos.
2: Nosaltres
3: entra del món.
1: Som una mica imperfectes també gràcies a, per culpa de l'Elisabet Portavella.
2: Sí, que maca era.
1: I després jo diria que millor so, i això sí que ho vull dir abans d'acabar, sí que l'haurien de guanyar l'Amanda Villavieja, Laia Casanovas i la Yasmina Praderas per Cirat. Perquè és indiscutible que el so de Cirat, tot i que va ser mesclat després, doncs és fantàstic.
0: Això ho salvem, això ho salvem molt.
1: Muntatge, i Albert Serra, per mi, i tot el que són premis dels altres que ens interessen menys, que segur que són igual d'importants, però ara us els explicaré i no...
0: Val, ens ho has explicat molt bé, però ara el que volem és que ens facis una targeteta d'aquelles amb el resum del que has dit, perquè ho penjarem a xarxes, la nostra porra.
1: Molt bé.
0: La porra de les imperfectes, en veritat, és la teva porra.
2: Exacte.
1: Ho faré demà.
0: Comprem tot.
1: Em vestiré... Ah, no, faré una d'allò.
3: Vols fer un vídeo?
1: Una targeteta d'aquelles.
0: El que et vingui de gust. El que et vingui de gust. O fas un vídeo, o fas... Els dies que no has tingut ganes de fer un vídeo, ens fas una targeteta d'aquestes, que no sé si fas servir el Canva o què fas, que ho saps fer molt bé, però queden moníssimes.
2: Potser li fa la secretària Mònica.
0: La seva secretària.
2: Avui li passa totes les dades.
1: No, això ho faig jo, Aquestes coses les faig jo.
3: No sé.
1: Molt bé, a veure què passa diumenge.
0: Va, ja ens ho aniràs dient pel xat, no?
1: Més endavant tenim Goyes i tenim Òscars i en Xavier.
0: Ui, sí, ara no paren, Ara ja no paren.
3: Està preparant.
0: Sí. Molt bé, et trobes millor tu, Soraya? Pots caminar una mica més o què?
1: Sí, estic una mica millor, de veritat. Sí? Estic fent el tomb, ja.
3: Que bé, Soraya.
0: Perquè ara la setmana...
1: Et crosses, però estic fent el tomb.
0: La setmana que ve no, encara et donem una mica de marge, però la següent que hi ha l'escudella de recapte vens i fas de reportera, no? Perquè baixarem aquí.
1: Clar, això està bé, anar a caminar.
0: Clar, és que comptem amb tu.
1: Fred,
0: no, tu pots estar baix, asseguda, on vulguis, i ja et portarem un micro.
1: Ja congelada com un nino de nit.
0: Ja et portarem un micro.
1: I encara me'n recordo del fred que passava quan anava al cau.
0: Clar, 30 segons em diu en Joan, que ara ja són 25, i 15 dies tens tu per recuperar-te. Escolteu, noies, ens veiem la setmana que ve. Sílvia, relats, tot bé?
3: Tot bé,
0: sí. Perquè no has dit res,
3: No, he estat aquí escoltant.
0: Marta Manzans, tot bé? Sí, perquè sort que hi ha imatge, que si no, noies, no sabíem que hi éreu avui.
3: Sí,
0: perquè ha començat aquí a fer no sé què del gol en un moment superinteressant. Però, bueno, 5 segons per acabar el programa. Gràcies a tothom.
4: Bona nit. Ràdio Arenys. Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
5: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
4: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
6: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
7: Vols anunciar el teu establiment o servei?
6: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
7: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
6: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
8: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera, en veure la reposició de Verano Azul,

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. L'incendi a Collserola està en fase d'estabilització. Bombers de la Generalitat i de Barcelona i treballaran amb 50 dotacions sota la nit refrescant la zona i vigilant els flancs i esperen que la davallada de temperatura els ajudi. Els equips d'emergències han desallotjat aquesta tarda de forma preventiva una primera línia d'habitatge de Torre Baró. Es tracta de 35 veïns dels edificis dels carrers de Lliçà i de Castellví que fan frontera amb la zona forestal. Protecció Civil ha enviat dos missatges és alert per ordenar el confinament dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. De moment, el foc afecta unes 35 hectàrees de terreny forestal del parc. El cap d'intervenció dels bombers de Barcelona, Sergi Bové, s'ha mostrat preocupat pel vent.
2: Inicialment l'aire ens empenyava el flanc dret, però quan ha parat el flanc esquerre ha començat a evolucionar negativament. I hem fet descàrregues en mitjans aeris per intentar parar-lo, però encara estem treballant. El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
1: Hi ha afectacions a la mobilitat. S'han tancat les estacions de l'L11 del metro a Torre Baró i Ciutat Meridiana, Rodalies, a causa del fum i a petició dels bombers. S'ha aturat la circulació dels trens de l'R4 entre Fabra i Puig i Montcada i Forcació. Pel que fa als busos, hi ha desviacions a la línia B27, 27, 47, 182 i 227 amb 25 parades afectades. El Consell de Ministres ha aprovat avui la declaració de la situació d'interès per la seguretat nacional a Ceuta i ha activat un comandament únic encapçalat pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. L'executiu espera que la declaració per la seguretat nacional permeti accelerar l'expulsió dels adults migrants, resoldre les sol·licituds d'asil, determinar el futur dels menors i impulsar mesures econòmiques. I una mare i una filla continuen en estat crític pels aiguats de dissabte a Roda de Barà. Totes dues van resultar ferides. Han quedat atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Barà per la intensa tempesta. La noia va resultar ferida crítica i la mare ha anat empitjorant des de dissabte. El succés va haver un tercer afectat, l'avi, que va resultar ferit menys greu. I acabem. La temperatura mitjana diària de la superfície del mar ha assolit un nou màxim a escala global, 21,1 graus, el 22 d'agost. Segons ha fet públic el Servei de Canvi Climàtic Copernicus, aquest registre és el més alt mai anotat en gairebé 50 anys. El valor supera, encara que sigui per poc, els 21,09 registrats al març de 2024. Aquesta sèrie es calcula en dades des de 1979.
0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

Què tal, com esteu? Benvinguts a la versió d'estiu de La Caixa Tonta. Com sempre, el que intentem és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I durant aquest mes d'agost el que farem serà recopilar i recordar els millors moments de la temporada. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio, així de senzill, així de fàcil. Acompanya'ns a recordar grans moments d'aquesta temporada, convidats, seccions i moltes coses més. Doncs esteu preparats pel viatge d'avui? Doncs vinga, som-hi. Benvinguts, benvingudes.

avui no tenim entrevista, sinó que tenim de nou reportatge. I és que Radio Televisió Espanyola presenta Ària, Locos por la Ópera, el nou talent show dirigit a cantants líric.

0: I com cada any per aquestes dates no podia faltar la nostra cita amb la Marató de 3CAT. I arriba ja la 34a edició de la Marató de 3CAT. En aquesta edició està dedicada al càncer, la divulgació i l'impuls de la recerca d'aquesta malaltia, una de les principals causes de mort a Catalunya i a tot el món. I no pot faltar mai la cita de l'especial que fem cada any per la xarxa, el Lluís Bernabé, el seu director, el director de la Fundació. Lluís, com estàs? Benvingut.
1: Ara mateix amb papallones que semblen elefants a l'estómac.
0: Normal, normal. No m'estranya. Un any més, la Marató en marxa. Déu-n'hi-do. Com ho portes, això? Tenim ja aquí aquesta nova edició a les portes. Com ho tens, això?
1: Doncs, mira, realment, Com cada any, però realment és que aquest any el que ha passat és que entre la població, com sempre, entre la ciutadania, és el primer any que superem els 3 milions de persones. Normalment són 2.900.000, 3 milions, i aquest any superem amb escreix els 3 milions de persones que han participat. I han participat, com bé saps, des de les sessions divulgatives, aquestes xerrades que es fan a les escoles perquè els joves d'ara, que són els futurs adults, doncs puguin entendre què significa, això és literal, què significa el que és el que ens han demanat els testimonis, és a dir, les persones afectades per una malaltia, els més petits. Doncs que quan un nen o una nena va a l'escola i s'ha rapat el cabell o se li ha caigut el cabell, doncs que els altres nens, que és comptades ocasions, però que respectin, que no se'n riguin. Per què? Perquè tenen una malaltia, tant amb el càncer com qualsevol altra malaltia. Llavors, tota aquesta tasca de divulgació i sensibilització arriba com tots els anys, però especialment és que aquest any gairebé arribarem al 100% de les escoles amb el territori de Catalunya, no? Escoles, biblioteques, centres cívics. I després d'activitats populars, doncs tornarem a superar, que ja l'any passat va ser una superació, però aquest any, per primer cop en molts anys, arribarem a totes les comarques de Catalunya. I això és molt important, no només per la divulgació que significa, sinó, i disculpa si ara trepitjo, si ara trepitjo alguna de les preguntes que, com si sempre, tens tan preparada, tan ben preparada tinc l'entrevista.
0: No pateixis. Perdona.
1: Serveix molt, a part del que es fa el dia de la Marató, a part que es fa durant tot l'any des de la tele, és explicar la importància que té aquest any la recerca. Perquè no en totes les maratons la funció de divulgació que es pot fer de la recerca salva vides. M'explico molt breument. Les expertes dels experts ens diuen que entre un 35 i un 50% de les persones que tenen o hem tingut o tindrem càncer a la vida, es podria prevenir, és a dir, que no tindríem, primer amb vacunes, vacunant-nos, i sobretot amb això que és tan important i alhora tan difícil de que portem a terme, amb hàbits de vida saludable, que són bàsicament els que diu la ONU, els que molts coneixem, no? Que és el no fumar, o sigui, no fumar directament, un dels principals càncers, que és el de pulmó, és el dels més mortífers, no? Després, compta amb l'alcohol, compta amb el que mengem, ser conscients del que mengem i que això un dia no passa res, una setmana no passa res, però de manera contínua, doncs és complicat. Tenint en compte que som molt conscients de que no tothom té accés a la fruita pels preus, a la verdura pels preus, però que entre comprar una cosa que no sigui molt sana o dedicar 10 minuts a fer una truita, a fer alguna cosa que no sigui tan car, doncs el que ens diuen els professionals de la salut és dediquem aquests 10 minuts per intentar menjar-se. I després l'exposició al sol, continuen havent-hi... Ha revifat el tema dels càncers de pell, malauradament, i no ens podem oblidar del perill del sedentarisme. És a dir, els professionals de la salut no diuen de què fem, que ens preparem per fer ni mitges maratons ni curses, sinó simplement intentar evitar, i sóc el pitjor exemple, intentar evitar estar asseguts més de 4 o 5 hores davant de l'ordinador, intentar, com a mínim que siguem
0: conscients. Com a mínim, sí. Sí.
1: importantíssim amb aquesta marató, el que feu vosaltres des de la teva emissora, des de la preparació de les teves entrevistes, que no t'ho podré deixar d'agrair cada any,
0: no, home,
1: de
0: no.
1: Veritat, és aquesta sensibilització, aquesta informació a la ciutadania és fonamental. Com a mínim, que se sàpiga, no? Que

0: importància de la prevenció. I després un altre molt important, que és intentem a través dels cribratges i de les, revisions al metge, de si trobem un càncer, si es troba un càncer, que sigui en la fase més incipient, perquè les conseqüències són molt diferents de trobar un càncer incipient, molt petit, a trobar un càncer que fins i tot ja ha pogut fer metastasi.
1: Correcte, sí, sí. És vital.
0: I això, no amb totes les maratons es pot fer, és a dir, intentar la importància de la prevenció, no? I com a, diguéssim, com a, últim, però no, menys important, el tema de la, recerca, no? On, aniran els recursos? Els recursos aniran a la recerca, però sobretot a tot el tema de, per exemple, aconseguir més diagnòstics i més ràpids, aconseguir després més tractaments i menys invasius, perquè un dels principals problemes que hi ha amb els, tractaments de càncer és que tant amb la quimio com amb la ràdio, doncs... perdona un segon.
1: No, no, sisplau, Lluís, cap
0: sí,
1: problema.
0: Tant amb la quimio com amb la ràdio és que, doncs, a l'hora d'abordar són no només les cèl·lules canceroses, sinó també algunes de no canceroses. Llavors, tot el que sigui avançar amb la recerca perquè sigui menys invasiva permetrà que es pugui aplicar més quimio i més ràdio, sense oblidar tot el que és el coneixement de la cirurgia, encara millor coneixement, i després la metàstasi. Per què? Per què es produeix la metàstasi? És un gran, és un dels grandíssims temes que hi ha per abordar amb el càncer, sense, i acabo, sense oblidar les malalties minoritàries dels nens i de les nenes petites. Perquè hi ha més de 170, al voltant de 200 casos cada any a Catalunya, només a Catalunya, vull dir que la resta de llocs també és molt important, 200 casos cada any a Catalunya de nens que tenen malalties minoritàries relacionades amb el càncer, i són 200. Llavors, per tot això, tot el que fem
1: comporta,
0: és
1: sí,
0: poc.
1: Sí, és bueno,
0: perquè
1: però...
0: és, sí, el càncer, com has dit tu a la teva intro, no és només un... jo dic amb les meves paraules, disculpa, és un tema molt important, però els professionals de la salut ens diuen és que no és només un trasbals físic, afecta emotivament, afecta psicològicament, afecta socialment pel possible estigma, afecta econòmicament si no pots sí, sí. tornar a la feina, afecta molts àmbits. Llavors, solidaritat absoluta amb totes les persones i les famílies que han tingut o que tenen un càncer.
1: Sens dubte, és que hi ha tant per parlar d'aquest tema que afecta a tothom. Tothom, qui més, qui menys, té o ha tingut algun familiar que ha patit algun tipus de... de càncer. Lluís, et volia preguntar, la Marató també és un projecte pedagògic, i això m'agrada molt destacar-ho. Quina importància també tenen els materials educatius a les escoles també, i quin efecte creieu que tenen també en les noves generacions, perquè la Marató també és això, pedagogia.
0: Moltíssimes gràcies que facis aquestes preguntes, que estan una mica... en paral·lel, no, a la Marató, perquè és molt important. La participació dels joves és fonamental.
1: Doncs avui no podia faltar parlar d'Operació Triunfo, perquè s'acaba aquesta edició el 2025, o té 2025, a Prime, i anem a fer doncs una valoració amb la Reyes Sánchez, de Princesas Poderosas. Reyes, cuando quieras.
2: Y por fin, después de 3 meses, llega la final de Operación Triunfo. Una edición que nos ha dado tantísimos momentos. Nos hemos hecho llorar, reír, saltar, disfrutar, cantar. Pero sobre todo una edición inolvidable. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los que habéis participado ahí. Y muy especialmente a los 5 finalistas, que es muy complicado llegar a una final de Operación Triunfo tal y como lo habéis hecho.

0: I tot seguit anem a parlar d'un nou concurs que porta endavant Ràdio Televisió Cardedeu amb el suport de la xarxa, un concurs per descobrir noves veus de la cançó d'autor en català i aranès. I avui parlarem amb la Maria López Rovira, la directora de Ràdio Televisió Cardedeu, perquè en volem saber una miqueta més d'aquest nou projecte. Per començar, què és l'Alanada?
1: Doncs l'Alanada és, podríem dir, la nova aventura que fem des de Ràdio Televisió de Cardedeu. És un concurs de música, però en aquest cas anem a cercar música d'autor. Què entenem com música d'autor? Doncs la persona que s'inscrigui a l'Alanada ha de ser no només la persona que interpreta la cançó, sinó la persona que ha fet la cançó també, tant la música com la lletra. Busquem veus emergents, busquem persones que dins que ja puguin tenir un projecte musical pensat i treballat, doncs encara potser busquin aquell últim impuls, no, que els faci entrar en el panorama de la música de Catalunya. Acceptem propostes tant en català com en aranès i bé, les inscripcions acaben d'aquí a res, perquè acaben aquest dijous. Ja portem 3 setmanes rebent propostes, la veritat que amb un nivell altíssim, però encara ens queden aquests 2-3 dies de marge fins al dia 15 a les 12 de la nit per rebre encara més propostes.
0: I d'on neix la idea de l'Alanada?
1: L'Alanada neix després de 4 anys d'experiència ja organitzant concursos de música i en el que hem pogut observar que sí que és veritat que les propostes que havíem tirat endavant des de la nostra entitat, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb l'ajuda de la xarxa, amb experiències com Objectiu Paqui o OPFest, eren propostes que, sobretot adreçades a la gent jove que està començant amb la música, funcionen molt bé perquè pots trobar una veu molt potent però que no necessàriament ha de tenir cert rodatge o certs coneixements musicals. I el que dèiem al final és que les persones que passaven pel programa, així com passen molts altres programes de l'estil, és que al final el recorregut musical que hi havia després era bastant curt, perquè al final són bones veus però que encara potser no tenen una proposta molt concreta a nivell de projecció musical, no? o de un projecte plantejat. La diferència amb l'Alanada és que les persones que es presenten han de tenir coneixements musicals, perquè al final has d'haver fet tu la cançó musicalment parlant, i per tant es tracta, o el que ja estem trobant és que són projectes una mica més rodats o que tenen clara una mica la línia que volen treballar. En aquest sentit, pensem que no existia o existeixen pocs concursos musicals televisats, com és el nostre cas, que posin en valor precisament això, no? Propostes que ja tenen una estructura i un rodatge darrere i que tenen bastant clar quin tipus de producte musical, per si dir-ho, volen oferir. Sí que és un format que hem pogut trobar en concursos, per exemple, com el Sona Nou o d'altres a Cançó d'Autor, però que no són televisats com a tal, que potser és la diferència que portarem i que la veritat que tenim moltíssimes ganes.
0: Com funciona el procés, Maria? Així, molt breument.
1: Breument, com funciona el procés? Ara estem en període d'inscripcions i això es tancarà el dijous. I en els propers 15 dies del mes de gener, l'equip de càsting del programa, que són persones que ja han passat per projectes anteriors i que han format part de productes o d'altres projectes molt més grans, com des d'una Operació en Triunfo a els propis Objectiu Paqui o OPFest, faran aquesta preselecció de 40 candidats. És una quantitat bastant elevada, però és molt interessant perquè això ens permetrà conèixer 40 propostes musicals en una sèrie de videopodcast que s'emetran després des del mes d'abril, durant els mesos d'abril i maig aproximadament. Durant aquests 2 mesos podrem conèixer amb un programa setmanal que també compta amb la participació de la plataforma Xarxa Més per la seva difusió, i anirem coneixent aquestes 40 propostes i amb la cançó que s'han inscrit, no? D'aquestes 40 propostes, un jurat professional seleccionarà amb un 8è videopodcast, seleccionarà les 10 persones que arriben a la gala final, que és la nit de l'Alanada, que se celebrarà el 27 de juny i que serà una gala en directe amb tot el que implica una gala d'aquestes dimensions, no? Amb votació de públic, amb posada en escena de les actuacions, etc.
0: I per últim, fins quan i com inscriure's?
1: Doncs ara estem a 3 dies de tancar les inscripcions, que es van obrir ja el mes de desembre. Per tant, les persones que ens estiguin escoltant i es vulguin inscriure's, que no triguin ja més perquè això es tanca. Es tancarà la nit de dijous a divendres, del 15 al 16, a les 12 de la nit. Per inscriure's, com ho han de fer? Doncs entrar a la pàgina web del projecte, del concurs, que és www.alanada.cat. Allà poden trobar les bases del concurs, les preguntes freqüents i el formulari per inscriure's. Què necessiten per inscriure's? Doncs, a part d'omplir el formulari, ens hauran d'enviar un àudio amb la cançó amb la qual participen en el concurs. Aquesta cançó pot estar més o menys produïda, però el que sí que s'ha de tenir en compte és que l'àudio que ens enviïn és el que farà servir l'equip de càsting en aquesta primera fase. Per tant, doncs, un àudio que tingui certa qualitat. I també ens hauran d'enviar un petit vídeo de 40 segonets presentant-se i explicant-nos una miqueta de què va la cançó. Aquest vídeo pot ser totalment casual, perquè és un vídeo que fa servir l'equip de càsting a nivell intern. I si qualsevol persona té algun dubte sobre si es pot presentar o no, si la seva cançó funciona o no funciona, etc., ens poden escriure a alanada@rtv-c.cat o mitjançant un DM amb el nostre perfil d'Instagram, que és @alanada.cat.
0: Doncs queda dit, moltíssimes gràcies, Maria López Rovira, directora de Ràdio Televisió Cardedeu. Moltíssima sort amb aquest projecte a l'Alanada, que el seguirem ben de prop.

0: Hola, aquí Aina da Silva. Bueno, des d'aquí us vull enviar un petó i una abraçada a tota la família de La Caixa Tonta. Mua.
1: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva. La seva.

0: I tot seguit, com sempre, arriba el moment de la història de la tele amb l'Assumpta Vitòria. Assumpta, què tal, com estàs?
1: Hola. Doncs molt bé. Escolta, avui he pensat...
0: A veure.
1: ...que en aquest llibre explica moltíssimes coses.
0: Aquell llibre que tens, eh?
1: Pel Romà Gubern, saps?
0: Sí.
1: I el Romà Gubern tenia moltes, moltes històries i tal. I en aquest llibre també parla, en un moment donat, dels concursos.
0: Mm-hmm.
1: I explica coses que jo no sé, suposo que no, ni ho hem pensat, ni ens hem parat a pensar-ho, perquè no és així, no? Però diu així.
0: Què diu?
1: Dentro de la televisión espectáculo, los concursos constituyen una parte primordial. Su origen es radiofónico, y solo a partir de mediados de los años 60 se llega a la creación de concursos creados para el medio televisivo. Un buen concurso, se dice en televisión, puede salvar una mala programación, porque el concurso atrae prácticamente la atención de toda clase de públicos, y sus incidencias, sus polémicas y sus personajes trascienden de la propia televisión y llegan a formar parte de la vida nacional de la actualidad más palpitante. És veritat o no? Hi ha molts concursos.
0: Totalment cert. Concursos per tot arreu, Assumpta. Ara
1: diu,
0: i abans.
1: Clar. Val? I aleshores és una fórmula que mira, que salva molta programació. Perquè
0: home, i tant.
1: Si ho analitzem, ara hi ha moltíssims concursos.
0: Moltíssims. Cada cop diu, més, cada cop més.
1: Clar, diu, el origen de los concursos se da naturalmente en Estados Unidos, donde los key shows conocen un momento de gran auge a finales de los años, de los años 50.
0: Mare meva, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: Diu que va haver un programa que va arribar a ser el més popular de la televisió, quan es va descobrir que algunos de los concursantes muy populares y apreciados por el público habían, agáfate, sido ayudados en su camino hacia el premio final. El escándalo fue tan enorme en Estados Unidos que el mismo, un profesor universitario llamado Van Doren, fue expulsado incluso del colegio de licenciados.
0: Correcto. Déu-n'hi-do, ¿eh?
1: Imagina't si havia històries estranyes amb els concursos, que ara qui fa, diu, antenotario, ara ja no ho diuen mai, antenotario.
0: No, ara això s'ha perdut, això, eh? No? Ara s'ha perdut això de l'antenotario.
1: Clar, i fa pensar que dius, bueno, ara què passa? No sé.
0: Exacte.
1: Doncs tants milions en passapalabra i tot això,
0: a la,
1: no?
0: A la Yatum, al concurs de les cajas, sí, tal qual.
1: Ahí lo dejamos, ¿no?
0: Ahí lo dejamos, escolta'm, a veure què n'opina la gent, eh? Que cadascú es faci la seva càbala. Està molt bé, no?
1: Claro, claro.
0: Molt bé, doncs...
1: Claro, es muy interesante. Sí.
0: Escolta'm, Assumpta...
1: Son muchos años de televisión española.
0: Home, i tant, escolta'm, tu també tens molta mili, eh? Ja ho sabem, ja.
1: Bastanta mili. I, home, vaig buscant coses i dic... Ai, Déu meu, però no havíem pensat això.
0: Doncs mira.
1: Que els concursos, els diners, i què passa?
0: Exacte.
1: I mira, aquell home el van despedir del col·legi de licenciats i tot per fer trampa.
0: Imagina't.
1: Però ara,
0: qui
1: ho controla? Al gato, ara?
0: Qui ho controla, això, Assumpta? Exacte.
1: Quin pone el cascabel al gato?
0: Ai, Déu meu, doncs ho deixarem aquí, que cadascú doncs tregui les seves pròpies conclusions, si et sembla.
1: A lo millor no fa falta estar bé tot, eh?
0: No, aquí
1: a fer un drama, ara, eh?
0: No, però mira, escolta'm, ho deixem in albis, eh? A veure què en pensa la gent.
1: Fa pensar.
0: Exacte, fa pensar. Doncs, Assumpta Vitòria, com sempre, gràcies per portar-nos la història de la tele a la Caixa Tonta, com sempre, un plaer.
1: Una miqueta de pensament sempre va bé, no?
0: Sempre va bé. Cuida't molt.
1: Adéu, amics. Gràcies.

0: Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Doncs fins aquí la Caixa Tonta d'estiu d'avui. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per acompanyar-nos i gràcies per ser-hi. Esperem que hagueu gaudit d'aquest recull de millors moments de la temporada que us hem ofert aquesta setmana i esperem que la propera repeteixis aquí amb nosaltres. Res més per la nostra part. Gràcies per escoltar-nos i ens retrobem la setmana que ve, si tu vols. Apa-li, vinga, que vagi bé.

0: prepararse. El primero, durante...
1: A Radio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Radio Arenys, la primera en anar al xiringuito.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Radio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Radio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Radio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a...

0: Hola, què tal esteu? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. La comunitat del jazz i les músiques improvisades ha celebrat els premis de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya 2026 en la seva 33a edició a la Clam Club de Barcelona. En parlem amb l'Adrià Claramunt, vicepresident del col·lectiu. Tindrem amb nosaltres els protagonistes de l'homenatge al mestre Paco de Lucía, Por Paco, aquest diumenge en concert a la Nova Jazzcava. Escoltarem Patti Smith, Premi Princesa d'Astúries de les Arts 2026 i també Manteca Abstracta, el darrer treball del trompetista i compositor Oriol Vallès. Us proposem començar el programa amb un recorregut pel festival Normand Jazz Sous Les Pommiers en la seva 45a edició.
1: Jazz Club, des de la Nova Jazzcava, amb Susanna Carmona.

Jazzos Les Pommiers es troba en el podi dels festivals francesos. Amb un esperit associatiu i amateur, el petit poble de Cotans, a la Normandia francesa, es transforma en un gran escenari cada any, al mes de maig, enguany per celebrar 45 primaveres de jazz Sos Les Pommiers, les pomes que després fan aquell caldo tan bo, el Calvados, doncs un dels productes de Cotans, també és conegut per la gastronomia, però sobretot pel jazz. En aquesta edició 2026 arrencava el dia 8 de maig i serà ben viva fins al dia 16. I precisament Kezia Jones, el que esteu escoltant amb aquest Hypothetical, obria foc al costat de també Xai Maestro, un quartet, aquest pianista que ara ha decidit Barcelona, l'ha triat com a seu, també la vocalista China Moses, per exemple, i altres artistes de l'escena americana i francesa que han estat aquests dies mostrant en directe els diferents escenaris que estan per Cotans, repartits per tot el poble, tant a l'aire lliure com amb recintes tancats, doncs, entre altres, el saxofonista nord-americà Joshua Redman, el guitarrista també de l'escena americana Mark Ribot, Shemekia Copeland amb una onda més de blues, la filla de Jimmy Copeland, o la saxofonista també molt considerada americana Melissa Aldana, americana, però en realitat no la idea que tenim quan diem americà d'Estats Units, sinó pas que ella és xilena. Paolo Efreso, per exemple, ha estat també un altre dels músics que ha format part o està formant part d'aquesta edició 2026 del Festival Jazzos Les Pommiers. Ho feia acompanyat en formació de trio, però a nosaltres ens agradarà sentir una mica uns compassos d'aquest trompetista sardeny de la Sardenya al costat del pianista cubà Omar Sosa, amb Eros.

atmosfèric de Paolo Fresso, un dels protagonistes de l'edició 2026 del festival francès a la Normandia Jazz Sos Les Pommiers, que avui us estem radiografiant musicalment aquí al Jazz Club. A banda d'aquests artistes que ja han estat alguns d'ells sonant, per davant queden molts dies, i és que Jazz Sos Les Pommiers és un festival que es concentra enguany entre el 8 i el 16 de maig, però generalment té aquesta durada, una quinzena molt intensa d'activitat, amb residències artístiques, amb creacions d'estrena, produccions exclusives per aquest festival, que durant tot l'any estan treballant en aquest petit poble, i es permet aquest luxe de poder treballar produccions i poder-les presentar en exclusiva i també en xarxa amb altres festivals francesos. Una de les artistes també que estarà aquests dies, el dia 13 concretament, és francesa. Ella és Anne Passeo, és una bona baterista, Bàrbara Glet amb Louis Galiot, també hi seran Annette Cohen amb el Quartet Tino, o una de les veus que ens agrada, encara que ve a cavall entre França, on viu a vegades a París, o als Estats Units. Ella és Cecil McLaurin. Salvan.

Cecil McLaurin salven una altra de les estrelles, sens dubte, del jazz vocal internacional, que en aquesta edició número 45 del Jazz Sos Les Pommiers oferirà concert, segur que amb el seu pianista, el seu company Sullivan Forner, el que ara escoltàveu al solo, i que no us hauríeu de perdre el seu concert a Barcelona, en el marc del 60è Festival de Jazz de la capital catalana, que ja està també en marxa.

0: Michael Leake i Bill Lawrence, Matthias Levy, el trio Rosenberg, Angreset i Brunard celebrant Django Reina, Soul Loops, Lago Ornivé, La Caravan Passé. Són molts els músics i grups que seran al Jazzos Les Pommiers aquest any. També Marianne Rampal, un altre dels clàssics de la programació als festivals francesos. Nosaltres ara escoltem, però, el pianista jamaicà Monty Alexander, en aquest cas amb Harlem Kingston Express, aquest Love Notes, que ens serveix per dir-vos que també serà un dels protagonistes de Cotans. Monty Alexander, Alexander, el dia 15 estarà amb el seu concert a Cotans. També Leila Martial, que ens agrada molt i que ha sonat algunes vegades aquí al Jazz Club. Un repàs al que us estem fent avui sobre aquest festival que ens agrada, perquè és un dels, diríem, tres festivals més importants de l'altra banda dels Pirineus, de l'escena francesa, i que doncs se celebra sempre a la primavera a sota dels pomers. Nosaltres posarem una mica punt i final a aquest petit recorregut sonor amb un altre pianista. Ell és cubà, però té molta, diguéssim, molts aficionats a França. De fet, ell ha estat programat als principals festivals gals. És Roberto Fonseca i l'escoltem a Aqua. En directe, també al costat de Vicent Segal, serà el divendres 15 a Jazzos Les Pommiers.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava. Jazz Club.

0: L'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya va celebrar el prop passat 6 de maig la 33a edició dels Premis de l'Associació a l'Aclam Club de Barcelona, una gala que va reunir a bona part del sector, tant els músics, professionals i representants també institucionals, amb una vetllada on es volia reconèixer el talent i la trajectòria dins del jazz i la música moderna. L'acte va estar conduït per la periodista Montse Vidal, que va donar a conèixer aquests premis de l'Associació 2026, un total de 7 premis, i ara precisament estàvem escoltant música de la marimba d'Àngel Pereira, que va ser el Premi Trajectòria 2026. De fet, l'Àngel Pereira recordava des de l'escenari l'Aclam que va estar el primer dels presidents l'any 1989 i que estava supersatisfet per fer el que li agradava. També va aprofitar, però, per fer una mica de pressió a l'administració, perquè hi havia uns quants representants que facin la seva feina, perquè nosaltres, els músics, ja l'hem feta. Uns aplaudiments del públic i dels músics, i així va anar seguint la vetllada. Nosaltres tenim, però, a l'altra banda del fil telefònic, a Adrià Claramunt, que ell és el vicepresident del col·lectiu de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya, i volem conversar amb ell sobre l'edició d'aquest 2026. Què tal, Adrià, com estàs?
1: Molt bé, bona tarda. Molt bé, molt bé.
0: Bueno, va ser un èxit. Sempre celebrar que hi ha uns premis, que es recull i es reconeix el talent i la trajectòria i, de fet, la música i la feina que es fa, suposo que és una alegria també pel vostre col·lectiu. Com ho vas sentir o com ho viviu?
1: I tant que sí. De fet, és una cosa que no tenim tantes oportunitats per fer i tampoc tenim tantes oportunitats per trobar-nos d'aquesta manera. De fet, com bé deies, per exemple, amb l'Àngel Pereira, a nivell generacional i també per instruments, no? Una mica, perquè jo també em dedico a la percussió, per exemple, no havia tingut l'oportunitat de coincidir amb ell encara, perquè, bueno, ens separen uns quants anys,
0: sí.
1: Però són moments molt bonics, perquè, de fet, ens vam poder presentar i vam estar conversant una miqueta, i al final aquesta és la funció d'aquests moments, no? Trobar-nos, celebrar-nos, reivindicar i fer pinya, fer pinya. Són moments que serveixen principalment, jo crec, per això.
0: Per exemple, un altre dels premis, el Premi a l'Associacionisme, que enguany ha estat tot atorgat a l'Associació de Sant Vicenç dels Horts, quan en Miquel Tosset, un dels seus membres, va pujar a l'escenari, una mica a col·lació del que expliques, Adrià, ell parlava de la il·lusió, no?, que els feia, no?, lo agraïts que estaven, lògicament, de rebre aquest reconeixement, però sobretot celebraven el poder formar part de la família del jazz. I és que realment en la gala dels premis de l'associació es troba aquesta família, no? Hi havia cares conegudes, molts músics, com deies, de diferents generacions, i és un punt per vosaltres tenir connexió, donar-vos a conèixer, entre d'altres accions que feu ja dins de l'associació. Ja sia, per exemple, el Festival de l'Hora del Jazz, és un altre dels objectius, no?, aquesta visibilització exterior.
1: Sí, sí, tot i que, bueno, en aquest cas i dins de la festa dels premis, doncs l'Hora del Jazz no... De fet, jo crec que no sé si pràcticament es va mencionar, perquè és com una altra cosa. En la festa dels premis l'objectiu és això, és trobar-se diferents actors que tampoc tindrien perquè coincidir en un espai, no? Per exemple, doncs, com bé deies, l'equip de Sant Vicenç, dels Horts, o per exemple els que estan a l'Escola Municipal de Música Moderna de Badalona,
0: sí. Doncs,
1: a priori potser no tindríem per què coincidir en un espai, i d'aquesta manera ens posem coses en comú, i al final també, com es va dir en els parlaments, no?, serveix per donar impuls, per donar energia, perquè pràcticament no som capaços tampoc de... Algú em preguntava, no, bueno, i quin és el premi? No? Bueno, doncs el premi és la menció, no? Ara per ara és el reconeixement, no? No som capaços de fer masses més aportacions, diguéssim. Però bueno, crec que a tothom li feia molta il·lusió, es respirava com...
0: I tant.
1: En l'ambient, no? Aquesta cosa de dir, bueno, almenys hi som, i ens trobem, i ens celebrem els uns als altres una mica.
0: Home, l'objectiu també vostre des de l'associació és crear aquest col·lectiu entre els músics, i així ho va manifestar també el Martí Carrasco, el president de l'associació, quan va obrir, diguéssim, la gala dels premis, no? Fent una mica també esment a la importància que té fer col·lectiu, no? Per tirar endavant situacions que a vegades són complicades. Tu penses que és imprescindible l'associacionisme entre els músics per no anar a cadascú la seva, allò que a vegades es parla?
1: Sí, absolutament. I més si tenim ganes de fer feina en profunditat, diguéssim, i que les nostres accions i puguin ser, diguéssim, escoltades, perquè com en gruix, sempre tenim més força, no?, junts, i tot podem

0: L'associació voleu impulsar aquest jove talent i de fet, doneu no només l'opció de reconèixer aquest talent amb aquest premi, sinó que després també, doncs generalment, aquest grup forma part de programacions com, per exemple, la que se celebra també aquesta setmana, com és la Marató de Jazz de l'Auditori, no? Vull dir, tenir continuïtat després en el panorama, en el circuit i calendari de directes també és interessant impulsar aquesta activitat professional, entenc.
1: Exacte. Sí, sí, en el cas del jove talent, tot i que després en alguna altra edició, per exemple, si no em vaig errat, perquè ara t'ho dic de memòria, però, per exemple, a la Marató d'aquest any hi actuarà el Pau Casares,
0: sí, exacte,
1: que era el premi Trajectòria de l'any passat.
0: Exacte, sí, sí.
1: I en el cas de l'Edu Cabello, i serà la Marató de l'any que ve, del 2027, també a la Pedrera, i per tant estem com molt agraïts, bueno, molt contents de tenir aquestes dues col·laboracions amb la programació de la Pedrera i amb la programació de la Marató de Jazz per poder, diguéssim, bueno, doncs, col·laborar en aquests projectes dels associats, doncs, bueno, del premi en aquest cas, puguin tenir, doncs, més repercussió, més possibilitats, sí, sí, de ser tocats i de seguir funcionant.
0: Doncs premi al jove talent per Edu Cabello, que amb el seu quartet, on també hi eres tu mateix a la bateria, Adrià, Juan Pastor al contrabaix i Edu Mejía a la guitarra, doncs interpretaven en directe algunes peces. No sé si Juego hi va ser, però si més no l'escoltem ara al Jazz Club.
1: Sí, era, sí.

0: Fuego, la peça, el tema original d'Edu Cabello, interpretat per Edu Mejía a la guitarra, Juan Pastor al contrabaix, Adrià Claramunt a la bateria i l'Edu Cassà és el saxofonista i compositor. Això forma part del Bosque, el seu anterior treball, perquè n'heu tret un altre, Ventanas, penso que està pendent d'edició, però... Bé, el Bosque també tenia un rerefons que va explicar l'Edu Cabello a la Clam en la gala de lliurament dels premis de l'associació, aquest rerefons sobre la salut mental. Vull dir que a vegades la música instrumental, que ens pot semblar que no explica, doncs també explica coses, no, Adrià? Hi ha leitmotivs i temes que estan sota de la música instrumental.
1: I tant... Si més no, no sé si ojalà aconseguim explicar-ho, però si no, com a mínim, diguéssim, inspiren, no? O sigui, l'Edu, ahir, perquè anàvem de forma àgil, però en els concerts, ell explica molt bé, digués, l'origen o la motivació per la qual va decidir gravar, primer escriure la música del Bosque, després doncs comptar amb nosaltres, que estem també molt agraïts, i després doncs gravar-ho, no?, i tocar-ho en directe, que hem tingut la sort de poder-ho tocar fins i tot a la Xina, que de fet va ser a la Xina que els va cridar molt l'atenció, justament això que comentes, no?, el rerefons de la història que hi ha al darrere, no?, en aquest cas una història volcada en la salut mental, i que si serveix com a altaveu per posar aquests temes sobre la taula, doncs una miqueta ja segurament hi ha una petita missió complida, no? I sí, no sé com ho rebeu els qui ho escolteu, però almenys doncs, ha servit en aquest cas el mental per inspirar tot aquest

0: aquesta història, sí.
1: L'Edu Cabello, que ell és andalús, de Màlaga, parlant un català perfecte, perquè ha estat estudiant i treballant aquí. Segon premi del concurs de joventuts musicals, aquell del concurs de jazz d'Espanya. Com deies, ha estat a Àsia, a Europa, mostrant els seus temes, la seva música, i doncs també en directe a la gala dels premis de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna 2026, que avui us expliquem al Jazz Club de la mà del seu vicepresident Adrià Claramunt. Adrià, un altre tema que també es va tocar i que bé, també estava una mica com de celebració, perquè és el primer aniversari de la comissió de dones, de membres també de l'Associació de Músics de Jazz, i la Marta Duran explicava una mica, no?, aquest treball, aquest projecte de suport, de transformació, de buscar, doncs, aquesta... generar consciència una mica, no? És un projecte de recent creació, però bàsic i important també. Suposo que contents de que tiri endavant.
0: Molt, i agraïts de que les companyes de la comissió doncs també hi dediquin tot aquest temps, no només perquè els toca a elles molt de prop, sinó perquè creiem que és absolutament necessari, que hi ha molta feina, que fins i tot jo hi pensava, no? Vull dir, seguim sent molts nois a sobre l'escenari, no tantes noies. A vegades encara, diguéssim, no és possible que sigui absolutament paritari, perquè també hi ha involucrat una qüestió generacional, mica en mica, cada cop, per exemple, a les escoles, cada cop veiem... Jo soc professor de bateria, no?, i cada cop tinc més alumnes noies, per exemple. Per exemple, la bateria podria ser un d'aquells instruments clarament estigmatitzats, no?, cap als nois. Doncs, en fi, que hi ha molta feina a fer i que, bueno, estem molt contents de que elles hi posin, doncs, tota aquesta energia i tot aquest temps i hagin sigut tan propositives en aquest primer any, no?, de vida de la comissió. Hi ha molta feina per fer, però també, bueno, doncs, un altre motiu a celebrar, no?, que existeixi i que mica en mica anem avançant. Sí.
1: Anem avançant cap al que seria la visibilització. També parlava la Marta Duran d'aquest protocol que s'intenta fer sobre l'assetjament. El projecte Són en Elles, no?, que explica una mica les situacions en què les dones músics, doncs, es poden trobar. I com bé dius, Adrià, poder no el 50% tampoc és poder, no sé si és l'objectiu o no, però sí que és una realitat que cada vegada, com dius, hi ha més dones que des de les aules van formant-se i que en un futur no massa llunyà seran els escenaris, no? Alguns el 50%, altres el 100% i els altres el que toqui, però hi haurà aquesta realitat que és la que és, no?
0: Sí, és una realitat de normalització.
1: Clar.
0: Sí, i com bé dius, no, això del 50 és una manera de dir-ho, no?, que tots ja ens entenem.
1: I tant.
0: L'objectiu és que es normalitzi, tant que sí, i que també una cosa molt interessant que diu la Gemma Brier en un dels talls de les càpsules que s'han publicat, no?, que és com revisar justament els aspectes sobre la salut i sobre la salut de les dones i les afectacions també que intervenen, doncs, en la nostra professió, no? Per exemple, es troba importantíssim i fins i tot de cop vaig pensar, ostres, pues mira, clar, en lo específic, jo fins i tot no hi havia ni reflexionat.
1: Clar.
0: Llavors, vull dir que és fantàstic que estigui passant, ens fa reflexionar en tots i segur que ens ajuda a avançar cap a un espai millor i més igualitari. Sí.
1: Escoltàvem ara de fons Shine, el treball de debut de Marta Durán, que també, a banda de fer aquest speech representant a la Comissió de Dones de l'associació, també al costat de la guitarrista Carla Motis estava fent unes píndoles musicals per anar doncs, introduint els diferents premiats. Hem parlat de 7 premis, tu feies esment també al premi del projecte educatiu de l'Escola de Música Moderna de Badalona, que em va agradar, com parlaven d'aquest vehicle d'expressió, no?, de la música, que és el millor tresor que tenim, segons ells, per amb aquest equip de 30 professors i les seves famílies doncs, haver ensenyat i reconèixer que dins de l'escena doncs, també hi han alumnes que han triat aquesta professió. Un altre dels premis era el treball discogràfic, enguany per Neutrat Records. De fet, Shine és un disc editat per Neutrat Records i vaja, el seu director, el Pedro Martínez, també estava content perquè els premis de l'associació que dèiem abans, bueno, serveixen per fer comunitat, per trobar-nos, però segons ells també donen aquests ànims i empenta cap al futur, no? Com per exemple considerava o sentia que havia passat amb Neutrat.
0: I tant, de fet, parlant amb el Pedro, després em deia, diu, les coses no passen perquè sí. I ell em deia, diu, estic molt, molt agraït perquè regenera les forces, diguéssim, no? Ell, per exemple, doncs, en un temps relativament breu, que jo crec que són 3 anyets, ha publicat 15 treballs diferents, no només de Catalunya, sinó d'Europa en general, i bueno, i després cadascú té, i ell, per exemple, té la seva feina, vull dir, no és que, vull dir, que ha de compaginar coses, al final s'esbralla com un mes, com els músics ho fem per tirar endavant i per anar diguéssim, aconseguint allò que ens proposem. I ell em deia, diu, estic molt content, diu, perquè diu, això diu, és una senyal, és, em dona forces, em diu que sí, que té sentit doncs estar per aquestes coses. I sí, se'l veia molt content, oi?
1: Sí, també el Festival de Jazz Galet del Club de Sant Pol de Mar, que també allò amb el Fondly Galet, doncs estaven supercontents, entusiasmats de celebrar 50 anys, o el Premi Especial, per dir-los, mencionar-los tots, el Premi Especial de la Junta Directiva, que enguany recollia Gerard Quintana, i que també declarava que se sent més còmode en l'artesania que en l'artifici, i bé, va fer, bueno, també doncs, era una punt de crear aquesta consciència com a col·lectiu i entre l'acadèmia i l'associació. Vull dir que una vetllada per visibilitzar, per fer comunitat, com expliques, Adrià, i per passar-ho bé, en el fons.
0: Sí, jo crec que ens vam passar bé a tots els que hi vam ser-hi, tots els que hi vam poder ser, perquè després ho respirava d'aquesta manera. Hi ha vegades que un ho respira, oi? Se sent, es nota, i jo crec que aquesta va ser una d'aquests vespres que són macos. La Sala Clam ens ho ha posat molt fàcil també per ser-hi, molt predisposats, o sigui que tothom qui hi era va posar el seu granet perquè fos un vespre que ens en puguem recordar i que ojalà que en puguem celebrar molts més.
1: Doncs nosaltres esperem que això duri molt perquè ens agrada venir i ens agrada parlar-ne aquí al Jazz Club. Ho havíem fet algunes vegades amb el Gerard i hem anat parlant dels temes que tireu endavant, a vegades a través del festival, a través dels premis, altres accions, i per tant aquí estarem per explicar-ho. Moltes gràcies, Adrià, per ser-hi.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Jazz Club.
1: Hi ha la Fundació Princesa de Astúries. El passat 29 d'abril va fer públic doncs, la decisió del jurat a Oviedo i va concedir el Premi Princesa de Astúries de les Artes 2026 a la cantant i escriptora nord-americana Patti Smith.

Patti Smith per la seva impetuosa creativitat que connecta el rock amb la poesia simbolista i l'esperit de la contracultura en una gran potència expressiva. Intèrpret d'estil impetuós, ha plasmat la rebeldia de l'individu en la societat en cançons palpitants, algunes ja icòniques al nostre temps, i com a escriptora ha transmès una visió poètica de la vida compromesa en oferir un missatge d'esperança enfront de les injustícies amb una actitud transgressora i que ha estat exemple per molts artistes, ha commogut a oients i lectors de tot el món i segueix inspirant a les noves generacions. La cerimònia de lliurament dels premis no serà fins a la tardor vinent, el dia 23 d'octubre al Teatre Campo Amor de Oviedo, però per nosaltres, felicitacions a Patti Smith i aprofitem per escoltar-la avui al Jazz Club.

A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera música.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes, una setmana més amb vosaltres per tal de compartir, viure i escoltar, sobretot, algunes interessants novetats musicals d'aquesta setmana d'aquí i de tot arreu. Hem escollit unes quantes cançons per escoltar-les avui junts. Comencem a casa nostra, a Catalunya, amb Fran Delgado. Aquest és el seu nom, que inicia una nova etapa musical rere el pseudònim de Delgats. La cançó que ens presenta és Reichenbach.

Es diu Delgat, el seu nom real és Fran Delgado, inicia aquesta nova etapa musical amb cançons com aquesta, Reichenbach, que ens ha acompanyat per començar avui aquest estrenes. El viatge ara mateix ens porta fins a Nord-Amèrica per escoltar a A.G. Mitchell, aquest cantautor i músic nord-americà, i la seva nova cançó, Hold You Up.

És el més nou de A.G. Mitchell, aquest cantant i compositor i músic nord-americà, amb la seva cançó Hold You Up. Seguim amb més novetats, amb més històries noves. En aquest cas, tornem a Catalunya per escoltar a Diana Moore. És l'alter ego de Mireia Morera, barcelonina, amb una balada íntima sobre el dolor de la decisió de deixar anar. Escac i mat, així s'anomena la cançó que escoltarem de Diana Moore.

Escac i mat, aquesta és la cançó de Diana Moore, l'alter ego de Mireia Morera, aquesta cantant i compositora barcelonina, amb aquesta balada molt i molt íntima. Seguim endavant el nostre camí i ara mateix anem a compartir la cantant britànica Bella Mae. La seva nova cançó es diu Salt and Sugar.

Es diu Jara Mago, el nom artístic de Júlia Carmona, aquesta cantant i compositora de Sant Pere de Ribes, ens ha acompanyat amb el seu nou tema, Suau Ideal. Seguim endavant. Ara mateix fem un viatge de nou fins a Anglaterra per escoltar la banda de rock anglesa Blossoms i el seu nou tema musical, Joke About Divorce.

Talk About Divorce. Aquesta és la nova peça musical del grup Blossoms, aquesta banda de rock anglesa que també ens ha volgut acompanyar en aquest estrenes. Tornem a Catalunya. És la cantautora igualadina Marina Freixas que ens acompanyarà ara mateix amb la seva nova cançó, Ballo per oblidar-te.

Estàs escoltant Estrenes i ara mateix ens ha acompanyat Daniel Sibi. Ell és un cantant, compositor i productor nord-americà i aquesta una de les seves noves propostes musicals, Time to Time Annie. Així doncs, seguim el nostre camí amb més històries que ara mateix ens porten a compartir el cantant i compositor terrassenc Miqui Núñez. Nova cançó que es diu Un altre cop.

Cantant i compositor terrassenc, Miqui Núñez, nova cançó, aquest El ritme, que ens ha portat amb Un altre cop. Seguim endavant, es diu Lucas Graham, és una banda de pop danesa i també tenen nova cançó aquests dies, To Know a Girl.

La banda danesa Lucas Graham. Aquesta, la seva nova cançó, To Know a Girl. Es diu Muchacho, i amb la col·laboració de Judith Nederman ens porten ara mateix aquesta peça, La nostra història.

Una rumba ben dolça amb Muchacho i Judith Nederman. Això es diu La nostra història, una altra novetat interessant de la setmana. Anem de duets perquè ara ens arriba els Duran Duran, un grup britànic que en els 80 van ser protagonistes d'alguns èxits importants i amb la col·laboració d'un dels fundadors de la banda Chic, Nile Rodgers, amb aquesta que es diu Free to Love.

Free to Love és el ritme dels Duran Duran, aquesta banda britànica amb la col·laboració de Nile Rodgers, un dels músics i fundadors de la banda nord-americana de música funk Chic. Seguim endavant. Es diu Ismael Clark, que és un músic sambuyà, resideix però a Gran Bretanya, i ha mantingut contacte amb l'escena musical catalana fent cançons per a l'Avet, per exemple, o Ramon Mirabet. Ara ens presenta la seva nova collita musical amb aquesta cançó que es diu La Mel.

La Mel, aquesta és la cançó d'Ismael Clark, aquest samboià que resideix a Gran Bretanya, però que porta molt ben endins la música del nostre país, la música en català. La Mel és una de les cançons que trobarem en el disc El Bon Costat. Anem per la banda Shepherd, el trio australià, més ben dit, i la seva nova cançó, anomenada Sayonara.

0: love someone.
1: El trio australià Shepherd i la seva cançó anomenada Sayonara, una altra novetat de la setmana. Ara aquest estrena és que s'acomiada amb una gent anomenada Robot Robert. El duet format per en Pol i l'Andreu, que ens ofereixen ritmes vuitanteros i una barreja de grup i beats de festa. La seva cançó es diu Engie i Autotune Olivia. Així sona, doncs, el duet Robot Roberts, posant el punt i final a aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem, això sí, la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de contar!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola,
0: res,
1: què tal?
0: De res.
1: I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: Avui obrim el nostre llibre d'històries viatjant fins a Vilacromada del Camí, un poble de conte on cada any es fa una trobada molt especial, organitzada per l'Associació de Personatges de Contes i Llegendes.
0: Sí, però atenció, perquè aquest any els toca el torn a uns convidats una mica particulars. Parlem dels qui sovint els fan fer els papers de dolents i dolentes de la història. Dracs que treuen foc, llops de dents molt afilades i bruixes amb berrugues al nas. I d'entrada, la gent del poble no els fa una bona acollida, precisament.
1: En aquest relat es posaran en joc les habilitats socials i els prejudicis de la gent de Vilacromada, que rep els convidats de mala manera i faltant-los al respecte pel simple fet de ser diferents. Però el conflicte es començarà a resoldre quan aquests personatges puguin compartir com se senten, despertant la empatia de tothom.
0: Perquè a vegades les aparences enganyen i tothom es mereix una oportunitat, oi?
1: I tant. Bé, expliquem el conte, que de ben segur ens ajudarà a tots plegats a ser una mica millors cada dia. Obriu bé les orelles, que arriba Dracs, Jobs i Bruixes.

0: Vilacromada del Camí era un poblet de conte, amb els seus carrerons ondulats de pedra rogenca i aquelles cases tan blanques, amb les portes i els porticons de mil colors, semblava tocat per la màgia. De les seves fonts en brollava una aigua ben especial que, amb la llum del sol, anava canviant de color, convertint la vila en un preciós arc de Sant Martí. Era el lloc ideal per fer-hi la trobada que organitzava, un cop l'any, l'Associació de Personatges de Contes i Llegendes, coneguda també com la APCL. Estava tot a punt per rebre els convidats i les convidades i el llegendari Flavio, l'unicorn alat, esperava, majestuós, la seva arribada. De sobte, entrant pel carrer Major, van aparèixer quatre llops enormes caminant a pas ferm en direcció al centre del poble. Al seu pas, els vilatans de Vilacromada tancaven portes i porticons i tot eren corredisses per amagar-se a les seves cases. Encara desconcertats per aquella aparició, el pànic es va apoderar de tot el poble quan, del cel, van començar a baixar dracs de tota mena i també alguna draga, que es deixaven caure sobre taulades, places i carrers, fent bategar les ales i aferrant-se ben fort amb les seves ungles. Mentrestant, en Flavio, l'unicorn alat, corria nerviós pels carrers empedrats.
1: Com m'he pogut oblidar d'una cosa tan important? A veure com l'arreglo jo. Ara, tot aquest guirigall.
0: I llavors van arribar elles, les bruixes, i també algun bruixot, empaitant-se les unes a les altres a gran velocitat, enfilades a les seves escombres voladores, enriolades i trapelles, voleiaven per sobre de les teulades presumint de llibertat. Llops, dracs i bruixes es dirigien al mateix indret, a la plaça Major, que a poc es van omplint i els van anar reunint a tots i a totes. Feia temps que no es veien, i tot eren crits, udols, esbufecs i rialles, mentre l'unicorn intentava posar-hi ordre. La bruixa de Hansel i Gretel va preguntar:
2: "Diria que falta algú, oi?"
0: I el llop de les set cabretes va afirmar:
3: "I tant! Ja saps que sempre arriben els últims!"
0: Va ser dir això, i el terra va començar a tremolar. Es podia sentir a cada tremolor. Semblava que la fi del món hagués arribat a Vilacromada del Camí, però no. Només eren alguns gegants i algunes gegantes que s'afegien a la trobada. Flavio va fer un gran sospir i va dir:
1: "Ara sí que ja hi som tothom. Seguiu-me."
0: L'unicorn els va guiar fins a Can Picarol, una masia que hi havia als afores del poble i on conviurien durant un parell de dies. Segur que els vilatans i les vilatanes ho agrairien. S'havia oblidat d'explicar-los quins eren els personatges que ocuparien el poble aquell any i estaven ben espantats. Al cap d'una estona, l'alcaldessa, acompanyada per una comitiva de gent del poble, es va presentar a Can Picarol i va trucar a la porta. Atent, va obrir i els va convidar a passar.
1: "Sigueu benvinguts i benvingudes. Com veieu, hem inaugurat la 13a trobada de personatges de contes i llegendes de l'APCL. I demà, com fem cada any, hi haurà el dinar de germanor a la plaça Major."
0: L'alcaldessa, amb cara de preocupació, va dir: "D'això venim a parlar. Hem hagut d'anul·lar el dinar."
1: "Com? El dinar? Què ha passat? Com és que no es pot fer?"
0: "Que la gent del poble ha vist els personatges que anaven arribant. S'han espantat i, un a un, s'han anat esborrant del dinar. Al final, no ha quedat ningú."
4: "No en volem de bruixes aquí! No en volem! Som mala gent!"
5: "Ni de llops tampoc, que encara es conspirà en algú."
0: "Aviam, és que a qui se li acut convidar tota aquesta patuleia? Potser ens ho hauríeu hagut de consultar abans d'organitzar aquesta trobada." Al voltant de la comitiva i d'en Flavio, l'unicorn alat s'havia anat formant un cercle amb alguns convidats i convidades que escoltaven amb atenció la conversa i s'anaven entristint.
2: "Nosaltres també som personatges de conte igual que els altres a qui convideu cada any.
0: Dona, iguals, iguals, no sou.
4: Vosaltres sou dolents.
0: I, molt indignat, el drac de la llegenda de Sant Jordi, que també hi era, va afegir...
6: No hi ha dret. Així és cosa de que escriu els contes. A tots i totes nosaltres sempre ens toca la pitjor part. Quantes princeses i surten fent malifetes, eh? I a mi el cavaller sempre va matar. I matar no està gens bé, eh?
4: Oh, va, vist així...
6: Què seria dels contes sense personatges com nosaltres, eh? A tothom li agraden els contes on surten dracs i dragues, bruixes i bruixots, gegants, gegantes, llops i joves.
0: A l'escoltar les paraules del drac, el llop de la caputxeta vermella, de sobte, va saltar i va dir...
4: Lloves? On has vist que hi surtin lloves als contes? Sempre som nosaltres, els llops, els qui ens toca conspir-nos, àvies, nens, nenes, cabretes. Això tampoc és just.
2: És veritat. De bruixots també n'hi surten ben pocs. I nosaltres, les bruixes, sempre som velles, tenim berrugues, som lletges i peludes. És desesperant.
0: La comitiva de vilatans i vilatanes de Vilacromada del Camí se'ls escoltaven amb sorpresa i amb certa empatia. Molt intrigat, un botiguer va exclamar...
5: I tot això? Ja ho heu dit a qui escriu els contes? Segur que si els hi dieu, ho entendran i faran alguna cosa.
4: Ui, si ens fa d'anys que ens queixem al nostre sindicat. Ara sembla que ens comencen a fer una mica de cas, però...
7: Però què?
4: Sempre us faran més cas a vosaltres, que sou qui llegiu i expliqueu els seus contes.
0: L'endemà, al final, es va celebrar el dinar de germanor. Van ser menys que altres anys, però molt ben avinguts. Diuen que va ser la trobada més enriquidora de les que s'havien fet fins llavors. Canviarien moltes coses a partir d'aleshores en el món dels contes.
7: Després de tantes aventures, és el moment de fer un viatge molt i molt llunyà. Creuem l'oceà i viatgem enrere en el temps fins a les grans planes de l'oest americà, terra de tribus de nadius, de fletxes, de cavalls i de grans caps indis.
0: Allà, entre tipis i fogueres, hi havia una llei sagrada que tothom respectava per sobre de tot, el valor de la paraula donada. Quan un indi deia que faria una cosa, era més sagrat que qualsevol paper signat. Però la història d'ara ens presenta un personatge ben diferent. Un indi que tenia la mala llet de no complir mai la seva paraula.
7: Un indi trapella que prometia coses. I després, si t'he vist, no me'n recordo. Però en el món de les llegendes, les promeses trencades sempre porten conseqüències. I el nostre protagonista rebrà una lliçó d'aquelles que no s'obliden mai.
0: Prepareu el vostre plomatge. I pareu bé l'orella al so dels tambors. Ja arriba l'indi que no complia la seva paraula.

0: Al començament del món, quan encara no hi havia gaire gent, el gran esperit podia acostar-se a cada indi i donar-li allò que necessitava. Però quan sobre la terra ja hi havia molta gent i no podia escoltar-los a tots, va col·locar a la terra dels Ugagles una roca en forma d'home i els va dir:
1: "Hi ha indis per tota la terra, així és que jo he de viatjar per tot el món. Si algú de vosaltres necessita ajuda, que vingui aquí i li demani a la roca. Aquesta roca té el poder de comunicar-se amb mi."
0: Llavors, els Uglales es van acostumar a parlar amb aquella roca i quan escassejaven els bisons o hi havia molta sequera, li demanaven ajuda i la roca resolia els seus problemes. Hi havia un indi anomenat Ratlla Trencada, a qui no li agradava caçar i vivia molt pobrament. Un dia que no tenia res per a menjar, es va acostar a la roca i li va demanar:
2: "Sé que ets tan poderosa com el gran esperit. Ja veus que sóc pobre i desgraciat. Em podries ajudar?"
3: "Des que et conec, no t'he vist caçar mai."
2: És que tinc un arc molt dolent. La meva llança no té punxa. I he perdut la meva destral. I a més, les meves cames són dèbils i no puc córrer darrere els cérvols."
3: "I per què no vas a pescar?"
2: "La darrera vegada que vaig atrapar un peix, se'm va escapar i s'endugué l'arpó. Un gos s'ha menjat els meus hams de nous i les formigues s'han instal·lat a les meves xarxes."
3: "Què vols, doncs?"
2: "Voldria un cérvol. Petitet, petitet. En canvi, jo et taparia amb la meva manta de pell de bisó. A l'hivern, les nits refresquen i deus tenir fred."
0: La roca li va dir que es guardés la manta, que ell miraria de concedir-li el seu desig.
2: No. Jo vull regalar-te-la. És segur que tu la necessites més que jo."
0: L'indi va tapar la roca amb la seva manta plena de forats i va marxar. Quan l'indi tornava cap a la seva tenda, va ensopegar amb un cervató mort. El va agafar, li va treure la pell i el va posar al foc a coure. Mentre el cérvol estorrava el foc, va començar a fer molt fred i Ratlla Trencada va pensar: "Per què li hauré donat la meva manta a una roca? Em sembla que he fet una estupidesa. Una roca tapada i jo aquí passant fred." Deixant el cérvol torrant-se al foc, l'indi va anar fins a la roca i li va agafar la manta i se la va posar sobre les espatlles. Va marxar cap al seu tipi, va menjar part del cervató i se n'anà a dormir. Al cap d'uns quants dies va tornar a tenir gana i va pensar:
2: "Ja sé el que faré. Tornaré a la roca i li demanaré que em doni menjar."
0: I així ho va fer.
2: "Tinc gana, molta gana. Podries donar-me una mica de carn?"
3: "Què has fet amb el cervató que et vaig donar?"
2: "Era un animalet molt petit i m'ha durat molt poc temps."
3: "Encara no has arreglat els teus atuells de cacera."
2: "La corda del meu arc s'ha espatllat. Necessito pell de bisó per fer-me'n una. Si em proporcionessis un bisó, tindràs el meu agraïment."
0: La roca semblava dubtar i l'indi li va dir:
2: "Agafa la manta, aviat plourà i amb ella estaràs coberta."
0: L'indi tornà cap a la seva tenda i en arribar va ensopegar amb un bisó. Ratlla Trencada va arrencar la pell al bisó, la va posar a secar i a continuació va posar la carn a coure. Però l'indi havia agafat molt poca llenya i el foc no era suficient per coure un animal tan gros. Al cap de poca estona va començar a ploure i a fer un temps molt fred. Calat fins al moll de l'os, l'indi va dir:
2: "Que estúpid que he estat en donar la meva manta a la roca. La roca pot aguantar el mal temps sense cap perill, mentre jo puc morir de fred."
0: Amb aquest pensament, l'indi va anar cap a la roca i li va prendre la manta. Després, van prendre el camí de tornada amb la manta a les espatlles. En arribar al seu tipi, va veure que el bisó havia desaparegut. Al foc, només hi quedava una mica de llenya. i a l'ambient una agradable oloreta de bisó cuit. Ratlla trencada, va comprendre que la roca l'havia castigat per no haver complert la seva paraula. L'indi va tornar davant de la roca i demanar que l'ajudés. La roca no va fer-li cas i no va fer aparèixer més menjar. Des d'aquell dia, Ratlla Trencada i els indis Oglales han après que per mereixer els favors del gran esperit cal guanyar-se'ls amb esforç personal. I si no, és millor no demanar res. I que, si per casualitat els regala alguna cosa, li ho agraeixen.
1: I després de viatjar per terres de bruixes, llops, dracs i grans tribus índies, tornem a aterrar a la realitat amb una història que, estic segur, farà que més d'un dels nostres oients s'hi senti ben identificat.
0: I tant! Anem a conèixer la Martina i la Cristina. Són dues germanes bessones que s'assemblen gairebé en tot. A totes dues els encanten els macarrons, el color taronja, els animals i a jugar a futbol. Però tenen una sola diferència, que ho canvia tot. La Cristina fa els deures de seguida per poder anar al parc. I la Martina... Ui, la Martina... La Martina els detesta.
1: De cap de les maneres els vol fer. Cada tarda, mentre la seva germana corre a jugar amb la pilota, la Martina es queda a casa fent rebequeries, plorant o queixant-se. Fins que li toca fer les feines a última hora, quan els nens ja tornen de la plaça.

0: La Martina i la Cristina són dues germanes bessones. Les dues tenen els mateixos gustos i aficions. Menjar macarrons, el color taronja, els animals, jugar a futbol... Només es diferencien en una cosa. La Martina detesta fer els deures. Les dues saben que si fan cada dia aviat les seves tasques, podran anar a jugar al parc que es troba davant de casa. Després de dinar, la Cristina obre la seva motxilla, treu els llibres i les pintures de colors i seu a la seva taula tranquil·lament a fer tots els exercicis. Encara que de vegades les matemàtiques li costen una mica, ella posa la seva obstinació i resol aviat les seves tasques. Sap que d'aquesta manera podrà anar a jugar al parc. Una vegada que acaba els seus deures, se sent contenta i feliç. Ja ha complert per avui, així que tanca els llibres i agafa la seva pilota per anar al parc a gaudir amb els amics. Però amb la Martina la història és totalment diferent. Igual que la seva germana, obre la motxilla i treu els llibres. S'asseu còmodament, però en lloc de començar a fer els deures, la nena comença a jugar i a entretenir-se a la més mínima oportunitat. Li avorreixen els deures. Li ve molt de gust anar al parc, però no vol fer abans les tasques escolars. Els seus pares li recorden cada dia que si no les fa, no sortirà de casa i molt menys anirà al parc. El primer són els deures. La Martina no suporta escoltar això. Ella només vol anar a jugar. Després d'escoltar diverses vegades els advertiments dels seus pares, la petita comença a sentir les rialles i veus dels nens jugant al parc i la ràbia s'apodera d'ella. En aquell moment, igual que tots els dies, la Martina comença a plorar, a cridar i picar de peus amb totes les seves forces per aconseguir el seu objectiu. Els deures no estan fets, així que els seus pares deixen que plori el temps que necessiti fins que comprengui que amb les rabietes i plors no aconseguirà absolutament res. Com sempre, entre llàgrimes i protestes, acaba els deures a última hora, quan la seva germana ja torna de retirada del parc.
1: Si haguessis fet els deures aviat, t'ho haguessis passat de meravella al parc.
0: Li repetia constantment la seva germana. Diàriament, l'escena es repetia i la Martina es quedava a casa plorant desconsoladament mentre que la seva germana sortia a gaudir i a jugar amb els altres nens al parc. Però un dia, els seus avis els havien regalat una pilota nova, ni més ni menys que una pilota de reglament. Les germanes estaven com boges de contentes. No podien pensar en res més que no fos en anar a estrenar-la al parc juntament amb els seus amics. Aquell dia la

0: l'estació local d'arreu de Catalunya i d'Andorra. Ep, no hi falteu!
1: Gaudiu molt dels dies que teniu al davant. Aprofiteu bé el temps i ja ho sabeu. Mentre no ens trobem a trobar...
0: Us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més bonic.
2: Bon estiu a tothom!

0: Dones us saluda i us dona la benvinguda a aquest espai dedicat a parlar de tot allò relacionat amb nosaltres i amb vosaltres, les dones. Des de tots els vessants, creences i posicions que permetin i ajudin a entendre, veure'ns i créixer com les persones que som. Un programa de dones fet per dones, on tu hi pots sentir-t'hi reflectida. Ens agrada un programa on també els homes hi participin. Homes i dones en paral·lel. I si voleu saber de què anirà el programa o tornar-lo a escoltar, ens podeu trobar als programes del web de Dones, Ràdio Arenys de Mar. Entreu al web, cerqueu programes, seleccioneu el programa Dones i allà hi trobareu els podcasts emesos fins ara. Dones s'emet tots els dimarts a les 12 en el 91.2 FM.
1: Durant el mes d'agost s'emetran 4 programes de Dones en Ruta. Nova secció on 3 dones viatgem, anem on són les dones a trobar les seves històries, les seves vides, per saber què ens aporten com a dones. La idea de Dones en Ruta era viatjar en furgoneta i trobar dones interessants pel camí. Però, per començar aquesta experiència i veure com va i com ho fem, ho farem des d'un lloc fixe. Hem vingut a un espai preciós. I des d'aquest campament base anirem fent ruta. Som a Ginestar, al costat de Miravet. Us parla Rin Garcia i m'acompanya en aquesta experiència Blanca Ferrer, amb el seu projecte Nexi Amor, i Luz Marina Gutiérrez, amb el seu projecte Mujeres per al Món. Mujeres por el Mundo. Unes dones dedicades a acompanyar les dones en el seu viatge de vida. I no podria faltar en el muntatge del programa i suport per tot el que fem, tenim l'estimadíssim Joan Bosch.

nascuda a Ginestar i que quan tenia 50 anys va canviar d'aires i va anar a viure i a fer feina a Mallorca. Allà va conèixer la seva parella, que era un artista, i va aprendre a mirar i veure coses amb ulls diferents.

les flames al foc, la nit torna en dia. Si arribés l'amor, que dolç que seria. La nit de Sant Joan és una frontissa, la porta de l'any.

0: Doncs estem aquí a casa de la Maite, espera, Maite Margalef Casado. Acabem d'escoltar una música, que és la música de la nit de Sant Joan, i aquesta és típica d'ara, no?, de l'estiu. Estem les quatre, estem les quatre, dones en ruta amb la Maite. Hola, Luz Marina, bona tarda.
1: Hola, bona tarda,
0: Bona
1: què
0: tarda.
1: tal?
0: Hola. Espera. Tornaria a posar que no tenia el micro.
1: No tenemos el micrófono, el calor, el calor.
0: Sí, vinga, torna a saludar, Luz Marina.
1: Bueno,
0: Bona tarda,
1: un
0: Luz
1: placer
0: Marina.
1: estar
0: Un
1: aquí y un
0: plaer.
1: placer estar contigo, Maite.
0: Gràcies.
1: Es para mí un placer muy, muy grande de poder compartir con una de las mujeres que más admiro. También hay varias que yo admiro aquí, porque todas estas ginestarolas, ¿no? Una polenta, una energía que ni te
0: Bueno, ho hem
1: cuento.
0: comprovat.
1: Sí.
0: Aquest programa serà l'últim que emetrem de Dones en Ruta i podem dir que hem comprovat que a Ginestar hi ha dones molt potents, molt, però molt, i hem tingut el plaer de poder anar a casa seva, que ens obrin les portes i poder entrevistar-les i les heu anat escoltant. Si ho voleu recuperar, que ja ho sabeu com sempre, podeu entrar a Ràdio Arenys, a la carta, en Dones, i buscar els programes del mes d'agost i allà trobareu a Dones en Ruta. Què ha passat? Que ens hem atrevit a sortir de l'estudi i hem vingut a Ginestar, que la Luz Marina ens ha obert casa seva per poder fer el centre de feina a l'estudi on hem creat els programes, i la Blanca Ferrer. Molt bona tarda, Blanca.
2: Bona tarda i benvingudes totes,
0: Total.
2: amb molt d'impuls que això s'escolti amb la mateixa il·lusió que nosaltres el fem, perquè hem conegut a dones meravelloses, estem tancant el cercle i la sensació és de completud, de tenir una mirada molt diferent de cadascuna des del campament base.
1: Sí, campament base, con
2: Total.
1: mosquitos incluidos.
2: I amb moltes ganes de conèixer a la Maite.
0: Sí, o sigui que Maite, et preguntem la paraula típica. Benvinguda a Dones en Ruta. Gràcies per obrir les teves portes de casa perquè puguem entrar. I aquesta música que tu havies triat, La nit de Sant Joan, on et porta?
3: Bé, és una música que sempre m'ha agradat molt, en si m'agradava molt, i La nit de Sant Joan trobo que és una cançó molt bonica.
0: Molt alegre.
3: Sí.
0: Molt alegre. I a tu on et porta?
3: Bé, pues, les nits que fèiem quan sortíem, quan era jove i quan era petita, que fèiem la festa
0: Sant
3: de
0: Joan.
3: Sant Joan i continuem fent molta por els trons, però bé, ho passàvem bé.
0: Ho passaves molt bé.
3: Sí.
0: Escolta una cosa, com va ser la teva infantesa a Ginestar? Perquè tu vas néixer a Ginestar.
3: Jo sóc de Ginestar, vaig néixer aquí i vaig viure aquí fins als 50 anys. Vull dir, vaig estar molts anys aquí i vaig ser una mica tremenda, però bé,
0: Què vol dir això de tremenda?
3: era molt sortidora, em costava molt tornar a casa, però bé.
0: Sí, ja eres guerrera.
3: Sí, he sigut una mica així,
0: Sí.
3: però bé,
0: I
3: els
0: com vas
3: pares
0: conèixer
3: no.
0: el teu home, el pare dels seus fills?
3: El meu home el vaig conèixer a Móra d'Ebre, a la Llanterna, que era
0: Com
3: una...
0: no?
3: Sí, allà anàvem tots els joves a ballar, i allí el vaig conèixer, i allí ens vam casar. Jo acabava d'estudiar i
0: Què vas estudiar?
3: vaig estudiar fins a Cou. Vaig fer la selectivitat, però després em vaig casar.
0: Ai, aquelles dones que deixaven de fer perquè estaven casades.
3: No, perquè estava embarassada.
0: Ah!
1: Me gustó la
0: Sí,
1: respuesta,
0: molt bona, molt
1: muy,
0: bona.
1: muy, muy clara.
3: No, és la
1: Sí,
3: veritat.
1: claro.
3: I així va ser, i ens vam casar. I vam viure aquí, en aquesta casa.
0: On estem ara?
3: Sí, i vam viure fins que ens vam separar.
0: Bueno, això és la vida.
3: Sí, i vam tenir dos fills,
0: Sí.
3: que una té 50 anys i l'altra en té 44, o 45, 44.
0: Hem de dir que acaba de dir que va viure fins als 50 aquí.
3: Sí.
0: Vol dir que, bueno, una vida.
3: Sí, tota la vida
0: I què
3: aquí.
0: vas fer aquí de mare? Només de mare o vas fer altres coses?
3: No, vaig treballar, li vaig anar... No m'agrada la feina, no m'agrada massa la feina d'estar a casa, de ser... No m'agrada mai.
0: I... L'estressa de casa, no?
3: No. No, no toca cap remei, però bueno, també vivíem amb els meus pares, llavors jo me n'anava a fer feina fora. Fent feina per fora.
0: Vas tenir més germans?
3: Sí, els meus germans són... Un se'n va anar a França, va viure... Als 18 anys se'n va anar a viure a França, allí va morir, fa 5 anys que es va morir allà. I l'altre també se'n va anar als 18 anys a França, amb ell, i però va tornar, es va casar aquí. I clar, ells me van obrir una mica les portes de...
0: Eren més grans que tu?
3: Sí, ens portàvem 4 anys cada un. Sí.
0: Bueno, els germans grans ajuden molt, eh?
3: Sí.
0: Obren portes a les noies.
3: Clar, i com ells venien, el gran venia de vacances a l'estiu, doncs... Pues, molt bé, no, bé. Tinc una infància bona i a més els meus pares també. Ens van donar molta llibertat i eren unes persones molt, molt, molt del dia.
0: O sigui, que això implica que veu viure, o sigui, tu et vas casar i vas viure amb els pares.
3: Sí.
0: I tens una experiència bona de viure i compartir tots la mateixa casa.
3: Sí, perquè ells eren persones molt, molt adelantades a la seva època i eren grans, perquè la meva mare em va tenir que ella tenia 41 anys. I el meu pare doncs, ne devia tindre 46, i ja eren grans, però tenien una mentalitat molt oberta i sempre ho he dit, i mira, no eren unes persones que podies conviure amb ells. Ens van posar a viure amb ells aquí simplement doncs, per passar el trago de bueno, ens casem ja tot d'una, i després pues, com estàvem bé, pues, ens vam quedar a viure aquí. I bé, molt bé.
0: Bueno, però va arribar un moment que ja la cosa no rotllava.
3: I ens vam separar.
0: I es vau separar. Què va passar en aquell temps? Que et vas separar i on vas anar a viure?
3: Aquí.
0: Aquí. Et vas quedar?
3: Em vaig quedar aquí. Sí. I al cap d'uns anys... Després ell va morir.
0: O sigui, va marxar el teu home.
3: Sí, perquè la casa és meva. La casa era dels meus pares, ja. I ell va marxar, i després jo em vaig quedar aquí. Ell al final va morir, i vaig estar amb ell l'última setmana, vaig estar amb ell a l'hospital, va morir, i ja està. I aquí se va acabar la història. Ja feia 9 anys que estàvem separats, però... Vaig estar, quan va estar a l'hospital, vam anar...
0: El vas anar a cuidar.
2: A mi hi ha una cosa que veig que es repeteix en moltes històries de dones, i és aquest anar intercalant la vida domèstica i la vida de treballar, no? I més en aquella època. Però, a més, tu eres dels 60s. No? Tu
3: vas... Era el 55.
2: Vale, 50-60.
3: No, del 55.
2: Clar, llavors sí que encara es convivia amb els pares. Es feia això, veritat?
3: Sí. Sí, al principi sí, però et vull dir, va ser per aquest motiu, perquè ens vam casar, pues, en una setmana vam solucionar el problema i ens vam casar. I ja ens vam quedar aquí. Perquè, vull dir, no érem una família que compartíem tot, però cadascú tenia la seva independència, tant econòmica com de fer la seva vida.
2: I avui en dia també passa això. Hi ha moltes persones que tornen a casa seva per el motiu que sigui, i la convivència crea una tribu i crea una relació. No sé si en el teu cas també es va donar.
3: No, vull dir, estàvem... No ho sé, jo crec que el meu home s'estimava molt els meus pares, també. Però, no ho sé, sí, potser era com una tribu. Estàvem bé tots. Uns pares participaven... Aquí a meva casa sempre es va rebre amics nostres, fèiem sopar sempre, contínuament. i mons pares estaven sempre presents en totes les trobades de la gent jove, estaven sempre presents, vull dir, mai los vam apartar.
1: Bueno, me llama muchísimo la atención, lo que me llama siempre la atención cuando llegamos a los 50, ¿no? Llegar a los 50 años, esa revolución hormonal, esa revolución de vida, de nuevos proyectos, de nuevas cosas para hacer. ¿Cómo llegas cuando tú dices salí a los 50, si lo entendí bien, ¿no? O sea que a los 50 tomas una decisión, que es una decisión de vida, mientras tu cuerpo está pasando por esa revolución, si no fue antes, porque de todas maneras son procesos de cada mujer, de cada cuerpo. ¿Cómo fue ese momento?
3: Bueno, pues yo empecé a entrar en internet, conocí gente y tienes otra visión de... No es... A ver, yo siempre he estado aquí, pero fuera de aquí, de alguna manera.
1: ¿Cómo es eso?
3: Me he relacionado siempre muy fuera de aquí. No he tenido una vida aquí.
0: Quan diu aquí, vol dir gent estar.
3: Sí. Siempre he salido fuera. Siempre, aunque sea mora, no, nada espectacular. Y entonces, pues conocí a una amiga allá y, pues mira, vienes de vacaciones, me fui unos días de vacaciones y...
0: ¿A on? Que n'hem dit el lloc,
3: A Mallorca. Y al año siguiente me fui para allá. Y después conocí a mi pareja.
2: L'anada cap a Mallorca també va ser una anada cap a un altre cicle, cap a un altre moment de vida, oi?
3: Sí. Va ser un canvi molt, molt bèstia. Va ser un canvi de viure sempre envoltada de gent, vull dir, clar. Doncs, clar, va anar marxant gent d'aquí a casa. Va morir el meu pare, després va morir la meva mare, els meus fills, cadascú... Es va quedar el meu fill aquí a casa. I bueno, jo també vaig passar unes èpoques... així molt tristes i molt llen depressions i d'allò, però vaig decidir marxar i sí, m'ha canviat la meva vida completament i vaig aprendre a viure sola.
2: Uau.
3: I em va agradar viure sola, és molt bonic viure sola.
2: I què t'ha portat viure sola? És solitud o soledat o és trobar-se un mateix?
3: Trobar-se un mateix i aprendre a viure tu sola i a ser més independent. I a mi m'encanta viure sola.
1: Bueno, ella está diciendo esto, pero yo conozco otra faceta de la Maite, como la Maite amiguera, la Maite social... tenemos aquí en el pueblo, valga la promoción, pero bueno, es un grupo de lectura. Y así fue que nos conocimos, ¿no? Y para mí lo que trae Maite al grupo, trae comunidad, trae tejido, trae buen humor, ¿verdad? Entonces es interesante escucharte ese otro lado de la soledad o la solitud para ver esa otra Maite abierta a las amigas, a la comunidad.
3: Sí. Sí, bueno, me gusta también. Soy muy solitaria también. Ya. También me gusta estar sola, pero me gusta compartir y tener a alguien. Y además en aquel grupo, no sé, ha sido muy bonic y me agrada. No llegeixo tot el que hauria de llegeixo molt. Però no llegeixo tot el que voldria explicar allà i no ho explico tan bé com ho expliquen altra gent, però m'agrada anar-hi. I allí surten històries i xerres i m'agrada.
0: És molt bo compartir. Sí. A mi em crida l'atenció, primer, que has viscut en tribu, la primera etapa de la teva vida vas viure en tribu, vull dir, amb molta gent, compartint molt, i després marxes a Mallorca, coneixes una persona, però abans tu descobreixes el viure sol, el ser independent seria.
3: Sí, Sí.
0: El ser independent de no dependre de ningú, sí, sí, i tu, sí, buscar-te la vida. Aleshores, ara està, per la Luz Marina, estem descobrint aquestes dues bandes de la teva vida, perquè per una banda has viscut amb molta gent,
3: sí, sí,
0: i has compartit, i per una altra has descobert el que és viure sola i manar tu amb tu.
3: Sí.
0: Això vol dir que ara, quan tu vas a compartir amb la comunitat, tu saps, perquè tu has viscut en comunitat.
3: Sí, clar.
0: Però també disfrutes quan estàs sola, perquè has descobert el que és estar sola. Mm. I això és una vessant doble que és molt bo de descobrir.
3: Sí, vull dir, jo vaig estar temps sola allà, en un apartament de 50 metres quadrats, però que era, que estava molt, molt a gust allà. I a veure, era un entorn no gaire... perquè era de molta gent que anava a fer feina durant l'estiu i hi havia de tot allí. I la Guàrdia Civil venia moltes vegades allí. Era un bloc de pisos.
2: Això ens ho has d'explicar en detall, eh? Això ens ho has d'explicar, que pinta molt bé.
3: Era un bloc d'apartaments que n'hi havien 7 pisos i hi havien, jo crec que hi havien uns 700 apartaments. No ho sé, era enorme. Era enorme, però ja allí hi havia gent de tota la calanya. Jo a vegades he estat sortint de la feina i anar a donar una volta amb el cotxe perquè aquella persona que estava esperant pujar a l'ascensor hagués passat ja, però una volta estava dins, ho estava molt bé, molt a gust,
2: molt bé,
3: sí,
2: molt bé.
3: I m'agradava allí, estava bé.
2: És una aventura, doncs, va ser...
3: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Inclús una de les vegades, perquè jo l'hivern venia aquí, una de les vegades quan vaig tornar me van dir menys mal que no hi eres, perquè al quart pis hi va haver uns que van apunyalant un altre.
2: Oh, no.
3: Sí,
2: això.
3: Sí.
2: Fins a aquest punt, no?
3: Sí.
0: On, quina part de Mallorca era?
3: Això era el port d'Alcúdia.
0: Alcúdia, d'unidor, perquè Alcúdia té fama de...
3: Sí, Alcúdia jo crec que és dels pocs... Encara estava una mica bé, vull dir, està bé, però en aquell...
0: Quan parles de l'Arenal, et diria Alcúdia.
3: Sí, Alcúdia està bé.
0: Està bé.
3: Que, bueno, quan hi ha tanta gent així de tants llocs diferents i hi havia la sèrie dels que estaven a primer pis, que eren tots uns borratxitos i bueno, i allí passaven coses, però bé, bé, molt bé.
1: I quan aparece Pedro Pons?
3: Pedro Pons pues aparece porque tiene un restaurante y voy allí porque me lo recomiendan y allí nos conocemos y bueno, y él estaba todavía casado. Estaba entrando y su mujer tuvo un cáncer y murió. Y bueno, y después ya nos hicimos muy amigos y aquí empezó todo.
0: Aquí m'agradaria, has triat una altra música que aquí aniria molt bé, que és de Sisa també. Quina
3: I
0: és?
3: Qualsevol nit pot sortir el sol.
0: I aquí podria anar lligat amb això que et va passar, no? Que
3: sí.
0: Vas descobrir una persona que et va obrir que sortís el sol, que cada dia surt el sol.
3: Sí.
0: És així?
3: Sí, sí.
0: Pues l'escoltem i després ens ho acabes d'explicar. Ah.

0: Molt bé, Maite. Cada dia, o cada nit,
1: Cada nit pot
0: i
1: sortir el
0: cada dia
1: sol.
0: també surt el sol.
1: Sí.
0: Per tu, en aquell moment a Mallorca, va ser un moment de sortir el sol, encara que Pedro tingués una situació complicada.
1: Sí, però vull dir, quan va tindre la solució, vull dir, ja va...
0: Ell va cuidar la seva dona fins al
1: Sí,
0: final.
1: sí, sí. I després pues, vam començar nosaltres a... I va ser conèixer una persona que em va portar moltíssim, perquè me va... Era una persona que t'empoderava. Vull dir que s'enfadava si li demanava paret de segons quines coses. Que li deia, per què m'has de demanar si t'has de comprar això? No. I la veritat és que per mi ha sigut uns anys molt, molt guapos, molt bé. I ell era un artista, ell pintava, ell escrivia, ell feia escultures. Ell era una persona que tenia moltes inquietuds i ell deia, bueno, quan jo estic jubilat jo vull fer moltes coses. I a vegades jo he pensat sempre que tenia moltes coses per fer i per donar, el que passa que pues, se va morir.
0: Què va passar? O
1: Pues va tindre un infart, suposem, estava sola a casa.
0: sigui que va ser sobtat.
1: Sí.
0: O sigui, una mort sobtada.
1: Jo estava aquí a Ginestar perquè havien operat el meu net i la nit abans li vaig dir pues segurament que tornaré aviat perquè igual torno la setmana que ve perquè com menys gent estigui al voltant del nen perquè li havien fet un trasplantament de fetge pues millor no cal tanta gent i dic no, no, estigui tranquil·la, jo em solucionaré uns problemes que tenia i vindré. I així va ser l'última conversa que vam tenir.
0: Però ell continuava vivint a Mallorca.
1: Sí, vivíem els dos a Mallorca, vull
0: No va
1: dir...
0: arribar a venir a viure aquí.
1: No, és que no teníem intenció de vindre a viure aquí.
0: No teníeu intenció. Tu vas
1: No.
0: tornar arrel de la mort d'ell.
1: Sí. Sí, jo vaig viure 2 anys allà, el que passa que, clar, jo vivia en una casa que era molt gran i que jo no podia mantindre. Llavors, la van vendre. Jo vaig dir, jo no la puc mantindre i tampoc no podia, les seves filles no podien mantindre la casa per mi sola. Vaig estar 2 anys i mig i fins que la van vendre. I quan la van vendre, doncs, vaig venir cap aquí perquè allà no es pot viure en un sou de jubilació no pots
0: Quants
1: tindre.
0: anys veu viure junts?
1: Pues uns 17.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí. O més, no ho sé. Sí.
2: Es interesante cómo las relaciones, una bonita relación, por supuesto, una relación sana, nos construye, nos contribuye, nos hace crecer, ¿no? Cuando estás al lado de una persona que te, sea hombre, sea mujer, o sea, en una pareja, que el otro te hace crecer, que el otro te acompaña, que el otro está ahí, la presencia, ¿no?
1: Sí.
2: Porque hay muchas presencias que no alimentan. Y
1: Sí, ell sí,
2: hay.
1: ell sí. Jo, a veure, jo vaig començar a fer coses fa un any i pico abans de morir ell, perquè jo feia feina durant l'estiu, feia feina, i després de l'hivern, clar, ell, les tardes són molt llargues, són nits pràcticament, i ell sempre tenia coses a fer, sempre o escrivia o d'allò, i un dia vaig dir, si provés... va voler canviar d'allò del llit,
0: Capçal,
1: la
0: el
1: capçalera
0: capçal.
1: del llit, va agafar una fusta, la va pintar i va fer... I després i volia provar de fer damunt, tapar-la amb resina. I li vaig dir, això? Podria fer alguna cosa? Jo, bueno, era dir, podria fer això i ja estàvem a la botiga comprant el material perquè jo pogués fer. I ell, bé, Maite, molt bé, això. I, clar, vull dir, sense que ell m'hagués... No me n'ensenyava, però me deia, mira, ara mirava ell vídeos i, vinga, prova de fer això, però li animava.
0: I ara estic valorant la natura, perquè tu estaves a Mallorca, que té una natura amb molta connexió,
3: clar, la natura, la creativitat. I tu, quin triangle més interessant? Com va anar això? Com te va influir la natura a tu, a nivell de creativitat?
1: Bueno, allà potser sí, sempre, que és el que et dic, quan ell veia coses, vull dir, ell veia una rama, cas, li tenia, feia escultures amb rames del mar, feia coses, i bueno, pues tu veus el que veus normalment, això és un tros de rama que no val res, que és per tirar, per la basura i això, i després ell hi donava una forma, i això te fa que tu miris d'una altra manera les coses que d'allò. I bueno, i com que anàvem a caminar i deixar cada floreta que trobàvem o el que sigui, pues,
0: la Maite va fent somriures així per sota el nas quan se'n recorda d'ell i parla, i és molt maco perquè se li sent que encara està, sí, està d'ell.
1: Sí, està, encara està.
3: Està ahí, sí. I completa.